0: president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
1: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
2: We need to slow it down before we reach the next stage.
3: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
2: And we need peace before we reach that point.
1: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
4: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
1: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA. I posa alguns exemples.
5: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
6: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
7: 3Cat Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
8: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
8: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
7: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
10: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
11: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
12: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
9: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que, sense voler, l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
13: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia de defensat aquesta versió.
14: Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
13: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraban i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una norma que va aprovar el seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
15: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convicut a disposició és que hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
0: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns, han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
16: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
17: No es pot limitar a assenyalar a tres persones. La responsabilitat també és política.
0: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
18: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
19: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
0: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
20: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
21: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
22: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3Cat Info.
23: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península Ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
20: 3Cat Info.
0: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mentre no s'arregli i l'estació no sigui segura, continuarà tancada.
24: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
0: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
1: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
2: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre Ernest Urtasun li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
3: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, ella anava rient, Dic, hòstia, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Voleu pensar, no, si ara ho farem públic... Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però, malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga. Good job, buddy.
4: We just gonna have to do this the hard way.
5: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia. La pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries. I també és un cant a la lleialtat. In our
25: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot. Everything.
5: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
6: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payur i un de Kerolin, Serra, Jordi i Graham.
7: Xiula al final del partit. Yakov, i el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
6: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
8: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
6: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sidney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Kerolin. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria, Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katotó, és l'Olympique, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
20: 3CAT Info.
6: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espar Unigirona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
10: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
6: Abans, a la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
11: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, no sé, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
6: Destaquen aquests partits inicials de la Nations League al Països Baixos, Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15. Té la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulic ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
12: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
26: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
12: Because this team, Efes team, is built to play at these playoffs.
6: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
27: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
6: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous, a les 6 de la tarda, Dubai-Real Madrid. El Dubai de Xavi Pasqual contra el Real Madrid de Pedro Martínez. I a 9:15 del vespre, Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Reial Madrid B, amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
22: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
22: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Benny Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Uni Girona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que al matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
7: Al maig, a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. en els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
1: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
7: No s'esperen resultats notoris, més aviat una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peabody ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
8: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatu quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
7: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
9: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
10: As a student, I need like some advantages to help me in my studies.
11: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
10: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
12: En tant que marocaine, j'attends. Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mondials, així que com a ciutadans, esperem molt dels responsables.
13: On attend beaucoup de responsables.
9: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Sumaya Munsif Haji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
14: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
9: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centre dretà Aziz Ahanouch, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
0: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
15: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
0: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells dos menors,

0: S'espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
1: Macías farà una sentència inequívoca.
2: Sempre he estat clar en els meus escrits i, naturalment, la sentència que dicti serà clara.
1: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
2: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareixa amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
1: El seu prestigi no se'n ressentirà.
2: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
1: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
2: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència que tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que s'ha de complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
0: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia recorda la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
4: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
3: També s'inclouran la majoria de les 50 d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
5: 3Cat Info.
0: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat,

0: L'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, quatre dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
1: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
0: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Bacar.
2: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
3: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
4: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
2: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrades, coordinadora nacional del sindicat.
5: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
2: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
6: El temps.
0: Gemma Puig.
7: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
8: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
9: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes, els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
8: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només 2 persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
10: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
11: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte. per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
10: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
12: 3Cat Info.
0: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8 km i mig. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona nascura.
13: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris. Han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
14: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
13: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
0: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
15: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobon és el cap de colla.
16: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
15: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat a l'extrema dreta i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
17: Des d'ara ets Super Rubén, l'heroi d'aquesta ciutat.
18: Però la capa és taronja?
17: Un record del teu passat.
15: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del braç de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
0: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orella 2 s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
19: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
20: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
19: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sliterkini, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comprat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les Hores Detingudes, L'Home de la Maleta i No Tornarem Mai Més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
12: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
1: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Caroline, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
21: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
1: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
21: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
1: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetes, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
21: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
1: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
12: 3CAT Info.
1: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espar Uni Girona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
22: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
1: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
23: Sí, el Cadí ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
1: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Xanaia Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a les Roces, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
24: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
1: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També es jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17 de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
12: Trescat Info.

0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau. Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten. Incident al Congrés amb un esprai de gas pebre que una diputada del PP ha ensenyat al ple i que la cambra ja investiga. S'han atès 12 persones i s'han desallotjat diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés el pot. La mesa espera l'informe de la policia i dels serveis tècnics per decidir si actua contra la diputada popular. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera. El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 451.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera, amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. Al matí serà fresc, a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat de la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA. I posa alguns exemples.
7: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
8: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
9: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
10: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
13: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
14: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
11: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que, sense voler, l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
15: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia de defensat aquesta versió.
16: Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
15: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraband i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una norma que va aprovar el seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
17: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec les vegades que ho convicut a disposició és que dit. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
0: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns, han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
18: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
19: No es pot limitar a assenyalar a 3 persones. La responsabilitat també és política.
0: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
20: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
21: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
0: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia, les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península Ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
1: 3Cat Info.
0: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mientras no se arregle y la estación no sigue segura, continuará tancada.
22: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
0: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
23: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
3: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre, Ernest Urtasun, li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
4: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, Déu meu. I dic, no pot ser. Dic, sí, ella era la barriera. Dic, hòstia, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? Ho voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic... Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però, malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Good job, buddy. We just gonna have to do this the hard way.
7: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia. La pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries. I també és un cant a la lleialtat. In our
24: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
7: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
25: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, Serra, Jordi i Graham.
26: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
25: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
27: Totes les jugadores són importants
8: i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
25: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sydney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Kerolin. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria, Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katoto, és l'Olympique, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
1: 3CAT Info.
25: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
9: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
25: Abans, a la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
10: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, no sé, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
25: Destacan aquests partits inicials de la Nations League, al Països Baixos, Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 8:45. Té la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulic ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
11: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
12: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
11: Because this team, Efes team, is built to play at these playoffs.
25: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
13: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
25: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous, a les 6 de la tarda, Dubai-Real Madrid, el Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i a 8:45 del vespre, Baskonia-Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Real Madrid B, amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: El Mundial de Ciclisme de Montreal, al Canadà, aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
1: 3CAT Info.
14: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Benny Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espar Uni Girona per 67-72.
0: I al temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que al matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses, i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
7: Al maig a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. en els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
1: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
7: No s'esperen resultats notoris. Més aviat, una nova trobada, segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peybon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
8: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'statu quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
7: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nandos Anoguera.
9: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
10: As a student, I need like some advantages to help me in my studies.
11: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
10: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
12: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
13: On attend beaucoup de responsables.
9: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Sumaya Munsif Haji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
14: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
9: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centredretà Aziz Ahanoush, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
0: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
15: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
0: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells 2 menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà

0: la sentència que existi serà clara.
1: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
0: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareixa amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
1: El seu prestigi no se'n ressentirà.
0: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
1: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
0: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sense dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
2: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia es recorda a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
4: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
3: També s'inclouran la majoria de les 50 esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
5: 3Cat Info.
2: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
6: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
2: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'Aula

0: L'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Bacar.
1: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
2: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
3: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
1: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrades, coordinadora nacional del sindicat.
4: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
1: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
5: El temps.
0: Gemma Puig.
6: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre, sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @trescatinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només 2 continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
7: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
8: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes, els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
7: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només 2 persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
9: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
10: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
9: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
5: 3CAT Info.
0: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8,5 km. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona Nascura.
11: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris. Han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
12: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
11: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
0: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobo és el cap de colla.
14: Molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
13: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat, a l'extrema dreta, i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
15: Des d'ara ets superrubent, l'heroi d'aquesta ciutat.
16: Però la capa és taronja?
15: Un record del teu passat.
13: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del braç de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
0: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orella 2 s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
17: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
18: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
17: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sliterkini, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comparat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les hores detingudes, L'home de la maleta i No tornarem mai més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
5: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
19: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payo, un de Caroline, Serra Jordi i Graham. Pere Romeu, entrenador.
20: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
19: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
20: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
19: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetas, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
20: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
19: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
5: 3CAT Info.
19: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
21: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
19: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
22: Sí, el Cadí ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
19: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Xanaia Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
23: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
19: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 2:15 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. Un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17 de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
5: Tresca Info.

0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau. Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten. Incident al Congrés amb un esprai de gas pebre que una diputada del PP ha ensenyat al ple i que la cambra ja investiga. S'han atès 12 persones i s'han desallotjat diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés el pot. La mesa espera l'informe de la policia i dels serveis tècnics per decidir si actua contra la diputada popular. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera. El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 451.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera, amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. El matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat de la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA i posa alguns exemples.
7: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
8: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
9: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
10: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
13: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
12: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
11: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que, sense voler, l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
14: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia defensat aquesta versió.
15: Lo último que yo pensaba en eso era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino.
14: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraband i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una norma que va aprovar al seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
16: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convingut a disposició és que hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
0: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
17: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
18: No es pot limitar a assenyalar a 3 persones. La responsabilitat també és política.
0: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
19: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
20: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
0: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3Cat Info.
21: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
1: 3Cat Info.
0: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mentre no s'arregli i l'estació no sigui segura, continuarà tancada.
22: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
0: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
23: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
3: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre Ernest Urtasun li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
4: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, és d'ahir a la barriera, de la barriera. Dic, hòstia, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? Jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? No us voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic... Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Mates, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la Sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però, malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
5: Good job, buddy. We just gonna have to do this the hard way.
6: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere d'En el corazón de la bestia, la pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries, i també és un cant a la lleialtat. In our
24: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
6: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat, i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
25: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Caroline, Serra, Jordi i Graham.
26: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
25: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
27: Totes les jugadores són importants
7: i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
25: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sydney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Kerolin. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria, Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katoto, és l'Olympic, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
1: 3CAT Info.
25: A Reus s'han disputat les dues finals de les lligues nacionals femenines de bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
8: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
25: Abans, a la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
9: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, no sé, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
25: Destacan aquests partits inicials de la Nations League, el Països Baixos-Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 8:45. Té la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulić ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
10: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
11: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
10: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
25: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
12: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
25: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous, a les 6 de la tarda, Dubai-Real Madrid. El Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez. I a 8:45 del vespre, Baskonia-Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Real Madrid B, amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: El Mundial de Ciclisme de Mont-real al Canadà aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a la 1 del migdia, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
1: 3CAT Info. Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit. Esports.
1: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que el matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses, i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
3: We need to slow it down before we reach the next stage.
4: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
3: And we need peace before we reach that point.
2: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
5: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
2: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
6: Al maig, a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
7: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
6: No s'esperen resultats notoris, més aviat una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peabon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
8: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatus quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
6: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nandos Anoguera.
9: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
10: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
7: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
10: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
11: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
12: On attend beaucoup de responsables.
9: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Sumaya Munsif Haji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
13: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
9: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centredretà Aziz Ahanoush, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
0: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
14: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
0: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells 2 menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
15: Macías farà una sentència inequívoca.
16: Sempre he estat clar amb els meus escrits i, naturalment, la sentència que griti serà clara.
17: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
16: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això és palès.

0: antes de tindre un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.
1: L'Audiència Nacional ha absolt Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La Fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat, en una publicació a la xarxa X, diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'Audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia es recorda a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
2: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
3: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
2: També s'inclouran la majoria de les 50 d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
4: 3Cat Info.
1: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
5: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
1: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Albacar.
2: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roque de Saja.
6: No arriba a

0: petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
1: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
2: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrades, coordinadora nacional del sindicat.
3: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
2: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
4: El temps.
5: Gemma Puig.
6: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins a per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32, 33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
5: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només dos continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
7: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
8: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes, els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
7: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només dues persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
5: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
9: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
10: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu, sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
9: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
4: 3CAT Info.
5: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès, en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8 km i mig. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona, Anna Escura.
11: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
12: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
11: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
5: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
13: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobo és el cap de colla.
14: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
13: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat, a l'extrema dreta, i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
15: Des d'ara ets Super Rubén, l'heroi d'aquesta ciutat.
16: Però la capa és taronja.
15: Un record del teu passat.
13: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del braç de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
5: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orella 2 s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
17: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
18: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
17: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sleater-Kinney, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
5: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comprat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les Hores Detingudes, L'Home de la Maleta i No Tornarem Mai Més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
4: Esports.
5: Amb Damià Aguilar.
19: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payo, un de Caroline, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
20: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
19: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
20: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
19: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetas, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
20: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetas va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
19: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
0: 3CAT Info.
19: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí La Seu, que ha superat l'Espar Uni Girona per 67-72, malgrat els 22 punts d'Iana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
21: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
19: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
22: Sí, el que ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
19: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Xanaia Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a les Roces, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
23: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
19: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. Un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17 de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
0: Tresca Info.

0: El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i diu que l'hivern serà molt dur si no s'arriba abans a un acord de pau. Pedro Sánchez promet tirar endavant un decret d'habitatge per evitar casos com el desnonament de la Mari Carmen a Madrid. El president espanyol demana el compromís dels grups parlamentaris perquè hi donin suport i ha culpat el govern de Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid, del PP, de no impedir el desallotjament de la dona de 87 anys. Milers de persones s'han concentrat a Madrid i a Barcelona per denunciar el cas. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president del govern espanyol. Zapatero ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten. Incident al Congrés amb un esprai de gas pebre que una diputada del PP ha ensenyat al ple i que la cambra ja investiga. S'han atès 12 persones i s'han desallotjat diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés el pot. La mesa espera l'informe de la policia i dels serveis tècnics per decidir si actua contra la diputada popular. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha deixat fora Catalunya de les proves PISA, però n'exculpa la consellera Esther Niubó. El president diu que ja s'han depurat responsabilitats amb la renúncia de la número 2 d'Educació i els 3 expedients oberts, però l'oposició li continua exigint la dimissió de la consellera. El fenomen del Super Niño podria provocar els propers mesos 451.000 morts arreu del món per la calor extrema. Els efectes es notaran especialment a l'hemisferi sud, segons un estudi de la Universitat de Chicago. A Catalunya, aquest fenomen arribarà a la primavera, amb conseqüències incertes, com sequera o pluges intenses. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per l'exitós muntatge Gola. L'obra, que introdueix elements del clown, reflexiona sobre el consum compulsiu d'estímuls en la societat actual.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica a la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72, vuitena Lliga Catalana per les urgellenques.
0: I el temps, dijous, tornem a tenir un dia estiuenc. Al matí serà fresc, a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat de la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos. Un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, emplaça els líders mundials a cooperar per establir uns estàndards globals de seguretat de la IA i posa alguns exemples.
7: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals. Hauríem de començar amb acords limitats que tothom pugui recolzar, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Per la seva banda, el director general d'OpenAI, Sam Altman, defensa el control democràtic de la intel·ligència artificial.
8: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: Altman també ha defensat un mecanisme regulador a escala nacional i internacional per avaluar els riscos de la intel·ligència artificial, per evitar que els errors en aquesta tecnologia puguin portar a catàstrofes per la humanitat.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions. Pedro Sánchez promet portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre des del govern espanyol a situacions com la de la Mari Carmen, la dona gran de Madrid desnonada aquest dimecres. No ha concretat dates perquè aquest paquet de mesures arribi al Consell de Ministres, però Sánchez demana responsabilitat als grups parlamentaris, també a Junts, perquè hi donin suport. Sumar, soci del govern espanyol, exigeix que ja es debati dimarts vinent.
9: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Sánchez ha responsabilitzat el govern de la popular Isabel Díaz Ayuso i també l'Ajuntament de Madrid de no haver trobat solucions al cas de la Mari Carmen.
9: Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
0: Unes declaracions de Pedro Sánchez que arriben després de les manifestacions que el sindicat de llogateres ha convocat a tot l'Estat contra els desnonaments. El detonant ha estat el desnonament aquest dimecres, com dèiem, a Madrid, de la Mari Carmen, una dona de 87 anys que ha hagut d'abandonar el seu pis de tota la vida i l'actuació de la policia contra els que l'han volgut ajudar. Més de 10.000 persones s'han aplegat a Madrid, segons la delegació del govern espanyol, davant de l'àtic que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones s'han concentrat davant de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos, com el d'una dona de l'Hospitalet que s'ha sabut que es va suïcidar després que la fessin fora de casa, i el d'una altra dona a Barcelona a qui es va desnonar, tot i que també hi havia risc de suïcidi. Segons la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Alcarazo, tot això s'hauria pogut evitar si el PSOE hagués tingut la valentia de tornar a impulsar la normativa antidesnonaments, que el Congrés no va prorrogar a principis d'any.
10: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve aquest decret no rep el vistiplau del Consell de Ministres. El Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades i diversos espais evacuats. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut haver manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tots dos podrien ser sancionats per la cambra. Madrid, Dani Sainz de Aja.
11: Tot ha començat quan la diputada del PP, Ana Vázquez, ha mostrat al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta. A continuació, la presidenta del Congrés l'ha expulsat entre la cridòria de la bancada popular.
12: Este es el material escolar básico. Señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
13: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
14: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
11: Això deia ella, que el pot estava buit, però poc després s'ha sabut que s'han desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina per una forta olor, i que 12 persones han estat ateses per picors i vòmits. El PP ha acabat reconeixent que un treballador seu ha anat a un lavabo per netejar l'esprai per indicació de la diputada i que, sense voler, l'ha accionat. Ara la mesa de la cambra ha obert una investigació interna per decidir si emprèn accions contra tots dos. El reglament preveu expulsions per dur armes i el gas pebre ho és, tot i que es puga usar per autodefensa. Una treballadora afectada ha posat una denúncia i una altra està de baixa. Des del PP admeten que eren conscients que Vázquez duria un esprai de gas pebre al ple.
0: José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. Les va rebre el 2007, quan era president del govern espanyol, i demana col·laboració a les autoritats saudites per certificar la seva versió. Madrid, Paula Brujats.
15: Zapatero ha trigat 3 mesos a aclarir d'on sortien els collarets, els braçalets i les arracades d'or blanc, diamants i safirs que guardava sense declarar en una caixa forta al seu despatx. Ara revela que ha enviat 2 cartes a protocol de la Casa Reial Saudita perquè confirmés que les joies van ser un obsequi del seu rei durant una visita a Madrid el 2007, un regal personal que Zapatero diu va acceptar per deferència sense ser conscient del valor. Fins ara l'expresident espanyol no havia aclarit l'origen, però sí que havia defensat aquesta versió.
16: L'últim que jo pensava en això era el valor patrimonial, però la dios que el teníamos ahí como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin usos y destino.
15: I ara demana el jutge de l'Audiència Nacional que reclami a l'Aràbia Saudita que confirmi que les joies eren un regal i validi la seva versió. Zapatero està investigat per delictes de contraban i frau fiscal. Si les joies són del 2007, el delicte fiscal hauria prescrit, però en acceptar aquest regal, l'expresident espanyol s'hauria saltat una norma que va aprovar al seu mateix govern, un codi ètic del 2005 que impedia als càrrecs públics rebre regals o els obligava a entregar-los a patrimoni de l'Estat.
0: Salvador Illa blinda la consellera d'Educació malgrat l'allau de crítiques de l'oposició pel fiasco de les proves PISA. En la seva compareixença al Parlament, el president ha admès que l'executiu va cometre errades greus, però ha tornat a tancar files amb Esther Niubó i diu que ja s'han pres mesures al respecte.
17: Ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern. La consellera té la meva confiança i m'ha posat al càrrec. Les vegades que ho convingut a disposició és que dit. Hem fet efectiu el relleu de la Secretaria General del Departament d'Educació i Formació Professional, hem reconstruït els fets, hem investigat què va fallar.
0: Les explicacions no han servit per apaivagar els retrets de la resta de grups, tampoc dels aliats parlamentaris d'Illa. Jordi Albert d'Esquerra i Jéssica Albiach dels Comuns han acusat el govern d'opacitat en la gestió de l'afer i han seguit assenyalant Niubó.
18: Quan es comet un error d'aquesta magnitud, normalment la gent decideix marxar i assumir responsabilitats.
19: No es pot limitar a assenyalar a 3 persones. La responsabilitat també és política.
0: I encara més contundents han estat els atacs de Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
20: President, la prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó, la pitjor consellera de la història.
21: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
0: Amb tot, Illa ha instat els partits a girar full i centrar els esforços a assolir un gran pacte de país en l'àmbit educatiu. El president ha citat per aquest divendres tots els grups en una primera reunió.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
2: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia, les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: El Superniño que s'està gestant a l'oceà Pacífic podria provocar en els pròxims mesos 451.000 morts per calor extrema en diferents punts del món, però sobretot a l'hemisferi sud. Ho assegura un estudi de la Universitat de Chicago que ha publicat el Climate Impact Lab i que adverteix que el Niño d'aquest any podria ser el més intens registrat fins ara. Segons l'informe, d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament equivalent al que tindrem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic. El tècnic de l'àrea de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, Toni Barrera, explica que a casa nostra els efectes que arribin a la primavera poden ser diversos. Són declaracions a 3Cat Info.
5: Quan hi ha niños forts, a partir de la primavera, solen haver-hi unes condicions de major probabilitat d'episodis de sequera a Catalunya, a la península Ibèrica i al nostre sector. Però no sempre. Podríem encetar un període de sequera com un període amb més dinamisme atmosfèric i, per tant, de majors precipitacions i aiguats.
0: L'estudi fa un rànquing dels països que tindran més víctimes mortals per les altes temperatures. Nigèria encapçala la llista amb 31.000 defuncions, seguida d'Indonèsia amb 19.000 i el Sudan amb 17.000. Els autors de l'estudi insisteixen que les morts no només estan provocades per la calor, sinó també pel fet que les autoritats no hagin pres mesures d'adaptació adequades o no avisin la població de l'arribada d'altes temperatures i dels efectes que poden tenir.
1: 3Cat Info.
0: La caiguda d'una part del fals sostre a l'estació de Fabra i Puig de Renfe, a Barcelona, l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions. Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, es tracta d'un fals sostre centenari de canyís i guix que amb la humitat hauria augmentat de pes. A més, també hi haurien pogut tenir a veure els moviments provocats per les obres i el pas dels trens. Mentre no s'arregli i l'estació no sigui segura, continuarà tancada.
22: Estamos preocupados, la estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad y pueda ser útil para los ciudadanos, para los viajeros y para las viajeras.
0: Ara mateix, els trens de l'R4 que uneixen Barcelona amb Manresa i Terrassa no paren a Fabra i Puig. Els usuaris de l'R3, que hi arriben amb el servei alternatiu d'autobusos per les obres de desdoblament de la línia, han d'agafar el metro per seguir el trajecte. La terapeuta de la família Andic no sabia que el fundador de Mango i el seu fill estaven fent una excursió per Montserrat el dia en què es va produir l'accident. Així ho ha assegurat l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, que ha denunciat el linxament mediàtic que està patint la seva clienta.
23: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions. Algunes afegiria de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió del dia d'autes. Ni molt menys estava per als andorriales aquell dia.
0: La defensa de la terapeuta estudia emprendre accions legals per l'exposició de la seva clienta als mitjans i per la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. Asseguren que s'està afectant la seva intimitat i posant en perill la seva feina. A més, també neguen que la seva clienta fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic, així que rebutgen les acusacions d'intrusisme professional que també s'han fet contra ella. I han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pera per la seva presumpta relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Els Mossos investiguen si va ser enverinat. Viella, Sofia Cabanes.
3: El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. Després d'haver intentat contactar amb ell sense èxit, un nebot va apropar-se a la residència de Baqueira el dia de Sant Esteve. Finalment, i després d'insistir durant hores sense que ningú li obrís la porta, va poder accedir a l'habitatge i va trobar que la dona hi era dins amb el seu tiet mort. El jutjat d'instrucció de Viella investiga el cas, que es troba sota secret de sumari.
0: Oriol Pla ha estat guardonat aquest dimecres amb el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on introdueix amb virtuosisme el llenguatge del clown escena. La notícia li ha arribat mentre era al Festival de Cinema de Sant Sebastià promovent la seva última pel·lícula. El mateix ministre, Ernest Urtasun, li ha comunicat personalment per telèfon. L'actor barceloní, de 33 anys, ha reconegut haver-se sentit aclaparat i col·lapsat en aquell moment.
4: Quasi que he caigut a terra dient, no, però no, per favor, com si hagués hagut un accident, de dir, ai, ai, ai, Déu meu, ai, Déu meu. I dic, no, no pot ser. Dic, sí, ella era barriera, era barriera. Dic, hosti, tio, tinc la sensació que com que hi ha hagut una confusió, no? Com, però, hòstia, però vols dir? I jo, com quasi com intentant-lo convèncer, dir, vols dir? No voleu pensar, dir, no, si ara ho farem públic... Bueno, hòstia, tio, i he col·lapsat una mica.
0: Gola, creada conjuntament amb Pau Matas, és una reflexió original i arriscada sobre el consum compulsiu d'estímuls i emocions en la societat actual. Després d'estrenar-se al Temporada Alta el 2024, fer temporada al TNC i girar per diversos teatres, amb parada a Madrid inclosa, l'obra torna a Barcelona el 21 d'octubre. Les 20 funcions a la sala Beckett ja han exhaurit les entrades. I la pel·lícula que Oriol Pla ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià es titula Esta Soledad. És un drama de parella dirigit per Javier Giner, el creador de la sèrie Yo Adicto, que participa en la secció New Directors. Però, malgrat tot, l'home del dia de Nosti ha estat Brad Pitt, enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
6: Good job, buddy.
7: Centenars de persones s'han aplegat a l'entrada del Cursal aquest dimecres a la nit, on es feia la premiere de En el corazón de la bestia. La pel·lícula on Brad Pitt és un exsoldat d'elit que amb el seu gos ha de sobreviure en un bosc d'Alaska després d'un accident d'avió. És un drama d'aventures extremes que, com ha dit l'actor nord-americà, pot ajudar a qui ho estigui passant malament a trobar la recepta de com sortir-se'n, fixant-se sempre en les petites victòries, i també és un cant a la lleialtat. In our
24: film, James, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, estan perfectament entrenats i serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima i de lleialtat els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia. En els moments foscos de la meva vida, sort de les persones més pròximes. Ho és tot.
7: Pel que fa a Oriol Pla, ha presentat Esta Soledad, l'òpera prima de Javier Giner, amb qui ja van coincidir a la sèrie Yo Adicto. El film retrata una ruptura de parella sense que l'espectador sàpiga en cap moment com hi han arribat, i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre constantment l'un fa referència a l'altre, però no comparteixen cap escena. La coprotagonista és l'actriu catalana Marina Salas.
0: Esports. Amb Damià Aguilar.
25: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor i un de Kerolin, Serra, Jordi i Graham.
26: Xiula al final del partit. Yakov, el Barça s'estrena en Champions aquesta temporada amb una victòria clara i contundent sobre el París. Barça 5, París 2.
25: Una de les golejadores, Serra, Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que hi ha jugadores importants que han marxat.
27: Totes les jugadores són importants
6: I crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
25: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador, 4-1 al descans i 5-2 al final. Romeu ha proposat un 11 amb Sidney de lateral dreta, aprofitant la tornada de Paredes i els debuts de Martina i Caroline. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria, Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8, amb un hat-trick de Katoto, és l'Olympique, l'equip de Salma Parayuelo, que ha jugat els 90 minuts, i Lovaina 0, Roma 0.
1: 3CAT Info.
25: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Esparun i Girona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, la Laia Raventós, està contenta per haver recuperat el títol.
8: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
25: Abans de la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona ha superat 70-60 el Lima Horta Barcelona, amb 21 punts de Chanaya Pinto. És el segon títol de la Lliga Challenge per la penya. Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a Las Rozas, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, ha parlat d'aquests primers dies de convivència amb els campions del món.
9: Cucurella es muy intenso el entrenamiento, ya hoy lo he sufrido bastante, es muy intenso, no sé, Pedri también mueve mucho el balón, muy bueno, no sé. Yo creo que al final todo, Yarzabal tiene mucho gol, Ferran igual, al final son los campeones del mundo, como digo, y cada uno tiene lo suyo, al final que me ha sorprendido todo.
25: Destacan aquests partits inicials de la Nations League, el Països Baixos-Alemanya, amb el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Orange, Portugal-Gales, Noruega-Dinamarca i també hi ha un Andorra-Malta. La selecció espanyola s'enfronta dissabte contra Anglaterra, amb 8 catalans a la convocatòria. El Barça de bàsquet debutarà aquest dimecres a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15. Té la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El tècnic Sekulic ha demanat reacció als seus jugadors després de perdre la Supercopa ACB.
10: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
12: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
10: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
25: Brizuela diu que potser els costarà més que l'equip acabi conjuntant-se, però que no són un desastre.
13: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sí que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso, pero somos un equipo y todos los días, en todos los entrenamientos, estamos dando un pasito más, con nuestros errores, por supuesto, pero no creo que seamos un descalzaperros, en absoluto, todo lo contrario.
25: Aquest Barça-Efes el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També aquest dijous, a les 6 de la tarda, Dubai-Reial Madrid. El Dubai de Xavi Pascual contra el Reial Madrid de Pedro Martínez. I a 9:15 del vespre, Baskonia-Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 amb el Reial Madrid B, amb gol de Pau d'Arbre. És un partit pendent de la quarta jornada. L'equip barceloní continua el descens. I a la Lliga Masculina de Waterpolo, a la primera jornada, era un partit pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: El Mundial de Ciclisme de Mont-real al Canadà aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més. I després de la lesió de clavícula de Marc Casado, el Deportivo perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc, que l'enviarà al quiròfan. El ganès es va lesionar diumenge contra el Betis. Aquest cap de setmana, la Fórmula 1 corre a l'Azerbaidjan amb la particularitat que la cursa és dissabte a 1:00 PM, hora d'aquí. I l'internacional francès del Paris Saint-Germain, el marroquí Achraf Hakimi, anirà a judici per presumpta violació.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El president de l'Iran, Massoud Pezeshkian, desafia Donald Trump durant el seu discurs a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà mai. Acusa Trump de ser l'autèntic terrorista. A la mateixa Assemblea General, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, dona la culpa a Putin d'allargar la guerra i alerta dels riscos que la intel·ligència artificial acabi controlant els fronts de batalla. A partir d'ara us explicarem que el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va intentar fer la traducció del castellà al català en el judici per les lesions a Roger Español. Els errors de les intèrprets van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i expressar-se en castellà per evitar malentesos. Explicarem també que l'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que preveu que seguirà liderant el creixement de la zona euro. L'organisme adverteix que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit. I els osonencs Pla Moguda guanyen el concurs Sona Nou de nous artistes musicals que organitzen la revista Enderrock i ICAT. El segon classificat ha estat Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i Orella 2 s'ha endut el Premi Èxit.
1: Esports.
2: El Barça femení debuta a la Champions de futbol amb una golejada 5-2 sobre el París, malgrat haver començat encaixant un gol ben aviat. El Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet en superar l'Espart Unigirona per 67-72.
0: I el temps, dijous, tornarem a tenir un dia estiuenc, que al matí serà fresc a les comarques interiors i al Pirineu, i al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i els 33 graus, puntualment per sobre. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia assolellat amb algunes bandes de núvols prims. El president de l'Iran promet davant l'ONU que el seu país no es rendirà. En el seu discurs davant l'Assemblea General, Massoud Pezeshkian ha fet responsables als Estats Units i Israel de la inestabilitat a la regió. Per la seva banda, el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha culpat Vladimir Putin que la guerra s'allargui tant al seu país i alerta dels perills que la intel·ligència artificial acabi controlant el front de guerra. Nova York, Oriol Serra.
3: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha dedicat íntegrament el seu discurs a la guerra d'Ucraïna. Ha demanat que s'acabi d'una vegada amb aquesta guerra ridícula. Ha recordat que fa 5 anys que dura el setge i també que han mort més de 200.000 soldats russos, un missatge directe a la població civil del seu país veí. El president ucraïnès acusa el seu homòleg rus de sempre voler més, de no complir les promeses i ha advertit que és una amenaça immediata per a Europa. S'ha referit a Vladimir Putin com algú amb poder i una ambició sense límits. Zelensky ha afirmat que sempre hi ha alguna cosa que atura Putin de voler la pau. Per tot això ha demanat celeritat en la mediació i la diplomàcia, perquè la presència cada cop més intensa de la intel·ligència artificial, ha dit, podria fer entrar aquesta guerra en una nova dimensió encara més mortífera.
4: We need to slow it down before we reach the next stage.
5: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
4: And we need peace before we reach that point.
3: L'altre protagonista d'aquesta jornada a l'Assemblea General de l'ONU, el president iranià Massoud Pezeshkian, ha estat contundent assegurant que no deixaran cap atac sense resposta i ha acusat els Estats Units i Israel de no respectar el dret internacional. La resposta de les acusacions de terrorisme fetes per Donald Trump ha estat senzilla i directa.
6: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
3: Pezeshkian ha afirmat que és en l'interès de l'Iran que els seus veïns siguin forts, però també que ho sigui l'Iran, i ha defensat el dret a tenir tecnologia nuclear amb finalitats civils. Ha assegurat que l'Iran no hi renunciarà.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, rep aquest dijous el seu homòleg xinès, Xi Jinping, a la Casa Blanca, en el que serà la segona trobada entre els dos líders aquest any. Una reunió durant la qual s'espera que parlin sobre les tensions que mantenen els dos països en àmbits com el comercial i la cursa per la intel·ligència artificial. Pequín, Francesc Canals.
7: Al maig, a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. en els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
1: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
7: No s'esperen resultats notoris. Més aviat, una nova trobada segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Peibon ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
8: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'estatu quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
7: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: Baixa participació en les eleccions legislatives d'aquest dimecres al Marroc. Una jornada que ha transcorregut en un clima de normalitat. Cada 5 anys, la ciutadania està cridada a les urnes per renovar el Parlament. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
9: La participació ha caigut 8 punts respecte a fa 5 anys, quan encara no havien tancat els col·legis. La majoria de joves de fins a 24 anys ni tan sols s'han inscrit per votar. Tot i així, els que han pogut entrevistar en un col·legi electoral de Rabat esperen que aquestes eleccions puguin aportar més estabilitat als joves.
10: As a student, I need like some advantages to help me in my studies.
1: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
10: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
11: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mondials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
12: On attend beaucoup de responsables.
9: El sistema de quotes perquè les dones puguin accedir al Parlament s'ha ampliat i ara almenys 90 escons seran per diputades. La candidata socialista Soumaya Moncef Hadji confia, en declaracions a aquesta emissora, que la mesura serà, però, provisional.
13: És una fase transitòria per permetre als ciutadans i ciutadanes adaptar-se a la presència de les dones al Parlament i també perquè les parlamentàries puguin consolidar la seva posició i acostumar-se al treball parlamentari.
9: El rei nomenarà el pròxim primer ministre entre la llista més votada. L'actual cap de govern, el centredretà Aziz Ahanouch, aspira a revalidar la victòria, però també els seus socis de l'executiu, els liberals, amb el president de la Federació Marroquina de Futbol com a fitxatge estrella.
0: Sobre la crisi a Ceuta, el president espanyol Pedro Sánchez ha insistit que els mecanismes de control de fronteres no van ser suficients i ha anunciat un reforç en la protecció de les fronteres, tant de Ceuta com de Melilla, a què destinarà més de 170 milions d'euros.
14: Hemos aumentado los recursos, modernizado la protección de las fronteras tanto en Ceuta como en Melilla. Entendemos que no es suficiente, que tenemos que invertir más y de ahí el que vayamos a invertir más de 170 millones de euros.
0: Precisament el Marroc ha detingut aquest dimecres 10 persones, entre ells 2 menors, sospitoses de difondre continguts digitals que incitaven a entrar de forma massiva a Ceuta i Melilla. Precisament per aquest dimecres, dia de les eleccions, s'havia fet una nova crida. L'agència EFE ha informat que les detencions s'han efectuat en diverses ciutats de tot el país. El magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia als líders independentistes quan hi hagi una sentència favorable als casos de malversació a partir del ple del 6 d'octubre. La sentència sobre l'exconseller Jordi Turull la redactarà ell, recollint els criteris de la majoria progressista. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, aquest dimecres ha avançat que emetrà un vot particular per deixar clara la seva postura. Repassem amb Txell Vallespí el més destacat de les declaracions del magistrat conservador José María Macías.
15: Macías farà una sentència inequívoca.
16: Sempre he estat clar amb els meus escrits i, naturalment, la sentència que dicti serà clara.
17: L'escrit recollirà el criteri de la majoria progressista i deixarà clar que ell no hi està d'acord.
16: Ja ha reconegut la capacitat, la possibilitat de dissentir. I llavors això es pareixa amb un vot particular, que serà el que es farà en aquest moment, fer un vot particular per expressar l'opinió pròpia, que serà diferent de l'opinió continguda a la sentència.
17: El seu prestigi no se'n ressentirà.
16: I un jurista de reconegut prestigi no s'ha traslladat al paper una opinió, encara que no sigui la seva, que potser no té tant de prestigi.
17: Amb la sentència favorable, l'amnistia s'haurà d'aplicar de manera diligent.
16: Nosaltres dictarem una sentència, la sentència tindrà un contingut, s'espera del Tribunal Suprem que faci el que fa sempre, sens dubte, que és a complir amb el que el Tribunal Constitucional determina i que ho facin amb la major rapidesa.

0: publicació a la xarxa X diu que saber la sentència ha estat una alegria immensa i agraeix el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública. I el Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Español. Els errors en les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà per evitar malentesos. Els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus, no pas en català. Les acusacions van presentar una denúncia per vulneració de drets lingüístics i la conselleria va demanar explicacions a l'empresa responsable. El Departament de Justícia assegura que ha rebut el compromís de la companyia encarregada del servei de traduccions de prendre mesures perquè no es repeteixin aquests problemes i ha obert un expedient sancionador que acabarà amb una sanció econòmica. Des de Justícia recorda la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que sàpiga la llengua, més enllà de traductors o intèrprets contractats pel departament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà divendres l'ordenança municipal que prohibeix l'ús del burca i el niqab a l'espai públic. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Junts ha anunciat que hi donarà suport, cosa que suposarà, per tant, que suma prou vots per tirar endavant. Lleida, Júlia Albacar.
1: Els juntaires posen com a condició que el govern socialista accepti posar dutxes i lavabos públics al carrer, ja que Lleida és de les poques ciutats de l'Estat que no en tenen. A canvi, votaran a favor de la nova ordenança de civisme que preveu sancions per a les dones que utilitzin el vel integral. La portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, defensa esta regulació.
2: Estem en contra del burca i no comprem ni volem comprar el relat de és que si no aquestes senyores, aquestes persones no podran sortir de casa. Perquè si una persona no pot sortir de casa perquè el seu home no li deixa sortir de casa, això vol dir una altra cosa i segurament és un altre delicte.
1: També s'inclouran la majoria de les 50 d'esmenes que ha presentat Junts. En canvi, el PP, Esquerra i el Comú hi votaran en contra. A Lleida ja es va intentar prohibir l'any 2010 l'ús del burca i el niqab, però la justícia ho va tombar perquè considerava que un ajuntament no té competència per regular sobre limitacions en llibertat religiosa.
3: 3Cat Info.
0: L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per a Espanya. L'organisme, amb seu a París, preveu que aquí la inflació es dispararà al 3,7%, 7 dècimes més que a la zona euro, i que aquest repunt serà persistent. L'any que ve la inflació encara se situarà al 3,4%, molt per sobre de l'objectiu del 2% que fixa el Banc Central Europeu. Malgrat tot plegat, l'OCDE manté que l'economia espanyola seguirà sent la que més creix a l'eurozona. Aquest any ho farà un 2,6%, 4 dècimes més del que havia calculat fins ara. Però el secretari general de l'OCDE, Matthias Cormann, avisa que la capacitat de resistència de l'economia global està arribant al límit.
4: L'economia mundial ha superat un altre xoc millor del que s'esperava, però la seva capacitat per absorbir-los no és il·limitada. Les reserves d'energia han baixat, el marge de maniobra fiscal s'està reduint, els costos de finançament augmenten i no n'hi ha prou només amb la resiliència.
0: L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès, tant a Europa com als Estats Units, per intentar contenir els preus. També apunta que l'auge de la intel·ligència artificial pot ajudar a impulsar l'economia, tot i que no prou per compensar la complexitat del context actual. I malestar al sector agrari per l'encariment dels combustibles. El gasoil agrícola ha pujat un 62% en els últims 6 mesos i reclamen ajudes directes. Unió de Pagesos ja ha convocat una tracturada el 14 d'octubre a Barcelona. Lleida, Júlia Albacar.
1: El preu del gasoil B, l'agrari, ha passat de 96 cèntims a 1,5 euros. Una situació que posa contra les cordes moltes explotacions que no poden fer front a l'augment de les despeses. A tot això s'hi suma l'afectació del canvi climàtic i els danys de la fauna salvatge. Sentim Vicenç Pasqual de Jarc i Pere Roquer de Saja.
5: No arriba petroli, tots estem perjudicats, però, ostres, els aliments que produïm, o haurem de deixar de produir aliments, o si s'ha de repercutir tot, la gent no podrà comprar.
6: Serà molt complicat de que la gent pugui sembrar, però que, a més, puguem plenar els dipòsits per poder treballar.
1: Per tot plegat, Unió de Pagesos ha convocat una nova mobilització i reclamen ajudes directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per compensar l'increment dels costos de producció. Raquel Serrat és coordinadora nacional del sindicat.
7: Convoquem a tots els pagesos i pageses de Catalunya. Serà una tractorada, serà de la manera que vulgui venir la gent, però hi hem de ser tots.
1: La tractorada que convoca Unió de Pagesos passarà pel Departament d'Agricultura, per la delegació del govern espanyol i per la plaça Sant Jaume.
3: El temps.

0: Gemma Puig.
1: Poques novetats aquest dijous. Mantindrem aquest mateix tipus de temps, un ambient estiuenc, amb temps molt, molt estable. Estem sota els efectes d'aquest potent anticicló que ens continua portant aquesta estabilitat i amb aquestes temperatures força agradables. Al matí, un ambient una mica més fresc, cap a comarques interiors, cap al Pirineu, fins i tot per sota, en alguns casos del 10 graus, amb alguna boirina matinal als dos extrems de la costa, cap a l'Empordà i cap a les Terres de l'Ebre. Sol, calor al migdia. Les temperatures tornaran a situar-se entre els 28 i els 32-33 graus, les més altes per sobre, i a la tarda, com a molt, algunes bandes de núvols alts i prims. Divendres es mantindrà l'estabilitat i el sol i encara pujarà més la temperatura.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'incendi que ha causat un mort en un complex sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Dels 13 hospitalitzats, només dos continuaran ingressats i a la resta els han reubicat en altres centres. L'Ametlla del Vallès, Marta Vallès.
3: Encara es desconeixen les causes del foc que ha deixat força afectades la primera i la segona planta de l'edifici. L'incendi va començar en una habitació de la primera planta, on un cop sufocades les flames es va trobar el cos de la víctima. Es tracta d'un home de 53 anys, ingressat a la zona de pacients d'alta complexitat. Segons s'ha apuntat, la porta d'accés a la seva habitació estava bloquejada. El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, diu que els sistemes de seguretat van funcionar.
4: Tot el sistema de seguretat ha funcionat, les portes, els tallafocs han funcionat, els sistemes d'alarma de contraincendis també han funcionat, però no hi ha cap protocol que digui que les habitacions han d'estar tancades.
3: En aquest centre sociosanitari de titularitat pública conviuen gent gran amb pacients amb patologies diverses de diferents edats. Dels 13 residents que es van traslladar a l'hospital, només dues persones continuaran ingressades, una d'elles a la unitat de cures intensives. El centre treballa per anar recuperant la normalitat i tornar a fer habitables els espais afectats pel sinistre.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, acusada d'haver estafat 400 persones. El jutjat li retira el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes. Li atribueixen un frau de 2 milions d'euros. Figueres, Laia Claret.
5: Jordi Casanovas, cap de l'Àrea Central de Delictes Econòmics de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, explica que l'empresa operava des del 2024 i que els primers viatges sí que es van fer. Remarca que utilitzava els diners estafats per cobrir el deute.
6: Era una economia que nosaltres li diem de bola de neu o circular. Cada vegada que hi havia un ingrés, aquell diner no era tresoreria, no era efectiu. Sortia de la compte per uns endeutaments, per uns pagaments, que el que generava és que cada vegada necessitava més clients per poder cobrir aquestes mancances de deute, aquests reendeutaments.
5: El jutge ha acordat les mesures cautelars de retirada del passaport, compareixença als jutjats i embargament preventiu dels 2 milions. La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada.
2: 3Cat Info.
0: Ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 246.000 vehicles, el 42% dels previstos en l'operació sortida, coincidint amb el pont de la Mercè. Un dispositiu que durarà fins aquest dijous a les 3 de la tarda. La primera part de l'operació sortida s'ha fet sense incidències destacables, tot i que una topada múltiple a la tarda a l'AP7, entre Montmeló i la Roca del Vallès en sentit Girona, ha deixat alguns moments una cua de fins a 8 km i mig. El Servei Català de Trànsit preveu que aquest dijous, a partir de les 10 del matí, hi hagi el segon gruix de sortides de vehicles. Per tot plegat, els Mossos d'Esquadra desplegaran 1.300 controls de seguretat. I amb el toc d'inici, tot just en acabar el pregó de les festes de la Mercè, l'alcalde Jaume Collboni ha donat per inaugurades les festes de la ciutat de Barcelona. El pregó, Antoni i Meritxell Falgueres han fet una defensa aferrissada del comerç de proximitat i de quilòmetre zero. Barcelona Nascura.
7: Antoni i Meritxell Falgueres han dit que el seu era el pregó dels qui no acostumen a tenir el micròfon. Els comerciants, els botiguers i els veïns dels barris han reivindicat el tracte proper i l'empatia del comerç de proximitat.
8: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin. Perquè la Barcelona de la gent no surt sempre a les postals, però fa que aquestes existeixin. El comerç de proximitat és el que ens recorda que una ciutat no només es construeix amb grans actes o esdeveniments, perquè Barcelona és una manera de viure i una manera d'estimar.
7: Minuts abans, l'alcalde Collboni ha convidat tothom a gaudir de la festa, la música i la cultura popular.
0: I Tarragona tanca el dia gran de la Festa Major de Santa Tecla. La Diada Castellera els ha deixat la supercatedral descarregada de la Colla Jove i el ball satíric de Dames i Vells ha carregat contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde. Tarragona, Ricard Buigas.
9: La plaça de la Font ha vist el 5 de 9 descarregat de la Jove de Tarragona i també la gran actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, la millor del seu historial, amb un 5 de 8, un 2 de 8, un 4 de 8 amb l'agulla i el pilar de 6. David Lobo és el cap de colla.
10: És molt de rebut, o si més no de justícia, que les coses doncs, ens surtin bé. Vale? Crec que diu molt de com assagem a casa, de quines han estat les aspiracions.
9: Els xiquets de Tarragona han sortit de plaça en dos castells, el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat. Els xiquets del Serrallo han tingut una jornada accidentada. Han descarregat el 4 de 8 i han deixat només encarregat el 3 de 8 i el 2 de 8. Un acte molt emblemàtic a Tarragona, el ball satíric de Dames i Vells ha criticat el govern de la Generalitat a l'extrema dreta i no s'ha oblidat del passat de Ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
11: Des d'ara ets Super Rubén, l'heroi d'aquesta ciutat. Però la capa és taronja? Un record del teu passat.
9: L'èxtasi ha arribat amb l'entrada del braç de Santa Tecla a la catedral enmig del ball de tots els elements festius de la ciutat. La pirotècnia guanyadora del concurs internacional de focs ha estat l'encarregada de fer el castell de focs de la Punta del Miracle. Aquest dijous al migdia arribaran els pilars caminant de les quatre colles castelleres de la ciutat.
0: I encara en cultura, els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Sona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els ballesans Orelladors s'han rebut el segon i el tercer guardó. Barcelona, Marc Ruiz.
12: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Sona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
13: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
12: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Slitterkini, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els ballesans Orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: I abans dels esports, encara us expliquem que l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, un guardó que ha recollit aquest dimecres en el marc de la Setmana del Llibre en Català. El jurat ha destacat que l'escriptor ha aconseguit no repetir-se mai, llibre rere llibre, gràcies a la seva versatilitat. En declaracions a l'ACN, Solsona ha comparat el guardó amb un Òscar honorífic i ha assegurat que no el viu com una obra acabada, sinó com un estímul per continuar treballant. L'autor de títols com Les Hores Detingudes, L'Home de la Maleta i No Tornarem Mai Més ha defensat que el premi és compartit amb els lectors i ha celebrat que, tot i que no va néixer en una època de repressió de la llengua, ell pot viure d'escriure en català gràcies a les generacions que van resistir.
2: Esports.
0: Amb Damià Aguilar.
14: El Barça femení campió vigent ha debutat a la Champions amb una golejada per 5-2 sobre el París, amb dos gols de Payor, un de Kerolin, Serra Jordi i Graham, Pere Romeu, entrenador.
15: Content, però crec que el nostre partit no ha sigut suficientment bo i suficientment contundent com per que estigui encantadíssim el partit del meu equip.
14: S'avançava l'equip francès al minut 5, però abans de la primera mitja hora de joc, les jugadores de Pere Romeu ja havien capgirat el marcador 4-1 al descans i 5-2 al final.
15: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones, todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
14: El Barça ha acabat jugant amb Laia Cabetas, Carolina Ferrera i Lua Arufe.
15: Ara mateix nosaltres no podríem tirar sense jugadores del filial. D'algunes, com la Carolina i la Lua, ja porten moltes setmanes d'entrenament amb nosaltres, porten més partits, però la Laia Cabetes va venir a entrenar ahir per primera vegada amb nosaltres i avui ja ha debutat. És part fonamental i és una realitat actual de l'equip.
14: Clàudia Pina s'ha retirat tocada. Les pròximes hores li faran proves. També jugats aquest dimecres, Chelsea 1, Àustria-Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0.
2: 3CAT Info.
14: A Reus s'han disputat les dues finals de les Lligues Nacionals Femenines de Bàsquet. La final absoluta l'ha guanyada el Cadí la Seu, que ha superat l'Espart Unigirona per 67-72, malgrat els 22 punts Diana per l'equip del Gironès. Han triat com a millor jugadora Marina Mata. La seva companya, Laia Raventós, diu que són un equip conjuntat.
16: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
14: Per l'Uni Girona, la Caral Casas explica què no han fet bé.
17: Sí, el que havia començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era en el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
14: A la final de la Lliga Challenge, el Joventut de Badalona s'ha imposat 70-60 sobre el Lima Horta Barcelona, amb la contribució de 21 punts de Chanaya Pinto, segon títol de la Lliga Challenge per la penya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: Aquest dijous comencen la Nations League de futbol i l'Eurolliga de bàsquet. Des de la concentració de la selecció espanyola de futbol a les Roces, el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, està molt agraït al seu equip.
18: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Español, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo...
14: Entre els partits inicials de la Nations League, Països Baixos, Alemanya, Portugal, Gales i Noruega, Dinamarca. El Barça de bàsquet debutarà aquest dijous a l'Eurolliga a casa contra l'Efes d'Istanbul a partir de 9:15 amb la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuman. El partit el podreu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. També es jugarà un Dubai Real Madrid i un Baskonia Olympiacos. A la primera ref, el Sant Andreu ha empatat a 1 a casa amb el Real Madrid B, gol de Pau d'Arbre. Partit pendent de la quarta jornada, l'equip barceloní segueix el descens a la Lliga Masculina de Waterpolo. Un partit també pendent del cap de setmana, Mediterrani 15, Sabadell 17 de la primera jornada. El Mundial de Ciclisme de Montreal al Canadà. Aquest dijous es disputa la prova en ruta júnior masculina amb el concurs del català Aitor Martínez. En futbol de primera, el València confirma Javier Aguirre com a nou entrenador fins a final de temporada amb opció a una més, i el Deportivo de la Coruña perdrà 2 mesos Aubameyang per una lesió de menisc que l'enviarà al quiròfan.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
20: El matí de Catalunya Ràdio.

0: L'actualitat ens porta aquest matí en primer lloc cap als Estats Units perquè Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de l'ONU la gestió que el govern ha fet de la crisi a Ceuta.
1: Donde la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las crisis de migración irregular más importantes de los últimos años. La tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo, pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Sánchez també ha carregat contra les polítiques de Donald Trump davant del plenari, on també hi ha intervingut el president de l'Iran. Enviat especial a Nova York, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Un president iranià molt combatiu assegurant que cap atac quedarà sense resposta i un president ucraïnès advertint que Putin no té límits i que és una amenaça imminent per a Europa. Aquests han estat els protagonistes de la segona jornada d'aquesta Assemblea General de l'ONU.
0: De seguida tornarem a Nova York, que en una tensió als mitjans Pedro Sánchez també ha parlat de les joies de Zapatero, per dir que manté la confiança en l'expresident, i li han preguntat pel fet que la seva dona vagi a judici. Sobre això ha respost que està tot dit des de fa temps. El president del govern espanyol també ha fet una crida als partits per aprovar un nou decret sobre habitatge. Això després del desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys, a Madrid, que avui veureu a totes les portades dels diaris i que ahir van treure de casa seva en camilla i ambulància. És un mes dels molts desnonaments que hi ha cada dia, però aquest ha generat una gran mobilització social. Fins i tot a Barcelona hi ha hagut mobilitzacions en les últimes hores. Per cert, sobre habitatge, avui al matí de Catalunya Ràdio us avancem que la pressió de l'Ajuntament contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes més aviat discrets. En un any només s'ha reduït un 10%. A les principals plataformes immobiliàries encara se'n poden trobar més de 500. De seguida ho ampliem. En esports, avui comença l'Eurolliga de bàsquet al Palau a 8:45, Barça Efes d'Istanbul. Podreu seguir el partit a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I a la Champions femenina, debut amb golejada del Barça.
3: L'UA fa la passada cap a Payer, la rematada de Payer i el gol. El cinquè del Barça, el gol d'Eva Payer.
0: 2-5 al camp del París. Les blaugranes comencen amb bon peu el camí cap a la cinquena Champions. I pel que fa al temps, doncs pocs canvis, no? A l'Eicordomí, sol, calor... Seguim així?
4: Bon dia. Sí, seguim sense canvis, seguim amb sol, amb temperatures avui una mica més altes, encara podríem pujar 1 o 2 graus a l'interior i arribar amb més facilitat als 33 o 34 graus. Això es mantindrà així encara tota la setmana. A partir de diumenge al vespre pot començar a canviar i la setmana que ve ens arribarien ja petits ruixats.
0: Doncs així comença el dia de la Mercè. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio tindrem l'anàlisi de Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. I a 11:45 coneixerem la història del restaurant Cinco Hermanos, una institució que visitarem a l'espai de la taverna. I quan passen 4 minuts de les 6 del matí, comencem aquesta hora el repàs de l'actualitat amb Marc Jurado i Lara García. Bon dia.
6: Bon dia.
0: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%. Però si posem el focus en els últims mesos, fins i tot veiem un repunt considerable.
7: Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost. Són 167 més que al maig, quan hi havia 358. Respecte a fa un any, se n'ha trobat una seixantena menys. Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més il·legalitat. El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
8: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
7: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. S'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a detectar una mitjana de 300 o 400 anuncis il·legals cada mes. Airbnb argumenta que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència real d'habitatge d'ús turístic, l'anunci de l'apartament no surt publicat al web.
0: Els principals afectats que continuïn aflorant apartaments turístics sense llicència són els veïns.
7: A la bústia de queixes i denúncies del matí hem rebut el missatge de la Núria, veïna de la Barceloneta.
6: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
7: L'Ajuntament de Barcelona té el compromís de revocar el 2028 totes les llicències de pisos turístics vigents, que actualment són 10.500.
0: Si voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies al Matí de Catalunya Ràdio, podeu fer enviant un missatge al 636 36 06 09. I d'habitatge també se n'ha parlat a Nova York. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i del ressò mediàtic del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de fa 70 anys i que s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada.
9: El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També ha enviat un missatge a la resta de partits.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
9: Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver sigut prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonament. Sentim Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres.
11: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los la policia.
9: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres.
0: I ha dit que ha aturat in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat.
7: L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja estava preparant-se per sortir.
0: Anem a Vignati Adell.
12: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
13: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
12: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
14: O tallem això del socarrel o ens anem a l'abisme real.
12: Des de Vic, Nati Adell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sí, sí, 9 minuts al matí. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
9: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Tornem a Nova York, Oriol Serra.
2: Hola, bona nit. El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
15: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
2: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Nova York.
0: També ho hem estat seguint aquests dies. Rècord d'abstenció a les eleccions legislatives del Marroc.
7: El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en els últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el mateix sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Sonoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, la CIA alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia?
9: Sí, si més no, el que publica avui El Mundo diu que el Kremlin ha posat en el punt de mira els països mediterranis segons informacions que els serveis d'intel·ligència dels Estats Units haurien fet arribar a diversos països europeus. El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que assegura que els russos textualment faran servir drons i els llançaran des del mar ocults al contenidor d'un vaixell. Les autoritats lituanes sabrien fins i tot el tipus de dron que els russos podrien fer servir contra Espanya, França o Itàlia. Un Gerbera d'aproximadament 2,5 metres d'envergadura i un abast màxim declarat de 600 quilòmetres, depenent de la càrrega explosiva que porti. Seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna. Lituània tindria aquesta informació des de després del misteriós viatge del director de la CIA, John Ratcliffe, a Moscou el 25 d'agost.
0: I qüestió destacada també de les últimes hores, José Luis Rodríguez Zapatero demana ara al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007.
7: La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
0: Ara a Madrid, Paula Brujats.
17: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Incident rocambolesc ahir al Congrés que investiga una diputada del PP perquè va fer servir un espai de gas pebre que ha acabat amb 12 de persones afectades.
9: Sí, ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'espai per indicació de la diputada.
0: Dani Sánchez.
18: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un spray de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
19: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
20: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
19: Esto no es un arma. Obviamente ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
18: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa. Des de Madrid, Dani Sáenz Viaja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: En fi, això i a la seu de la Sobirania Popular a Madrid. Aquí les explicacions de Salvador Illa sobre el fiasco de les proves PISA no convencen l'oposició que li continua demanant al cap de la consellera Niubó.
7: El president la va exculpar i d'una errada que va qualificar d'inacceptable.
0: Àlex Giralt Robert.
1: Després d'haver escoltat Illa, cap grup fora del PSC va suavitzar les crítiques contra Niubó ni els aliats d'Esquerra i els Comuns.
21: Marxar i assumir responsabilitats.
22: No es pot limitar a assenyalar a tres persones.
1: Ni la resta de l'oposició.
23: La prova definitiva que li importa poc l'educació és que vostè encara mantinga la consellera Niubó.
24: Nos hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
1: I és que el president, tot i l'autocrítica,
25: ha estat un error inacceptable i és responsabilitat del meu govern.
1: Va tornar a tancar files amb la responsable d'educació.
25: La consellera té la meva confiança i m'ha posat el càrrec. Les vegades que ho convico a disposició és que tinc.
1: Amb el cessament de la número 2 del departament i els expedients i investigacions internes, va demanar girar full de l'afer PISA i centrar-se en el pacte de país en educació. Àlex Giralt Robert pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Passa pràcticament un minut d'un quart de set del matí. En crònica de successos us expliquem que han detingut a Madrid la parella de Josep Juan Pere per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Anem fins a Viella, Sofia Cabanes.
26: Bon dia, sí, els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Juan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Juan Pere, per cert, amic d'Isaac Andic. Doncs bé, la defensa de la terapeuta de la família, Andic, denuncia el linxament mediàtic que està patint la seva clienta i estudia emprendre accions legals.
9: El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
27: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
9: Jofresa també denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella.
0: I els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia dos anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia.
7: Segons van avançar els diaris El País i El Periódico, el cadàver de la víctima estava tapat amb una manta en una habitació d'aquesta casa on vivien dues dones que s'han identificat com la mare i la filla de l'home mort. Totes dues han explicat als Mossos que l'home va morir fa dos anys assegut al sofà i que van deixar-lo en una habitació. La família no sortia de casa des de la pandèmia. Els Mossos han traslladat a les dues dones a un hospital per rebre un reconeixement mèdic i investiguen si l'home va morir per causes naturals o veia indicis de criminalitat. Els veïns van ser els que van alertar el telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt de temps.
0: I dos apunts més abans dels esports. El Departament de Justícia multarà l'empresa d'intèrprets que va donar servei durant el judici del cas de Roger Espanyol.
9: Els errors de les traduccions van obligar els advocats a traduir-se ells mateixos i a expressar-se en castellà. Per evitar malentesos, els advocats havien sol·licitat el servei de traducció, però la intèrpret designada era especialista en ucraïnès i rus i no pas en català.
0: I l'altra, l'Audiència Nacional absol Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en el cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco.
7: La sentència del tribunal exculpa l'advocat de Carles Puigdemont perquè considera que no va participar en la coneguda com a Operació Mito, que va introduir a Europa gairebé 4 tones de cocaïna el 2017. La fiscalia demanava gairebé 10 anys de presó per a Boye. L'advocat deia ahir a X que la sentència ha estat una alegria immensa i agraïa el suport de la família i del seu equip. L'audiència ha condemnat el narcotraficant Miñanco a 17 anys de presó per blanqueig de capitals, organització criminal i delictes contra la salut pública.
0: I els esports, Robert Prat?
28: El Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí Laseu, campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espar Uni Girona.
0: 10 minuts i 2:15 del matí. Ara 3 titulars de Cultura en 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: La primera.

0: dia central de la Festa de la Mercè, hi ha jornada castellera i a la nit hi ha dos grans espectacles, un amb més de 750 drons que es podrà veure des del mar i l'espectacle de la Fura dels Baus que es podrà veure al Moll de la Fusta.
1: La segona.

0: avui al Festival de Sant Sebastià, Javier Giner, que es va inspirar en aquest tema que sentim per escriure la sèrie Jo Addicto, debuta com a director d'un llargmetratge amb esta soledat protagonitzada per Oriol Pla i Marina Salas. També es presenta la segona producció catalana que va a competició. Es diu Sants, de Miquel Gurrea, amb Victoria Luengo de protagonista.
1: I la tercera.

0: La de l'actor Iol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut la seva interpretació en l'espectacle Gola, on explora la figura del pallasso. Després d'estrenar-se en diferents teatres, es podrà tornar a veure a Barcelona a partir del 21 d'octubre a la Sala Becquet.
1: Doncs tot això, avui que és dijous, 24 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Ona, amb 3 quilos i 500 grams, a l'Hospital Clínic de Barcelona, i el Mohamed, amb 3 quilos i 625 grams, a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A partir de les 9, obrirem l'àgora per parlar de les joies de Zapatero. L'expresident espanyol ha informat al jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i que les va acceptar per deferència. En parlarem amb el filòsof Oriol Ferrés.
4: A 9:45 analitzarem quina és la implicació dels joves en la política i ho farem amb el professor de Ciències Polítiques a la Universitat Pompeu Fabra, Roger Soler i Martí.
3: A 11:15 entrevistarem els pregoners de la Mercè i propietaris del celler de Gelida, Toni i Meritxell Falgueres.
4: I a 11:45, la taverna. Avui des del restaurant Cinco Hermanos, amb el director de l'establiment, Jordi Gerpe, el Marc Casanovas i el Pau Aranós.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomi, bon dia.
5: Bon dia. Sí, amb temperatures que avui encara poden pujar una miqueta més que ahir. Arribaran entre els 32 i 34 o 35 graus als llocs més càlids, al voltant dels 30 a prop de la costa. Ara tenim uns valors força còmodes. A Bossòst, a la Vall d'Aran, 14 graus, 10 a Campdevànol, al Ripollès, 18 a Cerdanyola, al Vallès, i 20 graus en Posta. Avui poden formar-se 4 bancs de núvols baixos a l'extrem sud de la costa i també a l'extrem nord de la Costa Brava, i a la tarda arribaran alguns núvols prims. I en pròxims dies, tranquil·litat encara, fins dissabte, diumenge també, però sí que de cara a la tarda vespre arriben més núvols, i la setmana que ve hi ha una mica més de moviment, amb petits ruixats i unes temperatures que tendiran a normalitzar-se.
1: I la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, avui es nota que és dia festiu a Barcelona perquè se circula amb fluïdesa a tota la xarxa, no hi ha les retencions habituals. I pel que fa al transport públic, avui també, amb motiu de la Mercè, el Servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu. I a l'R4 hi ha horari de dia festiu amb servei de trens especial de reforç. Tenen horari de dia feiner els trens regionals, els trens de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora volem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit, comencem a Berlín. Jordi Regàs, guten Morgen.
6: Ja, yeah, good morning.
1: A Nova York hi tenim l'Oriol Serra. Good morning.
7: Good morning, Francesc.
1: Des de Perpinyà, Laura Bertran, bon dia.
8: Bon dia, Francesc.
1: I des de València, Pepa Ferrer, bon dia.
9: Bon dia, Francesc.
1: Doncs comencem a Alemanya, on, tot i que Europa aposta per prioritzar les armes Made in Europe i també la seva fabricació, acaben de signar un acord milmilionari amb els Estats Units. Jordi, és un bon negoci per als alemanys, tot plegat?
6: Bon negoci ho és sobretot pels americans. Alemanya es gastarà només en la compra d'armament als Estats Units 20.000 milions d'euros, i la meitat són per la compra del caça-bombarder F-35, del qual Alemanya han encarregat més de 30 unitats. El problema és que això prolonga fins ben bé el 2040 la dependència amb els Estats Units. Alemanya, per aquesta compra, ha afirmat que afrontarà qualsevol pujada de preu posterior, excepte també endarreriments en les dates d'entrega, no recorrerà a cap tribunal per queixar-se i, a més, els Estats Units poden aturar quan vulguin l'entrega de noves unitats. Un gran acord no sembla que hagin signat.
1: D'Europa a Amèrica, els Estats Units s'acosta a Halloween, tant com aquí s'acosta a Tots Sants, però mentre aquí els panellets encara no es venen, allà ja s'han disparat les vendes de tot el que té a veure amb aquesta festivitat, Oriol.
7: Doncs sí, i la bogeria ja va començar a finals d'agost, quan el 49% dels consumidors van iniciar les compres relacionades amb Halloween. Atenció, perquè els nord-americans es gastaran més de 13.000 milions d'euros en aquesta festivitat. Sí, els Estats Units embogeixen cada any de manera incansable quan arriba Halloween, i això que encara falta 5 setmanes perquè arribi la nit del trick or treat, perquè la canalla es disfressi de la manera més terrorífica possible i perquè els nord-americans decorin les seves cases com si es tractés d'un concurs per veure qui té la finestra o el jardí més inquietant.
1: Més a la vora, saltem a la Catalunya Nord. Les autoritats nord-catalanes acaben de prohibir el bany als llacs i basses d'aigua de muntanya situats a l'espai protegit Natura 2000. El Capcir, la ROM, és mediambiental, Laura?
8: És exactament això, tant per les causes com per les conseqüències, i concerneix, entre d'altres, la Buyòs i Camporells. Primer les causes, perquè la pujada generalitzada de les temperatures provoca un augment de la freqüentació de la muntanya a l'estiu. I pel que fa de les conseqüències, perquè qualsevol canvi pot afectar la biodiversitat, sigui perquè l'activitat humana pot deteriorar el ter i els sediments per pol·lució o també la possible introducció d'espècies invasores. Aquesta prohibició s'aplica des de l'1 d'abril fins al 31 d'octubre.
1: Doncs així tenim el món. Falten 3 minuts per 6:45 del matí.
9: Comprant a Aldi, menges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
10: Que l'any serien 1, 2, 3...
9: Més de 2.400 euros.
10: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana la banana, 0,99 al quilo.
9: I el llom de porc extra tendre, 3,79 al pack. Més info a aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... A aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
12: 10 anys.
13: Els llums s'han apagat.
14: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
12: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
14: I ho farem amb un programa especial.
12: El dimarts 29 de setembre.
14: Amb els col·laboradors d'avui.
12: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
14: 10 anys d'esports.
12: 10 anys de ràdio.
14: 10 anys de Tot Costa.
15: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
1: Catalunya Ràdio. 6:45, ara els esports. El Barça debuta en victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París.
16: Dos gols de Payor, un de Carolyn, Sarra Jordi Graham, tot i que el París va fer el 0-1 als 5 minuts, 4-1 pel Barça a la mitja part. Una de les golejadores, Sarra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i les jugadores que han marxat.
17: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
1: El Barça debuta a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant de l'Efes d'Istanbul.
16: Dario Brizuela, jugador blaugrana, reconeix que necessiten una mica de temps per assentar un projecte amb tants jugadors nous.
18: Todo es muy nuevo, pero partimos, como todos los equipos, de empezar de cero. Igual sé que nosotros necesitamos un proceso de construcción un pelín más largo y un poco más intenso.
16: A Catalunya Ràdio estrenem la temporada de transmissions de l'Eurolliga amb aquest Barça-Efes a l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. Amb Ernest Macià, Carme Lloberes, transmetrem tots els partits de l'Eurolliga a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
1: Xavi Hernández debuta aquest vespre com a seleccionador dels Països Baixos.
16: El partit que jugarà contra Alemanya, l'Alemanya de Jürgen Klopp, a partir de 8:45.
19: Jürgen is one of the best.
20: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
19: Coaches and this kind of teams.
16: El Cadí la Seu guanya la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, 67-72 davant l'Espart Unigironès, i a primera ref el Sant Andreu empata 1 amb el Madrid Castella.

0: En punt, 7:15. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà a les 7:45 a Bagergué, a la Vall d'Aran.
1: I es pondrà a les 7:51 a la tarda.
0: Les temperatures a aquesta hora.
2: A Lleida hi ha 14 graus, 16 a Anglès i 18 a Cornellà de Llobregat.
0: Pel que fa al temps, es manté l'ambient estiuenc. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, avui reforça una mica el vent de Garbí, que farà pujar lleugerament la temperatura a molts llocs de Catalunya. Gairebé tot arreu arribarem entre els 30 i 34 graus, amb un dia de sol, amb alguns núvols prims a la tarda.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit, circulació amb fluïdes a tota la xarxa de carreteres. I pel que fa al transport públic, avui, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
0: Tot això avui, que és dijous 24 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms. El primer, pisos turístics il·legals.
1: Us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona, tot i el control que intenta posar l'Ajuntament. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
0: El segon, Mari Carmen.
2: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament d'aquesta dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
0: El tercer, Nacions Unides.
1: Durant el seu discurs a l'Assemblea General, el president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta, respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president iranià, Massoud Pezeshkian, ha desafiat Trump i l'ha acusat de terrorisme.
0: El quart, José Luis Rodríguez Zapatero.
2: L'expresident del govern espanyol assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007 i ha demanat al magistrat que l'investiga per contraband i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
0: I el cinquè, Julia Lüdenwall.
1: La terapeuta de la família Endic denuncia el linxament mediàtic que està patint, diu, i estudia emprendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que els Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
5: Pendents del nou viatge que el papa farà per a Europa, en aquest cas a França, Lleó 14 terra demà a París, anirà també a Lourdes i a Metz. Un viatge marcat pel fenomen migratori. A la capital, de fet, visitarà un centre que acull immigrants on el lema és cuidar la persona sense importar qui sigui, d'on vingui o els motius que l'han portat a desplaçar-se.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: El jutge que estudia els recursos dels periodistes vetats per Donald Trump ja ha començat qüestionant la mesura. No ha entrat encara en el fons de tot, però sí que d'entrada ha dit que no entén com se'ls ha vetat l'accés a la Casa Blanca sense unes regles clares i sense una notificació a temps. Ve a dir que els periodistes no saben què poden i què no poden fer.
0: I amb què diran avui a la Xina?
5: Doncs més enllà de la reunió entre Trump i Xi Jinping a Washington, pendents de Corea del Nord. El ministre d'Afers Exteriors d'aquest país ha afirmat que l'estatus d'armes nuclears de Corea del Nord és irreversible i avisa que com més li demani Washington que ho aturi, o els seus aliats també que no ho tirin endavant, diu que més endurirà la postura del país sobre aquesta matèria.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Centrada sobretot en Zapatero i l'habitatge.
6: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudites. Aquest té el tema d'obertura del diari Ara, un titular semblant al periòdico i al País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat una mica més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. Això va acompanyat d'una gran fotografia de portada d'aquesta dona madrilenya en cadira de rodes i plorant. El periòdico explica que Pedro Sánchez demana suport al decret d'habitatge després del desnonament de la Mari Carmen. Llegim avui altres temes de portada, la trobada de Sánchez i Mamdani. Els veiem a tots dos a la portada del diari Ara i amb les paraules textuals «Els poderosos ens tenen por» i la CIA, que segons El Mundo, alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Acabem amb successos perquè la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu el periòdico, i per la seva banda La Vanguardia explica que han detingut la parella de l'arquitecte Josep Joan Pérez per la seva mort.
0: I a la premsa comarcal, Lleida preveu superar enguany les 600.000 tones de farratges exportats a tercers països.
2: La unitat de certificació d'agricultura de la subdelegació del govern espanyol a Lleida preveu certificar aquest any l'exportació d'un nou rècord de farratges, com ara alfals deshidratats, cibada, panís i palla. Es tracta d'una xifra superior a la registrada els anys anteriors i els principals destins són Corea del Sud, els Emirats Àrabs i l'Aràbia Saudita. A Reus, l'Ajuntament ha aprovat un conjunt de mesures per corregir una incidència detectada en la interpretació de les exempcions d'accés a la zona de baixes emissions per a empreses vinculades a la ciutat, tot plegat arran de la queixa d'una empresa de Reus que va traslladar al Diari de Tarragona el seu malestar després de rebre una vintena de multes de més de 200 euros per infringir les ZBE amb dues furgonetes professionals. I el 9-9 explica que la propietat de l'antiga fàbrica Birba de Camprodon vol convertir l'espai en pisos. L'edifici, catalogat com a bé cultural d'interès local, es va inaugurar l'any 1929 per fabricar-hi les famoses galetes i ara s'hi faran 55 habitatges.
0: I en esports, ara ho apuntàvem, bona estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert.
7: Debut amb victòria a la Champions, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. El Barça F és a quarts de nou. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. Xavi, que s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya, 3:15. I el Cadí, la seu campió de la Lliga Catalana Femenina de bàsquet, 67-72, davant l'Espart Unigirona.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 40 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. Les midterms dels Estats Units faran una certa pausa mercès a la visita de Xi Jinping a Washington. Els dos líders mundials arriben a la trobada amb molta confiança i amb ganes de mostrar-se molt de respecte mutu. Trump encara presideix el país més poderós del món i Xi és segurament el polític amb més poder del planeta. De fet, quasi el 60% dels americans estan a favor d'una major col·laboració amb Pequín i a Trump li interessa que el dictador xinès continuï comprant productes com ara la soja, especialment els ramaders dels estats republicans. Així, també li va bé que Trump no posi cap impediment a la possible annexió xinesa de Taiwan. Al seu torn, Trump ha mostrat molt d'interès en que la intel·ligència artificial no es reguli i els xinesos hi estan d'acord, sobretot perquè volen liderar aquest sector tecnològic a nivell mundial. I aquí hi ha una diferència que pot ser interessant. Els americans no es fien de la IA ni dels seus magnats, mentre que els xinesos estan entusiasmats amb aquesta troballa.
0: Són 6:45 del matí i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de les joies de Zapatero després que hagi dit el jutge que són un regal del rei de l'Aràbia Saudita. També analitzarem la implicació dels joves en la política.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 8 minuts de 6:45 del matí.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb aquesta notícia i dada que us avancem al matí de Catalunya Ràdio, la pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals està tenint uns efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10%.
12: Però si posem el focus en els últims mesos, veiem un repunt considerable. Els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu. El consistori n'ha detectat 525 aquest agost, són 167 més que el maig, quan n'hi havia 358.
0: Respecte a fa un any, n'han trobat una 60 menys. Airbnb segueixen la plataforma que concentra més il·legalitat.
12: El 2025, l'Ajuntament i Airbnb van signar un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde Jaume Collboni era controlar-ho de manera més efectiva.
13: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa o quin model de turisme defensa. No permetrem cap empara de la il·legalitat.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis.
0: És evident que la crisi de l'habitatge torna a estar d'actualitat i, malauradament, per un cas especialment dolorós, el d'una dona de 87 anys, a qui ahir van treure del pis de Madrid on vivia des de feia 70 anys, la Mari Carmen, una qüestió que ja té dimensió política.
1: Pedro Sánchez ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona i s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva. També enviat un missatge a la resta de partits.
14: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Unes paraules de Sánchez que han arribat després que milers de persones sortissin dels carrers de Madrid, també de Barcelona, per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen.
1: Unes 10.000 persones es van concentrar ja al vespre a Madrid en un indret simbòlic davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per Isabel Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. L'actualitat passa aquests dies per Nova York, per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'hi ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
1: El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció, com dèiem, a la seu de les Nacions Unides.
14: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
0: Per cert, que el president iranià Massoud Pezeshkian ha defensat Donald Trump, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de fer terrorisme.
1: Sí, ho ha fet també durant la seva intervenció a l'ONU i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky culpa, per cert, Putin, que la guerra d'Ucraïna s'allargui.
0: I a tot això, Trump rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió.
1: El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials, Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat fins al 10 de gener.
0: I novetats també de les últimes hores en el cas contra José Luis Rodríguez Zapatero, l'expresident espanyol. Ha aclarit el jutge que l'investiga que les joies milionàries que guardava al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007, quan era president. I demana que les autoritats d'aquest país certifiquin aquesta versió.
1: Zapatero ha trigat 3 mesos a explicar l'origen dels collarets, braçalets...

0: Ami, aquest país, que confirmi que va fer exactament aquest regal, Zapatero avui revela que ho ha intentat sense èxit, diu que ha enviat dues cartes al protocol de la Casa Reial Saudita i que no li han contestat.
1: Més notícies. Els Mossos d'Esquadra investiguen una onada de robatoris a Mataró. En només 10 dies s'han robat amb força a 5 centres educatius.
2: Entre altres coses, els lladres haurien buscat les targetes SIM dels telèfons fixos dels centres. Segons informa Televisió de Mataró, com que el servei el porta Vodafone, en aquest cas els fixos també estan associats a una SIM. El pèrit judicial informàtic Bruno Pérez Juncà explica al Matí de Catalunya Ràdio quin interès poden tenir els lladres en aquestes targetes.
3: El valor de la SIM no és la informació que pot contenir, sinó per qui pots fer passar, sí? Perquè justament si tu tens aquesta targeta SIM vol dir que domines aquest número de telèfon i tu podries fer trucades amb aquest número. Clar, és un número de confiança, és un número de l'institut.
1: I investiguen un nou tiroteig amb un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs.
2: Els fets van tenir lloc ahir a la tarda. El ferit és un home que ha estat atès pels serveis sanitaris i, segons apunten els Mossos d'Esquadra, la seva vida no corre perill. Arran dels fets s'ha reforçat el patrullatge a la zona i la Divisió Investigació Criminal ha obert una investigació per aclarir què va passar.
1: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser, el Ripollès, no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna.
2: L'Ajuntament s'hi ha vist obligat després que s'ha detectat una avaria en un dels dos dipòsits del municipi. Cal canviar els filtres que eliminen l'excés d'arsènic. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
4: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitacions. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
1: I avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
2: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
5: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tan plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
6: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venent. Estàs participant en una història familiar.
2: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge.
1: I la banda osonenca de rock desenfadat Pla Moguda ha guanyat el Premi Sona Nou de Música Emergent en català.
7: Vaig escriure una cançó per sortir de tot això i s'emprenya.
8: Gràcies a aquest guardó ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El premi l'han rebut a la final que es va fer ahir a la plaça Catalunya de Barcelona. El cantant i guitarrista del grup, Jani Cabau, agraïa així el premi.
9: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Puto plaça Catalunya. És una bestiesa.
8: Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon guardó i el tercer.
1: Passa un minut de 3:15 del matí. Avui tindrem un altre dia de temps estable a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia, bona hora. Sí, avui amb temperatures una mica més altes fins i tot que ahir, tenim un vent de garbí que reforça una miqueta al migdia. Això pot fer disparar les temperatures un parell de graus més a moltes zones. Arribarem entre els 30 i 34 graus, potser a zones més càlides, al voltant dels 35 o una miqueta més. Això podria passar a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. I amb sol i amb alguns núvols prims poc importants que sobretot arribaran a la meitat nord de cara a la tarda. Demà divendres, més o menys el mateix, puja una mica més la temperatura en alguns llocs. Dissabte ja comença a recular, diumenge continua baixant lleugerament, molt lleugerament, i a partir de dilluns sembla que tenim petits canvis amb alguns ruixadets i fins i tot una normalització de les temperatures.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
11: Avui no tenim les retencions habituals d'aquesta hora a les carreteres a la zona de Barcelona, es nota que és festa a la ciutat, i pel que fa al transport públic, a motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu, i hi ha trens especials de reforç a l'R4, una línia en què recordem que des d'ahir els trens no paren a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida.
12: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies. avui hem rebut el missatge de la Núria de la Barcelona.

0: Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
1: I joves que van entrant gent, i gent diferent, una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, o la mateixa setmana dues persones, i clar, és quan et planteges, però... Aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
0: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar i amb caigudes en una jornada marcada novament per la pressió del preu del petroli, que ha tornat a superar els $100 al barril, i per l'augment de la rendibilitat dels bons després de les dades d'activitat empresarial als Estats Units. A Madrid, l'IBEX 35 ha retrocedit un 0,62% i avui obrirà des dels 19.630 punts. A Wall Street, els principals índexs també han cotitzat a la baixa en un mercat molt pendent del preu de l'energia. Pel que fa als parquets oberts a aquesta hora, els asiàtics, la borsa de Tòquio i la de Seul creixen al voltant d'un 1% i la de Hong Kong baixa un 0,40%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
4: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
5: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: Girona, Maria Rovira, bon dia.
11: Hola, bon dia.
8: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Molt bon dia.
8: A Lleida, avui hem d'estar molt pendents de la crònica judicial, perquè a 9:45 comença una nova sessió del judici sobre el cas Carreteres. Júlia.
9: Doncs sí, avui especialment perquè declaren els acusats, com és l'excap de Carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública quan ocupava el càrrec. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i dos directius d'una empresa constructora. És una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida. Un judici que aixeca molta expectació, que ja va començar amb declaracions dels agents dels Mossos d'Esquadra la setmana passada.
8: Al sud del país, l'associació Sediments i Ecologistes en Acció donaran a conèixer les al·legacions que han presentat en contra de la macrocentral hidroelèctrica reversible projectada a 4 municipis de les Terres de l'Ebre, Ricard.
13: Pensa que la primera fase de construcció impulsada per Evergy 2011 suposarà una inversió de 1.000 milions d'euros. Calculen que produirà la mateixa potència de generació que la d'una central nuclear. Els ajuntaments d'Escola, Fatarella, Flix i Riba-roja d'Ebre han demanat la participació de la Generalitat perquè és un projecte, segons diuen, que afavorirà la sobirania energètica. Per contra, els ecologistes no hi estan d'acord. Per això avui exposaran les al·legacions als documents ambientals del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Macrocentral.
8: Des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on ja es podrà visitar l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Maria.
14: Sí, és una exposició única i innovadora al Palau Reial de Milà, amb més de 200 obres, entre vestits, col·leccions, joies i peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i del Reina Sofia, i col·laboracions amb grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. I d'altra banda, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser habilita un camió cisterna per portar aigua potable a part dels veïns del poble mentre no arriben els filtres per reduir el límit d'arsènic que se supera per poc en un dels dipòsits. Des de divendres, alguns veïns no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta.
8: I a Barcelona avui és la Mercè, Marc.
10: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana. D'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, per exemple, jornada castellera a la una del migdia, cavalcada de la Mercè a la tarda entre la plaça de Catalunya i Sant Jaume i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris a 8:45, concert de l'orquestra i cor del Gran Teatre del Liceu i a l'avinguda de la Catedral a les 9, Maria Terremoto, i a 11:15, la Barcelona Flamenca.
8: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I els esports, Robert Prat.
11: Debut amb victòria del Barça a la Champions femenina, 5-2 davant el París. Comença avui la seva aventura europea l'equip blaugrana a l'Eurolliga de bàsquet. Barça-Efes a 8:45. Transmissió a l'API al web de Catalunya Ràdio. I Xavi s'estrena com a seleccionador dels Països Baixos davant Alemanya a partir de 8:45.
8: Ara el comentari esportiu amb Carme Lloberes.
12: A qualsevol esport col·lectiu, els grans entrenadors i directors esportius coincideixen en una veritat. La filosofia de joc va primer, després ve el disseny de la plantilla i, finalment, la metodologia per encaixar les peces i competir amb garanties. Hansi Flick, amb la seva filosofia innegociable i un mètode estricte, ha aconseguit una harmonia musical que va molt més enllà dels resultats. Aleksandr Sekulić sap perfectament que la música és la mateixa per tothom, però la densitat del talent no. No és el mateix dirigir a Juha Wan que Richard Clayderman, perquè la interpretació de Wagner, Mozart o Rachmaninoff, l'expressió de l'esperit musical mai serà la mateixa. Sigui per la tècnica simplificada d'un versus el virtuosisme de l'altre. Són dos universos completament antagònics. Tant és així com a Sekulić li han comprat un piano de joguina i li demanaran que sigui un virtuós.
8: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: Torna al Festival Clàssics, el Festival d'Arts Contemporànies i Pensament de Barcelona del 8 d'octubre al 17 de desembre. Aquesta 8a edició versa sobre la mentida. Una 50ena d'artistes reflexionen sobre l'engany i la ficció a través del teatre, la música, les arts visuals i el pensament. Més informació a festivalclàssics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
15: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
8: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura que es va fer del desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, ahir a Madrid.
16: Ana Rosa Quintana té una empresa de pisos turístics que es diu Slow Suites. Ahir la notícia del dia va ser el desnonament a Madrid de Mari Carmen, una dona de 87 anys, per part d'un fons voltor. Manifestacions, connexions en directe a tots els programes de televisió. Bé. A tots no. On diríeu que no vaig ser la notícia? Ni amb un titular, ni amb unes imatges, ni amb una menció. Efectivament, al programa d'Anna Rosa a Telecinco. Es veu que quan es parla de desonament, ella també és slow com la seva empresa.
8: I a la recomanació del dia, avui Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula 50-50.
17: Sembla difícil, però una proposta feel-good, amable, protagonitzada per un jove amb un càncer agressiu, és possible, i aquest n'és un exemple. Basada en l'experiència real del seu guionista, Joseph Gordon-Levitt i Seth Rogen hi interpreten dos amics inseparables que, sense avís previ, han de fer el cor fort per enfrontar-se a la malaltia, sense perdre el sentit de l'humor ni tampoc l'esperança que hi ha un 50% de possibilitats de supervivència. En moments durs, sí, però ni molt menys lacrimògena. Trobareu 50-50, 50-50 a Netflix.
8: I què deien els altres ahir, Jovany?
18: Ahir vam poder gaudir d'una enganxada televisiva entre Pablo Fernández de Podem i José Luis Figaredo de Vox per la qüestió de Ceuta.
19: Figaredo, te lo digo de verdad, no puedes llamar a cazar migrantes, porque al final luego Pablo, hay gente que está agrediendo.
20: Que todo lo ves mal.
19: Pablo, pero hombre, es que cazar migrantes, que cazar personas está mal, Figaredo. O sea,
18: en Carlos Herrera va convertir la trobada de Pedro Sánchez i Delcy Rodríguez de les Nacions Unides en una mena de telenovela.
20: soy yo, Pedro Delci, ¿me recuerdas? Y Pedro se hace el sorprendido manteniendo una sonrisa de oreja a oreja. Perdone, señora, pero es usted una gran desconocida para mí.
18: I aquí al matí de Catalunya Ràdio ens vam afegir, sense voler-ho, al gran pacte per l'educació.
3: 1,40%. Estàs estudiant, estàs escoltant al matí de Catalunya Ràdio...
18: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
8: Gràcies, Joan. Gràcies, Joan.

0: dia, Canàries.
1: Bon dia.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Què et passa?
2: És que he volgut ballar.
0: Què dius?
1: És que tens l'hernia fotuda, és que, clar...
2: Tu mal estic.
1: Ara.
0: Home, aquesta amb l'Elvis, clar...
1: És el rei del rock.
0: El rei del rock, en rol.
1: Bé, avui ens despertem, evidentment, amb la música d'Elvis Presley i és que tal dia com avui, un 24 de setembre, però de l'any 1957, van compondre aquesta cançó que esteu... Una cançó que van compondre Jerry Leiber i Mike Stoller que es va convertir en un èxit mundial, a més d'arribar al número 1 de les llistes estatudinenques. La cançó formava part de la banda sonora de la pel·li homònima que es va estrenar a finals d'aquell mateix any. Elvis interpretava...
3: Ara, aquí, aquí.
1: Jo ja no puc més avui, de veritat. Elvis interpretava el protagonista Vincent Everett. La seqüència del ball a la presó és considerada sí, un dels... Què? Què
2: estàs dient? Vam sentir la música ja o no?
1: Vinga, Ricard, a ballar!

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui és la Mercè, també Santa Tecla a Tarragona, i comencem el dia parlant d'habitatge i d'una notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La pressió de l'Ajuntament de Barcelona contra els pisos turístics il·legals, està tenint per ara efectes limitats. Si mirem l'últim any, l'oferta ha caigut només un 10% pel Foradada.
1: Fa un any l'Ajuntament tenia detectats 582 pisos, ara n'hi ha 525. Però no només això, sinó que la tendència no va sempre a la baixa. En els últims mesos hi ha hagut un repunt considerable. Al maig eren 358 pisos i des d'aleshores han tornat a augmentar un 47%.
0: I també us expliquem que Airbnb segueix sent la plataforma que concentra més anuncis de pisos sense llicència.
1: De fet, fa un any va firmar amb l'Ajuntament un nou conveni de col·laboració per combatre aquesta pràctica. La voluntat de l'alcalde, Jaume Collboni, era controlar-ho de manera més efectiva.
2: Ningú està sobre de les lleis i ningú està per sobre de la voluntat democràtica d'un ajuntament i d'una ciutat de decidir quin model i quines polítiques d'habitatge fa.
1: L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis. Airbnb assegura que disposa d'una clàusula, segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen la llicència en vigor, l'anunci no surt publicat al web.
0: Una clàusula que, per tant, ara per ara, no acaba de funcionar. Els principals afectats, com és habitual, són els veïns, i a la bústia de queixes i denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609, hem rebut el missatge de la Núria, que és veïna de la Barceloneta.
3: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmes per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: Si en voleu fer arribar les vostres queixes i denúncies, ho podeu fer a través del missatge al 636-36-0609. I més enllà de la lluita contra els pisos il·legals, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a revocar totes les llicències de pisos turístics el 2028, mesura que té un ampli suport ciutadà.
1: En una enquesta que publica avui el periòdico, 3 de cada 4 barcelonins estan a favor de prohibir els pisos turístics, prop d'un 70% també està a favor de limitar la compra de pisos si no és per a ús residencial.
0: Parlant d'habitatge, es calcula que a Espanya hi ha uns 44 desnonaments cada dia, però en les últimes hores n'hi ha hagut un que sembla que ha remogut alguna cosa. Avui veureu aquesta fotografia a la majoria de portades dels diaris. És la Mari Carmen, una dona de 87 anys a Madrid que hi traien de casa seva en llitera.
1: Té mobilitat reduïda, té una discapacitat reconeguda del 50%, portava 70 anys vivint al seu pis, ha pagat sempre el lloguer, fins ara eren 500 euros al mes, però el fons voltor Urbagestión Desarrollo e Inversión va comprar la finca ara fa uns anys i ara demana a la Mari Carmen 1.600 euros de lloguer quan cobra una pensió de 1.300 euros. El seu cas ha provocat una forta mobilització amb diverses manifestacions en les últimes hores, tant a Barcelona com, evidentment, a Madrid, precisament davant de l'àtic d'Ayuso.
0: També ha provocat una picabaralla política. Pedro Sánchez, des de Nova York, en culpa els governs d'Ayuso i Almeida i anuncia un nou decret sobre habitatge.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
1: I també ha provocat la reaparició d'Ada Colau. Després de reobrir la porta al seu retorn a la política, l'exalcaldessa de Barcelona demana ara a Sumar que trenqui amb el PSOE si no hi ha avenços clars en aquesta carpeta.
5: Que hoy sea un punto de inflexión, que sea un punto de inflexión para hacer políticas valientes. Y si el PSOE no está dispuesto, que quede claro que se queda solo.
0: I coincidint amb el cas de la Mari Carmen, a Vic s'ha aturat, in extremis, el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. Vic, Nàtia Dell.
6: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
7: Com a famílies que estan en situació de sensellarisme, hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
6: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions. L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
8: O tallem això del socarrel o ens anem a l'abisme real.
6: Des de Vic, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Recordem que dilluns a Barcelona sí que es va desnonar una veïna a qui s'havia activat el protocol per risc imminent de suïcidi. O que fa, per exemple, dues setmanes, també l'Olga, veïna de l'Hospitalet de Llobregat, es va treure la vida 5 mesos després de ser expulsada de casa seva. Avui a l'hora del matí en parlarem amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Alicia Puig i Claudi Pérez. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Avui és dijous 24 de setembre, ens despertem amb 16 graus a l'Estartit, 13 a Solsona, 20 graus a Cornellà, a Llobregat i 22 a la Ràpita, amb un dia que continuarà sent tranquil, amb unes temperatures que s'enfilen una miqueta més que ahir i podrien arribar a més de 32 graus a moltes comarques de l'interior i al voltant dels 30 a la costa, les més altes 35 graus a Ponent o a l'extrem sud de Catalunya. Dia de sol amb algunes capes de núvols prims a la tarda, demà es mantindrà el mateix tipus de temps, a partir de dissabte recula lleugerament la temperatura, sembla que la setmana que ve tindrem petits canvis.
11: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb molta fluïdesa. Es nota que avui és festiu a Barcelona i els accessos estan pràcticament buits. Això sí, a la C32 hi ha hagut un accident a Castelldefels i els vehicles són al voral, i a la 2 també hi ha un camió volcat al voral a Cervera, en sentit Lleida.
0: Ara són les 7 i 6. I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest 24 de setembre amb Francesc Soler, Lara García i Pau Foradada. Bon dia.
12: Bon dia.
0: Pedro Sánchez confia.
13: El president espanyol s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides.
0: Nova York, Oriol Serra.
14: Davant d'una assemblea general molt buida, com acostuma a passar, els discursos que tenen lloc a última hora de la jornada, el president espanyol ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta arreu del món. Pedro Sánchez ha dit que no calia anomenar-los perquè tothom sap qui són. També s'ha referit concretament a la crisi migratòria de Ceuta, com la pitjor dels últims anys a Espanya, i ha fet una crida a la ciutadania perquè no es deixi portar per l'odi que promou l'extrema dreta.
15: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
14: Des de Nova York, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'abstenció.
1: A les eleccions al Marroc, el 62% dels marroquins amb dret a vot no ha anat a votar. És l'índex més alt dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació perquè els ciutadans cada vegada tenen més desconfiança en els partits i en el sistema.
0: Enviat especial a Rabat, Nando Zenoguera.
16: S'han confirmat les previsions dels analistes i la participació a les eleccions d'ahir ha estat la més baixa de les últimes dues dècades. La sensació de desafecció s'ha estès en un país on el rei presideix de facto el govern, nomena els quatre ministres més estratègics i amb una macroeconomia de grans xifres que no s'estén a la política social i a les oportunitats dels joves. Mohamed Sisa nomenarà el pròxim primer ministre a partir de la llista més votada i el cap de govern haurà de configurar un executiu de coalició. El pròxim gabinet gestionarà el Mundial 2030 i, de fet, la revelació estrella d'aquesta campanya, amb punts per arribar a encapçalar l'executiu, ha estat el president de la Federació Marroquina de Futbol. Des de Rabat, Nando Zenoguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Alerta de la CIA.
17: D'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia. Segons publica el diari El Mundo, el Kremlin prepara atacs contra països mediterranis des del mar.
13: El diari cita una font propera al Ministeri de Defensa lituà que apunta que l'atac seria una resposta al subministrament d'armament, dades d'intel·ligència i assessors militars a Ucraïna.
0: Van ser un regal.
1: José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investiga que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies de la seva caixa forta són un regal del rei d'aquell país el 2007. Segons la versió de l'expresident espanyol, les joies van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat.
13: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi el jutge ja que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat. Des de Madrid, Palabrujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Investiga.
17: El Congrés, una diputada del PP per l'incident amb un espai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha reconegut que havia manipulat l'esprai per indicació de la diputada.
12: Tot va començar quan la diputada Ana Vázquez va ensenyar al ministre de l'Interior un esprai de gas pebre per retreure-li la inseguretat a Ceuta i la presidenta del Congrés la va acabar expulsant.
18: Este es el material escolar básico, señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
19: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
20: Esto no es un arma, está totalmente legalizado. Obviamente, ya hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
1: Cau. La militància política i social dels joves en l'última dècada, però, es mobilitzen, això sí, per causes puntuals. És la principal conclusió d'un article acadèmic que s'ha publicat recentment. Un 12,8% dels joves d'entre 16 i 29 anys formaven part d'algun partit, sindicat o organització estudiantil fa 10 anys, mentre que el 2023 eren només un 3,4%.
17: A partir de 9:45 en parlarem amb Roger Soler i Martí, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra i autor d'aquest article acadèmic.
0: Poc creïbles.
12: Les explicacions que va donar ahir al matí de Catalunya Ràdio la diputada d'Aliança Catalana, Rosa Maria Soberana, sobre el suport a Vox a l'hora de dir assassí a Lluís Companys. Ella diu que es va equivocar. El portaveu dels Comuns, David Cid, no s'ho acaba de creure.
21: La votació va ser no molt concreta, sinó que va ser com efímera, i la interpretació de l'explicació va ser el que em va confondre.
22: Motivant i expressant els arguments dels quals, no, ens porten a posicionar-nos en un sentit o en un altre. Per tant, es va posicionar públicament, i a més va ser un debat llarg, un debat que dura 15 minuts.
1: Al matí de Catalunya Ràdio també us hem explicat que Aliança Catalana ja s'havia posicionat d'aquesta manera a favor de defensar que Vox pogués dir assassí a Lluís Companys emparant-se en la llibertat d'expressió prèviament. Ara el diputat de la CUP, Dani Cornellà, ho constata.
0: Linxament mediàtic.
17: És el que denuncia la defensa de la terapeuta de la família Endic. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Endic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
23: Aquesta campanya es nodré de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Lluís Derval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
12: També denuncien l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o el jutjat.
0: I avui, al matí de Catalunya Ràdio, en parlarem amb l'advocat de la terapeuta, Francesc Jofresa, aquí en aquest programa. Detinguda.
1: La parella de Josep Joan Pere, per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran.
0: Sense aigua.
17: Gairebé la meitat dels veïns de Ribes de Freser i el Ripollès no tenen aigua corrent potable i se'ls ha de subministrar amb camions cisterna. Des de divendres, gairebé la meitat dels veïns del poble, entre 600 i 700, no poden fer servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar.
12: Cal canviar els filtres que eliminen l'accés d'arsènic en un dels dos dipòsits del municipi. L'alcaldessa Mònica Sant Jaume avisa que són cars i que trigaran un mes i mig a arribar al municipi. Són declaracions al Catalunya Nit.
24: De 4 a 6 setmanes ens arribaran. Hem fet una contractació d'emergència per no haver de fer licitació. L'Ajuntament ja tenia aquests diners. No són filtres ni fàcils de fabricar ni econòmics. Per tant, estem parlant d'uns filtres d'uns 80.000 euros.
0: I a banda d'això, en esport, Robert Prat, la primera.
25: El Barça s'estrena a la Champions femenina de futbol amb una primera victòria 5-2 davant el París. Serra Jordi, jugadora blaugrana.
26: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible i crec que ho estem fent.
25: També debuta avui el Barça a l'Eurolliga de bàsquet a 8:45 davant l'Efes. Transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al 3CAT.
0: D'aquí un minut serà 7:45 del matí.
12: Temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el desnonament d'ahir a Madrid i en les joies de Zapatero. El desnonament de la Mari Carmen és, de fet, l'obertura del País, que titula Conmoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen. El periòdico explica que Pedro demana suport al decret d'habitatge després del desnonament. La Mari Carmen és també la protagonista en moltes de les portades. La veiem en algunes d'elles en cadira de rodes i plorant i en d'altres fotografies sortint en llitera de casa seva. El tema de les joies de Zapatero però també el veiem en diverses portades d'avui, com l'Ara i el Periòdico, un diari que també parla d'un nou episodi més del cas Andic i explica que la terapeuta diu que no sabia res de l'excursió a Montserrat. Acabem amb tema propi del Mundo, que explica que la CIA ha alertat d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia.
2: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
3: Mm-hmm.
2: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
3: I des de 16.400 euros.
2: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
3: Citroën.
2: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
4: La teva seguretat està davant de qualsevol construcció. Per això, a Obramat tenim una àmplia gamma de productes i de roba de feina que fins i tot podràs personalitzar. 20 anys construint junts. Obramat.
5: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
17: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Curado per les comarques de Barcelona. Tenim 13 graus a Berga, 17 a Granollers i 22 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
11: Molta fluïdesa a les carreteres i autopistes. Es nota que és festiu a Barcelona perquè a aquesta hora no hi ha cap problema enlloc.
17: En un dia marcat per la crisi de l'habitatge arreu, us expliquem que 7 de cada 10 barcelonins volen prohibir els pisos turístics.
6: Segons un sondeig de Gesop per al Periòdico, el 76% dels barcelonins estan molt o bastant d'acord en prohibir els pisos turístics a la ciutat. A més, el 67% donen suport a augmentar les taxes que paguen els visitants.
17: L'estudi Maria mostra diferències segons el rècord de vot.
6: El suport a la prohibició supera el 80% entre els votants del PSC, Esquerra i Comuns, mentre que és inferior entre els del PP. La qüestió de l'habitatge i la gestió del turisme continuen així entre les principals preocupacions ciutadanes.
17: I precisament el 86% dels barcelonins reclama més habitatge social.
6: Segons el mateix sondeig, el 86% dels barcelonins consideren necessari augmentar l'oferta de lloguer social i dos de cada tres són partidaris de limitar la compra d'habitatges per a usos diferents de la residència habitual.
17: Més notícies. Novetats pel que fa a l'esfondrament d'abans d'ahir a l'estació de Fabra i Puig de Renfe.
6: La caiguda d'una part del sostre l'haurien pogut provocar la pluja i les vibracions.
17: Jordi Canal.
0: Segons el director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, hi hauria al darrere els aiguats de la setmana passada.
7: Provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo.
0: I també els moviments provocats per la reforma que s'està fent a l'estació i pel pas dels trens.
7: Cada vez que pasa el tren provoca un efecto succión bastante fuerte en estación y las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón por la cual se degradará un poco más.
0: L'estació de Fabra i Puig continuarà tancada fins que s'hi pugui garantir la seguretat. Jordi Canal, pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I cultura. Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona.
6: Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó, que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
17: I pel que fa a la música...
8: No veig que si te rap...
17: Avui a la plaça de Catalunya, a les 5 de la tarda, Catalunya Freestyle, i també al Gran Teatre del Liceu i al Cor d'Orquestra a partir de les 9. També és a la mateixa hora, Maria Terremoto, a quarts d'11, la Barcelona Flamenca a l'Avinguda Catedral. Ara mateix passen 4 minuts, un quart de 8 del matí.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
27: el 60.332-60332 de la sèrie 2-002.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
28: Catalunya Ràdio. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: El Club Capbravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capbravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capbravo. Més informació a capbravo.com.
13: Avui hem quedat a les 4.
14: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
15: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
16: Uau!
18: Home, tant de bo! Tenim que anar... Per què em mires amb aquesta mirada de...
15: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
19: Garriga, el que sí que t'haig de dir és que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
18: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
20: Acabarem com el perfum aquí, tots.
14: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Els sons del matí.
21: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
29: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments i que protegeix els llogaters.
21: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad.
30: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraband i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita.
31: El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys.
23: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba.
0: Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Les tres paraules del dia en Francesc Soler. La primera, Mari Carmen.
17: En castellà s'utilitza sovint de manera col·loquial per descriure un perfil de dona corrent, senzilla, sense pretensions. La Mari Carmen és també la dona de 87 anys que hi van desnudar de la casa on ha viscut tota la vida a Madrid. Una dona corrent, sí, però també que a partir d'ara posa nom al drama de l'habitatge a Espanya. Tant de bo que ser una Mari Carmen no sigui sinònim només de víctima dels fons voltor, sinó també de la resiliència davant la injustícia.
0: Joia.
17: Una peça de valor feta amb metalls preciosos, com l'or o la plata, i pedres precioses, que es porta com a adorn. En sentit figurat, persona de valors molt positius. Els pèrits han acreditat el gran valor de les joies trobades al despatx de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident diu ara que les va rebre com a regal per part de l'Aràbia Saudita, que tan generosa ha estat també, per exemple, amb Joan Carles I. La justícia haurà de dir si Zapatero és una joia o una perla.
0: Pebre.
17: Condiment de gust picant obtingut del fruit del pebrer. D'aquí també ve el gas pebre, un agent químic que conté una substància present en el pebre vermell que s'utilitza com a producte irritant i repulsiu. Ahir al Congrés una diputada del PP va decidir condimentar la sessió amb gas pebre en una escena pròpia de Mortadelo i Filemó.
0: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 62%.
15: És el percentatge dels marroquins amb dret a vot que no han anat a votar. És l'abstenció més elevada dels últims 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i també en el mateix sistema.
0: 525.
15: És la quantitat d'anuncis d'apartaments turístics il·legals detectats per l'Ajuntament de Barcelona a l'agost. La xifra creix un 47% respecte al maig. Se n'han trobat 167 més des d'aleshores. En canvi, en comparació amb l'any passat, representa un lleuger descens del 10%.
0: 450.
15: Són les morts que podria provocar durant els pròxims 6 mesos el fenomen meteorològic del Superniño. Segons un informe publicat pel Laboratori d'Impacte Climàtic de la Universitat de Chicago, la causa serien les temperatures climàtiques com a conseqüència de l'escalfament global. Els països més afectats serien els de l'Àfrica Central i el sud-est asiàtic.
0: I ara el veig avui dues imatges amb Marta Viana. A la primera imatge hi veig l'hemicicle del Parlament ple de cartells amb la imatge de Pere Català, de l'esvàstica trepitjada per una espardenya.
15: Abans de la compareixença d'ahir de Salvador Illa al Parlament per parlar de les proves PISA, els diputats de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP van exhibir aquests cartells. Era un dard contra Aliança Catalana, que quan Alternativa per Alemanya va guanyar les eleccions a Saxònia-Anhalt, va fer una piulada on deia «Ja hem passat». Això era una resposta a un usuari que deia «No passaran» i adjuntava la imatge antifeixista.
0: I a la segona imatge, en aquest cas la veiem des de Lleida, hi veig una sala gran amb diferents butaques i el que sembla una petita cuina al fons. Júlia Albacar, què és això?
1: Doncs és la nova sala que ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova, i que permet als malalts de càncer i als seus familiars poder descansar durant els tractaments o les proves mèdiques. Era una reivindicació de feia molt temps, especialment per als pacients que venen de fora i que han de passar el dia sencer a l'hospital, que ara només tenien l'opció d'anar a una sala que l'associació havia adequat a un hotel als afores. Des d'ahir, però, ja podran quedar-se al mateix hospital.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Avui a La cara B del temps ens fixem en un efecte molt curiós relacionat amb el superniño que estem patint. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, és el fenomen del desert florit que s'està produint aquests dies d'Atacama, al nord de Xile. Recordem que el desert d'Atacama és un dels llocs més àrids del món i en llocs del desert que registren pluges de pocs litres en dècades, en dècades. Doncs bé, el mes de juliol i agost hi ha hagut diferents episodis de pluja abundant que van arribar gairebé a deixar 40 litres per metre quadrat en un sol dia i fins i tot nevades al mes d'agost que van emblanquinar el desert. Tota aquesta aigua ha fet germinar les llavors i els bulbs que es mantenien latents a la terra eixuta i actualment està apareixent un preciós mantell de flors violetes i blanques que es calcula que a l'octubre arribarà al seu màxim i que cobrirà unes 15.000 hectàrees del desert. Ara bé, recordem que no tots són flors i violes. En aquest cas, literalment, perquè el fenomen del Niño d'aquesta temporada provocarà, ho acabeu de dir, alteracions meteorològiques i climàtiques en molts llocs del món amb conseqüències molt greus. Avui, però, ens hem permès la llicència de mirar una de les poques cares dolces d'aquest fenomen.
2: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
18: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia el cosí tossut del dofí i la resposta era molar. Molar és el nom d'un cetaci semblant al dofí, amb el musell més curt i ample, i també significa relatiu a la mula. Exemple excels de tossuderia. Avui dijous, un enigmàrius acadèmic, filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. De nou lletres. Filòleg, expert en llengües de l'est, molt miop. Nou lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: 7:27, atenció a aquest titular que circula. Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques. Marc Amorós, bon dia.
4: Bon dia. La prohibició es produeix després d'un incident on un influencer d'extrema dreta es va gravar menjant una entrepà de mortadela davant d'uns 200 musulmans que estaven resant al parc Piragueto del barri de Mestre de Venècia. El gest de l'influencer va provocar la indignació dels fidels musulmans que van començar a increpar-lo i a perseguir-lo pels carrers de la ciutat fins que finalment una patrulla policial el va escortar per evitar incidents majors. El vídeo s'ha fet viral a les xarxes socials i ha començat a produir-se una crida anònima per tornar al parc a menjar entrepans de mortadela per ensenyar-los als musulmans les tradicions italianes. Davant d'aquesta situació, l'Ajuntament de Venècia, governat en coalició amb el partit de Giorgia Meloni, ha decidit prohibir menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques.
0: Això és real o fals?
28: Catalunya Ràdio. Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que Venècia prohibeix menjar entrepans a l'aire lliure durant l'hora de les oracions islàmiques és una notícia falsa. Tot i que la notícia circula com si l'hagués publicada al diari Corriere della Sera, no és certa. De fet, és un contingut satíric que s'ha fet molt viral i que molta gent creu com a real, però no ho és.
0: Gràcies, Marc.
4: Adéu, bon dia.
0: I avui pot ser un bon dia, ens ho explica la Sandra Sabatés.
5: Avui, 24 de setembre, Barcelona celebra el Dia de la Mercè i també l'aniversari d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat, el Mercat de Sant Antoni. Es va inaugurar l'any 1882 i estava ubicat fora de les muralles de la ciutat, just al costat d'un dels principals punts d'entrada. Per això els diumenges s'hi feia comerç ambulant. Amb els anys, l'activitat ha passat a ser diària i aquest mercat de barri, el més gran de Barcelona, ofereix des de productes frescos i de temporada, arroba, encants, i és punt de trobada de lectors col·leccionadors i col·leccionistes, també de vinils. Escoltem Qualsevol nit pot sortir el sol, d'Encisa, que avui també compleix anys. Fa una...

0: Són 7:45. Avui és dijous 24 de setembre. Ens despertem amb 16 graus a Albesa, 15 a Vilanova i la Geltrú i 21 a Mataró, el dia en què entrevistarem a les 10 Francesc Jofresa, l'advocat de la terapeuta dels Andic. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Lara García i Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que Pedro Sánchez ha defensat aquesta matinada davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides la gestió que ha fet el govern espanyol de la crisi de Ceuta.
1: Un Sánchez que també ha dit que manté la confiança a Zapatero després d'admetre que les joies van ser un regal del rei saudí.
2: La lluita contra els pisos turístics il·legals a Barcelona està donant uns resultats discrets. Segons us avança el Matí de Catalunya Ràdio, en els últims 5 mesos hi ha hagut un repunt de pràcticament un 50% d'anuncis a les principals plataformes.
1: Diverses mobilitzacions arreu de l'Estat han protestat en les últimes hores contra el desnonament de la Maria Carmen, la dona de 87 anys, a qui van treure de casa seva i a Madrid amb llitera.
2: Amb el suport de Junts, l'Ajuntament de Lleida, mans del PSC, aprovarà demà al ple la prohibició del burca i el niqab a l'espai públic.
1: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera d'Anoia. Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima.
2: I s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina, Sant Adrià de Besòs. La vida del ferit no corre perill.
3: En esports, el Barça debuta amb victòria a la Champions femenina, 5-2 davant el París. També comença avui la seva aventura europea a l'equip blaugrana de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça Efes a quarts de nou, transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Mentre que el Cadí Laseu, campió de la Lliga Catalana femenina de bàsquet, 67-72 davant l'Espart Uni Girona.
0: I pel que fa al temps, seguim amb calor i amb sol. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí, amb sol i mosques, que es diu a vegades, tranquil·litat absoluta.
0: Sol i mosques?
4: Alguns, bueno, a vegades sí, no? Quan no passa res, sol i mosques. I a la tarda, re, 4 núvols prims, temperatura avui una mica més alta, 30-34 graus als llocs més càlids, potser 35 a Ponent i a l'extrem sud de Catalunya. Demà pot pujar un palet més la temperatura, però al cap de setmana lleugera reculada.
0: És a dir, la tardor encara no la notem, diguéssim, eh?
4: No, la setmana que ve començarem a notar alguna cosa, amb sumar una mica la tardor, amb alguns ruixadets...
0: Ahir les temperatures per això van ser altíssimes en alguns punts de Catalunya, no?
4: Doncs avui encara més. Ahir vam arribar als 34 graus, a Ponent i al sud, i avui crec que els 35 els assolirem també en algunes zones.
0: Doncs vinga, feliç dia de la Mercè de Santa Tecla. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb tranquil·litat. Avui el transport públic, Maria Fernández Noguera.
5: Matí sense incidències destacades al transport públic. Avui, amb motiu de la Mercè, el servei de Rodalia de Barcelona té horari de dia festiu i hi ha trens especials de reforç a l'R4, on recordem que des d'ahir els trens no s'aturen a Fabra i Puig. D'altra banda, tenen horari de dia feiner els trens regionals i els serveis de Rodalia de Girona, Tarragona i Lleida. Hi ha, això sí, alguns retards, com els 10 minuts de demora en el tren de l'R16 que estan anant de Tortosa a Barcelona.
0: I a les carreteres, un accident talla la C-65 a Llagostera, Mireia Sala.
6: Sí, l'accident ha passat fa un quart d'hora en sentit Girona i provoca cua. A banda d'aquest problema, hi ha intensitat a la C-25, l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida, i intensitat també a la P7 a Santa Perpètua, però sense retencions per entrar a Barcelona.
0: I ho rematem també amb les portades. Marc Jurado.
7: Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita, és el tema d'obertura del diari Ara, titular semblant El Periódico i El País, en aquest cas en un lateral, i El Mundo ha anat més enllà i titula que l'Aràbia Saudita es nega a certificar l'origen de les joies de Zapatero. Pel que fa a la crisi de l'habitatge, és l'obertura del País, commoció social i política pel desnonament de la Mari Carmen, això acompanyat d'una gran foto de portada d'aquesta dona madrilenya. I altres temes de portada d'avui, la CIA, que segons El Mundo alerta d'un atac rus amb drons contra Espanya, França o Itàlia, i acabem amb successos, la terapeuta dels Andic afirma que no sap res de l'excursió a Montserrat, ho diu El Periódico.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Jofre Llombart, Oriol Marc, Claudi Pérez i Alicia Puig. Són les 7:34. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el cas de la Mari Carmen. És aquesta dona de 87 anys, amb discapacitat, desnonada ahir també a Madrid per un fons d'inversió.
8: L'editorial del País diu que és el símbol d'un dret trencat, perquè se li posa cara, perquè és la denúncia que els poders públics han permès que el mercat immobiliari es desconnecti de l'economia de la classe mitjana. L'editorial del Mundo critica que en els 8 anys que porta el poder, Pedro Sánchez ha ignorat el problema de l'habitatge, mentre que el director de La Vanguardia, el Jordi Juan, recorda que el govern espanyol ha presentat en els darrers 3 mesos diferents iniciatives al Congrés per evitar situacions com aquesta, però totes han fracassat perquè els grups no s'han posat d'acord. Encara sobre la crisi de l'habitatge, l'arquitecta Maria Cisternes argumenta a l'Ara que no es pot pot rebaixar la febre immobiliària sense exercir un control efectiu sobre el sòl en entorns urbans. Mentrestant, la directora del periòdico, la Gemma Martínez, adverteix que la credibilitat dels projectes en matèria d'habitatge de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, dependran de quina sigui la seva execució.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
9: El comitè editorial del New York Times ha invertit una setmana en analitzar què passa amb la IA després dels missatges apocalíptics. Compara l'impacte de la tecnologia nuclear amb els reptes actuals de la IA. Subratlla els riscos que es desenvolupin armes cibernètiques o biològiques i, sobretot, la pèrdua del control humà, que pot fer que la IA resolgui objectius sense tenir en compte els valors o l'afectació humana. Diu que no podem deixar que les empreses d'IA s'autoregulin i suma el desafiament de la competència amb la Xina i conclou que és urgent la regulació. És llarg, eh? No l'abandoneu a la tercera línia.
10: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
10: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en els sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: Compartir. Descobrir. Viatjar. Riure. 130 milions. Amics. Llocs. Moments. Somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
15: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Amb un horari nou.
18: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
16: Catalunya Nit.
19: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
16: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb horari nou.
19: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37, repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De fer galetes, allotjar gent.
2: Llegim el 9-9 que faran 55 pisos a l'antiga fàbrica de galetes Birba de Camprodon, ubicada a l'Avinguda Maristany. L'edifici està catalogat com a bé cultural d'interès local i es va inaugurar el 1929 per fabricar-hi les famoses galetes. Doncs bé, davant l'èxit, van ampliar la producció i el 2008 es van traslladar a la planta actual de la colònia Estabanell. Des de llavors, l'edifici estava en desús. El ple ha avançat els tràmits per canviar l'ús de aquest edifici.
0: Palamós canvia de nom.
21: Ja és oficial, passar a dir-se Palamós i Sant Joan, tal com confirma la resolució que s'ha publicat al DOC. L'Ajuntament va iniciar els tràmits fa més d'un any i es va sotmetre a informació pública. Finalment es va aprovar per majoria absoluta al ple del mes de maig. Ho recull el Nació.
0: Que va a l'alça.
2: Els mercats en pisos particulars, dit d'una altra manera, els home markets. Llegim al web de BTV que guanyen adeptes a Barcelona amb una aposta per la reutilització. Posa d'exemple l'empresa Pompina Home Reborn, que transforma pisos particulars en mercats efímers per donar una segona vida a centenars d'objectes. Objectes com mobles, vaixelles, llibres... En només un any han organitzat 16 mercats a diferents pisos de la ciutat i a municipis de l'àrea metropolitana.
0: Noves troballes a Can Batlló, a Barcelona.
21: Descobreixen restes del canal de la Infanta, que ja era conegut. Es va construir al segle XIX per ampliar el cultiu de regadiu a Barcelona. Ara, durant la construcció de l'Institut Escola Can Mallol, n'han trobat un nou tram, un pont per creuar-lo i un petit pou. Es documentarà i es desmuntaran les parts que són incompatibles amb el projecte d'obra previst. La troballa no altera ni els plans ni els tempos.
0: L'estrella Michelin de Salou es trasllada.
2: Pep Moreno ha anunciat a través de les xarxes que el pròxim 30 d'octubre oferiran l'últim servei al seu restaurant Deliranto perquè se'n van a Andorra.
22: Pues una noticia que nos llena de tristeza, pero aseguro que los retos nuevos y lo que iremos haciendo estos meses...
2: No faria només un menú degustació, sinó que cada proposta s'articula al voltant d'un univers literari. Ho recull el diari Més.
0: I si la pel·lícula no acaba de ser bona, sempre li quedarà l'anomenat literalment Festival de Cine de Merda de Sueca al País Valencià.
21: Sí, i on s'hi mostraran 80 obres. El tema...
0: Perdó, Festival de Cine de Merda de Sueca.
21: Sí. S'hi mostraran 80 obres. El tema no és que siguin dolentes, sinó que es veu que tenen un baix pressupost i són de sèrie B, Gore i Underground. Serà la 13a edició d'aquest festival, que s'allarga fins diumenge, amb directors internacionals i un bingo, doncs, per interactuar amb les pel·lícules. En aquest cas, hi pesa més la creativitat que la tècnica. I clar, doncs, hi ha de tot. Això ho llegim a La Vanguardia.
0: Bueno, la tècnica és important, també, en aquest cas, si no...
21: Sempre.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Pol Forada i Lara García.
1: La premsa britànica també es fa ressò del desnonament ahir a Madrid de la Mari Carmen. El The Guardian destaca que la policia va utilitzar gas lacrimogen contra els manifestants mentre una dona de 87 anys amb discapacitat era desnonada de casa seva. Als Estats Units, la premsa analitza avui sobretot la trobada entre Xi Jinping i Donald Trump. El The Washington Post titlla d'estranya la rebuda de Trump al líder xinès a l'aeroport amb catifa vermella i assegura que ha estat una cerimònia poc habitual que demostra fins a quin punt el líder nord-americà vol oferir una posada en escena pomposa al seu homòleg. En la mateixa línia, el New York Times assegura que Trump està fent veure que són amics per camuflar les diferències que els separen.
21: I a la premsa econòmica, Expansió, llegim que el Banc d'Espanya avisa que el 2028 faran falta 1 milió d'habitatges. L'entitat apunta que el dèficit d'habitatge acumulat al mercat immobiliari des del 2021 és de 755.000 pisos, una xifra que podria augmentar en 300.000 llars més en els propers anys. L'Economista posa en portada que la Comissió Europea prepara una reforma del sistema de seguretat energètica que li permetrà fer apagades selectives. I l'ON Economia explica que el grup farmacèutic Salvat traslladarà la producció d'Esplugues de Llobregat a Alcalá de Henares, a Madrid, en un procés que s'allargarà fins al 2030.
0: I a la premsa esportiva destaca l'estrena europea del Barça a la Champions femenina, Robert Prat.
3: És un Barça renovat, amb molts reptes, amb gent jove, però amb un futbol que no canvia, com destaca el periòdico. Un Barça que s'ha reinventat per tornar a guanyar la Champions. Un Barça que posa la primera pedra per l'esportiu i que comença la Champions manant amb aquest 5-2 davant el París. L'esport parla d'una gran arrencada europea amb una exhibició ofensiva d'un equip insaciable, una gran estrena pel Mundo Deportivo. El diari també destaca que Rafinha donarà la volta al món, 34.000 quilòmetres, una gira de 3 amistosos amb el Brasil. Soy...

partits amistosos a Austràlia, un a Calcuta davant de l'Índia, un dia sense de viatge per jugar amb la selecció, tres partits intranscendents. I per voltes les que dona Xavi, que va substituir Koeman al Barça i ara el substitueix també com a seleccionador dels Països Baixos. L'Esport entrevista Xavi, que afirma que ell va posar un petit gra de sorra en aquest Barça actual. Pel periòdico, Xavi obre un nou cicle contra Alemanya d'un Klopp burleta que diu que ell coneix més jugadors holandesos que no pas Xavi. La Vanguardia apunta que

0: La suspensió del Dakar.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalies, Gerard Jubany, bon dia.
2: Bon dia.
1: El casament del desastre a Orense. La núvia exigeix 40.000 euros, és infidel als lavabos i acaba demanant el divorci després d'una baralla familiar.
3: El Mundo explica que tot va començar quan la núvia va reclamar al seu marit 40.000 euros corresponents a un suposat acord previ a l'enllaç. I a partir d'aquí, una disputa entre les famílies, la vaixella destrossada, a tot això, suma-li que ella li va ser infidel als lavabos, on s'estava celebrant el convit. A més, li va reclamar iniciar els tràmits del divorci poques hores després del casament. Per tant, sembla improbable que s'arribessin a fer un petó de cine sobre la cadira.
1: Tenim un amic, Canalies.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: Que
2: es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio
2: de la nòvia.
3: Ah, molt bé.
1: Un amic?
3: El dia del casament.
1: Sí. El dia del casament.
2: Els lavabos.
1: Els lavabos del convit.
2: Es va enrotllar.
1: Es va enrotllar amb el nòvio. Amb el nuvi. Sí, amb el nuvi, sí. Que es casava amb una dona.
2: No hi ha un pam de net.
1: Aquell dia...
3: Això suposo que ja en deu ser conscient, no?
1: Qui?
3: L'afectat.
1: No, l'afectada.
3: L'afectada.
2: Sí. No se sap, quedarà sempre als lavabos, sí, d'aquell convit.
1: Diversos nens de Lugo confonen pastilles d'èxtasi que van trobar en un bus escolar amb caramels.
2: Els nens es van trobar unes pastilles blanques dins d'un autobús que els portava d'excursió i es van pensar que eren caramels. Després de localitzar la bossa, els pares van anar amb els seus fills a l'hospital i els van sotmetre a controls, però cap va presentar símptomes. Els nens van explicar que no les van arribar a tocar i només un d'ells va admetre haver-ne xupat una. Per sort, tots van rebre l'alta hospitalària. Ho hem vist al País.
1: El Bayern de los Caídos, dos càrrecs de Vox a Barcelona fan apologia del franquisme en una lliga amateur.
3: Sí, se n'ha fet ressò. Ser Catalunya es tracta d'un equip que es diu Mingo Rubio Balompié, fent un joc de paraules en referència al cementiri on hi ha la sepultura de Franco, i entre els seus jugadors hi ha el vicepresident provincial de Vox a Barcelona, Juan Cremades, i Carlos Oliva, que és conseller de districte. L'empresa que organitza la Lliga va rebre una queixa denunciant que les samarretes d'aquest equip hi ha simbologia franquista i un escut on s'hi llegeix Futbol Club Bayern de los Caídos. Fons de l'equip defensen que és un nom en clau d'humor.
1: Sí, clar.
3: On hi ha d'altres, com n'hi ha molts en aquestes, exacte, lliguetes, com per exemple l'Aston Birra, l'Esteaua del Grifo o el Maccabi de Levantar.
1: Que no li esquifanys avui.
2: Avui felicitem la soprano Ainhoa Arteta, que en fa 62. També fa en Jaume Sisa, que en fa 78. Ah. I acabem amb l'actriu Goya Toledo, que avui en sumo un mes i arriba als 57. I el Santoral, avui, evidentment, és el Sant de les Mercès, també Sant Severí i Sant Rústic.
1: I acabem el repàs a la premsa anant al quiosc Vintage amb Albert Om.
4: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
5: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
6: 24 de setembre de 1986, surt a la llum la reunió secreta que aquell estiu han mantingut Jordi Pujol i Pasqual Maragall. La trobada es va fer el 20 d'agost a Olot, va durar més de 3 hores i havia de servir per destensar les complicades relacions entre qui presidia la Generalitat i qui era l'alcalde de Barcelona. Els diaris parlaven de l'esperit del 20 d'agost per definir la pau que havien signat Pujol i Maragall. Faltaven poques setmanes perquè Barcelona fos nominada ciutat olímpica i l'agència soviètica TASS ja donava per fet que tots els països de l'est donarien el seu vot a la capital catalana. I ara fa 40 anys, dues noies catalanes eren assassinades a prop de Montpeller. Havien marxat el 9 d'agost de 1986 en autostop cap a l'Alguer. No hi van arribar ni tampoc s'han trobat mai els culpables de la seva mort. Les dues noies eren Gemma Argemí, de 26 anys, de Bigues i Riells, i la poeta Anna Dodes, de 23 i de Fogueroles.
7: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 7:47. Repassant aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Francesc Soler i Lara Garcia. Us ho avança el matí de Catalunya Ràdio. Continuen apareixent anuncis d'apartaments turístics il·legals a Barcelona.
9: Tot i el control que intenta imposar l'Ajuntament, els anuncis de pisos turístics sense llicència han crescut un 47% aquest estiu.
1: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir va haver de deixar el pis on ha viscut tota la vida, a Madrid.
10: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda.

0: entendre que és necessari.
1: Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge.
2: El president del govern espanyol porta la crisi de Ceuta al seu discurs de les Nacions Unides.
3: Sánchez defensa l'actuació del seu govern i es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria sense deixar-se portar per l'extrema dreta.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que tenia al seu despatx són un regal del rei de l'Aràbia Saudita de l'any 2007.
1: I ha demanat al magistrat que l'investiga per contraban i frau fiscal que sol·liciti al país saudita els documents que ho acrediten.
2: Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial.
3: És el primer acord que han tancat les dues superpotències el mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial.
2: Els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort a l'interior d'un habitatge al municipi de Cabrera de l'Anoia.
1: Estava tapat amb una manta en una habitació de la casa on hi vivien la mare i la filla de la víctima i s'investiga un nou tiroteig amb un ferit ahir a la tarda al barri de la mina Sant Adrià del Besòs.
2: I avui, dia central de la Mercè de Barcelona.
3: El pregó i Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres, pare i filla, del celler de Gelida de Sants, van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
4: Aneu a comprar a les merceries, als queviures, perquè no tant plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
2: Perquè un dia avui, a partir de 11:45, seran aquí en directe al Matí de Catalunya Ràdio. I ara, de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Lleida, Estela Bussons, bon dia.
6: Bon dia.
2: Barcelona, Marc Corado, bon dia.
7: Bon dia.
2: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
8: Bon dia.
2: A Tarragona, un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra, Jordi.
5: Sí, aquest matí comença el judici i l'audiència de Tarragona. Els fets van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès, al domicili familiar, un judici que se celebra amb jurat popular. La fiscalia, en aquesta causa, sosté que l'home la va matar després que ella trenqués la relació sentimental que tenien. I en un ordre radicalment diferent de coses, avui és l'últim dia de les festes de Santa Tecla, aquí a la ciutat. Després del dia gros, avui com a plat fort hi ha, sens dubte, els pilars caminant a partir de una de les 4 colles locals que actuen en ordre d'antiguitat, és a dir, primer els xiquets de Tarragona i acabaran els de Sant Pere i Sant Pau.
2: I a Lleida, avui molt pendents de l'audiència, el judici pel cas de carreteres, declaren els acusats de manipular adjudicacions d'obres públiques. Estela.
6: Sí, el nom més destacat és el de l'ex-cap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, que s'enfronta a 12 anys de presó acusat d'afavorir una determinada empresa constructora a l'hora d'adjudicar els contractes a canvi de diners. També estan investigats un exresponsable de conservació de carreteres, la filla del mateix Benet, i 2 directius de l'empresa que suposadament pagava per tenir aquest tracte de favor. Aquest cas és una peça separada del cas Boreas sobre suposada corrupció a la Diputació de Lleida, que encara està en instrucció. Avui, per tant, és el punt culminant d'un judici que ja va començar la setmana passada amb declaracions de Mossos d'Esquadra.
2: I a Barcelona, avui és la Mercè, Marc.
7: Sí, festiu a la ciutat i a bona part de l'àrea metropolitana, d'actes n'hi ha tants com en vulgueu. Destaquem, però, per exemple, Ricard, la jornada castellera a 1:00 PM, cavalcada també de la Mercè, en aquest cas a la tarda, entre la plaça Catalunya i Sant Jaume, i concerts, esclar, a la plaça de Catalunya, també a 5:00 PM, Catalunya Freestyle, a la plaça Major de Nou Barris, a 9:45, concert de l'orquestra i el cor del Gran Teatre del Liceu i a l'Avinguda de la Catedral.
9: No debí decir tan rápido que sí a la primera, debería haberme esperado.
7: A 9:00, Maria Terremoto, aquesta que sentim, i a 11:15, la Barcelona.

0: més cultura des de les comarques gironines es mirarà avui cap a Milà, on s'estrena l'exposició Dalí i Moda, coincidint amb l'inici de la Setmana de la Moda a la ciutat italiana. Fèlix.
1: Sí, és una exposició al Palau Reial de Milà, més de 200 peces, entre vestits, col·leccions, joies de la Fundació Dalí de Figueres, del Museu Dalí de Florida o del Reina Sofia de Madrid. Col·laboracions també amb firmes de grans dissenyadors com Dior, Coco Chanel o Paco Rabanne. Si aneu a Itàlia, es pot visitar fins al gener. També aquest matí, molt més a prop, al Ripollès, l'Ajuntament de Ribes de Freser posarà en marxa un camió cisterna per portar aigua potable als veïns mentre no arriben uns filtres per reduir l'arsènic que hi ha en un dels dipòsits municipals. Ja diuen que la situació no s'arreglarà abans d'un mes, per tant, a Ribes, paciència.
0: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, que tingueu un bon dia. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
0: Si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, avui tranquil·litat absoluta, però, atenció, més calor encara. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, bon dia. Avui encara, a aquesta hora, tenim unes temperatures còmodes, 15 graus a Girona, 16 a Berga, 20 a Reus, però al migdia bufarà un vent de garbí que pot bufar una mica més calent en alguns llocs i s'arribarà a temperatures de 30-35 graus a gairebé tot arreu, aquests 35 a Ponent i al sud, com és habitual. Avui dia de sol, amb alguns núvols prims a la meitat nord, demà es mantindrà la calor fins i tot una miqueta més, el cap de setmana recula molt lleugerament, sí que la setmana que ve podem tenir una baixada una mica més notable.
0: I pel que fa al trànsit, ja s'ha reobert la C-65 a Llagostera. Mireia Sala.
5: Estava tallada per un accident en sentit Girona. Ara s'ha obert un dels carrils i hi ha un tram de cua. També hi ha un carril tallat a la C-25, l'eix transversal, per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida. Als accessos a Barcelona, avui no hi ha problemes.
6: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Núria, de la Barceloneta. Es queixa dels apartaments turístics que hi ha al barri, especialment d'aquells que operen sense permís. Ho ha patit en primera persona i també en els blocs de pisos on viuen familiars seus. Explica que aquest estiu han detectat diversos punts sospitosos.
9: I trobes que va entrant gent, una setmana una gent, l'altra setmana l'altra gent, i és quan es planteges, però aquí no hi ha pisos turístics, aquí no deixen pisos turístics, però sí que n'hi ha pisos turístics.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els inspectors municipals treballen per obrir expedients i sol·licituds de desactivació d'aquests apartaments. Al matí de Catalunya Ràdio, avui us expliquem que el consistori ha detectat 525 anuncis il·legals aquest agost. Són 167 més que al maig. Respecte a fa un any, se n'han trobat una seixantena menys.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
0: És la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio. Ens podeu fer arribar les notes de veu o vídeo curt al 636 36 06 09. I ara, aquesta hora al matí, és moment de repassar el preu de les coses. Avui parlem, atenció, de mecànics, Lara García.
10: En concret, sobre quant costa canviar un pneumàtic. Hi ha dos preus, el del pneumàtic en si i el que et cobren per la mà d'obra de canviar-lo. El cost de les rodes és molt relatiu, varia en funció del cotxe, i el del servei fluctua en funció del mecànic. En Ferran, del taller Escorriola, de Tortosa, al Baix Ebre, ens explica quant cobren per canviar dues rodes.
11: De mà d'obra, nosaltres cobrem uns 25 euros. Hi ha les dues rodes del cotxe.
10: Si al cost de la mà d'obra li sumem el preu del pneumàtic, el preu es pot enfilar fins als 100 euros. Ens ho explica l'Adrià, del taller XJ de Corçà, al Baix Empordà.
12: Pot variar depenent de la mida i el model del pneumàtic, però el pneumàtic més comú que més muntem pot estar sobre els 120 euros, una cosa així, entre la mà d'obra i el pneumàtic.
10: A Vilassar de Mar, el taller Com Nou cobra 17 euros pel canvi de roda. Un dels mecànics, el Marc, ens avisa que els preus i els serveis dels mecànics estan canviant molt per la irrupció del vehicle elèctric. El sector està en plena transformació.
13: Anem reinventant cada setmana. Tenim bastant feina pel futur, tot depenent dels cotxes de la nova generació, que són els elèctrics.
0: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, què costa el servei de consergeria i neteja de les instal·lacions esportives? Ot Serra, bon dia.
2: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Pol de Mar vol adjudicar el servei de consergeria, neteja i manteniment del pavelló i el camp de futbol municipal. El contracte seria per als pròxims 2 anys i, sumant-hi l'IVA, tindria un valor econòmic de 98.000 euros. Per tant, sortiria a 8 euros i mig per habitant d'aquest municipi costaner del Maresme.
14: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma o descobrir aquest lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
0: I quin és el vídeo viral del dia d'avui a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs mira, la influencer Inés García, parella de Lamine Yamal, s'ha fet viral per una escena que va tenir lloc a la graderia del Sánchez-Pizjuán el dissabte passat. Les càmeres del dia després de Movistar Plus la van gravar animant el Barça amb uns amics. I atenció, perquè Inés no només no es perd cap partit, sinó que també s'ha convertit en una experta en futbol. En el vídeo no se la sent, evidentment, però els companys de Movistar Plus li han llegit els llavis i han reconstruït la conversa. Escolteu.
16: Lo que pasa es que el Barça juega con la defensa muy adelantada. Entonces no les dejas.
15: Ah, analista, eh? Inés García, analista. No toca vores amb en Lamine, eh? Està encaterinada fins al moll de l'os, eh? En lloc de dedicar el seu temps lliure a les seves coses, va al camp, mira futbol i fins i tot en parla en propietat. Ara només esperem que Lamine li torni la dedicació. El volem vestit de senyorito sevillano a la fèria d'abril, ballant per seguidilles i arrencant-se per Ortega Cano, fart de rebujito i bramant i estamos tan a gustito. El que no es faci per amor, Ricard.
0: Gràcies, Elisenda.
15: A tu.

aquesta hora cada dia dediqueu una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui la dedicatòria va per tots els qui ja noteu l'olor de festa major a l'ambient. A Barcelona, a Tarragona, a Reus, a Verdú, a Sitges, al Prat, els qui no voleu que s'acabi l'estiu i els qui sabeu que la millor manera de començar el dia és amb ganes de música i ganes de carrer.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular d'aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia. Pocs problemes de trànsit a aquesta hora. Només hi ha retencions a la C-65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle variat a Sant Hilari Sacalm i un altre a Aguilar de Segarra, en els dos casos en sentit Lleida.
0: Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que hi va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. Ahir unes 10.000 persones es van concentrar contra el desnonament i el sindicat de llogateres amenaça de convocar una vaga general per l'habitatge. El president espanyol es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En el mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump durant la seva intervenció a l'ONU. L'ha acusat de terrorisme i diu que el seu país mai es rendirà. També les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al 10 de gener la treva comercial. És el primer acord que han tancat les dues superpotències al mateix dia que Xi Jinping ha arribat a Washington en visita oficial. Donald Trump l'ha rebut a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca acostar posicions també sobre la sobirania de Taiwan i la intel·ligència artificial. El partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país i es perfila com a pròxim primer ministre. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. La Seu d'Urgell recorda que va ser un dels últims reductes austriacistes de la Guerra de Successió. Aquest dissabte, Castell, Ciutat i la Torre de Solsona reviuran el segle XVIII amb una jornada de recreació històrica amb soldats, cavalls, música i combats. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva mare i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies de la mort. I la banda osonenca de rock Pla Moguda guanya el Premi Sona Nou de Música Emergent en Català. Ara podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però al descans ja guanyaven per 4-1. El Barça de bàsquet debuta aquest vespre a l'Eurolliga. L'equip que entrena Aleksandar Sekulić en rep al Palau Laurana l'Anna de l'UFS d'Istanbul. I el Cadí la Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet, superant l'Espàrum i Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell.
0: Matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i els 33 graus, localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà solellada i de caràcter estiuenc amb algunes franges de núvols prims. La mar es mantindrà calmada amb brises a partir del migdia.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Us recomencem. Pedro Sánchez ha sortit al pas de les protestes i al ressò mediàtic del desnonament de Mari Carmen. És el cas de la dona de 87 anys a qui ahir van treure en llitera del pis de Madrid, on ha viscut 70 anys i s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions. Al cas d'aquesta dona, s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta de partits.
4: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra el desnonament de Mari Carmen. Unes 10.000 persones es van concentrar ahir al vespre a Madrid en un indret simbòlic. Ho van fer davant l'àtic de luxe que la comunitat va comprar per instal·lar-hi un despatx per a Díaz Ayuso. A Barcelona, unes 1.200 persones van protestar a les portes de la delegació del govern espanyol, segons la Guàrdia Urbana. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat el govern de Pedro Sánchez de no haver estat prou valent per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonaments. Sentim Carmen Alcarazo, del sindicat de llogateres.
2: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Pedro Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres. Marxem ara a Nova York, seguim parlant del president espanyol, que s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides aquesta matinada. Ens ho explica l'Oriol Serra.
5: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans i no escollint el camí fàcil, sinó el més just.
6: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española como Ceuta.
5: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: Continuem a Nova York perquè en el mateix escenari el president iranià, Massoud Pezeshkian, ha desafiat Donald Trump, a qui ha acusat de terrorisme durant la seva intervenció a l'ONU, i diu que el seu país no es rendirà. Volodymyr Zelensky, per la seva banda, culpe Putin que la guerra d'Ucraïna s'allargui, Oriol.
5: La sessió d'ahir de l'Assemblea General de l'ONU va tenir dos noms destacats, Massoud Pezeshkian i Volodymyr Zelensky. El primer és el president de l'Iran i s'ha mostrat molt combatiu contra els Estats Units, assegurant que cap atac es quedarà sense resposta. Ho fes perquè el dia abans el president nord-americà Donald Trump havia titllat l'Iran d'estat terrorista, ha enviat una resposta curta i directa cap a Washington.
7: Ahir, el president dels Estats Units va dir que som terroristes. Nosaltres som víctimes del terrorisme.
5: El segon nom de la jornada, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que la Rússia de Putin no té límits i que el president rus sempre troba alguna raó per allunyar-se de la pau. Zelensky ha advertit que Rússia és una amenaça imminent per a Europa i ha dit que és urgent aturar la guerra abans que la intel·ligència artificial no hi entri de ple.
0: Donald Trump rep Xi Jinping a Washington amb una inusual cerimònia d'honor a peu d'avió. El president nord-americà busca rebaixar les tensions amb la Xina en una cimera marcada per les disputes comercials. Taiwan i la intel·ligència artificial. La treva comercial entre les dues potències s'ha prorrogat de moment fins al 10 de gener. Pequín, Francesc Canals.
8: Al maig a Pequín, Donald Trump es va fer acompanyar pels amos de les grans tecnològiques. Xi Jinping també ha incorporat els seus a la delegació, cotxes elèctrics, microxips, indústria aeroespacial. Sense haver aconseguit reduir el superàvit comercial xinès, la guerra aranzelària llançada per Donald Trump viu una treva segellada fa gairebé un any a la cimera dels països del Pacífic a Corea del Sud. Expira el pròxim novembre. En els dos apartats més sensibles, comerç i intel·ligència artificial, en què poden quedar les bones paraules de les reunions preparatòries expressades per Scott Bessent, secretari del Tresor dels Estats Units, el sentim.
9: Acabem de tenir una sèrie de converses molt exitoses amb la part xinesa sobre comerç i intel·ligència artificial, reprenent i completant la feina que havien deixat pendent a Pequín.
8: No s'esperen resultats notoris. Més aviat, una nova trobada, segona aquest any, destinada sobretot a no fer-se més mal. Amb el monopoli xinès de les terres rares, Xi Jinping arriba a aquesta cimera en millor posició que Donald Trump, que no vol veure un nou episodi de restriccions a les exportacions d'aquests minerals, com el que va decretar Pequín el 2025. Chad Paybone ha estat economista en cap del Departament d'Estat en l'administració Biden-Harris. Veu així com s'arriba a aquesta cimera.
10: En comptes de reunir la resta del món davant d'aquest desafiament comú de gestionar els problemes que genera la Xina es pot asseure ara a contemplar com l'administració de Trump es baralla amb tothom. Per tant, l'statu quo actual li va extraordinàriament bé a la Xina.
8: A més, els mals de l'economia xinesa a peu de carrer, com ara l'apatia del consum o l'atur, sobretot entre els joves, no passen factura a Xi Jinping. No té eleccions de mig mandat.
0: L'actualitat ens porta també al Marroc. El president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i es perfila com a pròxim primer ministre. Ara els comicis han estat marcats per una abstenció rècord. El 62% dels marroquins amb dret a vot no han anat a votar. És l'índex més alt en 20 anys. Els analistes ja preveien poca participació en una societat amb una elevada desconfiança en els partits polítics i en el sistema. Enviat especial a Rabat, Mendoza Noguera.
11: El president de la Federació Marroquina de Futbol, Fousilet Jah, es pot convertir en el pròxim primer ministre del Marroc, el que ha de gestionar el Mundial 2030 organitzat també per Espanya i Portugal. La seva formació, el PAM, Partit d'Autenticitat i Modernitat d'Orientació Liberal, ha guanyat les eleccions d'ahir, una cosa que ja pronosticaven els analistes. El PAM, que ja participava en el govern de coalició, s'ha imposat al partit del primer ministre Aziz Hanouch i és una formació fundada al seu moment, entre d'altres, per un company d'escola del rei Mohamed Sisa. Ha aconseguit 97 escons de 395, amb la qual cosa haurà de pactar amb altres partits, tal com també estava previst, previsiblement els mateixos que ja formaven l'actual coalició. L'altra cara de les eleccions és l'alta abstenció, que ha arribat al 62%. El pròxim primer ministre haurà de gestionar el descontentament de la població, especialment dels joves, que esperen canvis a partir d'ara.
12: Erradicar l'atur, parlem clar, per donar més oportunitats als joves en tots els sectors combinats, i per descomptat, ajudar les zones rurals a evolucionar perquè milions de persones i joves d'aquestes zones se'n beneficin, i per descomptat, donar als joves més oportunitats de treballar.
13: As a student, I need some advantages to help me in my studies.
14: Com a estudiant, necessito alguns avantatges que m'ajudin i també la gent gran necessita accedir a determinats recursos o serveis, com ara la sanitat.
13: Access to some things in Morocco. Also about the medical health.
15: Com a marroquina, espero que aquestes eleccions portin un canvi radical en les nostres polítiques econòmiques i socials. El nostre país organitzarà competicions mundials, així que com a ciutadans esperem molt dels responsables.
16: On attend beaucoup de responsables.
11: En aquestes eleccions també ha pujat el Partit de la Justícia i el Desenvolupament, que ha passat de 13 a 54 escons. Els islamistes van governar fins al 2021 i després van patir una derrota històrica.
17: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
18: Doncs tant com vulgui bussejar.
17: Genial. I quant d'oxigen queda?
18: El que vulgui, també.
17: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
18: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
17: I quants de cetacis?
18: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
19: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros pot de 80 milions. Milionari forever.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Més coses. José Luis Rodríguez Zapatero demana al jutge que l'investigui que contacti amb l'Aràbia Saudita per confirmar que les joies milionàries de la seva caixa forta són un regal del rei saudita del 2007. La seva versió és que van ser un obsequi de cortesia i de caràcter privat. Madrid, Paula Brujats.
21: Zapatero intenta desmuntar l'acusació per contraban i per delicte fiscal. Les joies són un regal personal que li va fer l'anterior rei de l'Aràbia Saudita el 2007 de viatge oficial a Madrid. L'expresident espanyol ha trigat 3 mesos a aclarir l'origen de les 12 peces, collarets, arracades i braçalets de maragda, safirs i or blanc que guardava al seu despatx sense declarar i que tampoc va entregar a patrimoni de l'Estat tal com l'obligava el Codi de Bones Pràctiques aprovat pel seu mateix govern. Ara espera que l'Aràbia Saudita confirmi al jutge que les joies són un regal. De moment, Zapatero ha enviat 2 cartes a la Casa Reial d'aquest país i ningú li ha contestat.
0: I el Congrés investiga una diputada del PP per l'incident amb un esprai de gas pebre que ha acabat amb una dotzena de persones afectades. Ella s'ha defensat dient que estava buit, però un treballador del seu grup parlamentari ha admès que havien manipulat l'esprai per indicació de la diputada. Tornem a Madrid, ara amb el Dani Sainz Viaja.
22: Tot comença quan la diputada Ana Vázquez li mostra un esprai de gas pebre al ministre de l'Interior i la presidenta del Congrés l'expulsa.
23: Este es el material escolar básico.
1: señor Marlaska, un spray de gas pimienta.
3: La botella de gas pimienta que ha enseñado la señora Vázquez es un arma. Le ruego, señora Vázquez, que salga del hemiciclo.
1: Esto no es un arma. Obviamente, y hasta lo cerré por si olía algo de cuando lo vacié en la calle.
22: Això deia ella, però minuts després s'ha desallotjat diversos despatxos, una cafeteria i una cuina, i s'han atès 12 persones amb picor i vòmits. El PP ha admès que un treballador seu ha accionat l'esprai quan estava netejant per indicació de la diputada. La mesa està esperant l'informe policial per decidir si emprèn accions. Una treballadora afectada ja ha posat una denúncia i una altra s'ha agafat la baixa.
0: Un quart de nou del matí, primària de servei. Actualitzem les dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, Carme. Doncs en general, a aquesta hora se circula amb fluïdesa. Només hi ha retencions a la C-65 a Llagostera per un accident en sentit Girona i intensitat a l'eix transversal per un vehicle avariat a Sant Hilari Sacalm i un altre Aguilar de Segarra que tallen un carril, en els dos casos en sentit Lleida. Pel que fa als accessos a Barcelona, es nota que avui és festa perquè no hi ha cap problema. Pel que fa al transport públic, recordem que el servei de trens de la Rodalia de Barcelona fa horari de dia festiu, igual que la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Això és tot. Renovem dades als titulars de 8:45.
23: El temps.
0: Amb l'Enric Cagut.
24: El dia ha començat ben tranquil, un dia de cel serè, al matí i a la tarda, només alguna boirina, també algun núvol baix local, i la temperatura contrastada, avui en alguna població la mínima ha baixat una mica més, d'altres s'ha mantingut estable, destaquem valors de només 4 graus a Das, al seu aeròdrom, que queda una mica apartat del poble, en una zona més enfonsada, Prades 6 graus, Guixers, al Solsonès 7 graus, Puigcerdà 8, amb inversió tèrmica. Fa més fred a les fondalades que en zones més elevades, propi quan tenim un anticicló i amb nits cada vegada més llargues. Un dia de sol, com comentava, però també de calor. Calor al centre del dia. Avui les temperatures màximes seran altes per l'època, àmpliament altes per l'època, amb xifres que poden arribar als 34 o 35 graus al Segrià, Ribera d'Ebre, Baix Ebre, però als 32-33 a moltes poblacions catalanes. A la costa, màximes de 29-30 i al Pirineu tampoc s'escapen. Molts valors propers als 30. 32 podrien arribar a Sort, també a la Seu d'Urgell o a Ripoll.
23: Info. Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
25: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
23: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Tresca Info.
0: Un quart de 9 i 3 minuts, els Mossos han trobat el cadàver d'un home que portava 2 anys mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa. Segons han avançat El País i El Periódico, i ha pogut confirmar aquesta emissora, la víctima va ser localitzada ahir en una casa aïllada d'una urbanització. Els veïns havien donat l'alerta trucant al telèfon d'emergències perquè sentien sorolls dins la casa, però no hi veien ningú des de feia molt temps. Quan hi van entrar els agents, van trobar el cadàver tapat amb una manta en una habitació de la casa on vivien les dues dones de 59 i 22 anys. Totes dues han explicat que l'home de 77 anys va morir fa 2 anys assegut al sofà i que el van deixar en una habitació. Els Mossos han traslladat les dues dones a un hospital perquè rebin un reconeixement mèdic i atenció psicològica. El cos no presentava signes de violència, però l'autòpsia ha de confirmar si va morir o no per causes naturals. La defensa de la terapeuta de la família Andic denuncia el linxament mediàtic que, segons diu, pateix la seva clienta i estudia en vendre accions legals. El seu advocat, Francesc Jofresa, assegura que la dona no sabia que Isaac i Jonathan Andic estaven fent una excursió per Montserrat el dia de la mort del fundador de Mango.
26: Aquesta campanya es nodreix de tota classe de sospites i especulacions, algunes de base inclús xenòfoba. Ens preguntem per què aquest encarnissament amb Julia Luderval, que ni siquiera tenia coneixement de la fatídica excursió.
0: També denuncia l'exposició de la seva clienta als mitjans i la filtració d'informació que suposadament hauria d'estar en mans de la policia o del jutjat. La defensa de la terapeuta nega que la dona fes de psiquiatra o de psicòloga amb la família Andic i rebutja les acusacions d'intrusisme professional que s'han fet contra ella. I encara sobre el món dels successos, han detingut a Madrid la parella de Josep Joan Pere per la seva possible relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre de l'any passat a Baqueira, a la Vall d'Aran. Viella, Sofia Cabanes.
2: Bon dia, sí. Els Mossos investiguen si l'haurien enverinat. El jutjat de Viella en va obrir la investigació poc després de la mort de l'arquitecte. El titular de la sala va ordenar una autòpsia ampliatòria en detectar algunes contradiccions en les declaracions prestades per la dona de 65 anys. Josep Joan Pere va morir a Baqueira dos dies després d'haver acudit a l'Hospital de Viella per una indisposició. El reputat arquitecte es trobava passant les vacances de Nadal amb la dona. El cas es troba sota secret de sumari.
5: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tres barrancs de la Vall d'Avui rebran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i d'altres fenòmens meteorològics extrems. L'objectiu és protegir els nuclis de població més exposats a avingudes i altres riscos associats al canvi climàtic. Les intervencions es faran als barrancs de Remediano, Arenys i la Ribampietro, Vall d'Avui, Pau Rovira.
6: En aquests tres punts s'aplicaran solucions basades en la natura, és a dir, actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Son Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
7: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir, en aquest cas, el risc associat a les pluges torrencials i també protegir, doncs, a la població i als ecosistemes. I bé, és una actuació que forma part d'una estratègia que és molt més àmplia. De fet, hi ha una trentena d'actuacions en aquest projecte i que procurem que estigui basada en la ciència, la transformació i cooperació, doncs, amb els territoris veïns, i també volem implicar i hem implicat, de fet, a la població local.
6: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Avui. Al barranc d'Arill-la-Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses, amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. Ara aquesta experiència s'estendrà a tres nous barrancs de la vall. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
0: Els osonencs Pla Moguda han guanyat el Premi Zona Nou a la final que s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona. Les barcelonines Beni Dolores i els vallesans Orella 2 han rebut el segon i el tercer guardó, Marc Ruiz.
8: La banda osonenca Pla Moguda fa el que ells anomenen rock de Tito, un rock desenfadat amb lletres descarades i divertides, com el hit La Fatxa, que ha provocat que tota la plaça Catalunya de Barcelona cantés i saltés davant del gran poder de comunicació de la banda. A la seva música hi ha hip-hop, hi ha Led Zeppelin, hi ha Lynyrd Skynyrd, Red Hot Chili Peppers, però sobretot hi ha Pla Moguda. Gràcies al Premi Zona Nou podran editar un disc i tindran un contracte discogràfic. El cantant i guitarrista Jani Cabau ha agraït així el premi.
9: Fa 5 anys la meva ex m'estava ensenyant a tocar la guitarra i avui he tocat a Poto Plaça Catalunya. És una bestiesa.
8: El segon guardó, valorat en 4.000 euros per fer un disc, un clip o invertir-lo en material musical, ha estat per Beni Dolores. Les barcelonines tenen un estil Riot Girl pròxim a Bikini Kill o la banda grunge Sleater-Kinney, amb lletres àcides i divertides que no es tallen ni un pèl. Els vallesans orelladors han quedat els tercers al podi amb un premi valorat en 2.000 euros per invertir en una gravació i material musical. La seva mescla de post-rock i jazz fa pensar en Mogwai, Muse o Radiohead en alguns moments. Uns guardons que demostren que les guitarres elèctriques tornen a ser al centre.
0: La biblioteca ha estrenat No miris, una obra del col·lectiu Cultura i Conflicte, que a partir dels fets reals explora quin llegat deixen les violències exercides pels nostres avantpassats.
10: I jo em pregunto si es pot heretar el trauma, també es pot heretar la maldat.
0: Marta, Marco i Pep Cruz protagonitzen aquesta història real d'una filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un dels pitjors repressors, Marta Vives.
27: Verónica Estay Sánchez, professora i escriptora i filla de pares xilens represaliats per la dictadura, però també neboda de Miguel Estay, el Fanta, un dels victimaris més coneguts de la repressió, Pep Cruz.
28: Victimari vol dir torturador en el seu llenguatge, eh? Víctima i torturador, víctima, víctima.
27: El col·lectiu Cultura i Conflicte amb Joan Arquer i Teresa Turiera Puigbó al capdavant torna a abordar les conseqüències d'un dels episodis més cruents de la història de Xile sota la dictadura de Pinochet. Conseqüències que tenen a veure amb l'herència, amb el llegat, els silencis més que els fets, els silencis que fan mal. La paraula enterrada d'un pare es torna pel fill un cadàver sense sepultura, diu el personatge que interpreta Marta Marco.
29: Com les motxilles que arrosseguem dels nostres pares, si hi ha hagut un silenci molt gran en el si de la família, pot ser un buit i una ferida molt dolorosa pels fills.
27: Agafar aire i posar paraules, descobrir totes les versions, intentar comprendre el dolor. Però, en el fons, aquest és un muntatge que el que demana el públic és entendre bé les zones grises que hi ha en la condemna de qualsevol criminal. Teatre necessari a la biblioteca. Fins al 18 d'octubre.
11: Esport.
4: Eudal Serra, bon dia.
12: Bon dia.
13: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
12: El Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions, golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Payor, un de Caroline, Clara Serra Jordi i Caroline Graian. Sentim precisament una de les golejadores blaugranes, Clara Serra Jordi.
14: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
12: El París es va avançar molt d'hora, amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguia capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja guanyava per 4-1.
15: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
12: Clàudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i pendent de les proves que li faran les pròximes hores. Tot indica que no es tracta d'una lesió important. A més del Barça a París, ells van jugar 3 partits més d'aquesta primera jornada de la Champions amb aquests marcadors. Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olímpic Lyonès 8 i Lovaina 0, Roma 0. Precisament la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina dimecres de la setmana que ve.
11: 3CAT Info.
12: Encara en futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic.
16: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
12: D'altres partits destacats d'avui són el Portugal-País de Gales, el Noruega-Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte davant Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola a les Rozas. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
17: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol, que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga, y desde aquí quería agradecérselo al club, y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Espanyol acababan yendo convocados con la selección, y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
12: I un darrer apunt futbolístic, el Sant Andreu i el Madrid-Castella van empatar ahir a un gol en partit pendent de la quarta jornada de Lliga de la Primera Federació. Ara els andreuencs són 16ens a la classificació amb 4 punts. En bàsquet, el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga, rebent al Palau Blaugrana l'Anadolu Efes d'Istanbul. L'entrenador Aleksandar Sekulić demana la reacció després de perdre la Supercopa ACB.
18: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
19: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
18: Because this team, Efes team, is built to play at least playoffs.
12: El Barça-Anadolu Efes començarà 9:15 i el podreu seguir la transmissió que en farem per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en bàsquet, el Cadí La Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar ahir el vespre l'Espar Unigirona 67-72 en un partit disputat a Reus. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. Mentrestant, la final de la Lliga Catalana Challenge se la va endur el Joventut superant el Lima Horta per 70-60.
1: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. Es nota que és festa a Barcelona, Mireia?
4: Bon dia, Carme. Doncs sí, es nota perquè els accessos a Barcelona no hi ha cap problema. Sí que n'hi ha, però a la zona de Tarragona hi ha 4 quilòmetres de cua a la carretera T11 a Reus en direcció a Tarragona i retencions també a la C14 a Vilaseca en direcció a Reus. Aturades també a la C65 per un accident a Llagostera en sentit Girona.
0: Ho actualitzarem a 3:15. Repassarà les principals notícies d'aquesta hora. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes pel desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que ahir va haver de deixar el pis on vivia des que era adolescent. El president espanyol s'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge i assenyala Isabel Díaz Ayuso per permetre una situació com aquesta. El mateix president s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. Pedro Sánchez ho ha dit durant la seva intervenció aquesta matinada a la seu de les Nacions Unides. Per cert, que el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives al país. Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord, el 62%. A partir d'ara també us explicarem que un jutge federal dels Estats Units tomba la decisió de Donald Trump de prohibir l'accés a la Casa Blanca dels periodistes de les cadenes CNN, EMS Now i el mitjà Politico. I parlarem d'una exposició única i innovadora de Salvador Dalí al Palau Reial de Milà, Itàlia. Entrellaça la figura del geni empordanès amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui coincidint amb la Milà Fashion Week. En esports d'Eudal, el Barça femení debuta a la Champions amb una golejada.
12: Les vigents campiones van superar el París per 5-2 amb gols d'Eva Pajor, que en va fer 2, i un de Caroline, Clara Serra Jordi i Caroline Graham. L'equip de Pere Romeu va encaixar un gol tot just començar el partit, però el descans ja guanyava per 4-1.
0: I el temps, matí dominat pel sol, al migdia ambient càlid, amb temperatures màximes que se situaran entre els 28 i 33 graus localment per damunt d'aquests valors. La tarda serà assolellada i de caràcter estiuenc, amb algunes franges de núvols prims. Pedro Sánchez surt al pas de les protestes i el ressò mediàtic del desnonament de Mari Carmen. El cas de la dona de 87 anys que ahir van treure en llitera del pis de Madrid, on ha viscut 70 anys i s'ha convertit en el símbol d'una realitat sovint massa normalitzada. El president espanyol ha assenyalat Isabel Díaz Ayuso i l'Ajuntament de Madrid per no haver trobat solucions al cas d'aquesta dona. S'ha compromès a portar al Congrés un nou decret d'habitatge per respondre a situacions com la seva i ha enviat un missatge a la resta de partits.
2: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios para sacar adelante un real decreto ley de vivienda que es necesario.
0: Les paraules de Sánchez han arribat després que milers de persones sortissin als carrers de Madrid i de Barcelona per protestar contra aquest desnonament de la Mari Carmen. Ahir, com dèiem, va haver manifestació a Madrid i a Barcelona. Els convocants han recordat altres casos recents i han acusat els governs de Pedro Sánchez de no haver estat prou valents per tornar a tirar endavant la normativa antidesnonaments. Sentim Carmen Alcaraz del sindicat de llogateres.
3: Fa mesos que tenen en un calaix un decret que evita desnonaments, que regula el lloguer de temporada, que regula el lloguer d'habitacions i que protegeix els llogaters. I el PSOE, en comptes de posar-se del cantó de la Mari Carmen, el que ha fet és ignorar el problema i enviar-los a la policia.
0: El sindicat de llogateres amenaça amb la convocatòria d'una vaga general per l'habitatge si dimarts que ve el decret que ha promès Sánchez no rep el vistiplau del Consell de Ministres. I a Vic, de moment, hi ha hagut més sort. Es va poder aturar in extremis el desallotjament d'una família sense recursos que està ocupant un pis de protecció oficial de la Generalitat. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha demanat la suspensió del procediment quan la família ja s'estava preparant per sortir Vic, Nàtia Dell.
27: La notícia ha arribat quan la família portava estona recollint les seves pertinences i els Mossos d'Esquadra desmuntant el dispositiu de seguretat. Es tracta d'una de les 11 famílies en situació irregular que estan als antics pisos de l'obra social La Caixa, que des del 2024 són de titularitat pública. La demanda de l'Assemblea d'Habitatge d'Osona i Lluçanès per aquestes famílies la resumeix la Clara Cussó.
5: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer.
27: Una quinzena de membres de la mateixa assemblea de la PA i veïns com la Saïda s'han concentrat davant del bloc per evitar el desnonament i donar suport a la família, que està en procés de regularització.
6: ¿Dónde se va? No tienen familia, no tienen nada. Tres niños. Sí, somos vecinos aquí.
27: L'alcalde, Albert Castells, ha dit que el problema s'ha d'atacar d'arrel.
7: I, mentrestant, continua arribant gent a aquest estat i s'està concentrant a llocs com Vic. Per tant, o tallem això de soc arrel o ens anem a l'abisme real.
27: En aquest sentit, la regidora de Benestar i Família, Núria Homs, ha afegit.
20: Moltes famílies biguetanes que fa temps que estan esperant un habitatge, bueno, han fet les coses com tocava i, en canvi, aquesta família doncs, ha optat per una altra via d'accés.
27: El consistori diu que no es poden normalitzar situacions que generen disfuncions.
0: L'auge de l'extrema dreta a Europa està propiciant que s'instal·li un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatge assequible. Alguns governs directament estan fent polítiques per excloure els immigrants de les prestacions d'habitatge. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides, Koldo Kasla, ha alertat d'això i també del risc de dividir la societat. Kasla, que se n'ha queixat al govern espanyol, diu que no s'ha de tenir por d'intervenir el mercat privat si realment es vol afrontar aquesta crisi, la de la vivenda. Ens ho explica la Sara Riera.
21: Fa uns anys corria la brama que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants. Ara això s'està estenent també a l'habitatge, però sense base empírica. La immigració no té res a veure amb la pujada de preus. Koldo Kasla denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
22: Queda entender pues, que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
21: A França, la líder de reagrupament nacional, Marine Le Pen, ja ha convertit l'habitatge en el nou cavall de batalla per les pròximes presidencials.
22: Forma parte de ese discurso repugnante destinado a crear división entre la sociedad, donde se crea a esa población extranjera como se la señala como el enemigo dentro de nuestras fronteras.
21: El relator especial sobre habitatge de les Nacions Unides demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
22: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propia, el derecho a la propiedad privada. No lo es.
21: I en aquest sentit creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis de parlaments autonòmics acabin en no res.
0: Tornem a Nova York.
11: 3CAT Info.
0: Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta sense deixar-se emportar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció aquesta matinada a la seu de les Nacions Unides, Oriol Serra.
23: El president del govern espanyol s'ha referit a la crisi migratòria de Ceuta com una de les més greus dels últims anys durant el seu discurs davant de l'Assemblea General de les Nacions Unides. Pedro Sánchez s'ha mostrat convençut que la ciutadania afrontarà la situació respectant els drets humans y no escogiendo el camino fácil, sino el más justo.
24: Sé que en momentos así la tentación es elegir el atajo, ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo. Y tampoco, lógicamente, una ciudad española com Ceuta.
23: Sánchez ha atacat els governs i moviments polítics que segueixen les doctrines de l'extrema dreta sense esmentar cap nom. Ha defensat la reforma del Consell de Seguretat de l'ONU perquè sigui més just per tots els països i també el nomenament d'una dona llatinoamericana perquè sigui la successora del portuguès Antonio Guterres com a secretària general de les Nacions Unides. Guterres acaba el seu mandat a finals d'any.
0: També el Principat Andorra ha intervingut a la 81a edició de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb un discurs del seu cap de govern de Xavier Espot. D'aquesta manera s'han assolit els 30 anys d'ús del català a la seu de l'ONU d'ençà de l'ingrés d'Andorra en aquest organisme internacional, Oriol.
25: The Assembly will now hear an address by His Excellency Javier Espot Zamora,
8: Head of Government of the Principality of Andorra.
23: El cap del govern andorrà, Xavier Espot, ha intervingut davant l'Assemblea General de Nacions Unides amb un discurs marcat per la solemnitat i la diplomàcia, i, és clar, per haver-se fet en llengua catalana. Ja són 30 anys d'ús del català a l'ONU a través del Principat d'Andorra, l'únic estat independent del món que té el català com a llengua oficial.
9: La revolució digital no pot conduir a una uniformització cultural que condemni les llengües amb menys parlants a la invisibilitat.
23: El primer ministre andorrà ha explicat a Catalunya Ràdio què significa ser un dels 193 països de l'ONU.
10: El fet de pertanyer a Nacions Unides, en certa manera, és un segell. Andorra, doncs, quan es va dotar de la seva Constitució moderna l'any 1993, el primer que va fer després va ser, doncs, demanar el seu ingrés a Nacions Unides. Una mera de certificació de la teva independència i de la teva sobirania.
23: D'altra banda, val a dir que Andorra es troba en ple procés d'associació a la Unió Europea, un estatus semblant al que tenen, per exemple, Noruega o Islàndia. La ratificació d'aquest procés depèn de les institucions europees i també dels propis andorrans, que seran consultats en referèndum.
0: Un jutge federal dels Estats Units tomba la decisió de Donald Trump de prohibir l'accés a la Casa Blanca dels periodistes de les cadenes CNN, Ems Now i el diari Politico. El jutge considera que el veto pot vulnerar la Constitució nord-americana i reclama que es tornin als passis de premsa els informadors. Qüestiona que Trump els retirés a aquests mitjans sense establir prèviament unes regles clares sobre l'accés a la Casa Blanca i sense notificar-ho als implicats. L'accés estarà en vigor de moment durant dues setmanes mentre s'estudia el fons de la qüestió. El magistrat rebutja l'argument de l'administració Trump que ha justificat la mesura per raons de seguretat nacional. Els principals dirigents de les empreses líders en intel·ligència artificial demanen una regulació internacional per afrontar els riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica al Consell de Seguretat de l'ONU, el director general d'Antròpic, Dario Amodei, ha emplaçat els líders mundials a establir uns estàndards globals de seguretat de la intel·ligència artificial.
13: Demanem una cooperació global entre governs d'arreu del món per establir estàndards internacionals, com ara la prohibició d'utilitzar la IA per fabricar armes biològiques. Cal desenvolupar sistemes d'avaluació i verificació i establir estàndards globals comuns per als riscos de pèrdua de control i de mal ús.
0: Mentre que el director general d'OpenAI, Sam Altman, ha defensat el control democràtic de la intel·ligència artificial.
14: És important que les empreses no suplantin el procés democràtic. Si volem que la IA sigui democràtica, les decisions més importants no poden quedar en mans de laboratoris de San Francisco, sinó que s'han de configurar mitjançant processos democràtics i amb governs que retin comptes. A nivell internacional cal cooperació.
0: També ha insistit que calen unes normes per evitar que els errors de la tecnologia puguin portar catàstrofes per la humanitat.
11: 3CAT Info.
0: Sant Sebastià s'ha rendit a les últimes hores a Brad Pitt, però també a Oriol Pla Flamant, nou Premi Nacional de Teatre del Ministeri de Cultura. L'actor nord-americà ha presentat envoltat de centenars de persones la pel·lícula En el corazón de la bestia. Pla ha estrenat Esta soledad. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
15: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
25: Crits, empentes, aglomeracions, una catifa vermella d'estrella de Hollywood. Brad Pitt ha revolucionat el festival i ha defensat la seva pel·lícula, un film de supervivència que coprotagonitza amb un gos. Diu que és una pel·lícula oportuna perquè els valors que promulga, la lleialtat i la solidaritat, són indispensables en el món actual. In our
26: film, els dos personatges de la pel·lícula, el meu i el del gos, serien capaços de tot, però, sobretot, de lluitar més l'un per l'altre que per un mateix. Aquest tipus d'estima els ajuda a tirar endavant. I això també és aplicable al nostre dia a dia.

0: diferències i l'interès rau a veure com superen l'entrebanc per separat, mentre en tot moment l'un fa referència a l'altre, tot i que no comparteixen mai cap escena. Oriol Pla i la coprotagonista, la també catalana Marina Salas, han explicat a 3cat.info com ho van viure.
1: Que era un repte, d'alguna manera, perquè no sabíem com fer-ho, que és generar aquesta espècie d'un eco silenciós, no? I era una idea superxula, molt sutil, i deixar que el context en si, que l'espectador sigui l'espectador qui ajunta i diu, ah, clar.
2: Vull dir que la nostra feina està, pues, això, en construir uns personatges. Vam parlar moltíssim els tres, després el Javi treballava per separat, després ens tornàvem a reunir els tres, després ens anava dient, pues Oriol lo está haciendo muy bien.
1: Quan ens trucava, ¿sabes? Marina, ha hecho un ensayo y Oriol, o sea, lo tienes, que ya lo tiene.
2: Generando ahí un falso feud.
1: Exacte.
0: El film toca molts temes que els afecten també generacionalment, com la precarietat laboral, el preu de l'habitatge o la necessitat de fer-se càrrec dels seus progenitors.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Així hem arribat a 9:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, Carme. Doncs 4 quilòmetres de cua a la carretera T11 a Reus en direcció a Tarragona. I aquestes retencions també afecten la C14 a Vilaseca en direcció a Reus, que també presenten cua. A la comarca del Gironès, aturades a la C65 a Llagostera per un accident en sentit Girona de fa una estona. I al Bages, cua també a la C55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció a Manresa. Pel que fa als accessos a Barcelona, es nota que avui és festa perquè la circulació és totalment fluida. I pel que fa al transport públic, recordem que avui el servei de trens de la Rodalia de Barcelona fa horari de dia festiu, igual que la línia del Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat. Això és tot. Més informació viària als titulars de les 9.
3: El temps.
4: Enric Agut.
6: Tens ben tranquil. La falca anticiclònica ens abraça no només a nosaltres, sinó a bona part d'Europa, i així es mantindrà el temps durant el que queda de setmana. A una jornada de contrast tèrmic. A la nit ha estat fresca, fins i tot freda. Al Pirineu, en algunes fondalades, les mínimes s'han situat al voltant dels 4, 5, 6 graus, per exemple, a Das, a l'Aeròdrom, ha apartat aquest sector del poble, a la zona més fonda, l'Aeròdrom, una mínima de 4, a Prades, al Baix Camp, mínima de 6. I les més altes, doncs, la ciutat de Barcelona, al centre, al voltant dels 22-23 graus. Un dia de sol, també de calor al centre del dia, amb una temperatura disparada per l'època de l'any, amb valors de 31, 32, 33 graus a moltes zones d'interior, fins i tot arribant als 34 o 35, cap al Segrià, també Baix Ebre, o la Ribera d'Ebre, a la costa també xifres de 30 graus. Bona mar en general, matí, mar molt tranquil, a la tarda, marejol i enmarinades. Demà la temperatura encara pot ser més alta.
3: Catalunya al dia.
4: Passen 2 minuts de 9:15. L'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida incorpora a partir d'aquesta setmana un espai de descans per pacients que s'hagin de desplaçar per rebre un tractament de quimioteràpia. Es tracta d'una sala llargament reivindicada per malalts i pacients perquè permet que puguin descansar entre tractaments i proves. Lleida, Júlia Albacar.
7: La nova sala l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida en un espai cedit per l'hospital i disposa de butaques, punts de càrrega per a dispositius electrònics i una zona de menjador. Un espai així fer anys que el reivindicaven malalts i familiars perquè hi ha pacients que venen de fora i que han de passar bona part del dia a l'hospital. Sentim el president de l'Associació contra el Càncer a Lleida, Cisco Maragnes.
8: Hem aconseguit tindre aquest espai dintre de l'Arnau, que penso que és un lloc on ha d'estar, on els pacients i els seus familiars puguin tenir un espai amic, no? Que es diu l'espai amic, on puguin descansar, on puguin estar a l'espera de fer el tractament, de la visita.
7: Fins ara, els pacients i familiars es podien esperar en una sala que l'entitat havia habilitat a l'hotel Nastasi, als afores de Lleida. Aquest espai, de moment, es mantindrà i seran els usuaris els que podran escollir on volen anar a descansar. La nova sala s'anomena Espai Amic i per accedir-hi els usuaris han d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia de l'hospital.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que aquest dimecres ha deixat un ferit al barri de la mina Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida per arma blanca, però no estem per la seva vida. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents de la policia científica, de la unitat de balística i la divisió d'investigació criminal ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies d'aquest incident.
3: Catalunya al dia.

0: Parlem ara d'un artista universal del geni empordanès, Salvador Dalí. Una exposició única i innovadora de Dalí al Palau Reial de Milà, a Itàlia, entrellaça la seva figura amb el món de la moda. Es pot visitar a partir d'avui, coincidint amb la Milà Fashion Week Girona, Laia Claret.
1: És una mostra amb més de 200 obres mestres entre vestits, col·leccions, joies, peces de la Fundació Gala Salvador Dalí de Figueres, el Museu de Florida i el Reina Sofia. Es titula Dalí Moda i té la intenció de mostrar un artista que va entendre ben aviat la força de la tendència com a instrument per construir la seva identitat i una manera de comunicar-se. En posa exemples Montse Agué, directora dels Museus Dalí.
2: Des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari, no? I moda en tota la seva complexitat. Tothom remet als bigotis de Dalí, als seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París, Nova York...
1: A més, evidentment, també s'hi exposen col·laboracions amb grans dissenyadors.
2: A part de Dior, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne, amb els quals va col·laborar, no només portant els seus vestits, sobretot Gala, sinó també des del disseny de vestuari, fins ballet, publicitat i fins i tot d'amistat.
1: Es pot visitar fins al dia 31 de gener.
0: La Seu d'Urgell rememora aquests dies que va ser un dels últims reductes austriacistes durant la Guerra de Successió. Aquest cap de setmana, una jornada de recreació històrica transportarà la ciutat 300 anys enrere. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
3: Castellciutat, a la Seu, va ser un dels tres últims bastions dels Àustries a la Guerra de Successió fa més de 300 anys. Sota el comandament de Josep Moragues va caure el 28 de setembre del 1713, un any abans que Cardona i Barcelona. Anna López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Ciutat.
4: Tot i que a vegades que hem parlat que hi ha molt centralisme i que es parla molt de, també dels fets, també amb el jaciment del Born de Barcelona i que Barcelona també resisteix un any més, Cardona i la Seu d'Urgell, i aquí a aquesta ciutat, passen uns fets històrics. Hi ha una capitulació, però sí que, sobretot, la figura del general Moragues és una figura també important. Va estar comandant tota aquesta zona d'aquí del Pirineu, un lloc estratègic.
3: Per recordar-ho, dissabte, Castellciutat i la Torre de Solsona, els escenaris originals, tornaran al segle XVIII amb una jornada de recreació històrica.
4: Tenim tres grups de recreacions, després també tenim tres genets que vindran amb els seus cavalls respectius. Llavors hi haurà un campament històric, una demostració, farem balls històrics amb música del segle XVIII, hi haurà desfilada, farem una exhibició de combat. Llavors hi haurà també dues passis de visita guiada.
3: És el primer cop que es fa aquesta jornada de record de la Guerra de Successió, tot i que durant tot l'any també se'n parla a través de diferents visites guiades.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui és el dia central de les festes de la Mercè de Barcelona. Es faran, entre d'altres, la cavalcada, la jornada castellera amb les colles locals i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Són alguns dels plats forts d'unes festes que l'alcalde Jaume Collboni va donar ahir per inaugurades. Ho va fer després del pregó que aquest any ha anat a càrrec d'Antoni Falgueres i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants, que té més de 130 anys d'història. Pare i filla van fer una defensa aferrissada del comerç de proximitat.
6: Aneu a comprar a les merceries, als que viuràs, perquè no t'han plorar quan tanquen i més fer que no tanquin.
7: Perquè un dia entra un pare amb el seu fill. Anys després torna aquell fill quan comença a celebrar. I sobretot te n'adones que ja no estàs venent, estàs participant en una història familiar.
0: Les festes de la Mercè s'allargaran fins diumenge. Tarragona tanca la Festa Major de Santa Tecla i van poder veure la supercatedral descarregada de la colla jove i el ball satíric de Dames i Vells, que va carregar contra el govern de la Generalitat, l'extrema dreta i l'alcalde de Tarragona, Ricard Boigues.
8: La plaça de la Font va veure el 5 de 9 descarregat de la jove i la millor actuació dels castellers de Sant Pere i Sant Pau. Els xiquets van sortir de plaça amb el 4 de 9 i el 3 de 9 carregat i els xiquets del Serrallo van descarregar el 4 de 8. El ball de Dames i Vells no es va oblidar del passat de ciutadans de l'alcalde de Tarragona.
9: Des d'Aret Super Rubén, l'heroi d'aquesta ciutat.
10: Però la capa és taronja?
9: Un record del teu passat.
8: Aquest migdia arriben els pilars caminant.

0: 6 minuts per arribar a les 9 del matí.
1: Esport.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça femení es va estrenar ahir al vespre a la Champions, golejant el París per 5-2. Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Peyor i un de Caroline, Clara Serra, Jordi i Caroline Graham. Sentim precisament una de les golejadores blaugranes, Clara Serra, Jordi.
3: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
2: El París es va avançar molt d'hora, amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu aconseguiria capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja dominava per 4-1.
4: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
2: El Barça va acabar el partit jugant amb diverses jugadores joves del planter, com ara Laia Cabetas, Carolina Ferrera i Lua Arufe. Clàudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i pendent de les proves que li faran les pròximes hores. Tot indica, però, que no es tracta d'una lesió important. A més del Barça a París, ahir es van jugar 3 partits més d'aquesta primera jornada de la Champions amb aquests marcadors. Chelsea 1, Àustria de Viena 0, Servet 0, Olympique Lyonnais 8 i Lovaina 0, Roma 0. Precisament la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina, dimecres de la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya i que suposarà el debut del català Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic.
5: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
2: D'altres partits destacats d'avui són el Portugal-País de Gales o el Noruega-Dinamarca. La selecció espanyola, que no jugarà fins dissabte davant Anglaterra, continua concentrada a la seu de la Federació Espanyola a les Rozas. Un dels debutants en aquesta convocatòria és el davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández.
6: Es un orgullo, ¿no?, representar a un club como el Espanyol que me dio toda la confianza cuando estaba pasando lo regular en Braga y desde aquí quería agradecérselo al club y al final cuando llegué sabía que muchos jugadores, muchos delanteros del Español acababan yendo convocados con la selección y yo tenía ese reto por delante también. Y bueno, la verdad que muy bien y muy agradecido.
2: A la convocatòria de l'equip espanyol hi ha fins a 8 jugadors catalans i un darrer apunt futbolístic, el Sant Andreu i el Madrid Castella van empatar ahir un gol en partit pendent de la quarta jornada de Lliga de la Primera Federació. Ara els andreuencs són 16ens a la classificació amb 4 punts. Parlem ara de bàsquet, perquè el Barça debuta aquest vespre a l'Eurolliga rebent al Palau Blaugrana l'anador l'UEFES d'Istanbul. L'entrenador Alexander Sekulić demana la reacció del seu equip després de perdre la Supercopa ACB.
7: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
8: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest EFES és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
7: Because this team, EFES team, is built to play at these playoffs.
2: Els blaugranes tenen la baixa per avui de l'aler pivot Tosan Ebouman. El Barça Nadolu EFES començarà a 9:15 i el podreu seguir a la transmissió que farem per l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui es juguen 6 partits més d'aquesta primera jornada de l'Eurolliga, d'entre els quals destaquem el Dubai-Madrid amb els catalans Xavi Pascual i Pedro Martínez de les banquetes, el Baskonia-Olympiacos o el Panathinaikos-París.
1: 3CAT Info.
2: I encara en bàsquet, el Cadí la Seu és el campió de la Lliga Catalana Femenina després de superar i el vespre l'Espar Uni Girona 67-72 en un partit disputat a Reus. Tot i els 22 punts d'Illana Martín per les gironines, les de l'Alt Urgell van ser superiors. Sentim la jugadora del Cadí, Laia Reventós.
9: Sí, crec que hem fet una bona pretemporada, els partits ens han servit i, òbviament, les noves jugadores estan fent una gran feina i jo, personalment, doncs, estic molt contenta.
2: I ara la jugadora de l'Uni Girona, Caral Casas.
10: Sí, el que dia ha començat molt fort, crec que nosaltres també, però hem tingut, podríem dir, algun error en defensa i crec que ens ha fet baixar una mica els braços quan no ha de ser així, perquè era el segon quart i encara queden 25 minuts, anàvem només 10 a baix, hi ha molt de temps i hem de millorar això.
2: A la Lliga Masculina de Waterpolo es va jugar el partit pendent de la primera jornada entre el Mediterrani i el Sabadell, amb victòria pels vallesans 15-17. En hoquei patins aquest vespre juga un partit de la Lliga Catalana Masculina entre el Pons Lleida i el Vilafranca a partir de les 9. Ahir es van jugar 4 partits de la Lliga Catalana Femenina, Mataró 4, Sant Cugat 4, Palau 6, Cerdanyola 1, Vigues i Riells 4, Manlleu 2 i el Picat 2, Voltregà 5.

0: Dimecres 24 de setembre del 2026. Avui sí que podem donar l'última puntada a les costures de festa major. Els gegants, el drac i l'àliga ja són a dormir, els vestuaris a punt per rentar i guardar, i una nova Santa Tecla plena de vivències queda en el record, especialment, com no podia ser d'altra manera, per a la Maria Dolors i per a les pubilles i els hereus. Els gegants, el drac i l'àliga tornaran a sortir el 29 i el 30 de maig de l'any que ve. Perquè el 2027 el Corpus serà matiner, perquè tot serà abans. Sa Majestat Carnestoltes arribarà el dijous 4 de febrer i les caramelles cantaran per primer cop a la Pasqua el dissabte de Glòria, que serà el 27 de març. I quan els gegants i l'àliga tornin a sortir al carrer, Sitges ja haurà viscut unes noves eleccions municipals. Ja hi arribarem, però. Mentrestant, allò més immediat en el calendari és la Festa de la Verema, 2 i 3 d'octubre, i el Festival de Cinema a partir del 8 d'octubre. Avui que fa 20 anys que la jove de Sitges va aconseguir el seu primer 4 de 8 al cap de la vila, en la que fou una veritable heroïcitat rebuda amb un entusiasme popular fora de mida. Els nostres perfils de Facebook i Instagram ja poden trobar el vídeo d'aquella fita històrica que el temps ha situat com la primera de moltes. I parlant de fites històriques, avui en una estona l'alcaldessa Aurora Carbonell té previst convocar una roda de premsa per parlar del tancament del pícnic, que es farà efectiu aquest diumenge. Aquest proper diumenge es tancarà una etapa històrica de prop de 70 anys. En menys d'un any, doncs, haurem tancat el Club de Mar amb la piscina Maria Teresa, el Kansas i el pícnic, en virtut del procés de recuperació possessòria de les concessions executat per l'Estat. Un procés que es va començar a escriure fa més de 30 anys, quan començaren a extingir-se les concessions. Sí, tot plegat estava escrit, i Sitges, pel que sigui, no ha pogut o no ha sabut aturar-ho des d'aleshores. De 24 de setembre. Com diuen els barcelonins, Barcelona canta quan arriba la Mercè. Bé, doncs, avui és la Mercè, mitja Barcelona és fora, i els sitgetans que estudien a Barcelona avui poden descansar l'endemà de Santa Tecla, que aquesta també és una de les poques virtuts d'estudiar a Barcelona. Avui que tenen portes obertes als museus, com els diem sempre en aquest dia tan preciós que fa, si no poden amb el món, vagin als museus, que com a mínim tindran tranquil·litat i tanta bellesa per admirar que segurament que passaran una bona estona. Portes obertes als museus avui durant tot el dia, Cau Ferrat Maricel i també la Fundació Stanfli. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 14 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 42, el sol es prondrà a les 7 i 46 minuts i es farà fosc a les 8 i 14 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons, tindrem 12 hores i 4 minuts de llum solar i 11 hores i 55 minuts de foscor. Estem arribant al punt en què s'igualaran les hores de llum amb les hores de foscor. Aleshores els parlarem de l'equilux. Quin concepte més bonic. L'hem anat a cercar, perquè l'equilux, què és l'equilux? Doncs l'equilux, d'equi d'equivalent, el dia en què la llum i la foscor s'igualaran en el temps. Doncs estem en aquest camí, avui 12 hores i 4 minuts de llum solar i 11 hores i 55 minuts de foscor. Què tenim per avui? Doncs després d'apuntar quatre coses bàsiques sobre l'assumpte del pícnic, abans no escoltem la roda de premsa de l'alcaldessa, que demà a primera hora la podrem escoltar detingudament, però avui ja la podran trobar al nostre perfil a la ràdio i també a les xarxes socials. Santi Terraza, que hem de recordar, fa 20 anys enrere, 24 de setembre del 2006, que veníem de la inauguració del que aleshores suposadament havia d'acabar sent la casa de la Festa Major o el casal de Festa Major. La regidora Parés ho va inaugurar i corrents i de pressa van venir de l'escorxador cap de la vila perquè havia de començar la Diada Castellera de la Jove de Sitges. I avui fa 20 anys que es va aconseguir aquesta heroïcitat del primer 4 de 8. Després ho recordarem una miqueta amb en Santi Terraza. Després, tant que hem parlat del punt lila, doncs avui, després de la xerrada que va tenir lloc a la Gralla, la Mireia Paretes i també treballadores del Punt Lila ens posaran una mica allò, com en diuen en castellà, negro sobre blanco. Les dades, el perfil de sol·licitant de les atencions, què passa en el Punt Lila i concretament en el Punt Lila de Sitges, que és un Punt Lila, segons sembla, molt sol·licitat. molt sol·licitat. Tant pel que fa a les atencions, òbviament, no totes les atencions, Déu-nos en guard, tenen a veure amb un acte de violència o d'escarni, però algunes d'elles sí. Bé, doncs avui en parlarem a la segona hora de programa i a la tercera, els seriòfils que torna amb en Camil Villaverde i en Joan Tutusaus. I amb els seriòfils arribarem a les 12 del migdia. Vinga, anem per l'agenda. Avui, com els comentàvem, a partir de les 10 del matí, d'aquí una hora i fins a les 7 de la tarda, portes obertes als museus, al Cau Ferrat, al Maricel i a la Fundació Stanfli. Avui, que a partir de les 7 de la tarda, la Jove de Sitges organitza una xerrada al Palau del Rei Moro dedicada precisament a aquest 20è aniversari del 4 de 8. La xerrada es titula El 4 de 8, la frontera dels somnis. 30 anys del primer intent de 4 de 8 el 1996, 20 anys del primer 4 de 8 assolit el 2006 i 10 anys del 4 de 8 recuperat el 2016. Un col·loqui per reviure com van ser aquells moments històrics per la colla amb projecció d'imatges, és a dir, que no és només allò un acte de text, un acte de xerrar, sinó que també hi haurà projecció d'imatges històriques per tots aquells que les vulguin comentar. Amb Òscar Ferrarons, que era el cap de colla el 1996, amb en Josep Antoni Carrasco, que era cap de colla el 2006, amb en Marc Ill, que era el cap de colla el 2016, i amb en Santi Terraza, president de la Jove, el 96, el 2006 i el 2016. Tots ells a partir de les 7 de la tarda al Palau del Rei Moro. Més o menys per anar seguint el fil de la Festa Major de Santa Tecla, que també viu els seus darrers actes, recordar que teniu obertes les exposicions de fotografies sobre la Festa Major, la del grup d'estudis sitgetans i la de l'agrupació. Estic escoltant jo alguna de fons, però ben escoltat, eh? Ara no. Però a fi de Déu que ho escoltava. Exposicions de fotografies, el grup d'estudis sitgetans i la grupa de fotografies de Festa Major. El grup d'estudis, l'exposició del 27è, a veure si em poso una miqueta en ordre, del 27è concurs de fotografies de Festa Major i l'exposició del concurs de fotografia de Festa Major Instagram de la grupa. També l'exposició Art a quatre mans amb en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà de protagonistes a la capella de la Fundació Ave Maria. I avui al Prado encara podeu veure, avui que és dijous, Cronos, a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre, i demà s'estrena La bola negra, una de les pel·lícules que promet ser una de les pel·lícules de l'any, la pel·lícula de Los Javis. S'estrena demà al Prado, La bola negra. Avui, però, les darreres projeccions de Cronos. Important, tornem a repetir el que ja els vam dir la setmana passada, però important per tots aquells i aquelles que es vulguin renovar el DNI. Un equip mòbil del DNI tornarà a Sitges el proper 19 d'octubre. Per tant, la unitat mòbil del DNI estarà en el que és als jardins de Can Milà. Hi ha una furgoneta gran. Bé, doncs allà trobaran la unitat mòbil del servei d'expedició del DNI. És una tramitació molt fàcil, molt ràpida. Per tant, només cal que portin el DNI antic, que portin una fotografia, preferiblement sense ulleres, i en principi el dia que vam anar el datàfon no funcionava, però en principi es pot pagar, diguem-ne, trinco-trinco, o es pot pagar amb el datàfon. 12 euros per renovar el DNI i 30 euros si han de renovar el passaport. Se'n van al web de l'Ajuntament, a sitges.cat, allà hi ha la informació sobre l'arribada de la unitat mòbil del servei d'expedició del DNI i allà hi ha el link perquè vostès puguin reservar tongada, perquè es fa per reserva prèvia, no s'hi pot anar directament. Hi ha 40 places disponibles i acostumen a volar. Un altre, diguem-ne, punt important per tots aquells que es vulguin renovar el DNI. Se'l poden renovar si el seu DNI caduca en el termini de 6 mesos. En el termini de 6 mesos, és a dir, per exemple, si el seu DNI caduca el desembre d'aquest any o el gener de l'any que ve, se'l poden renovar. Han de contemplar aquesta forquilla de 6 mesos. Si entren dins la forquilla de 6 mesos, es poden renovar el DNI. L'oficina mòbil del servei d'expedició del DNI, que el 19 d'octubre tornarà a Sitges una vegada més, perquè serà ja la tercera. Dissabte 26 de setembre, a part de ser dia de jornada castellera, ja ho anirem comentant, però només per apuntar, Festa a la Llevantina, festa grossa. A la Llevantina, el dissabte 26 de setembre, al Parc de la Creu Roja, a la zona esportiva, xocolatada gratuïta, titelles i màgia infantil, sopar a la fresca, màgia per adults i sessions de DJ. Tot plegat començarà a 6:15 de la tarda i acabarà més enllà de les 11 de la nit. Les festes a la Llevantina, el proper dissabte 26 de setembre. I ho vàrem parlar abans de Santa Tecla, el dimarts, amb una de les responsables del CRAM, ahir precisament que es va trobar un dofí malalt. Diguem-ne que gairebé era un exemple arquetípic del que ens van comentar al CRAM. Quan et trobes un animal, no toca res, i quan els delfins o els animals amfibis queden varats a la platja, molt probablement queden varats perquè estan malalts. Per tant, no es tracta ni de moure'ls per tornar-los a l'aigua ni res de tot això, perquè molt probablement el destí final d'aquest animal sigui la mort. Bé, doncs, aquest diumenge, dia 27, sobretot pares i mares, com que farà un bon diumenge, perquè en principi la previsió és de bon temps, a la platja de la Fregata, a partir de les 10 del matí, un equip del CRAM amb aquesta activitat gratuïta per nens i nenes de 5 a 12 anys. Hem trobat un niu de tortuga marina, de tortuga escareta, que són les tortugues que es poden trobar en aquests nius, en aquesta zona del Mediterrani. Com protegir-les, com vetllar-les, com aprendre, diguem-ne, el cicle de vida de les tortugues escareta. Hem trobat un niu de tortuga marina aquest diumenge 27 de setembre, activitat gratuïta a la platja de la Fregata, a partir de les 10 del matí. No cal apuntar-se, no cal fer res, només presentar-se a les 10 del matí a la platja i endavant. Vinga, anem per l'assumpte del pícnic. El primer que s'ha de dir, com d'aquí uns moments escoltaran les declaracions que ahir donava en Josep Maria Mates a l'ACN, mirarem el dilluns que ve de parlar amb en Josep Anton Mates, amb en Joan Anton Mates, perquè el que volem primer és escoltar, veure què diu l'Ajuntament sobre tot aquest assumpte del pícnic i després, òbviament, poder donar la veu als qui han estat els concessionaris durant tants anys. Bé, l'assumpte és el mateix que ha estat sempre en el cas del Kansas i del Club de Mar. Recordant, i val la pena fer una miqueta de memòria perquè encara no ha passat un any, va ser el 23 d'octubre de l'any passat quan se'n recorden aquell matí en què havien de venir els de Costes perquè la Junta del Club de Mar els entregués els claus de l'equipament i els de Costes no van compareixer i els del Club de Mar els van esperar i al cap d'una hora ja van dir, mira, escolta'm, tanquem i ja vindreu. Bé, el cas és que efectivament després van venir, es va tancar, mesos després es va tancar el Kansas i aquest diumenge finalitzarà l'activitat del pícnic. Què ha passat aquí? Primer assumpte que val la pena, primera qüestió que val la pena tenir molt clara. Kansas, Club de Mar i Pícnic estan i són concessions de l'Estat, que estan sobre terreny estatal, estan en terreny propietat de l'Estat. No són de Sitges, no ho han estat mai. Estan en terreny propietat de l'Estat perquè l'Estat, en tot el que és la costa espanyola, té una figura, diguem-ne, jurídica, té una figura legal, que és la línia marítim terrestre que delimita el que és propietat de l'Estat, la part de territori que és propietat de l'Estat, de la part de territori que és propietat del municipi. I aquesta línia marítim terrestre, ho hem dit moltes vegades perquè tots vostès ens entenguin, passa per el voral del parterre del passeig, per el voral que separa el passeig encimentat dels parterres, doncs per allà passa la línia marítim terrestre i, per tant, Kansas, Pícnic, Club de Mar, els gronxadors queden en territori estatal. Molt bé. Dit això, l'Estat, en el seu dia, va atorgar concessions i aquestes concessions varen correspondre en el seu moment als que eren inquilins del Kansas, el Pícnic i, òbviament, al Club de Mar. Aquí val la pena diferenciar, també és important diferenciar-ho, els edificis dels inquilins dels edificis. Perquè els edificis estan considerats bé cultural d'interès local i els edificis tenen un camí i els inquilins dels edificis tenen un altre camí en aquesta història. Per també entendre'ns d'una manera fàcil, el 1990 cada concessió ha tingut la seva història, però bàsicament la més, diguem-ne, cridanera, la més representativa, però totes han seguit el mateix camí, va ser la del Club de Mar. El 31 de desembre del 1990 finia la concessió del Club de Mar. Per tant, des del 90 en endavant, i cada concessió ha viscut, repetim la seva història, però des del 90 en endavant, diguem-ne que ja no els corresponia estar aquests inquilins on estaven, perquè la concessió havia finalitzat. Del 90 en endavant, tot han estat, com vostès poden entendre i poden saber a partir de totes les informacions d'aquestes més de 3 dècades d'històries, procediments judicials, recursos, contrarrecursos, etc. Fins que això ha arribat al seu final i l'Estat ha exercit allò que se'n diu recuperación possessòria. Què vol dir això? Bé, doncs que l'Estat ha executat tots els mètodes per tornar a fer-se seu els edificis, és a dir, per expulsar els inquilins dels edificis, recordem, amb concessions caducades. Què ha passat aquí? Que no hi ha hagut, en aquest sentit, i aquest és un dels debats, cap mena de mirament cap al que fa a la història dels edificis o la catalogació dels edificis o el fet social dels inquilins d'aquests edificis. Primer va ser el Club de Mar, després el Kansas i el Pícnic. Què passarà a partir d'ara? En principi, i a veure què ens diuen aquest matí en la roda de premsa, en principi el Pícnic hauria, vist com ha anat tot fins ara, hauria de quedar tancat amb aquesta, si ens permeten dir-ho d'aquesta manera, com que és l'endemà de Santa Tecla i qui més qui menys estarà mig despert, amb aquesta merda de tanques, quedarà així, i en fi, i l'Estat decidirà. Aleshores, una derivada important. La llei catalana què diu? Diu que no es pot tirar a terra un bé cultural d'interès local. Ho diu, clarament, no el pots enderrocar. Què passa? Que l'Ajuntament de Sitges va declarar Kansas Pícnic Club de Mar i la Piscina Maria Teresa i el Passeig també béns culturals d'interès local l'any 2014, a posteriori de la sentència judicial que combinava l'enderroc d'aquests edificis. Aleshores, el Ministeri creu o fa valer que l'Ajuntament va declarar bé cultural d'interès local aquests edificis amb la intenció, amb la intencionalitat d'evitar el seu enderroc. I aquí hi ha també un altre procediment obert, però que quedi clar que la llei diu que no es pot tirar a terra un bé cultural d'interès local. Ara a veure què. Què li ha dit el Ministeri a l'Ajuntament? Un clàssic, eh? Molt bé, doncs no toquem res. I es poden fer dues coses. O com a Ajuntament aixeques la declaració de bé cultural d'interès local, que evidentment l'Ajuntament no l'aixecarà, o deixem que això es vagi degradant fins que quedi una ruïna i llavors un cop estigui fet una ruïna, aleshores l'enderroquem i au, i avall que fa baixada. En el rerefons de tot plegat hi ha, òbviament, la necessitat d'un projecte nou per a aquesta zona, perquè si això va a terra, bé, alguna cosa s'hi haurà de fer allà. El Ministeri encara no ha presentat el projecte que va dir que l'havia presentat el mes de juny, o que l'havia de presentar el mes de juny. I, com saben tots vostès, el debat polític aquí a Sitges s'ha mogut molt en si l'Ajuntament ha fet prou esforços per presentar un projecte alternatiu per anar al Ministeri i dir, mira, tenim això nosaltres, vinga, a veure què podem fer. I en això estem a hores d'ara. En fi, que comptat i debatut, una petita desgràcia. Però repetim, estava escrit, eh? Estava escrit des de, com a mínim, des de l'any 90. O sigui que hem passat 36 anys, diguem-ne, major o menor fortuna, veient-les a venir, intentant incidir o no. I després queda la cirereta del pastís, que és el passeig marítim. Perquè, com saben tots vostès, des de Costes hi ha un posicionament molt clar, molt clar, molt clar, molt clar, sobre la deconstrucció de totes aquelles estructures que impedeixen el desenvolupament de les platges. I des de Costes tenen molt clar que si el passeig impedeix el desenvolupament de la platja, doncs el passeig ha d'anar a terra. Ara que el passeig ha fet 100 anys, el passeig, pel Ministeri, és una barrera. No li serveix per res al Ministeri dir que és patrimoni. No li serveix. És una barrera i, per tant, diguem-ne que ha posat en pràctica el seu criteri. Quin és el criteri? Que es va demostrar fa 4 dies quan es va tornar a ensorrar el parterre proper al monument al doctor Benaprés, i el Ministeri va dir, no, jo no pago la reconstrucció d'això, eh? No pago perquè el meu criteri és que tot això vagi a terra. Per tant, si tu vols reconstruir-ho, Ajuntament, paga. i l'Ajuntament, a tots nosaltres, ens ha costat 1 milió d'euros. Enmig de tot això, tempesta política i picabaralla de tota mena. Ahir, a l'Agència Catalana de Notícies, ahir que era Santa Tecla, escoltaran aquestes declaracions d'en Josep Maria Matas a l'Agència Catalana de Notícies. De fons sembla sentir-se, jo diria que és el so de la sortida d'ofici, de fons, perquè les declaracions són fetes al migdia, però en Josep Maria Matas què feia valer? Doncs home, la pena que després de 70 anys el pícnic hagi de tancar portes. Es tancarà aquest diumenge. Tenia de data límit, si no recordo malament, el dimarts que ve. El dia 29 era la data límit, doncs el pícnic tancarà portes aquest diumenge. Sembla que hi haurà copa de cava per acabar el dia, per brindar, i potser hi haurà alguna cosa més. Això és el que deia en Josep Maria Matas ahir a l'ACN.
1: Ens ha arribat finalment l'ordre judicial en què ens comunicava que havíem d'entregar les claus abans que acabés el mes. I, bueno, és una mort anunciada després dels nostres companys del càncer del Club de Mar, i no ens agrada mai quan arriba una notícia d'aquestes, per més esperada que la puguis tenir. No tenim més obligació que fer el que ens diuen, però de catarra no l'acatem. Veiem que això s'ha portat molt malament. El pícnic, des del xiringuito que va ser al començament, primerament va ser el Borrador, després va ser l'Orxateria Valenciana i després nosaltres, tots tres, diguéssim, amb una certa categoria, doncs mica a mica hem anat valorant la nostra gastronomia, l'hem posada al mapa i la gent l'ha sabut apreciar, i nosaltres estem molt contents amb els nostres col·laboradors, que estem patint molt per ells. Són més de 40 famílies i més de 30 i 40 vegades de fixes de discontinus. Llavors ens sap molt de greu per ells també. I nosaltres hem estat lluitant perquè això no passés en primer lloc. I en segon lloc hem demanat a totes les autoritats possibles, a tots els estaments possibles, que ens deixin estar aquí a precari amb la condició de que quan ells ens ho diguessin, ens donessin un temps prudencial per retirar tots els encerts que tenim i plegar. I no hi ha hagut manera. La Generalitat podria tenir més poder en aquest aspecte, però no l'ha tingut ni hem volgut fer-ho poder. No faran res que se sàpiga en un principi. Creiem que menys 3 o 4 anys pot estar la cosa així com està, si no s'enderroca o si no cau abans, perquè també igual pretenen que caigui abans. No sabem el que... Les pretensions que tenen del Ministeri de Madrid és un despatx allà al Manzanares, no ho sabem.
0: Nou i 23 minuts, en Josep Maria Matas, explicant aquest final del pícnic. Òbviament, un establiment amb una llarguíssima trajectòria, i qui més qui menys hi ha ficat els peus al pícnic, hi ha sopat, hi ha dinat al pícnic, ha pres un vermut, ha pres un cafè, s'ho ha passat bé al pícnic, bé, en fi, la història social del pícnic també. Ara a veure què passa. Com els dèiem, avui hi ha convocada roda de premsa de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Ahir en Ramon Francàs, a La Vanguardia, en recollia declaracions de l'alcaldessa. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, afirma, diu La Vanguardia, que el tancament del pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquenes a Sitges. Afegeix que la nostra prioritat són els treballadors i posarem a tot l'Ajuntament al seu servei per acompanyar-los i defensar els seus drets. Fet i fet, és el mateix argument que l'Ajuntament va fer valer quan es va tancar el Club de Mar. També manifesta l'alcaldessa que a la vegada reivindiquem la sobirania municipal, ja que la ciutadania té dret a decidir què passa en el seu municipi. En aquest sentit, senyala que exigim que Sitges participi en la definició del futur del seu litoral i que, mentrestant, l'Ajuntament pugui actuar temporalment per posar-lo al servei de Sitges. La Vanguardia també assenyala que la líder de l'oposició municipal, Junts per Sitges i diputada al Parlament, Mònica Gallardo, responsabilitza directament del tancament del pícnic a l'alcaldessa, a la qual acusa d'inacció i mentides constants. Assegura que la seva actitud ens ha portat a la màxima degradació de la façana marítima. Gallardo recorda, diu La Vanguardia, que fa un any, com que estem en roda de portaveus, quan saludem Mònica Gallardo, òbviament també en parlarem, fa un any, a través d'una iniciativa de Junts, el Parlament va aprovar una proposta de resolució per la declaració de bé cultural d'interès nacional de Canses, Pícnic i Club de Mar. Això la porta a assegurar que si el govern de Salvador Illa tingués interès en el litoral català, el Ministeri per la Transició Ecològica no seria l'excusa, ja que la catalogació preservaria la seva continuïtat, però el Partit Socialista i Esquerra miren cap a un altre costat. Recordem, intentarem també parlar-ne, per un costat, En el seu moment, els tècnics de la Generalitat van entendre que no reunia el Club de Mar les condicions per ser declarat bé cultural d'interès nacional. No la reunia, perquè... Bé, per què no la reuneix? Perquè si no, si el Prado no ho és, el Club de Mar no pot ser-ho. Oi que m'entenen? Doncs vist d'aquesta manera. I aleshores hi ha la segona part, que com els dèiem, des del punt de vista de la llei catalana, no cal ser bé cultural d'interès nacional per evitar l'enderroc. Amb que siguis bé cultural d'interès local, pots evitar l'enderroc. Després hi hauria moltes derivades, perquè això de la ruïna, pensin que el patronat fins fa 4 dies era de la Generalitat. Què va fer la Generalitat? Doncs deixar-lo, vaja, el patronat no es va ensorrar perquè Déu no va voler, però era una ruïna que va comprar l'Ajuntament de Sitges quan ja era una ruïna. Can Fals es recuperarà un dia o altre, però si ens descuidem ens cau per barret, i és de la Diputació de Barcelona, Can Fals. O sigui que això de les ruïnes i el manteniment del patrimoni, diguem-ne que bé, cada casa poden explicar coses. A veure què se'ns diu avui en aquesta roda de premsa que tindran vostès publicada al nostre web, i demà, òbviament, també en parlarem i la podrem escoltar. Anem per coses maques, 9:27, tal dia com avui. És una efemèride d'aquestes importants, Perquè ens sembla que no hi ha hagut 4 de 8 aixecat entre més cridòria, ni descarregat entre més cridòria, que la de fa 20 anys al cap de la vila, quan la jove de Sitges va descarregar el seu primer 4 de 8. En Carrasco era el cap de colla i l'escoltaran ara cridant, òbviament, els elements de la pinya i de tot el castell.

0: Com que aquí Sitges som poc ortodoxos en tot, aquests aplaudiments que han escoltat són els que van acompanyar el castell des que es va carregar fins que es va descarregar del tot. Santi Terraza, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Vicenç.
0: En quina posició del castell estava en Santi en aquell moment?
1: Jo anava al segon pis.
0: Vaja. Estava bastant clar que això sortiria?
1: Home, s'havia ensejat molt. El que passa és que tots els precedents que teníem, doncs, no havien estat positius. Avui fa 20 anys que vam descarregar el 4-8, que vam assolir que vam descarregar el 4-8, però abans d'ahir va fer 30 anys que ho vam intentar per primera vegada. I des del primer intentat, el 96, amb una colla que tot just feia 3 anys que quedava pel món, i que va ser molt agosarat en aquells moments, provar un castell de 8, fins que el vam assolir, doncs, hi va haver 10 intents. 9 intents i un intent desmuntat. És a dir, que els precedents no estimulaven. El que passa és que sí que és cert que aquell any 2006 es va planificar l'any per poder arribar al 4-8 i es va fer, doncs, una intensificació en els assajos i en la preparació tècnica perquè això fos possible.
0: Què va significar aquell 4-8 per la colla?
1: Portes del cel. Fer castells de 8 és una cosa extraordinàriament difícil, i més en un poble com Sitges. Ara veiem que hi ha els castells de Vilafranca, la Colla Vella, fan castells de 10, i pot arribar a semblar que fer castells de 8 doncs, sigui una cosa relativament poc important al costat d'aquestes proeses que fan aquestes grans colles. Però és que és molt més difícil fer un 4-8 o un 3-8 a Sitges que no pas un castell de 10 a Vilafranca o a Valls.
0: Això demostra...
1: Per tots els condicionants que hi ha.
0: Està clar, això demostra que tampoc va ser tan fàcil poder repetir el 4-8 massa sovint. No ha estat fins aquesta darrera temporada en què gairebé diríem que ens hem acostumat als 4-8, però en aquell moment això de fer un 4-8 no sovintejava tampoc.
1: No, exacte, perquè és que es requereix, primer es requereix un tronc que sigui bo amb tots els pisos, que hi hagi castellers capacitats per anar a tots els pisos. Després una canalla que ser una canalla d'aquelles que en diem caviar, vull dir que pugi bé, que sigui decidida, que tingui les mides adequades, i després necessites un bon gruix de gent, un molt bon gruix de gent per ensejar-lo. I això a Sitges sempre és més complicat. I després també es necessita un equip tècnic, un cap de colla o caps de colla, que ho liderin i que vagin, que siguin decisius, acompanyat amb un creixement social i amb un entorn i amb un context social també que afavoreixin tot això.
0: Ho dic perquè no sé si en el seu moment semblava o podia semblar que, mira, havent aconseguit el 4-8, el camí seria relativament fàcil des del punt de vista de captar més gent, de que la colla ja pogués evolucionar amb una certa rapidesa, i el camí no va ser tan fàcil com va semblar després d'aquell primer 4-8.
1: No, i els ha passat a moltes colles també, colles petites que van arribar a fer el castell de 8 i que després no els van poder mantenir. I en el cas de Sitges, per tots els factors aquests. Primer, perquè abans era un poble que la gent vivia del turisme, ara la gent ja no hi viu del turisme. Però després un poble amb una activitat social, cultural i d'oci molt intensa, i això amb una activitat com és la castellera, que requereix constància, regularitat, presència, genera unes certes incompatibilitats. I ara recentment encara hi afegim un altre factor que encara és més complicat que els anteriors, que és el de la gentrificació que obliga el jovent a marxar de Sitges. És a dir, tot això no ajuda... Tot això no ajuda a la vida cultural d'un poble, en general, però és que amb una colla castellera encara menys per la necessitat de ser-hi sempre i molta gent. Per això, acostumem a dir això, que és que fer un castell de 8 a Sitges té molt més valor que no pas de fer-lo de 10 a Vilafranca o a Valls i fer-lo amb la intensitat, que ara... En aquells moments, com tu deies, se'n feia un... El 2006 en van fer dos, en van fer aquest per Santa Tecla i a la Diada de la Colla. Però després, tots els anys, com a molts, en feia un. Sí que el 2016, quan es va recuperar, se'n van fer dos descarregats i un carregat. El 17 també se'n van fer dos descarregats. Però els anys que es feia, se'n feia un a final de temporada. Això perquè requeria tot un esforç que no s'aconseguia arribar fins a final de temporada. Això fins que l'any passat vam dir, home, no, això hem de fer que sigui abans. I, bueno, això es va fer tot un pla molt intens per poder-hi arribar abans i es va aconseguir tot el que es va aconseguir l'any passat.
0: Va servir també aquell 4-8 per esborrar, però que ho recordaran, sentit de raça, com els primers anys de la Jove de Sitges anaven, diguem-ne, anaven acompanyats d'aquella brama que sovint apareixia de bé, això durarà 4 dies, vés a saber, perquè Sitges no és plaça castellera, etc. El 4-8 va servir per esborrar també una mica del tot aquell comentari, aquella subordinada afegida que molts encara atorgaven a la Jove sobre la seva continuïtat futura?
1: Bueno, les persones amargades ho seran tota la vida, i per tant tampoc cas a dedicar-hi gaire temps. Jo crec que ja en els primers anys de la Goya ja es va veure que això era un projecte sòlid que tindria recorregut, malgrat tots aquests condicionants que estaven comentant, que no sempre són positius. Ja vam sortir el 93 i el 95 ja descarregàvem el 5-7 i el 4-7 amb l'agulla. I aquests castells sempre, sempre s'han mantingut en els registres de la colla. Bueno, fer un 5-7 per una colla petita, doncs, bueno, requereix això, també un volum de gent, d'assaig, de gent de canalla, i això s'ha anat mantenint sempre. Ara bé, sí que és cert que la frontera està en els castells de 8, i el que es va assolir el 2006, doncs, bueno, va ser la confirmació de que això realment anava de debò, i que ha tingut, doncs, això, tota aquesta continuïtat, perquè intermitentment durant alguns anys i últimament ja de manera regular, doncs es van fer els castells de 8.
0: Evidentment, aquesta tarda hi ha una trobada, una xerrada amb imatges per parlar de tot plegat a la Seta o Palau del Rei Moro, però a aquestes alçades de la trajectòria de la Jove, els veterans que varen viure aquell 4-8, i que ara són més veterans, què els poden dir als joves que no van viure aquell 4-8 o que quan ho varen viure eren molt petits i s'han incorporat a posteriori a la colla?
1: Clar, jo és que em venen molt al cap els primers intents, no? Els dels anys 90, el 96 i el 97. El 96 el van provar 3 vegades i totes 3 van caure en l'aixecador col·locat. És a dir, que ja gairebé hi era. I en aquells moments es deia que, bueno, que érem una colla, doncs, molt, molt valenta i que estaven desafiant moltíssimes coses, perquè en aquells moments no era, ni en aquells moments, ni després posteriorment, no era gens normal que una colla, doncs, que això, que amb 3 anys de vida, doncs, ja volgués encarar-se els 6-8. El que passa és que sí que és cert que fa 30 anys i fins i tot fa 20 anys respecte amb ara, hi ha coses que han millorat moltíssim. El castellà ha canviat molt, sobretot en les dinàmiques d'assaig i de treballar. Abans, amb molts menys assaigs, es tiraven castells que avui en dia, doncs, requereixen moltes proves, molta preparació, molts estudis, i que, bueno, que això es tradueix en un resultat més positiu, amb més seguretat, amb menys caigudes, i per tant, doncs, en ser-hi més a prop de tot allò que es plantejava. Llavors, la gran diferència, sobretot, és això, que abans, doncs, era en general, tot i que amb molts matisos, anar més a la valenta, i ara, doncs, està tot molt més tecnificat i molt més estudiat.
0: És que mirant les imatges i escoltant el so, aquell castell de fa 20 anys enrere, allà s'hi va posar molt de cor, s'hi va posar molt, molt de tot, no? Perquè sí, dona aquella sensació d'heroïcitat gairebé en algun moment, eh?
1: Es va fer amb el cor, sí. Està clar. Es va fer amb el cor, però també es va fer perquè prèviament s'havia ensejat.
0: Està clar.
1: Recordo que això va ser, doncs, això, el dia de la Marcel, en la Santa Tecla del 2006, i 2 setmanes abans vam fer un gran assaig que ens l'havíem programat com aquest dia ha de ser el gran assaig, que era el 8 de setembre i vam fer tota la campanya. En aquells moments, doncs, no hi havia WhatsApp i es feien, bueno, mòbil sí que hi havia, però es feien SMS, i aleshores, sí. Bueno, si se'n recordeu, el del 2004 es va posar de moda, jo, doncs, després dels atemptats de l'11M i la gran mentida que
0: sí.
1: del Passaló, doncs nosaltres vam fer un missatge similar i aleshores vam dir gran assaig de Sitges, la 4 de 8, el 8 de setembre, Passaló, i va córrer pel poble, no?, a través dels SMS. Bé, aquell dia vam alçar tot el castell fins a 2 a sobre de la pinya. Això no ho havíem fet mai en els anteriors intents, en els 10 intents anteriors, posaven 15, com a molt, sobre la pinya, i es feia una vegada, com a molt, una, 4-7 net, i aquell any no, es van posar 2 a més amb 2 setmanes d'antelació. que encara permetia fins i tot corregir doncs, algunes deficiències que pogués tenir. I allò doncs, ja va ser doncs, tot una declaració d'intencions i una demostració doncs, que realment estàvem allà. És a dir, aquesta preparació tècnica sumada i afegida doncs, bueno, a posar-hi tot el cor, les ganes, la il·lusió i sobretot la concentració doncs, va fer que arribés a bon port.
0: Mm-hmm. Una qüestió final també pel record i suposo que en aquell dia també va ser molt important, bé en aquell dia i en els previs, però en aquell dia les imatges també es poden veure el gran Ricard Baqués, es pot veure Mario Parra abraçant-se amb el cap de colla, amb en Carrasco, el fet que els veterans de l'antiga colla de Castellers de Sitges també fossin allà, no?
1: Sí, home, a veure, nosaltres sempre diem que el que vam aprendre de Castells a l'inici de tot va ser gràcies al Ricard Baqués, que en molt bona part, o sigui, qui ens ho va ensenyar, també hi havia altra gent, com el Tito, Xavi Moliner, el Pàjaro, i bueno, tota aquesta gent. Nosaltres, que en aquells moments, quan vam muntar la colla, que érem joves, doncs, que no havíem fet castells, perquè no havíem anat als Castells de Sitges, doncs van ser ells qui ens van aportar els coneixements tècnics. Després sí que ens vam espavilar per anar a Vilafranca i en altres places també, i parlar moltes colles, però la comunió entre la gent que havia portat l'antiga colla dels Castells de Sitges i els que aleshores érem joves que havien muntat la nova colla de joves de Castells de Sitges, doncs bueno, va ser una cosa molt positiva. I en aquí 4 de 8, el 2006, doncs es va visualitzar d'una manera molt clara, perquè estaven tots junts, els que havien portat camisa blava i que després havien posat la camisa de color vi. Alguns que havien portat camisa blava i pel que fos després no s'havien pogut posar la de color vi, i els que sempre havien portat la camisa de color vi, doncs estàvem tots junts allà per fer doncs, bueno, aquesta gran fita somiada que també en l'època dels Castells de Sitges s'havia somiat i que nosaltres des de que vam sortir doncs, també l'havíem tingut sempre com un horitzó a aconseguir.
0: 9:42, Santi Terraza, feliç aniversari.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que d'aquí 4 dies serà el 25è aniversari, però el temps passa molt ràpid i per descomptat que pels castells cada dia és un dia de reptes i un dia d'aprendre i de tirar endavant.
1: I tant, el proper repte és tornar-ho a fer aquest dissabte al cap de la vila.
0: Vinga. Santi, gràcies una vegada més.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bon dia. Perquè aquest dissabte, dia 26, és el dia de la colla dels Castellers de Sitges i, per tant, el dia de la colla. La diada de Santa Tecla de la jove de Castellers de Sitges i, per tant, una nova intenció de tirar el 4 de 8. Aquest 4 de 8 que ara ja tenim més o menys familiar a la nostra retina, però que en el seu moment, els dèiem, aquella tarda va ser una cosa heroica. Una qüestió més, les altres ja les explicarem, però una que és maca. Que és maca de debò, perquè el Consell Comarcal del Garraf, el 24 de setembre, o sigui, avui a les 5 de la tarda, ha de celebrar ple del Consell Comarcal del Garraf. I en el punt número 3 de l'ordre del dia hi ha l'aprovació de la proposta de candidatura de la Fundació Ave Maria a la Creu de Sant Jordi. O sigui, avui el Consell Comarcal del Garraf porta debat un punt per que li sigui concedida la Creu de Sant Jordi a la Fundació Ave Maria. Des del Consell Comarcal del Garraf, ara a veure si els diferents ajuntaments del Garraf i en especial també l'Ajuntament de Sitges s'hi afegeix d'una manera o d'una altra, però avui a les 5 de la tarda hi ha ple al Consell Comarcal del Garraf i la Fundació Ave Maria serà proposada per sol·licitar, òbviament ja ho saben que es fa la sol·licitud a la Generalitat i després passa el que passa.

tens feina. 24 de setembre, unes quantes d'ahir d'efemèrides i unes quantes d'avui. No, les d'ahir les vaig dir abans d'ahir, perquè ja assenyalàvem Santa Tecla. Per tant, anem per les d'avui. 24 de setembre, un 24 de setembre del 1913, la goleta Joaquina de Palma de Mallorca es va incendiar davant de la costa sitgetana. Els 8 tripulants de l'embarcació foren salvats per pescadors de la vila. Un 24 de setembre del 1964, l'Ajuntament, presidit per Josep Ferret i de Querol, acordava dedicar un carrer del sector del Vinyet al pintor Alfred Sisquella. Avui també fa anys, en fa ja 55, que es va presentar en públic la Coral del Patronat, sota la direcció de mossèn Ramon Català. I avui fa 31 anys que s'inaugurava al carrer d'en Bosch l'espai cultural Pere Stanfli, cedit al grup d'estudis sitgetans pel matrimoni Pere i Anna Stanfli, tal dia com avui del 1995. I en què podem encetar les nostres efemèrides d'arreu del món? Bé, amb una obra que ha estat un dels grans èxits de tota la història dels musicals. I és que, tal dia com avui, de l'any 1979, s'estrenava a Broadway Evita. La versió original va tenir molt d'èxit, però a l'estat espanyol en va fer una versió que també es va fer extraordinàriament viral, una cantant que fa molt de temps que no escoltem, però el No llores por mi Argentina, de Paloma San Basilio, en el seu dia va ser un èxit.

El musical basat en la vida i l'obra de Maria Eva Duarte de Perón, anomenada Evita, actriu i destacada política argentina, la dona del president Juan Domingo Perón. I, evidentment, en tot aquest mite del peronisme i ella, com a dona amb una personalitat enorme, discutida i apreciada a parts iguals. Evita és una òpera rock amb música d'Andrew Lloyd Webber i lletres de Tim Rice, els que van estar en el seu dia darrere, Jesucrist Superstar.

absolutament viral es va fer l'àlbum d'Evita, en aquest cas protagonitzat per Paloma San Basilio. Tal dia com avui, bé, de fet avui si van a la farmàcia poden felicitar perquè és el Dia Mundial del Farmacèutic, o sigui que si han d'anar a comprar unes píndoles, unes píndoles per la gola o qualsevol altra especialitat farmacèutica, doncs endavant les atxes, els feliciten i les feliciten Dia Mundial del Farmacèutic. Tal dia com avui, de l'any 1926, avui fa 100 anys que Ginebra es declarava il·legal de l'esclavitud i es va crear un mecanisme

per perseguir a qui la practicava. Tal dia com avui, de l'any 2005, han passat 21 anys que Fernando Alonso va guanyar el campionat del món de Fórmula 1 amb Renault. 21 anys han passat ja d'aquell primer gran premi de Fernando Alonso. Tal dia com avui, de l'any 2011, la plaça de Braus Monumental celebrava la seva darrera cursa de Braus. Han passat 15 anys. Tal dia com avui, ara torna. Però el 2020, Duralex es va declarar en fallida i el gener del 2021 la va comprar la propietària de Pirex. Però els plats de Duralex, aquests plats de color ambre i aquests plats de color verd que van estar a totes les cases, ara sembla que tornen i es poden tornar a comprar les vaixelles senceres. Tal dia com avui de l'any 1932 naixia el qui fou president del govern, Adolfo Suárez, i tal dia com avui de l'any 1973 Salvador Puig Antich era detingut a Barcelona. Vinga, acabarem una miqueta més animats. Avui fa anys que va morir Andy Williams, un dels crooners americans més coneguts, 43 àlbums d'estudi, 18 àlbums d'or, 3 de platí, un show de televisió, més de 50 milions de discos venuts, per un home que va cantar temes com aquest.

Estem a l'any 1971 i tot el que sona té aquest punt setentero. D'inicis dels 70, els crooners americans, que acostumava a cantar no només cançons melòdiques, sinó cançons que ja havien tingut èxits. Per tant, era l'època de les versions, de les grans versions. Andy Williams en va fer una de viralíssima, de Love Story, però també, entre els seus grans èxits, aquest, Candida. Oh!

0: 9:52, demà divendres, que aquesta setmana és una setmana així una mica mal posada, o ben posada, però bé, demà divendres tornaran les efemèrides. Avui que és la Mercè, que també és Sant Gerard, que també és Sant Tirs, Sant Rústic i Sant Anatoli. A l'edat de 77 anys ha mort el senyor Joan Rusquelles Gil, a l'edat de 77 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l'oratori del Tanatori. Joan Rusquelles Gil ha mort a l'edat de 77 anys, cerimònia funerària, avui a les 12 del migdia a l'oratori del Tanatori. Fa 4 dies va ser Sitges, en el Festival d'Ona. La soprano Ainhoa Arteta celebra avui 62 anys. El futbolista Oriol Romeu en fa 35, l'arquitecte Juli Capella en celebra 66, el cantautor Jaume Sis en fa 78 i l'actriu Goya Toledo en celebra 57. No tenim avui la previsió meteorològica, però vaja, crec que ens hi podem atrevir. Ens hi podem atrevir perquè no hi haurà grans canvis. Ben pocs canvis. Hem viscut una Santa Tecla amb uns dies lluminosos, esplèndids, amb una temperatura molt agradable. Estem ara 24,3 graus de temperatura amb un 43% d'humitat. O sigui que la temperatura ideal. Si poden sortir a passejar, si s'ho poden permetre, si volen passar la ressaca amb una mica d'aire lliure, doncs avui és un bon dia. Per tant, continuem amb un petit apunt musical i després el repàs als titulars dels diaris.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Seu, Carola, seu. Seu. Que anem avui, anem de... Ui, això és un cacau. Apa, que he ficat la cullera al revés, ara he ficat. Vinga, veus, per remenar el cafè, la cullera al revés. Bé, una mica de cafè, perquè és que si no, avui és un mal dia, eh? Avui és un mal dia. Bé, aleshores, Carola Fernández té un minut, minut i mig, per fer una defensa aferrissada, perquè ho està desitjant de fa estona, i entenem que és un argument vàlid, ara acabo de remenar, eh? Una miqueta més i ja està. És un argument vàlid, la defensa, així, en general, dels joves, i de la seva forma de gestionar les manifestacions festives com la Festa Major. Perquè en aquesta Santa Tecla, diguem-ne que ja d'entrada hem de suposar que hi havia aquest precedent que més d'un, però tot ha anat molt bé.
1: Molt bé.
0: Podem dir molt bé, després posaríem la coma i totes aquelles coses Clar. Que es poden dir de tantes, tantes coses. Però aquella sensació de un ambient de molta gent, però de no hi havia aquella pressió i aquella tensió.
1: Molta gent de Sitges, perquè Santa Tecla té això, per les dates, i a més aquest any que ha caigut entre setmana, doncs és una festa molt menys massificada que no pas Sant Bartomeu, i per tant, qui hi havia ahir al carrer era gent de Sitges, i molt jovent, perquè
0: molt.
1: La Festa Major i Santa Tecla mou els joves d'una manera, amb un fervor desfermat. I jo crec...
0: Que no és el fervor del carnaval, eh?
1: No, és diferent, és diferent. Però jo crec que avui la reflexió que podem fer és que el jovent de Sitges, en general, òbviament estem generalitzant, que és una cosa que no s'hauria de fer, però que es fa, és un jovent que respecta la festa, que l'estima i que la viu a la seva manera, que pot, com bé deies tu abans, agradar més o agradar menys, però respecten i estimen la festa i l'entenen molts d'ells i la coneixen. Aleshores, després del que hem viscut aquesta Festa Major, d'aquells aldarulls, el 23 a la nit, etc, on es va qüestionar i es va estigmatitzar i etiquetar d'alguna manera, també de manera generalitzada, en general el jovent i també el jovent de Sitges, jo crec que avui és de rebut dir això, perquè i és que crec sincerament que tenim tendència de seguida a qüestionar i a jutjar el jovent.
0: Però sí que és cert que ahir tothom feia bona cara en general,
1: sí.
0: En tots els moments,
1: sí.
0: de viure-ho com
1: s'ha de viure.
0: Bé, el Joan,
1: que hi participa, no? En els baixos ho sabrà dir, veu que no, va veure el jovent de sempre. El
0: Joan Totosaus té també un minut d'intervenció, eh?
2: No el gastaré.
1: Quin home, eh?
2: No, a veure, que no, completament d'acord amb la Carola. De fet, és això, clar, jo veig la part del final.
0: Mm-hmm. I... Saben que en Joan forma part d'aquest tabernacle humà, que
2: sí.
0: Es va fent camí, també, eh?
2: Correcte, però es fa camí sense dificultat, que és el que volia explicar, és a dir, que en el fons sí que veus la gent doncs contenta,
0: intensa,
2: però respecten el pas del ball. I em consta que els balls que van davant, que cerculets, que pastorets, que gitanes, cintes, tothom, o sigui, tots els balls blancs, tot el que va darrere del foc, en principi no té normalment, i menys per Santa Tecla, dificultats per circular. Tot i que trobar-se doncs, en moments, i sobretot l'entrada a la plaça de l'Ajuntament és un moment delicat perquè s'ajunta molta gent, però tothom posa de la seva banda per deixar.
0: Balls acompanyats,
2: correcte,
0: per dir-ho d'alguna manera. I entre els balls, si ens permeten també, això dels pastorets és un cas també singular, pels qui han vist els pastorets d'abans i pels qui veuen els pastorets ara. És un cas singular perquè genera...
1: Té fandom. Té fandom el ball dels pastorets. Perquè justament qui viu la Festa Major i aquestes tradicions nostres amb aquest fervor, no sé què, és la joventut, òbviament, perquè és un tema també d'edat.
0: Sí, sí.
1: I clar, és un ball que protagonitza i que només poden protagonitzar els joves, perquè veure aquí, perdó, amb 40 anys, 50, és capaç de saltar com salten aquests xavals de 20 anys, o aquestes xavales, perquè hi ha moltes noies també. Aleshores, clar... realment, jo crec que se senten molt identificats amb els pastorets,
0: absolutament.
1: Més que amb qualsevol altre ball.
0: Hi ha un pack, de fet hi ha un pack, que és pastorets gitanes,
1: Sí.
0: Que, però Pastorets, sobretot, aquesta connexió dels Pastorets amb tot aquest públic que viu...
1: Perquè són ells, perquè són els seus amics, clar. Exacte. És que no, la resta no tots són ells.
0: Amb una passió enorme. I els que tenim ja una certa edat, ens ve molt de gust veure aquesta passió, perquè és magnífic de veure això. És excepcional aquesta manera de deixar-se anar sense cap restricció. Bé, en fi, que tot ha anat prou bé.
2: I tant. Sí, sí.
0: Tot anar prou bé. Després, com sempre, ja, però és que sempre aniríem a petar.
1: Bueno, sempre hi ha qui es queixa.
0: Per cert, que s'ha sentit ja el Virolai. I va ser precisament en el pas dels Pastorets pel cable. Com van acabar els Pastorets, la primera estrofa del Virolai. Com a les Santes de Mataró. Ara, a tots aquells que ho cantareu, perquè el Virolai no es quedarà en aquesta anècdota, sinó que segurament acabarem cantant tots el Virolai.
1: Mare de Déu, senyor. Doncs plourà.
0: Pot acabar passant, això, eh? Pot acabar passant. Bé, doncs, mira, doncs ja està. Doncs ara només cal que cerqueu de qui és el Virolai i tota la resta, eh? Ai, senyor.
1: Es pensaran que estem
2: Això no és el cable, eh?
0: No.
2: que ningú es confongui.
0: Aviat se sentirà, també el Virolai, però per l'Escolania, que és qui més el sap cantar, òbviament. Això serà en aquest concert especial que es farà a la parròquia el 7 de novembre, em sembla que va ser...
1: Ara no recordo.
0: El 7, diria que és el 7. Diria,
1: més
0: igual, com que tindrem temps per dir-los, perquè ho sent de novembre. Bé, tot això per fer la prèvia als titulars dels diaris, perquè el món continua igual que sempre. Va passar un incident i el Congrés dels Diputats amb aquest... Però...
1: 6 de novembre.
0: 6 de novembre, és a dir, que ni 7 ni abans. Bé, va haver un... Bé, que és allò... Per què es fan aquestes coses?
2: Un disbarat, sí.
0: Tot per fer aquesta teatralització, eh? Perquè al cap i a la fi, si vols fer una teatralització, doncs, escolta, porta un pot de plàstic de casa i li fiques una etiqueta i fas l'efecte. Però entre el marc legal que regula aquestes coses, entre que es va voler buidar el que hi havia en aquest pot...
2: Bueno, perquè per justificar una mentida. De fet, avui ja a les portades hi ha dos mentiders. La diputada aquesta del PP, que és una mentidera, i Zapatero, que també en el seu moment va mentir sobre les joies. Bé, ho dic per posar mentides de tots els colors.
0: Perquè Zapatero ha dit el que més d'un es pensava, és clar, com arriben aquestes joies? Que no aniràs Zapatero a una joieria i diràs que vull un collaret i unes arracades.
2: No, és que però es va parlar d'una herència, sí, de la dona, de no...
1: I resulta que és un regal.
0: És,
1: no?,
0: un regal
1: d'Aràbia Saudita.
0: D'Aràbia Saudita. Perquè, esclar, per Aràbia Saudita aquestes joies deuen ser...
1: Res, cal... Però... Bijuteria.
2: Clar, aquest regal hauria d'estar dipositat en el patrimoni de l'Estat.
0: Exacte.
2: Perquè, clar, li regalen en tant que president del govern.
0: Exacte.
2: Aleshores, com és que
0: perquè,
2: el tenia,
0: esclar,
2: ell?
0: Això és com tot, eh? Ell va dir un detall. Bé, un detall.
2: Home, clar. Si ets xirric, això és un detall.
0: Un detall, diguem-ne, que a casa nostra pot ser per la gent normal i corrent. Doncs mira, un pernil. I el pernil, esclar, pernil no el deixaràs a patrimoni de l'Estat, perquè no em faran res d'aquell pernil.
1: I que s'assecarà.
0: I que s'assecarà. I m'entens, tornarà agra aquell pernil. No servirà per res. Després, la feina seria que el tallis. Ara, clar, si t'arriba tot això com un detall, bueno... I saps que no s'ho posarà ningú, això.
2: Per això dic que avui parlem de mentides.
0: Sí, sí.
2: Per una banda, Zapatero, que ha hagut de rectificar la versió, entenc que per consell del seu advocat, perquè no té manera de justificar-ho.
0: I la diputada que ha hagut de rectificar sobre el que va dir, perquè, sobre l'esprai aquest famós.
2: Perquè mentia directament.
0: Primer deia
2: que no era una arma, quan era una arma, després deia que estava buit, quan estava ple, després quan li van dir que l'entregués a veure si estava buit, van intentar-lo buidar, però li va dir amb un altre que el buidés.
0: Llavors aquest que el va buidar es veu que el va buidar amb un lavabo, i llavors de l'extractor del lavabo va anar a parar,
2: a
0: diversos despatxos del Congrés.
1: Home, que una treballadora se'n va haver a l'hospital,
0: no,
2: una visitant de la delegació mauritana.
1: Mare meva.
2: Que s'emportarà un bon record d'Espanya.
1: La full experience, que és...
2: De Mauritània, que dius, home, al Parlament de Mauritània no vaig anar al Congrés d'Espanya i em van haver d'ingressar.
0: Doncs això.
1: Senyor.
0: I la diputada, que és una policia en excedència.
1: Mare meva.
0: Bueno, això és el que va passar ahir mentre
2: dient
0: estàvem...
2: que no era una arma. Una policia en excedència sap perfectament
1: que això és una arma.
2: Què és una arma i què no ho és. O ho ha de saber.
0: Després hi ha una excepció, que és si ho fa servir, però no sé, però de fet, això és pebre, és?
1: Gas pebre. No pebre negre.
0: No, que és el que s'utilitza davant de les agressions, de la possibilitat de ser agredit com a eina de defensa. Doncs ahir estaven en això, aquí hi havia també un altre debat, que era el del president Illa, dient que sí, que això de les proves PISA va ser un crasso error, i que mesures i tot el que vulguis. O sigui que ahir, sort que vam tenir Santa Tecla, perquè vaia fracàs de dia també per tot arreu. I aquí, mentrestant, ens ho passàvem bé, mínimament bé, davant de com està el món. Perquè què us hem de dir? Un altre, aquest cas de la Mari Carmen, d'aquesta senyora desnonada per... En fi, vostès ho poden dir casa seva, és que hi ha mala gent pel món. Perquè una actuació d'aquesta mena, davant la vulnerabilitat d'una persona amb 87 anys, bé, en fi, un disbarat com una casa. Anem a fer un repàs als diaris. Vinga, ràpidament, i anirem també al cas de la Mari Carmen, que és una història d'aquelles de por, però com diu en Joan... Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. Acabàrem-nos. Doncs ja està.
2: I com
1: doncs
2: és que les
1: tenen? Digue-ho, no?
2: Sí, però el problema és que ell no les pot tenir.
0: L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia Saudita que certifiquin que són un present, un regal, de l'any 2007, és a dir, fa gairebé 20 anys. Uh-huh. Òbviament, Zapatero fa temps que no és president de govern. El socialista Clarés diu ara que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades al seu despatx.
2: Sí, entenc que amb aquest reconeixement el que vol evitar és que això de és vincular-ho això amb un delicte fiscal que ja estaria prescrit. I d'aquesta manera
0: evita
2: un problema, d'acord, amb aquest reconeixement, perquè clar, com fa 20 anys això s'hauria d'haver declarat en el cas que realment s'ho queda
0: sí,
2: ell.
0: Sí.
2: Una altra cosa és que és el que dèiem ara, si ho rep en tant que president del govern, això ha de passar a patrimoni de l'Estat. Clar, això no és una gorra o un pernil, com dèiem, sinó que és una cosa de més valor. Però bé...
0: Ell ha arribat a dir si ho va rebre com en tant que president del govern o en tant que...
2: És a dir, el president del govern, qualsevol obsequi que rebi d'un govern estranger...
1: S'entén que el rep perquè és president.
0: Sí, però vull dir que el va rebre quan ell era...
2: Home, el 2007, ell era president. Clar, és a dir, si no el rep com a president del govern, com a què el rep?
0: És que
2: no el pot rebre com a res més, a no ser que sigui un espia del govern
0: no,
2: de l'Àrabia Saudita.
0: Ja.
1: O que sigui un amic íntim de tota la vida d'infància que estudiaven junts, no ho sé.
2: Clar,
1: no?
2: O sigui, per això, és a dir, a sant de què coneixes el rei d'Aràbia?
0: És veritat, no ho coneixeria si no fos...
2: doncs clar. Ja està, és que al final...
0: Sí.
2: Estem al cap del carrer.
0: Bé.
2: La història aquesta... avui La Vanguardia, que titula com a principal titular de portada del dia, que el Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució en interpretar l'amnistia. Atenció, perquè va molt més fort del que inicialment semblava i entén el Tribunal Constitucional que el Suprem va vulnerar fins a tres articles de la Constitució, el 23, el 24 i el 25, en no concedir l'amnistia. Jo em pensava que la cosa aniria més per la banda suau, però realment, si va així, què ens està dient el Constitucional? Que els jutges del Suprem, Llarena i Marchena, van cometre delicte?
1: Clar.
2: Perquè van negar el dret a la tutela judicial efectiva, van negar el principi de legalitat. És que... cosa que, per altra banda, diguem... podríem dir-ho d'així, sospitàvem que
0: sí,
2: van fer.
0: Sí.
2: Però una cosa és que tu ho sospitis, però no pugui. I una altra cosa és que algú en una sentència ho posi per escrit. Clar, el Suprem queda bastant malament, per dir-ho d'alguna manera, i a més la cosa anirà ràpida, perquè sembla que ja això sortirà a principis d'octubre, segons explica avui la Vanguardia, i la faran extensiva a la resta de casos, perquè en principi només s'està tractant el cas de Turull, que és el primer que va entrar, però hi ha tot de recursos. Però ja diu el Constitucional que això s'ha d'aplicar immediatament a tots els casos.
0: A tots els afectats per aquesta mala interpretació.
2: I no anar resolent cas per cas.
0: És a dir, que ha de ser una decisió conjunta. Que afecti conjuntament i no que es vagi demorant en el temps la resolució de cada cas.
2: Que de fet la pilota passa al Suprem, eh? És a dir, aquesta sentència no allibera
0: així directament, d'acord,
2: sinó que aleshores és el Suprem el que ha de, diguem, rectificar els seus actes. De fet, en l'última interlocutòria del jutge Llarena ja s'intuïa que la cosa aniria per aquí, perquè ja es veia una, diguem, una baixada de revolucions pel que sembla, però mm-hmm. però ha cridat molt l'atenció i si ho deixen a l'avantguàrdia
0: d'aquesta manera
2: vol dir que ens estan preparant a tots perquè la cosa va més seriosa del que semblava.
0: Bé, com els dèiem, el cas de la Mari Carmen, que és aquesta senyora de 87 anys amb cadira de rodes, que ha estat desnonada del seu pis. Ella rebia una pensió de 1.300 euros al mes, en pagava 500 de lloguer. El pis se'l va quedar un fons d'inversió, Urba Gestión, Desarrollo e Inversión, i plantejava un increment del lloguer fins als 1.650 euros.
1: 2.650.
0: Ui, l'ara diu 1.650, 2.650. O sigui 2.650.
1: Després es veu que va haver una negociació per reduir-ho. Igual aquesta reducció va quedar en 1.650.
0: Va quedar en 1.600, però és a dir, el plantejament...
1: Inicialment eren 2.650. Que
0: fossin 2.600, com diu la Carola, fossin 1.600, és evident que la Mari Carmen no podia afrontar de cap manera aquest lloguer, i aleshores es va consumar ahir en el quart intent de desnonar aquesta dona, que apareix en tots els mitjans de comunicació, òbviament, amb una llitera traslladada, perquè, bé, en fi, ja no és a casa seva. El govern de Madrid diu que té una plaça d'emergència en una residència, bé, en fi, i aleshores tot el debat polític...
1: Una residència
0: polític,
1: a 30 quilòmetres, exacte. D'on viu. Aquest cas comença l'any 1956, que és quan els pares de la Mari Carmen lloguen aquest pis. El lloguer...
0: De renta antiga.
1: Exacte. El lloguer es posa... Clar, 1956. Sí, sí, el lloguer es posa a nom del pare, perquè la llei franquista d'aquell moment no permetia que les dones signessin cap lloguer de contracte. Sí. Uh-huh. El pare mor i la mare... Hi ha la primera subrogació de contracte. La mare passa a ser la llogatera signa el lloguer. Es mor la mare l'any 2005 i la filla, Mari Carmen, passa a ser... Hi ha una segona subrogació.
0: D'acord, fa 21 anys, quan la filla tenia 66 anys...
1: Ah, exacte. I aquí és on, jurídicament, la llei permet que s'extingeixi aquest contracte de renda antiga. És en aquest moment en el que d'alguna manera es posa fi a aquest contracte de 500 euros al mes, que és el que la Mari Carmen no ha deixat de pagar ni la seva família, els seus pares,
0: sí,
1: al llarg de 70 anys que hi ha viscut. Per tant, diguem que aquesta és la raó jurídica. Fora d'això, el que ja no s'explica, diguem, és aquesta, com deies, deshumanització, no?, de les institucions, òbviament dels fons d'inversió, etc. Però tot neix d'aquí, i al final ho penses i dius, tot neix d'una llei absolutament masclista que no permetia, perquè si la seva mare hagués pogut signar aquell contracte de lloguer junt amb el seu pare,
0: tot resolt,
1: no hagués passat això. És fort, eh?
0: Sí.
1: És l'origen, diguem, del mal que ha acabat amb aquesta
0: Acabes
1: dona.
0: Acabes apel·lant a una llei que consideres, perquè ho és, manifestament injusta, però que encara és vigent.
1: Efectivament.
0: Després, ja, com diu la Carola, ja depèn al final del criteri de cadascú, eh? Si el propietari del pis, que és aquest fons d'inversió, considera que una senyora de 87 anys en cadira de rodes, a la qual li deu quedar una esperança de vida, de posin vostès el que vulguin, davant el que pot generar de facturació en fons d'inversió, si és un problema molt gran. Però, com que evidentment aquest pis l'acabarà tenint algú que pugui pagar 2.600 euros, bueno, doncs una història que apareix avui a tots els diaris, no només, òbviament, pel fet del desnonament, sinó per tota la càrrega, per tota la reflexió social que hi ha al darrere. Què hi afegim més, Carola? Si és que...
1: Sí, un tema que també apareixerà en un futur a Crims... A la sèrie de Crims, perquè ahir vam saber, ja sabeu, de què va.
2: Sí, el senyor Alqueira.
1: Ahir van detenir a la dona de l'arquitecte català barceloní Josep Joan Pere, atenció, amic íntim d'Isaac Andic. Aquest cas és com una cosa híbrida entre el cas Isaac Andic, que com saben és el directiu de Mango, no?, que està ara sota sospita el fill per haver-lo tirat pel barranc, i el cas Mainat, en el que recordareu, que com el Mainat, la parella el va enverinar. Doncs aquest arquitecte amic íntim d'Isaac Andic, el Nadal passat va morir a la seva casa de Becaíra després d'estar un parell de dies trobant-se malament.
0: El dia de Sant Esteve.
1: Sí, sí, sí. Es veu que el 24 ja es troba malament, el 24 de desembre de l'any passat, i va passar un parell de dies malament i finalment va aparèixer mort el dia 26. Inicialment es va dir que havia mort per causes naturals, però sembla ser que Mossos d'Esquadra de seguida ja van sospitar de la parella, que era una dona de 65 anys, una mica 10 anys més jove que ell, i era la parella des de feia fa 2 anys, és a dir, no era la seva primera dona ni res plegat. La parella de feia fa 2 anys, i sembla ser que les declaracions inicials d'aquesta dona quan van trobar-se l'home ja va ser sospitoses i ara l'han detingut. Això seguríssim que continuarà i serà un cas d'aquests, tindrem un altre futur crim seguríssim com el de Jack Andic, i no sé si fins i tot hi haurà algun moment en què connectaran, tenint en compte que eren amics íntims, però vaja, aquesta jet set barcelonina, diguem que...
2: És un esport de risc.
1: Exacte.
0: 10 i 17 minuts. Avui hi ha Champions femenina?
2: No, ahir.
0: És ahir, ahir, ahir, era ahir.
2: Ahir durant la processó,
0: oi, no,
2: jugava el Barça contra el París, es van imposar les blaugranes amb un gran partit de Pajor i de Gran Hansen, que van liderar una remuntada. El París s'havia posat per davant i finalment van guanyar les blaugranes el seu primer partit de Champions per 5-2, i avui s'estrena, avui a 7:45, aquest nou, absolutament nou Barça de bàsquet en l'Eurolliga contra, atenció, l'Anadolu Efes de l'exentrenador del Real Madrid, Pablo Lasso.
0: 10 i 18 minuts, acabem. Després que els digui això que els diré ara, vostès diran, ai, mira, encara estem bé. A Cabrera d'Anoia, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que portava 2 anys, mort a casa seva, i a casa seva hi vivien la dona i la filla. L'home es va morir, la dona el va portar cap al sofà de casa i li va posar una manta al damunt.
1: No pot ser veritat.
0: Aquestes dues persones no sortien des de la pandèmia. Els veïns van trucar als Mossos i van dir, escolta, fa temps que no surt ningú d'aquesta casa. I, com diu l'article del País, la dona i la filla de la víctima convivien amb les restes del mort en el domicili, del que no sortien des de la pandèmia.
1: Però escolta'm, devia tenir cucs ja, 2 anys després.
0: Devia tenir, vés a saber que hi havia sota la manta quan la van aixecar. Bé, les dones han estat traslladades a un centre hospitalari, els Mossos investiguen el que ha succeït, la veu d'alarma l'han donada als veïns de l'urbanització de Camp Formiga, on està ubicada la casa. Van trucar al 112 i van explicar que feia temps que no veien sortir del domicili els seus veïns i que la vivenda estava en molt males condicions. Textualment, El País diu «con mucha maleza en el exterior, restos y suciedad». Poden vostès imaginar com havia de ser aquesta vida? També continuava aparcat, sense que ningú el mogués, un vehicle que havien comprat anys enrere. Però, diu que malgrat tot això, a l'interior de la casa escoltaven soroll. És a dir, els veïns deien «no veiem sortir ni entrar ningú, però escoltem soroll». Sí, sí, estic pensant el mateix que tu.
2: Què
1: passava?
0: Finalment, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar cap al lloc, van trucar a la porta, llegeixo textual, «y les ha abierto una mujer de 59 años que ha manifestado que vivía en la casa con su hija de 22 años, que también se encontraba en el interior del domicilio. Al interior, tapado con una manta, los policías han localizado el cadáver de un hombre de 77 años. La mujer ha explicado que era su marido y que llevaba 2 años muerto, según fuentes policiales. Que murió sentado en el sofá». Perdó. «L'any 2024 i que se limitaron a taparlo y a dejarlo en una habitación». Les dues dones han estat traslladades a l'hospital per una revisió, òbviament, i perquè rebin també assistència psicològica.
1: Home, és evident.
0: Es poden imaginar? Veuen com estan vostès més bé? Perquè com havia de ser la vida en aquest pis, al veïnat,
1: també hem d'aprendre una cosa, potser no cal esperar dos anys si no veus sortir el veí, és a dir, si fa dos mesos que no veus a un veí que veus habitualment sortir de casa, comença a sospitar dos mesos alguna cosa ha passat, no cal esperar dos anys, no?
0: Però un home de 77 anys que mor en el sofà, el trasllada ni ho tens dos anys a casa.
1: Mare meva. No sé.
0: Però, és, bueno, en fi, i les notificacions oficials que no contestava ningú, que no,
1: clar,
0: que no havia trucat,
1: no sé.
0: Jo què sé. Sí, sí, i el que diu en Jordi, pel menjar, bé, algú hauria arribar a aquella casa, un repartidor d'Amazon, jo què sé, o del supermercat.
1: Deixeu anar a la porta.
0: Algú hauria fer alguna cosa en aquella casa. Bé, la notícia és aquesta, surt al País, que estan més bé del que estaven fa uns minuts, doncs nosaltres també.
1: Bé vius,
0: bé
1: si
0: vius,
1: més no estem
0: com a mínim, vius. Carola, gràcies, Joan, gràcies.
2: Gràcies, Vicenç.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
3: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
2: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
3: Exacte.
4: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: Parlarem avui del punt lila, d'aquests espais segurs que s'instal·len doncs, en entorns festius, en concerts, en llocs d'oci, per atendre doncs, situacions de violència masclista o LGTB-fòbiques i que, com saben, a Sitges els tenim habitualment des de fa ja uns anys a les nostres festes i que, a més, malauradament, aquest estiu, durant les barraques, doncs, un dels punts liles, bueno, el punt lila que hi havia va patir una agressió. Avui volem saber una mica més de què va tot això del punt lila i entre d'altres tenim amb nosaltres la Júlia Pardo, que és la coordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes de la cooperativa Cúrcuma, que és qui s'encarrega dels punts lila. Júlia, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: D'entrada, el primer que et preguntaria, Júlia, és què és un punt lila? Per a aquella gent que no sàpiga què és, no? I que en senti parlar, com definim què és un punt lila?
1: Mira, doncs un punt lila és un espai que normalment, com bé has explicat, s'hi troba en contextos de festa, sobretot d'oci nocturn, i és un espai de sensibilització i de prevenció envers les violències masclistes, que nosaltres dins de violències masclistes entenem no només les que s'adrecen cap a les dones, sinó també cap al col·lectiu LGTBI UAMES i les persones racialitzades. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, a part de totes les actuacions que es fan, com més de dinamització i d'informació, també és un espai on rebre atencions i fer acompanyaments a persones que han patit in situ o en el passat algun tipus d'agressió.
0: Uh-huh. Entenc que això neix fruit d'una demanda, no? D'una necessitat de generar espais segurs.
1: Sí, això a Catalunya, sobretot a partir de entre 2017 i 2019, és quan es comença a treballar per garantir la presència d'aquests espais, d'aquests serveis, als llocs de festa d'oci nocturn. I és una demanda tant, diguem, de la ciutadania com també per part de les persones i de tots els agents que estan implicats a les festes, no? Des de les comissions i també des dels propis ajuntaments.
0: Mm-hmm. Per tant, Nis, amb aquesta demanda, són ara cada vegada més freqüents. I l'altre dia conversàvem, deien que l'objectiu, l'ideal seria que anessin a menys, però la sensació és que no només això ha d'anar menys, sinó que ha d'anar més, no? És a dir, fins a quin punt els punts liles s'estan convertint en indispensables en aquests espais?
1: Bé, sí, tens tota la raó, tant de bo la nostra feina no fos necessària, però malauradament encara ho continua i sí, potser ara estem presenciant un augment dels discursos, sobretot d'extrema dreta, i també nosaltres pensem que, tot i les agressions cap al punt lila, precisament això és una cosa que posa de relleu la necessitat de que siga el punt lila.
0: I ara perquè ens ubiquem una mica, imaginem-nos en un punt lila amb una festa, Sitges, Festa Major, o barraques, com per exemple que hi han estat aquí Sitges, no? O que hi seran, per exemple, ara, o hi han estat també per Santa Tecla. Uh-huh. Es col·loquen, entenc, sempre en locals de visibilitat, no? És a dir, el propi espai on se celebra la festa, no? És a dir, sí. Han de ser visibles, entenc, que és la primera, no? el primer condicionant, han de ser visibles, accessibles, i a partir d'aquí com es treballa? Perquè, és a dir, esperen a que vingui la gent, hi ha un procés també d'explicació a l'entorn a qui passa, d'explicar què és, com es treballa en un punt lila?
1: Mira, doncs podem treballar de diferents maneres, en concret a Sitges treballem amb la modalitat de punt lila fixe i de parelles itinerants,
0: sí.
1: Perquè sobretot en espais com les festes de Sitges, que són molt multitudinàries, sí que pensem que el fet de que hi hagi parelles que es desplacen per on es troba la major quantitat de gent...
0: Sí.
1: Fa que es pugui donar a conèixer molt millor el recurs. Llavors, nosaltres sempre, tant amb les persones, sí que s'acosta moltíssima gent perquè ja coneixen, o sigui, cada vegada més, coneixen els serveis de punt lila i la gent té moltes ganes de participar-hi. Llavors, si no, igualment nosaltres sempre convidem i tenim molts materials així de reclam que generalment ens proporcionen els ajuntaments, no? Polseretes, bosses de tela, ventalls, que això el que ens permet a nosaltres és començar una conversa d'una manera així amable i a partir d'aquí, doncs, bueno, treure temes i sempre respectant el, bueno, el desig de participar o no de les persones a qui ens acostem, però intentem sempre doncs, començar aquesta tasca de sensibilització.
0: I una tasca de sensibilització, entenc, cap a, diguem, un entorn de possibles violències, és a dir, com evitant possibles violències, i no sé si fins i tot com d'ajudar a detectar-les, no? Que no sé si és la gran dificultat. I ara una mica, la pregunta va una mica dirigida, és a dir, quan ve la gent al punt lila, què us expliquen principalment, no? O amb quin dubte arriben principalment, o amb quina necessitat arriben principalment?
1: Mira, doncs tenint en compte que la majoria d'atencions, en concret a Sitges, però en general sí? la majoria d'atencions fan a persones en una franja d'edat entre 14 i 18 anys, o sigui, estem parlant d'adolescents. Llavors, la majoria d'atencions que nosaltres fem és perquè fa a dubtes que tenen o pors que tenen entorn a relacions sexuals, al plaer, al desig... També parlem molt també d'anatomia dels genitals. Nosaltres tenim un clítoris en 3D, així amb uns colors cridaners, i nosaltres, bueno, a partir d'aquí podem parlar d'altres temes. I, bueno, estratègies de prevenció i de reducció de riscos en les relacions sexuals, però també altres coses com... temes relacionats amb assetjament als espais educatius, assetjament també als espais de festa, i és el que tu dius, nosaltres fem una tasca tant d'una banda de sensibilització per reconèixer aquestes violències i també d'altra banda d'encoratjament per a que la gent pugui desenvolupar eines també de... per afrontar aquestes situacions.
0: I per detectar-les, no? I entenc que a partir d'aquí, doncs, donar-se'n. Per tant, entenc que la majoria de consultes o atencions que es fan són informatives? És a dir, és com una necessitat de saber?
1: Sí, la majoria són informatives. No només de... O sigui, nosaltres treballem també donant informació sobre recursos per prevenir i atendre violències masclistes, però també això, informació sobre què ens està passant al nostre cos, com ens podem relacionar d'una manera més plaentera amb els altres. I després sí que hi ha aquesta part que et comentava abans de fer uns acompanyaments quan s'explicita la necessitat per part d'algú o bé que ha patit una situació d'agressió al moment o bé doncs, gent que s'acosta per explicar-nos situacions de violències que estan vivint en altres espais o situacions que han viscut en el passat i bueno, com han pogut sortir d'aquesta situació. En realitat és molt divers.
0: Ja ho veig, que hi ha molta diversitat. I en aquests casos que diguéssim que poden ser de més gravetat que simplement una necessitat informativa, no? És a dir, gent que quan arriba algun cas d'algú, entenc que deies que principalment us adreceu a gent jove, no? I us explica doncs, això, que igual l'està sent víctima o està patint algun tipus d'agressió o de violència. El punt lila, què li ofereix?
1: Doncs nosaltres, el primer de tot que li oferim és escoltar-nos. Això és el primer. Nosaltres sempre creiem que és molt important escoltar i també respectar com vol actuar aquesta persona. Nosaltres podem oferir i oferim recursos i serveis i circuits cap a on aquesta persona es pot adreçar en cas de que ho consideri necessari. Però nosaltres, a no ser que estiguem davant d'una cosa flagrant o que siguin menors, que llavors sí que actuem, nosaltres sempre respectem la voluntat d'aquesta persona, però sempre oferint i donant suport a tots aquests casos que se'n venen i moltes vegades coordinant-nos també amb altres serveis.
0: Quantes atencions aproximadament podeu realitzar en una nit festiva a Sitges?
1: Mira, jo et puc dir el que sí que tinc, si vols, de les tres nits de barraques i de la nit de festa, de la festa dels focs, em sembla que va ser.
0: De Sant Bartomeu, no? De la nit de foc? D'aquest que va passar cap de setmana,
1: Sí.
0: Vale.
1: Vam fer un total de 842 atencions.
0: 842 atencions. Sí. Aleshores, què hem d'entendre aquí? És a dir, 842 detencions, no hem d'entendre que són 842 agressions, és a dir, gent que s'ha sentit agredida i ha vingut a explicar-vos-ho, eh? No és aquesta, eh? El trasllat de la xifra en contingut no és aquest, eh?
1: No, de fet, nosaltres quan parlem d'atencions aquí agrupem tant les atencions que fem més de sensibilització i més pedagògiques com els acompanyaments. Però acompanyaments són, diria, menys de l'1% del que fem. La majoria, ja et dic, d'aquestes 842, la majoria són més informatives, més lúdiques, de gent que vol participar en les dinàmiques.
0: D'acord. Sentiu que, no sé si una mica, que aquesta feina una mica de formigueta, no? D'anar allà, d'estar més o menys instal·lats, que les festes d'alguna manera hi hagi gent que us conegui, que s'atreveixi potser a anar, sentiu que aquesta informació cada vegada s'estén més, és a dir, que està funcionant això dels punts liles?
1: Sí, i tant. Sí? Que pensem que la presència del punt lila no només actua com a visibilització, no?, contra les violències masclistes, sinó que com que esdevé un espai com molt educatiu i molt pedagògic, això és una cosa que any rere any ens adonem que cada vegada més gent, i més gent jove, perquè això no era... abans la gent s'hi acostava, era gent d'una, pot ser més a partir dels 20 anys, però sí que en els darrers anys que s'apropin tants adolescents, pensem que sí que s'està fent una molt bona tasca, no només des dels punts líders, sinó des dels espais educatius també, de prevenció i de sensibilització envers les violències masclistes.
0: Més noies que nois s'hi apropen?
1: Sí, això sí. També sí que és una constant. Per exemple, ja et dic, aquestes quatre nits, sí? El 55% de les persones ateses van ser persones socialitzades com a dones. Davant del 44% de socialitzats com a homes i només un 1% d'identitats dissidents. Sí que t'he de dir que nosaltres no preguntem a les persones ateses el gènere amb què s'identifiquen. Aquesta segregació és, bueno, una aproximació que tampoc, a no ser que s'identifiquen de manera explícita i específica, no ho recollim, però bueno, sí que tenim...
0: Ho entenc, aquest... en funció de com un l'interpreta a partir del nom o de la dada que t'hagi donat, sí. No? D'acord, queda sí. Clar. Però vaja, en qualsevol cas, igual més o menys es pot reajustar d'alguna manera, però la dada més o menys ja és prou significativa. Júlia, sí. Per acabar, Barraques aquest any va viure aquesta situació realment incòmoda, no?, i terrible d'una agressió justament al punt lila i a les treballadores que ja hi eren. No sé si això és una tendència que esteu veient, si això fa també que us sentiu més insegures cada vegada als punts liles.
1: Bé, sí, és de veres que trobem, ja ho sabem, hi ha un augment de discursos d'extrema dreta envers les dones i les dissidències, però també cap a les persones migrants i racialitzades. I nosaltres sí que també hem detectat que hi ha un augment d'agressions a diversos municipis cap al punt lila. La majoria dels nostres dispositius sí que és de veres que es desenvolupen amb normalitat i que tenen molt bona acollida, no? Sempre se'ns apropa algú reconeixent i agraint la nostra feina i que estiguem allà, no? Però, bueno, sí, és de veres que bueno, sí fa patir una mica, tot i que alhora hem de valorar també que la resposta tant de les institucions com i de la resta de gent, no? A Sitges especialment, la cap d'àrea de drets civils, coses de seguretat, també les persones organitzadores de la comissió de festes s'estan implicant moltíssim i també la ciutadania ens va recolzar i ens va donar suport. Nosaltres igualment també treballem des de Cúrcuma per cuidar els equips, per cuidar-nos entre nosaltres i també tenim un protocol de cures intern que pot posar també... és com per posar-nos fil a l'agulla per tractar d'això, d'aturar o de que no hi vagin en augment aquestes situacions.
0: Però en tot cas hi seria lícit també que arribat el cas, si això es produís més vegades o d'una manera més assídua, seria lícit també que les treballadores sentíssiu d'alguna manera doncs, inseguretat en aquest espai i que potser s'haguessin de prendre altres mesures. Entenc que de moment no s'ha pres cap altra mesura, no? Més que l'estar alerta, no? Més que el fet d'avisar, i entenc que i el fet de perseverar, no? D'insistir, de seguir, de dir seguirem presents, no? Malgrat alguns no els hi vulgui, seguirem presents.
1: Sí, nosaltres sí, és de veritat que de les quatre nits que et comentava, només una es va poder acabar el servei amb normalitat, les altres tres es va haver de tancar per seguretat de les persones treballadores.
0: Això Sitges? Això Sitges?
1: Això, sí, a Sitges.
0: És a dir, de les quatre, aquestes quatre nits que em dius, que són tres de barraques, i entenc que una és de festa major, que deuria ser a finals d'agost, no? Deus tenir, 23 d'agost.
1: Sí, 23 d'agost.
0: D'aquestes tres, d'aquestes quatre nits, només una es va poder tancar amb normalitat?
1: Sí, la resta del servei es va haver d'acabar una mica abans, precisament per això, vam haver d'activar el protocol.
0: Caram, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, sí. És força representatiu. Sí. Això passa a altres municipis? Ha passat a altres municipis?
1: Sí, ha passat, malauradament ens ha passat, i aquest estiu especialment és un estiu on s'ha notat moltíssim això. Ja et dic que, i a mi em sap greu, perquè és molt necessari fer-nos ressò de tot això, de quan hi ha una agressió, però també el que des de Curcuma volem deixar com també molt palès és que la majoria dels municipis no passa això, passa tot pel contrari. I hi ha moltíssima gent, aquesta gent fa molt de soroll, però hi ha molta més gent que ens dona molt de caliu i molt de suport, perquè és una feina complicada, necessària, però estar al carrer posant-hi el cos.
0: D'acord, però en tot cas no és a la majoria de municipis que passa això,
1: no
0: és a la majoria de municipis, vaja, no, ho dic perquè com a Sitges diguem que d'alguna manera, clar, si de quatre nits tres us heu vist obligades a tancar abans per algun tipus d'agressió o aldarull o tot plegat o cap al punt lila, és prou significatiu si tenim en compte que, com dius, ha passat en altres municipis, però no és en tot cas majoritari, una acció majoritària, no?
1: No, sí, no ho és. I de totes maneres, nosaltres, tot i això, pensem que és necessari continuar, i tot i que un dia tanquem més aviat, l'endemà hi tornarem.
0: Seguireu venint a Sitges, doncs.
1: Sí. I tant.
0: Júlia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bones festes.
0: Un plaer, gràcies, igualment.
1: Adéu.

0: És la breu conversa que vam mantenir amb Júlia Pardo, la coordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes de la cooperativa Cúrcuma, que és qui s'encarrega dels punts Lila. Saben que és una empresa externalitzada que contracta, en aquest cas, l'Ajuntament de Sitges a través del Servei de Drets Civils. I avui volem ampliar aquesta conversa amb més informació, seguir parlant del punt Lila, de la seva tasca, de la seva presència, també d'aquestes agressions viscudes a les passades nits de barraques, i ho fem amb la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretas, què tal? Bon dia. Escoltàvem ara la Júlia. Clar, jo d'entrada, hi ha dues dades, no?, d'aquesta conversa, hi ha dues dades que criden l'atenció d'entrada. La primera és la de les atencions, no? 842 atencions. És veritat que després diguem que apaigava una mica l'ensurt inicial, que dius, home, 842 atencions en 4 nits sonen moltíssimes, quan ja diu que menys d'un 1% realment són acompanyaments a agressions, te n'adones que és més una tasca informativa, divulgativa, no? Explicativa. No sé si també és una tasca, és a dir, si aquest també és l'objectiu, és a dir, si aquesta tasca també d'alguna manera, Mireia, des del servei el que veieu és que està funcionant, és a dir, si vol dir que 842 persones han passat per allà i han fet alguna pregunta o han fet una consulta, per petita que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és part de l'objectiu, vull dir, quan parlava, i la Júlia crec que ho ha explicat prou bé, quan nosaltres parlem del punt Lila, es relaciona i sobretot des de fa uns anys cap aquí ha anat canviant, no?, una mica la visió del punt Lila, vull dir, ara podem fer un històric de per què va començar i com ha començat, però realment ara que ho tenim més integrat dins de les festes, que hi ha la ciutadania en general, no sols aquells que ens dediquem, no?, en el tema, sabent que és un punt Lila, sí que la gent s'hi apropa i pregunta. Nosaltres quan valorem atencions, és veritat que és una dada que ressona, no? Perquè quan et diuen 800 i alguna cosa, no tot és agressió, lògicament, vull dir, per sort per nosaltres és un percentatge baixíssim, però sí que és veritat que denota que hi ha aquesta predisposició de la ciutadania d'anar a preguntar davant de... Bueno, ella deia que a més molts són adolescents.
0: De 14 a 18 anys la majoria, I que ha baixat, no? Deia que ha baixat aquesta edat.
1: Ha canviat,
0: no?,
1: la tendència. Abans, quan les primeres vegades del punt Lila era al revés i la gent era més gran i sí que s'apropaven una mica encuriosits i encuriosides de què era realment, quina carpa havien posat allà, no? I sí que ha anat canviant...
0: Què donen aquí, no?
1: Anem a veure què donen. Era una mica d'anem a veure què és això, sí que els hi sonava, hi ha gent que li sonava, però no s'acabava d'haver instaurat de la manera que està ara. Llavors, realment, ha baixat l'edat de les persones que s'hi apropen. Aquí hi ha hagut una tasca darrere, no apareix perquè sí i no es manté perquè sí. Aquí sí, és el que et deia, no? Si mirem l'històric, que des del 2019 doncs s'està treballant, primer se li hem anomenat Ponsegur, però després no hem parat d'estar des del 2019, des de l'estiu del 2019, per tant ja són uns anys. Això ha anat calant, també és veritat que hem anat als instituts, des de fa un any, una mica més d'un any, anàvem a l'institut amb un punt Lila mòbil per poder explicar, vull dir, a la gent ja li va sonant, i ha baixat l'edat. I està bé, vull dir, perquè s'apropen i no és com allò de vaig apropar-me i a veure què diuen o si em veuen. No, vull dir, i és una mica el joc. Jo vaig estar a l'oportunitat d'estar doncs una estona per Carnaval i em va semblar molt interessant veure un grup de nois que s'apropen

0: Penso que part del punt lila, a part d'estar visibles i que hi ha qualsevol tipus d'agressió, t'hi puguis avançar en un punt on saps que seràs acollida, acollit, que seràs escoltat, que a més bueno, hi ha
1: que no seràs
0: mirada,
1: jutjat. No?
0: Exacte, vull dir, aquesta mirada més oberta. Aquesta... A part d'això, hi ha una tasca informativa i una tasca pedagògica important. Vull dir que se n'ha de parlar. És igual que hi ha vegades que no parlen en, no, personalment d'una persona sola que va allà i diu, mira, doncs jo tinc aquest problema, o a mi em passa això amb la parella, o jo no sé com enfrontar això, no sé com explicar als pares que... Jo, vull dir, hi ha molts dubtes, és que ens pensem que tot està no, après, i no, hi ha molta gent amb dubtes, i que comença doncs, a tenir relacions, o tenir parella, o doncs, també estan allà, home, no faran una masterclass, vale? Vull dir, no, no és l'objectiu, però sí que hi ha una vessant pedagògica i fins i tot d'orientar, i que si hi ha alguna cosa que puguin atendre des d'un altre servei, les orientaran a que vagin a l'altre servei. Vull dir, també hi ha això, a Sitges hi ha un CIAT, a Sitges podem, vull dir, i uns centres educatius, i ens coordinem. Vull dir que realment a vegades cal donar l'orientació oportuna, doncs, a dir, escolta, si passa això, vés aquí, o vés allà, o vés al CAP, o vés al CIAT, o vés cap a tal, o, vull dir, o fins i tot amb els centres educatius, no? Doncs vés amb el coordinador, la coordinadora. Vull dir, es fa aquesta tasca informativa i pedagògica, i jo penso que aquí ho hem de posar en valor. Sí que és veritat que sona molt fort, dius 800, no sé què. Sí.
1: Bé, perquè la gent ho relaciona moltes vegades punt lila a punt d'alguna manera d'espai segur per davant de possibles agressions, no? I clar, diuen 842 i dius...
0: T'esgarrifes, home, d'entrada.
1: Clar, dius 842, agressions en quatre nits és una barbaritat, no. Clar, no és això.
0: No és així. No
1: menys d'un 1%, d'aquestes 842, menys d'un 1%, explicava ara la Júlia, no? Corresponen a acompanyament, diguem, a una agressió, a una violència, etc.
0: Exacte. I això també va bé explicar-ho i està bé que se'n parli, no? Que ara bueno, portem un estiu que se n'està parlant molt. Llavors, sí que val la pena diferenciar una mica entre això, perquè diu, llavors per què serveix? No, és que serveix. O sigui, jo no vull que hi hagi, bueno, ni jo ni ningú. Vull dir, que la dada sigui, no, és que hi ha tantes agressions. No, ja està bé que sigui menys d'un 1%. Està bé. Les altres 800, no, és que no val la pena potser, perquè què fan? Encara hi ha gent que pregunten, però exactament què fan? Fan això. I això que estem explicant, i això que volem posar en valor, i això que portem uns anys treballant-hi perquè sigui així, perquè ho integrem. Integrem un recurs que se'n diu Punt Lila, que estarà a les festes, que també ho comentàvem i s'ha comentat, i ho ha comentat sí. La Júlia també, que tant de bo n'és en retriment, però no, anirà en augment un temps. Jo penso que a vegades bueno, fluctua, no? Però dic, tant de bo sigui un temps que ara estem en aquest punt no? De que necessitem doncs, ampliar, per què no? Pues si s'han d'ampliar festes de barri, s'ha d'ampliar perquè Sitges atrau a moltíssima gent i hi ha festes molt multitudinàries i qualsevol festa de barri també ho acaba sent. Vull dir que està bé que potser la mirada ara sigui doncs, ampliem els punts liles i s'acabi consolidant, però això, hi ha gent que diu, i llavors per què serveix? No, serveix. Estan aquí i s'atenen a molta gent. Vol dir que molta gent ha passat per aquest punt lila, per diversos motius, però que acaba passant i ho acaba integrant com un recurs a la festa. És que ha de ser això.
1: Clar, i entenc que al final aquesta tasca educativa, pedagògica, no, divulgativa, etc, al final entenc que l'objectiu final és que aquesta xifra d'acompanyament d'agressions, que ara no és ni un 1%, acabi sent zero. És a dir, no? És a dir, al final no sé si... una manera d'evitar futures agressions o comportaments violents, diguéssim, no? En diferents, en els entorns que siguin, la millor manera és educar abans, no?
0: Clar, és que quan nosaltres diem, és que no, ja es fan molts estudis, nosaltres mirem molt, després clar, estem coordinats a nivell vagaria, a nivell...
1: Sí.
0: I parlem molt sovint, no?, entre les mateixes companyes. Llavors dèiem, què ha passat, no?, que ha baixat l'edat
1: sí.
0: De les agressions.
1: Home, sí.
0: La, vull dir, hi havia un... Si hi havia els casos eren una mica més grans, ara no, estem rebent, no?, doncs atencions d'adolescents, sí que ha baixat, no?, en temes de violència. Llavors, com és que està creixent la violència amb edats més primerenques, no? I llavors tot això acabem estudiant i mirant què està passant una mica a la societat, al nostre entorn, com per ficar-hi a l'ull, vull dir, la mirada sobre el que està passant. Clar que hi ha una funció pedagògica. Si no comencem des d'aquí, què vols fer? Vull dir, no podem planificar, no podem fer una campanya, no podem tal, sense tenir en compte què és el que està passant al nostre voltant. Llavors, una funció pedagògica des dels centres educatius, que ho fan, i que a més aquí a Sitges tenim uns centres educatius que si s'han trobat mai demanen suport i demanen com es pot no, doncs, treballar treballar amb un cas d'un institut,

0: això. Vull dir, hi ha una coordinació i n'hi haurà més perquè ens hi estem trobant. Vull dir que hi ha bona predisposició pels centres educatius, i això s'ha de dir, i llavors realment és la base.
1: Vull dir, per tant, que els punts lila no es col·loquen en espais festius perquè necessàriament els espais festius siguin espais, diguem, propicis a les agressions, sinó perquè són espais multitudinaris on trobar, diguem, la clientela, pos entre cometes, no? Diguem, la ciutadania, diguem, potencial, no? A rebre tota aquesta informació per i aquesta divulgació, no? És a dir, no es tria una festa perquè s'entén la festa com un espai propici per l'agressió.
0: No. Val? I a més es fan moltes altres accions relacionades, no li diem punt lila potser, però es fan moltes accions. Vull dir, quan parlem de pedagogia també es fan tallers, es fan xerrades, doncs el dispositiu que et deia, els instituts mateixos, és si tu no vens ja vinc jo, estem allà a l'hora del pati i llavors es dona informació, és un punt lila mòbil, li diem, vull dir, d'apropar-nos, de que la gent comenci a sentir que sigui qualsevol dubte i si cal derivar, es derivarà. En l'espai festiu, el que respon, i el recurs del punt lila també dona resposta en un dels punts d'un protocol que tenim, que és el segon, vull dir, perquè el 2019 se'n va fer i se n'ha fet un altre nou que es va aprovar l'any passat, és un dels recursos, però n'hi ha d'altres. O sigui, el punt lila és com només visible. És veritat que llavors relacionem i sembla que tot es quedi aquí. No. Vull dir, hi ha un protocol per l'assetjament, de violències masclistes i LGTB-fòbiques, que nosaltres a Sitges sempre ho hem inclòs, i llavors és un dels recursos que recull el protocol. N'hi ha d'altres, i un és molta pedagogia, i fer un curs online, i anar a les entitats, i donar aquesta, no, aquests recursos, aquesta
1: eina, no?
0: Eines perquè les entitats, les pròpies entitats i qualsevol persona que estigui interessada sàpiga que és un protocol i a què respon.
1: Després anirem a això dels protocols, que t'ho vull preguntar també arran d'aquella conversa que ve, aquella xerrada, no?, que va haver a la Graia, on justament parlàveu de seguretat i on hi vas participar, i vas fer un comentari sobre protocols i relacionat una mica amb entitats que em sembla interessant, però sense deixar el punt lila, tenint en compte que també aquesta conversa ve donada, òbviament, perquè hem viscut aquest any a Barraques el que hem viscut, i aquesta dada que ens comentava la Júlia, que em sembla prou rellevant, que de les 4 nits que ha estat el punt lila a Sitges aquest estiu, les 3 nits a Barraques i la nit del 23 d'agost de Festa Major, només una han pogut tancar el servei, diguem, amb normalitat, les altres 3 han hagut d'avançar aquest tancament, justament perquè es va haver d'activar aquest protocol de seguretat que tenen per diferents punts. Un d'ells va ser aquella nit de Barraques on que va rebre una agressió i tot això doncs va fer titular. Aleshores, clar, diu la Júlia, ha passat en altres municipis, però tampoc no és majoritari. Clar, la pregunta és, a Sitges tenim un problema? Tenim algun problema? O no sé si heu detectat que Sitges té un problema en particular?
0: No, i no crec que sigui el cas. El que detectem és que hi ha festes, això, que s'ajunta molta gent. Nosaltres comentàvem, jo la pregunta que vaig fer a Cúrcuma directament, és clar, vull dir, és el meu poble també, saps? I hi ha un moment que penso, uau, està passant aquí. No perdem de vista una cosa, estem parlant molt de Barraques i estem parlant de Festa Major, venim de 3 anys, o sigui, de fet, això no ha passat ara. Això ve passant, i abans hi havia una altra entitat, vull dir, que ens estava fent, en aquell cas eren Octàmbules, i també s'hi havia trobat. Ha anat com creixent. Des de Santa Tecla de l'any passat, que va haver un moment que van desendollar, estaven en un punt de llum, van desendollar i es va quedar totes les fosques perquè es pensaven que desendollaven el punt lila i van desendollar també les barres. Vull dir que també va haver moviments i també s'hi apropava la gent amb insults. Allà no van plegar, va passar que va haver un moment que es va generar certa confusió i va haver un moment de dir, ui, què està passant aquí? Va passar per Carnaval. Per Carnaval, quan estaven a la zona de Can Perico, doncs també va haver un moment que s'hi van atensar un grup de joves i que van anar cridant i que els hi van tirar una copa, fins i tot amb una van tirar les xapes que tenien per allà. Llavors, no ve d'una cosa, no és allò que diguis, ui, per una vegada, no, aquesta ha estat com la tercera. Llavors hi ha un problema a Sitges es mou molta gent, ve molta gent, també hi ha gent aquí, vull dir, ja està, però és veritat que s'ajunta molta gent en ambients festius, ja sabem el que pot passar. I també crec que ho han agafat, o hi ha certa gent o certes tendències, també deia la Júlia, no? Discursos de dreta. Sí, és una realitat que estem vivint. Amb
1: discurs d'extrema dreta, òbviament masclista, antifeminista, podríem dir, no?
0: És així, és que escrits anaven això, que si feminat, és que si vull dir, és un recurs.
1: Hi ha com una politització, és a dir, hi ha una visió política del punt lila que entenc que perjudica el servei.
0: Evidentment. i a més s'ha creat com aquesta fer la no és la paraula, però com fer la gràcia d'anar allà a molestar i a increpar i a que em vegin, perquè jo estic en contra del que esteu fent perquè tot és una mentida i aquí esteu dient que hi ha violències i no n'hi ha, vull dir, el discurs ja el coneixem prou, no anirem aquí a fer-los propaganda, ja el coneixem. Però, clar, voler negar una evidència, tampoc, eh? Vull dir, a més, se'ls van plantar davant allà fent saludo, mà en alça, sí, i dient jo soy votante de i jo no sé què. A veure on estem. Vull dir, ojo. Perquè, clar, si tu prens així i et vas retroalimentant i no passa res, no. Vull dir, no hem de permetre, no hem de permetre que hi hagi un punt, això, de que hi hagi un focus, de jo vaig allà i descarrego tot el meu discurs. Sí, és una realitat. Passa Sitges, perdona, ara ja acabo. Vaig trucar amb una altra entitat i dic, per no quedar-me sol, però no per res, no perquè no me'n refiri del que deia Kurkma, vull dir, vaig a veure altres companyes i altres entitats. Mireia, passa. I passa perquè està passant en altres municipis, però depèn una mica del nombre d'habitants i del ressò que tinguin les festes. Què passa aquí? Pelo bueno, pelo malo. Vull dir, que ve molta gent. Passa a Sitges i no, a Sitges està passant, però és veritat que tenim un tipus de festa, hi ha un, bueno, doncs de la comarca ve molta gent que viu aquí. Hi ha un cúmul, no podem agafar sol una dada, sinó veure una mica. És d'estudi, Vull dir, per què no? Per què no?
1: Home, la dada, que és curiós, de quatre nits, només tres podem tancar, només una podem tancar el servei amb normalitat, perquè ens increpen o pel que sigui, no?
0: Sí, i es va tancar, també és veritat, que també ho he sentit, no? Que és que es va tancar es va tancar una estona abans, vull dir, que es va donar el servei. Hi ha un protocol intern que a mi me'l van fer validar, entre cometes, que m'han dit, mira, ens està passant això i el fem... No per Sitges o perquè sol passi aquí, però va dir, ens ha donat com el toc d'atenció de que hem de fer alguna cosa per protegir-nos, perquè ens està passant. I llavors van fer aquest protocol intern, el van passar, es va validar, es va dir, sí, la vostra seguretat doncs, va per davant. Val? Sí que és veritat que hem de coordinar i s'ha coordinat, de què passaria sí, què passaria tal, no? Vull dir, ara... dada significativa, evidentment, tens quatre nits i has d'activar aquest protocol intern en tres, sí, és una dada significativa i hem de ficar-hi remei i hem de saber per què passa i què poder fer, o sigui, quina coordinació hem de fer.
1: I heu arribat a alguna conclusió de per què passa o és el que deies, és una cosa multifactorial?
0: Jo crec que és multifactorial i sempre ho penso, sincerament, igual que quan hem d'afrontar una cosa sempre dic, pensem transversalment, no és una cosa que depengui d'igualtat ni de festes, ni de policia ni tal, sinó que ens hem d'ajuntar tots els departaments i veure el que... No crec que hi hagi una sola causa. Jo crec que aquí s'han juntat moltes, i s'ha juntat la festa, s'ha juntat, això, no?
1: Un espai d'oci, no?
0: L'alcohol, que dius, l'alcohol fa que... Sí, l'alcohol desinhibeix, i llavors hi ha un moment que entre uns i altres un discurs molt potent que ens està passant a tota la ciutadania des de fa uns anys, però que ha calat molt fort entre els joves,
1: vull dir, no és una... xarxa, sí.
0: Clar, no és una cosa que estiguem dient aquí, no, vull dir, se sap, no cal culpabilitzar els joves, i que tots els joves són, això ja ho hem dit, per activa i per passiva, vull dir, no, però sí que hi ha un sector que se l'ha agafat seu aquest discurs, que li motiva, que se sent còmode i que a més es reforça constantment. Cal mirar les notícies, vull dir, és que al final jo penso, bueno, és que tot allò que a tu no et funciona i t'estan donant un discurs que sí que et funciona i a més enmig d'una festa tens un punt allò visible, on està recollit tot allò que estem negant. És que clar...
1: Sí, és com és un perfil, diguem, de gent que se sent agredida pel fet de que hi siguis allà, no?
0: Sí, evidentment.
1: Se senten agredits i com que se senten agredits actuen. Com actuen? Agredint.
0: Bueno, és la manera de funcionar.
1: El tema és que perceben com a agressió el fet de la teva existència. Clar, i aquest seria el tema i probablement el que dèiem abans, també es polititza tot molt i que es polititzin aquest tipus de serveis entenc que ajuda poquíssim.
0: Poquíssim. Està bé, s'han fet, vull dir, no puc dir el contrari, vull dir, perquè aquest any o aquests dos darrers anys és veritat que se n'ha parlat més. A nosaltres ens va bé com a servei d'igualtat, que se'n parli, que la gent... Hi ha hagut un canvi molt significatiu des de quan es va començar a espolir les i en el punt que estem. Però per què hem anat calant? Perquè és un treball de mica en mica, d'anar explicant. Ho he explicat molt, jo a vegades penso, vull dir, potser una mica pesats i tot. No, però s'ha anat explicant. I llavors s'ha entès, ha canviat però hi ha gent a qui li molesta, no? Però en general ho hem fet bé com a municipi. Vull dir, al final, ajuntaments des de fa temps, vull dir, no ha estat el darrer, sinó ja portem fa un temps treballant i tothom ha anat en sintonia. Vull dir, s'ha fet una bona feina. Al final, quan parles de Polila, la gent sap de què estàs parlant. Fa uns anys enrere, no. Vull dir, érem un bolet, jo ho vaig dir, érem un bolet allà enmig que ningú acabava d'entendre bé. Per tant, s'ha fet una bona feina. Hi ha gent a qui li molesta? Sí. Això ens està passant els darrers anys també. Per què? Doncs perquè hi ha aquest discurs. I hi ha gent que el compra i ja li molesta que tu estiguis allà perquè si t'estan dient que és que bueno, pues els homes estan reprimits, que estan, que anem en contra de... No, no, no es tracta d'anar en contra. I comencem a entendre-ho això. Ningú pot dir la no va en contra de res. I és un servei més, és un recurs més, que el pots utilitzar o no. Però no vindran allà a assenyalar, passa, vull dir, tant de bo no passessis i vinguessis allà a interessar-te, no? Però vull dir, en tot cas, no som l'enemic, vull dir, però estem allà, ja t'ho dic, és com el focus, pam, si m'estan dient que és que els homes estem reprimits i aquí tinc unes persones que m'estan dient, doncs sí, l'atac és fàcil.
1: I el lila hi ha associat també això, perquè els colors també els associem a les coses, clar. I aleshores és, bé, vaja. Per tant, en tot cas, continuarem veient punts liles, no? Hi haurà punts liles per Carnaval, és a dir, això continuarà, eh? Sí, sí. És a dir, que malgrat, diguem, aquesta dada, no? I entenc que aquesta revisió, aquests protocols que heu activat, perquè diguem que és una tendència que esteu veient alça, persevereu amb el tema.
0: És que més que mai, és que ara, vull dir, al revés, cosa que volíem nosaltres, que també, no?, que s'ha explicat a vegades, que era anar reduint, però no anar reduint, sinó que les festes i els espais, doncs, no reduint polir-les, crec que han vingut i estaran uns anys més, però sí que no fos tan necessari pensar en cada festa, no?, activar un polir-la. Aquesta era la idea, de que poguessin ser més autosuficients les entitats i... No, doncs ara, clar, han vingut i per quedar-se un temps més i fins i tot fer una revisió interna a nivell protocol i si cal aplicar-los en altres espais, ho farem. Vull dir, estem a temps de fer-ho i si la tendència és aquesta, doncs escolta, ficar-hi remei. Vull dir, són coses vives i un protocol no ha de quedar com una cosa estanca i de dir que d'aquí no ens movem perquè el protocol... No, no, no, vull dir, tenim l'oportunitat de fer-ho. És una licitació, per tant tenim oportunitat d'ampliar-la quan toqui i d'ampliar i de donar, doncs, aquest doncs oferim més espais fins al moment que calgui. És que...
1: Anem als protocols, perquè en aquesta xerrada que es va viure a la Graia els dies previs a Santa Tecla, en la que vas parlar i que d'alguna manera es parlava de seguretat, no?, i de seguretat a la festa i tot plegat, una de les preguntes al públic va deixar una frase prou contundent que ens va cridar l'atenció. Va ser la Lorena, que va dir que d'alguna manera explicàvem tots els protocols i totes les mesures que com a comissions, entitats, com a ajuntament, no?, s'havien de fer per evitar, diguem, situacions de violència i agressions, i ella va posar sobre la taula que quin exemple donàvem quan als balls hi ha agressors. Més enllà d'aquesta frase que va deixant així, sense dir res més, la teva resposta al respecte va anar a parar un tema que ens sembla molt interessant, i és l'existència d'un protocol, no?, que s'ofereix a les entitats, no?, i m'agradaria saber una mica en què consisteix aquest protocol, no? Un protocol, diguem, és a dir, que el que feu és com acompanyar a les entitats, associacions, als balls, a qui ho necessiti, no?, que es vegi en una circumstància on s'ha produït algun tipus d'agressió o hi ha una denúncia o hi ha algú que s'està sentint incòmode, que les entitats, els balls, les institucions puguin tenir una eina on anar a buscar i dir, a veure, què haig de fer aquí, no?, com actuo, no?, què faig amb aquesta persona que em diu això, què faig amb la persona que diuen que és l'agressor, què faig amb la persona que diuen que és l'agredida, no? Com funciona això i quina és aquesta eina i què és el que es troba, què és el que ofereix aquesta eina?
0: A veure, diversos punts. Una és, a nivell Generalitat, per exemple, ja s'ha treballat fa un temps i se'n van donar compte que de cop proliferen, però no les agressions dintre les entitats, però sí que surtin a la llum, no? O que hi hagi algú que digui, escolta, mai m'està passant això, anem a ficar remei. Llavors, la Generalitat sí que activa, i Diputació, vull dir, en el cas són les dues administracions, com per donar suport a les entitats que ho demanin a fer protocols interns. Per què? Perquè una cosa és el protocol que hi ha a nivell municipal, Però d'altra és que també hi hagin aquests més... dona cobertura, diguéssim, a tota la ciutadania. Uh-huh. I després cada entitat hauria de disposar d'aquesta
1: eina. Del seu
0: eina.
1: Propi port.
0: Per què? Doncs perquè si tu et trobes presidint una entitat uh-huh. i passa això, és que hi ha un moment... No m'estranya que diguis, ai Déu, la que m'ha caigut sobre.
1: No, clar.
0: Saps? Perquè digui, com ho entomo. No? Si tu tens protocolaritzat, això s'aprova per junta, els socis ho saben. Vull dir, hi ha maneres de divulgar, no? Que aquí, doncs, com a entitat X, no permetrem que passi això. I si passa, que tothom sàpiga que s'actuarà així, així, així. Que si tu ets president, presidenta d'una entitat, o que t'hi trobes, diguis, hi ha una cobertura, perquè el que ha anat passant és que si t'hi trobes tu al capdavant, ho entenc perfectament que hi hagi una persona que diu, la que m'ha caigut sobre, que no sé ni com començar. Vale?
1: Vull dir, o que hagi de ser com una decisió particular, no?
0: Particular, exacte. Uh-huh. Que diguis, ala, jo que estic aquí amb els mil marrons que tinc com a entitat, doncs ara resulta que no sé com afrontar això, no? Parlant així molt
1: sí,
0: planer,
1: sí.
0: Però ja m'enteneu,
1: sí, sí.
0: Que diguis, uah,
1: sí,
0: ara
1: sí.
0: Vinga, vale. Doncs llavors és veritat que això, com ha anat en tendència de que afloren, vull dir, abans es callava, es tractava molt intra, no, doncs ara la gent, vull dir, és normal que digui, a mi m'està passant això, ho poso sobre la taula. Vale. Doncs llavors que hi hagi tot aquest acompanyament intern, ja ho vaig dir, que hi ha ateneus, però que també hi ha altres entitats que no estan doncs, en consorci, o que no, però que també poden fer. Què passa a Sitges? Doncs que el protocol que es va aprovar l'any passat té una part que és de suport a les entitats. I llavors, ajudem a fer un protocol intern que no deixa de ser una com en petit, una mena de protocol intern que s'aprovi per junta, que expliqui particularment què faríem.
1: Per tant, aconselleu d'alguna manera quins són els passos a seguir, sí. Quins haurien de ser els passos a seguir, no? Per cada entitat en cas de viure en una situació d'aquestes, no?
0: Sí, que hi hagi un protocol de cada entitat i que neix d'un protocol mare, no sé com dir-ho, vull dir, perquè al final no estem inventant res, vull dir, al final el
1: sí,
0: protocol
1: sí.
0: de Taneus, el protocol de tal, vull dir, acaba dient el mateix, tu el que has de tenir és un circuit clar i una resposta clara com a entitat, perquè si no ve quan es personalitza, quan llavors hi ha malentesos, quan llavors...
1: Quan es posa el focus en la víctima, etcètera,
0: clar,
1: etcètera.
0: I llavors focus en víctima, no t'expliquen com fer-ho.
1: I a grosso modo, que entrem, que
0: sí,
1: no entrem
0: sí, sí.
1: en detall, quina és aquesta manera d'actuar? Quina és la manera d'actuar correcta? Més enllà d'òbviament, entenc que escoltar la persona que ve a fer la denúncia de la possible agressió, i, és a dir, quan t'arriba una persona a entitat, quins són els passos allò, el 1, 2, 3, l'ABC, a seguir en casos així?
0: Bueno, d'entrada és això, després s'hauria de mirar, però tu escoltes a la persona que ve,
1: sí.
0: no? que s'apropa pues, a la persona
1: sí.
0: de l'entitat i els
1: sí.
0: diu, m'està passant això,
1: uh-huh.
0: tu has d'escoltar, i d'entrada has d'escoltar, i no t'hi creure, però has d'escoltar el relat i no començar a jutjar, perquè no som jutges, vull dir, és que al final et pot caure millor, pitjor, tal, aquí entren quan són entitats, és molt difícil.
1: És difícil.
0: Perquè aquí entren amistats, entren...
1: Vincles, sí,
0: vincles,
1: sí.
0: Vull dir, de tota mena, de parelles, de tal, vull dir, realment, i fan molta vida junts, depèn quines entitats, vull dir, que al final... I esto és escoltar el relat, no jutjar, i sí, escoltar l'altra part del relat, i a partir d'aquí el que marqui el protocol. Vull dir, si un protocol diu que hi ha una agressió o que hi ha hagut una agressió dintre de la colla, potser hem de separar, val? I si una persona ha escoltat el relat, has escoltat l'altre relat, fins i tot a vegades s'ha parlat amb gent, no? De la colla, per dir-ho, ara m'imagino
1: sí.
0: la colla, i diu de la colla que puguin donar com una mica més de relat, però no es tracta de fer un judici en paral·lel, perquè no som jutges. Vull dir, al final és escoltar el relat i veure si es pot solucionar d'alguna manera.
1: Però sí que cal una actuació,
0: claro,
1: no?
0: Que cal una
1: és
0: actuació.
1: A dir, no es tracta tampoc d'escoltar i no fer res.
0: No, i cal una actuació, si una actuació al final... com a entitat es decideix, però com a entitat i seguint les pautes, no? De dir, bueno, doncs arribarem en aquest punt, pot ser que vagis aquí, pot ser que vagis allà, no cal sempre acabar, perquè si no es denuncia és que no existeix. No.
1: Aquí anava.
0: No caiem en el
1: aquí
0: tema
1: anava, de... perquè aquesta frase que va sortir així en aquesta xerrada de bar, clar, és una frase punyent. Tenim agressors als nostres valls. La frase sona forta. Clar, i aquí hi ha molta gent que pugui dir... Però per què no denuncien? És que estem sempre en el mateix.
0: Sí, però...
1: Doncs espera, que denunciar probablement no és una cosa tan fàcil de fer i no ho sé, sempre acabem posant el focus aquí. No? És a dir, entenc que aleshores que d'alguna manera aquesta eina, aquests protocols, el que fan, Mireia, és acompanyar aquestes entitats sense necessitat obligatòriament de que hi hagi una denúncia pel mig.
0: No. No, i pot haver-la, i tu dius, hi ha resors, es vaig... O sigui, clar, parlem de resors, i a mi ja entenc, que la gent... agressors, n'hi ha tot... O sigui,
1: sí, és que agressor pot ser algú que insulti de manera recurrent i que és una cosa que fa 30 anys igual veiem normal i ara, doncs, sí, jo crec que de bona manera, no, diguéssim, és a dir, positivament, no veiem tan normal.
0: No hi ha alerta.
1: I ho diem, no? Sí, és a dir, ara es diu, s'explica obertament i a més es diu que et molesta, no?
0: Sí, que molesta i a més et pot passar amb altres, no sé, doncs amb una escala de veïns. Sí, no sé com dir-ho, vull dir que al final està, però està perquè socialment està fa molts anys. El que passa és que ara ja comencem com està això, alerta, i doncs per aquí no passo. Llavors, realment, el focus no sempre és víctima, per què no denúncies? No tot ha d'acabar amb una denúncia. Sí que pot ser, i depèn si l'agressió és d'una manera o d'una altra, vull dir, també. Però no tot passa per una denúncia. Tenim interioritzat que si no arriba a judici o no arriba al jutjat, no té el pes suficient. I s'entén, no, jo no dic que no ho entengui, però si coneixes l'altra part i tu dius, no, és que denuncio i es soluciona tot o em faran... No, llavors comença un periple judicial que a vegades... Déu-n'hi-do. Per acabar, què? Perquè llavors comencen que si tens proves, que si no tens proves, que si... A més, la persona ha d'explicar no sé quantes vegades el relat, a vegades, pues no es dona suficient pes i diuen... Això
1: ni
0: no
1: credibilitat.
0: Tindrà recorregut. Perquè és veritat, perquè quan arriba el judici, no perquè Mossos o policia en aquest cas diguin, va, m'ho trec de sobre. No, és que a vegades també saben, tenen molta experiència, que un cop arriba el jutjat no té més recorregut, però la persona ha passat doncs un calvari,
1: perible,
0: m'entens? Per arribar a fer la denúncia, per tornar a explicar a no sé quantes persones. Sí que és veritat que, el que dèiem, no? Com nosaltres no som jutges ni jutgesses, hi ha un moment que sembla que la denúncia doni aquest pes, aquesta credibilitat i aquest empaque a tot un històric. Però a vegades no cal arribar aquí. A vegades cal mediar d'alguna manera i tenir aquesta eina com a dir, vinga, anem a escoltar relat, anem a veure què podem fer no? Com a entitat. Es pot anar cap aquí, es pot anar cap allà i si al final ha d'acabar denunciant, l'acompanyem. Vale? Vull dir, t'acompanyo, sí, fes la denúncia, ok, no m'hi ficaré d'esquena, no et diré tal... No, vull dir, hi ha un relat i hi ha una manera d'actuar. Cadascú se l'ha de fer seu, aquest protocol, perquè no és el mateix parlar.
1: Per tant, entenc que la idoneïtat seria que cada entitat tingués el seu... o sigui, la seva adaptació d'aquest protocol, diguéssim, el seu com protocol particular.
0: Seria la manera, de que tots i totes tinguéssim com la... tranquil·litat, d'estar una mica avalats, de treballar-ho, però no tenir un document i tenir-lo allà al calaix. No, és que es pot treballar de moltes maneres el protocol, i sap greu perquè no ho hem pogut implementar com volíem, Vull dir, perquè això també depèn de nosaltres. Però dins del protocol hi ha una carpeta que es diu d'activitats, i llavors hi ha tot com un portfoli on s'explica tot, on hi ha un model de protocol menys extens, on hi ha eines, on hi ha recursos, on hi ha exemples, vull dir que aquesta eina, qualsevol entitat on té socis i sòcies i que, que pertany a Sitges, que digués, ei, jo vull saber com funciona això, per si m'hi trobo, que a més sapigueu el telèfon, que si teniu algun dubte que pugueu trucar, vull dir que estigui tot coordinat, però sí, seria l'ideal per tranquil·litat també, o per donar resposta a possibles situacions. I el que dèiem abans, sortir una mica, no? Fer com mirar-ho des del focus, des de dalt, que passi qui passi, que de president, presidenta, de tal, allò quedi i es treballi, i que no sigui una cosa que no es pugui modificar. No, el podem modificar, però que passi, que ja estigui instaurat a cada entitat, si seria l'ideal, mica en mica.
1: I sobretot que garantís que es dona resposta, no?
0: Clar.
1: És a dir, que entenc que és aquí la qüestió,
0: és l'objectiu.
1: Que es dona resposta, i la resposta pot ser una i poden ser milers, és a dir, no hi ha una única resposta,
0: però
1: es dona resposta, és a dir, que en el moment, i aquí, ara per què hem començat parlant de festes, perquè parlàvem del punt lila on es col·loquen, però entenc que aquí entren entitats i clubs esportius, és a dir, qualsevol associació o grup de gent, no?
0: Sí,
1: que s'això plugui sota una entitat, una institució, una associació, vaja, que sàpiga que seria interessant que tingués o que tingués coneixement i que tingués aquest protocol o quatre passes marcades, perquè en cas de que arribi mai el cas, no, poder anar al document i dir, mira, farem això, primer parlem amb un, després parlem amb l'altre, després, en cas, depèn de la qüestió, doncs decidim separar o no, anem a buscar assessorament, el que sigui, no? Com quatre passes.
0: Quatre coses, a més, per exemple, els clubs esportius,
1: sí,
0: doncs ho tenen, perquè des d'esports, des de Generalitat també, tenen protocols i llavors tu pots agafar i dir, bueno, pues, el modifico, el faig. Jo entenc que és una tasca més a tota gent que també, moltes vegades és voluntari, moltíssimes vegades.
1: Sí, sí. I llavors dius, bueno, gairebé
0: sí,
1: totes.
0: Gairebé tot. I llavors dius, no, és que a més, sí, i amb suport, però de veritat és una eina que acabarà facilitant-te. No? Si mai passa res, que tant de boca no, vull dir, ens estem picant.
1: Sí, però passen les
0: però,
1: coses.
0: Sí, però més, no podem mirar cap a una altra banda, clar. És real, vull dir, està passant i després surten a la llum alguns casos, però és que està passant. Doncs acaba facilitant aquesta de dir el que dèiem abans, ara a sobre, sí, doncs des d'esports, des de la Generalitat també en tenen, i els podem adaptar. I el Consell Comarcal va fer un, no, juntament amb els altres municipis, vull dir, amb els municipis de la comarca, i hi ha un protocol penjat a la pàgina del Consell Comarcal que el pots adaptar. Mm-hmm. La història és treballar-ho una mica. Si al final costa treballar-ho perquè dius, no sé, bueno, doncs demana
1: ajuda. O assessorament a les professionals.
0: I quan estigui el document, està allà, però no per quedar-se en un calaix i dir, uf, estic tranquil·la, no? Vull dir, ja està, ja el tinc, sinó per treballar-ho, per si mai passa, perquè no només si hi ha una agressió, sinó en què m'hi puc trobar o com treballar perquè no passi. Perquè també la gràcia, tornem a lo de pedagògic, però potser la gràcia és que entre entitats, clubs esportius i totes les entitats que tenim a Sitges, cadascuna a la seva manera pugui fer aquesta reflexió de fer la prevenció i la pedagogia. I si des de la pròpia entitat és difícil perquè jo em dedico a tal, demanar assessorament, perquè al final estem per això, i si cal, doncs es farà més, vull dir que, que precisament és una de les tasques que tenim des del Servei d'Igualtat, és acompanyar en aquest sentit, però perquè s'instauri, perquè sigui una cosa que faciliti, si no volem donar més feina, segurament amb un protocol, però ha d'existir, perquè no pot ser que després ho deixem una mica...
1: Els criteris no, particulars criteris, no, i més en al final un municipi com Sitges, que tenim aquest terreny de poble encara, no, en el que moltes vegades t'hi trobes que resulta que qui ve a explicar-te el cas la coneixes o coneixes la persona de qui està parlant, no? Hi ha com un vincle, llavors aquí clar, es barregen moltes qüestions. Entenc que si tens un document al que agafar-te, no? I al que seguir, pots com separar aquesta part emocional, o és més fàcil separar aquesta part emocional, perquè és que, clar, si no, realment es clar, fa molt difícil.
0: Exacte, penso que és facilitador, que el que hem d'intentar és facilitar-nos tot, i ja t'ho dic, i més amb entitats, que hi ha gent voluntària, que hi ha això, el vincle, és que estem parlant de coses molt sensibles, però has de poder dir, ei, això està aquí, llavors deia moltes vegades, això ha de ser un document aprovat per junta, que es passi fins i tot a tots els socis i sòcies, no? Que puguis passar i dir, ei, està penjat aquí, sapigueu que si mai passa res, actuarem així.
1: Que llavors... fins i tot serveixi com a fre, no? Davant de possibles futures agressions, és un fre.
0: Bueno, de fet, a vegades quan diem que un polila també té una funció dissuasòria, és perquè tu com a municipi estàs dient, aquí no
1: vull dir, no permetrem això, no?
0: Exacte. Doncs com a entitat de dir, hi ha un protocol, sapigueu, està penjat a la pàgina del club tal o de l'entitat tal, no? I a més està aquí, i us el passem, o us passem l'enllaç perquè li donem un cop d'ull, perquè si passa actuarem d'aquesta manera i tu ja estàs deixant no? Sobre la taula una manera de fer. Això seria el més interessant perquè aquí d'alguna manera tu t'estàs cobrint també com a entitat, no? Vull dir, no els hi deixem tota la responsabilitat, al revés, no volem donar responsabilitat tal, però sí que tenim una responsabilitat social totes les entitats i tal, vull dir, d'educar també i de dir tu com a entitat dius, ei, vull dir, a part de fer això i això i això i de tal, el protocol està aquí i us el podeu llegir perquè actuarem d'aquesta manera si passa res. I ja estàs deixant sobre la taula el teu posicionament davant les agressions. Bueno, doncs llavors, si passa, escolta'm, el document està aquí. Si no, tornem a caure amb el moment, la persona...
1: No? El judici, sí.
0: I llavors, aquí seria l'ideal. L'ideal, anem cap aquí. Jo penso que moltes entitats ho han entès, o molts clubs, i es treballarà cap aquí. No sé si serà en un any, si serà... Però la història és anar treballant en aquest sentit.
1: Mireia Paretas, moltes gràcies per la conversa i per obrir-nos una mica la llum amb tot el que té a veure amb la prevenció, no? Sí. Davant de violències i agressions i sobretot també explicar-nos juntament amb la Júlia Pardo què és això del punt lila. Gràcies.
0: A tu, moltes gràcies.
2: Encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi Calces Largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Ens Sent la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.
3: Posa en marxa la pel·lícula.
4: Espera, espera. Per què no la poses en català?
3: Està disponible.
5: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims dos anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Vinga, 6 minuts passa d'un quart de 12 d'aquest matí de dijous, la Mercè, 24 de setembre, i nosaltres que repassarem les estrenes d'aquest inici de temporada amb el nostre seriòfils i amb el seriòfil de capçalera, en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: Unes estrenes amb algunes sèries, especialment comèdies d'una certa qualitat.
1: Comèdies, moltes comèdies britàniques, que no sé per què s'han posat d'acord amb estrenar-les bàsicament a la mateixa època. Per tant, no la clàssica comèdia potser més blanca i tal, sinó més aviat doncs, punyent i tractant temes seriosos. I també és veritat que és una època, doncs, allò, ressaca dels Emmys, s'han estrenat coses grosses a l'estiu, doncs ara és una mica d'això de ressaca abans de venir amb propostes potser més ambicioses, com a mínim en el sentit d'apostes de les plataformes.
0: D'acord, doncs repassarem això i també repassarem com va anar la gala dels Emmy, que són els premis en el cas de la comèdia, en una indiscutible guanyadora, que és La maldició de Widow's Bay.
1: Per fi, sí, s'ha fet justícia. Una gran sèrie, ja en vam parlar en el moment de l'estrena, una sèrie que també es va estrenar sense massa... Vull dir, portava, crec que vaig llegir l'altre dia, no sé si 12 anys, amb un calaix, fins que algú va decidir produir-la, i s'ha convertit en la gran sorpresa, més amb una plataforma com Apple, que estrena coses interessants, però no arriben massa al gran públic. Doncs sí, s'ha endut al final premis, i parlarem també del protagonista, el Matthew Rhys, que també ha batut rècords en aquesta edició dels Emmys.
0: Doncs això serà la part final d'aquest seriòfils d'avui, però d'entrada comencem amb la sèrie de la que tothom parla, que no pot ser una altra que el rescat, la recuperació d'un vell conegut, d'un entrenador de futbol que ha tornat al Richmond.
2: ¿Qué cojones haces tú aquí?
3: Me alegra verte.
4: Igualmente.

0: és que aquest 3-2-1 hem canviat l'equip. Ara ja no són nois, són noies les que dirigeix Ted Lasso.
1: Doncs sí, torna Ted Lasso quan realment ningú, ni tan sols el Jason Sudeikis, el protagonista, donava un duro per tornar. Doncs Apple recupera aquesta sèrie que va ser com una mica l'emblema de la plataforma, no? quan va sortir, i una sèrie que va triomfar per tot el món amb aquesta barreja, potser, no? de comèdia blanca, i alhora doncs aquesta sensació de feel good que diuen, sempre en parlem, no? Els americans, d'aquestes sèries que les veus i et quedes com, bueno, que tot està al seu lloc, és el teu lloc feliç, no? Doncs després de la tercera temporada, doncs semblava que tot havia acabat, torna 3 anys després, que això és una cosa que potser després en parlem quan parlem de l'escena de Gentleman, que és un tema que cada cop s'estan trobant més les plataformes, que és que, clar, tu estrenes una sèrie i després potser la segona temporada arriba 2 anys després, 3 anys després, quan ja ningú, ni tan sols els fans de la sèrie se'n recorden, i això és un problema pels espectadors i per les plataformes. Doncs 3 anys després torna Ted Lasso i li han volgut donar la volta, ja estava esgotada una mica tota la trama d'entrenar al Richmond, i el bo d'en Ted torna al mateix lloc però entrenar a l'equip femení del mateix club. No canvia massa res, seguim amb els mateixos protagonistes, les mateixes dinàmiques, sí que d'alguna manera recupera una mica, o vol recuperar una mica, la màgia inicial de les primeres temporades, no? aquest humor, aquesta tendresa, aquest optimisme, que potser en alguna temporada s'havia quedat una mica més pel camí, i amb noves secundàries, això sí, clar, tot l'equip ha canviat, totes les trames dels futbolistes ja són molt diferents perquè la problemàtica d'un equip femení no és la mateixa que de l'equip masculí i professional, i doncs com el bo d'en Ted doncs anirà amb la seva filosofia, les seves galetes i les seves metàfores, doncs anirà tirant endavant aquest equip.
0: D'acord, amb el Belief sempre present al seu despatx.
1: I la gent tenia ganes perquè el primer episodi va registrar el millor dia d'estrena d'una sèrie d'Apple en tota la seva història, que la gent esperava amb ganes a aquesta nova temporada de Ted Lasso.
0: Doncs Ted Lasso que ha tornat i, com dèiem, en aquest cas per dirigir un equip femení amb les seves trames, com sempre, optimistes. És a Apple Plus ja des d'aquest mes. Altres estrenes, doncs bé, una sèrie espanyola que es pot veure a Netflix.
2: Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, Damaso tiene más experiencia.
3: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
4: Fenomenal.
3: Casi que prefiero un niño.
2: Ay, pues no sé, hoy estoy que no me decido.
4: ¿Tú quién crees que va a ganar? Entiendo que yo no. Moriré siendo el eterno sucesor. Ilusiono, hostia.
5: Otro director más para marearnos.
6: Yo solo quiero jubilarme.
7: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote.
8: One day, one boom.
6: ¡Pum! Qué mal me cae.
9: ¿Por qué centrarse en el target pequeñito de los que sí mueren?
10: Porque somos un tanatorio.
9: Funeral para vivos.
8: ¡Boom!
10: ¿Es en serio?
11: Siesta.
8: ¡Boom!
12: Yo ya la dormía.
13: Liga Interempresas.
14: Con lo que me gusta a mí la NBA.
15: Yo nunca he cogido una bola naranja de esas.
14: Pues toma.
4: D'aspecte directe.
0: Doncs ja podem veure una miqueta de què va el clima d'aquest Muertos SL.
1: Muertos SL, sí, i en parlem, de fet, amb el seu comiat, perquè aquest estiu, a l'agost, s'ha estrenat la quarta temporada d'aquesta sèrie espanyola, que ambientada, com ja hem pogut escoltar, amb una funerària. No? El primer capítol de la primera temporada comença amb que el propietari de tota la vida doncs mora, i a partir d'aquí s'inicia una lluita, diguéssim, de successió, una lluita absolutament boja, no? Per qui porta les regnes de la funerària. I és una sèrie curiosa perquè és una sèrie que va començar produint Movistar amb un toc així com molt The Office, perquè són capítols molt curts, amb molt ritme, amb personatges, no?, com molt estereotipats i que donen molt de joc, amb diàlegs molt ràpids, amb aquesta espècie de llenguatge semidocumental. A la segona temporada, després de la segona temporada, tot i que havia estat ben rebuda, la van cancel·lar, i d'alguna manera Netflix va rescatar aquesta sèrie per produir la tercera i la quarta. El tema és que els propis autors, l'Alberto Caballero, la Laura Caballero, que són els creadors de Qui no hi ha qui en viva, de Machos Alfa, moltes d'aquestes comèdies espanyoles, doncs havien previst fer una cinquena, i l'anunci de que no renovaven aquesta sèrie, doncs els va fer una mica de sorpresa. És la típica sèrie que té com un grup de seguidors molt fidels, molt fans de la sèrie, però que no arriba a l'impacte crític que necessita Netflix en les primeres setmanes d'estrena. És a dir, si tu no arribes a un cert nombre de visualitzacions a les teves primeres setmanes, probablement no continuïs. Tot i que aquesta sèrie ha anat cada cop creixent més, perquè és aquesta sèrie una mica de boca a orella i que va pujant si li deixen l'oportunitat. Llavors, bueno, és una sèrie que ha acabat i és una bona manera tens tot a Netflix, de rescatar aquestes quatre temporades que es veuen molt ràpid perquè són capítols molt curts, les temporades són curtes i realment molt gracioses. Per fi una sitcom espanyola que té aquesta cosa de les nord-americanes, no? Aquest ritme, aquests, uh-huh, aquests personatges graciosos, aquests diàlegs ràpids i una mica afilats, i a més molt més nostrada, perquè clar, és, bueno, a part de la funerària, doncs hi ha molts personatges, molts estereotips que tothom reconeixerà ràpidament de la nostra proximitat, no? De la nostra vida.
0: D'acord, és més un Succession amb, diguem...
1: Sí, és un Succession amb The Office, diguéssim. És com si Succession fos una comèdia d'oficina, perquè realment tot passa en aquella ja funerària. No?
0: I el que li comentàvem al Camil...
1: No és a dos metres bajo tierra,
0: exacte. Sí, bàsicament...
1: Sí. És una cosa molt boja, ja ho estem sentint, no? Un dels personatges que és com admirador de Steve Jobs comença a tenir idees de, doncs això, funerals per vius, o després té una vol crear una branca low cost de la funerària, vull dir, és tot una mica esbojarrat, però amb uns actors realment molt, molt, molt bons. El Carlos Areces és el protagonista principal, i doncs una sèrie molt recomanable si vols riure una estona.
0: Uh-huh. Doncs, com dèiem, Muertos SL, que ja es pot veure a Netflix, l'última, quarta i última temporada. Vinga, ara passem de tema. Aquesta sí que és una sèrie d'una temàtica força dura, que podem trobar a Movistar Plus.
8: He ganado un montón en el casino. Quería celebrarlo, pero ¿te apetece tomarte una copa por mí?
11: Creo que me han violado.
12: El taxista me metió una pastilla en la boca.
16: Cuéntenos, ¿qué le hizo?
11: Pues no puedo porque no recuerdo nada.
16: El taxista no tiene antecedentes penales y es una persona de buena conducta.
11: Me están llamando mentirosa.
8: ¿Quieres que te lleve?
17: 43 posibles casos.
18: No vemos negligencia por parte de la policía.
12: No creyeron nada de lo que dije.
0: Creednos.
1: Sí, doncs en això, estem parlant avui de moltes comèdies, de fet que crec que quasi totes les escenes que avui destaquem són comèdies, i aquesta és potser l'excepció, una sèrie que està basada en un cas real, on van descobrir d'això, un taxista de Londres que va ser condemnat per agressions sexuals a diverses dones després de moltíssimes i moltíssimes denúncies que van passar una mica desapercebudes, no? El taxista sempre utilitzava el mateix mètode, que és els oferia una copa de xampany, les drogava i a partir d'aquí doncs violava les víctimes. El tema llavors de la sèrie no és tant qui ha fet això o esbrinar com ha anat el cas, sinó preguntar-se com pot ser que, ho sentíem, no? El tràiler, després de 40 no sé quants casos, doncs aquest home encara voltés lliure, i com pot ser que quines coses han fallat amb el sistema perquè això pugui succeir. Una sèrie britànica ben feta amb la Amy Fiona Edwards, que és la protagonista, aquesta Sara que puja en aquest taxi, és la que comença a denunciar i la que veu que res no funciona, però ella segueix endavant. I el Jeff Pope és el creador, un guionista especialitzat sempre en adaptacions d'històries reals i responsable de títols com Filomena o The Walking. Una minissèrie, 4 capítols, un tema dur, i una sèrie que parla d'això, dels prejudicis, dels errors policials i la dificultat, sobretot, que moltes víctimes tenen perquè el seu testimoni sigui considerat creïble.
0: D'acord. Sobretot doncs, aquesta ignorància inicial que fa la policia envers les denunciants, que és el que més indigna del cas, més enllà, evidentment, dels delictes. Creednos, aquesta minissèrie que es pot veure tot a Movistar Plus. Mm-hmm. Vinga, i ara tornem a Netflix, en aquest cas en una segona temporada.
19: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back. I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
20: Nobody knows the business better than we do.
21: The Duke is evolving.
22: What if he's evolving into something volatile?
21: We need him, and he fucking needs us.
23: You are destined to rule. Forge your own path.
24: Move away from Bobby Glass.
0: I es tracta de la segona temporada de Gentleman.
1: The Gentleman, sí, una sèrie de Guy Ritchie, que no està directament relacionada amb la pel·lícula de Guy Ritchie, també, que es diu The Gentleman, sí que es mou en aquest univers, i torna a la segona temporada d'una sèrie que protagonitza doncs, un aristòcrata britànic a qui li mor el pare, llavors passa a ser com el duc d'aquella zona, i descobreix que totes les propietats i tot l'imperi que semblava tenir el seu pare, que estava una mica vingut a menys, en realitat es basen en el negoci del tràfic de droga, en aquest cas de marihuana. I llavors aquell, si en la primera temporada era una mica estil Breaking Bad en el sentit d'una persona, no?, completament aliena a aquest món que comença a descobrir on s'ha ficat i com pot ensortir-se'n, i per això doncs, també salia amb la filla d'un mafiós, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses. En aquesta segona temporada és un cop ja descobert on està i ja s'ha fet un lloc, és, doncs, no ho deixo, sinó que anem a ampliar una mica l'imperi. I, ja, clar, això durà a problemes. I és una sèrie, la clàssica sèrie de Guy Ritchie, doncs, amb aquest humor barrejat amb violència, barrejat amb aquest estil visual, no? Ràpid, amb aquestes acceleracions, vull dir, és una sèrie molt reconeixible i que fa, a mi em fa una mica de gràcia el tema d'això, que Guy Ritchie és algú que coneix de primera mà, no anava a dir el tema de les drogues, sinó el tema de la classe aristocràtica britànica, és un director que crec que es va criar amb els millors i més elitistes escoles d'Anglaterra, uh-huh. Coneix molt bé aquesta classe social. I és graciós aquesta mena de crítica que hi ha on tots els personatges així aristòcrates que passen en aquesta sèrie o són uns inútils i uns autèntics paràsits o són gent doncs, directament criminals. No? Hi ha aquesta mena de lectura social de tot això. La sèrie, la primera temporada va ser com una gran sorpresa, va ser una de les sorpreses de Netflix. El tema és el que parlàvem abans, que es va estrenar el 2024, clar. Què ha passat? Doncs que han estrenat la segona temporada, el primer capítol, doncs més o menys bé, però la resta no ha acabat de funcionar. Per què? Perquè molta de la gent que s'havia enganxat i que doncs, deies, bueno, això m'agrada, doncs clar, 2 anys després és molt de temps. I això és una problemàtica que s'estan trobant cada cop més plataformes de com enganxar, com mantenir enganxada la gent que ha vist la primera temporada si tu trigues 2 anys, 3 anys clar. A estrenar-la, i a part que no te'n recordes res, és la clàssica, no?, que et passen tot el resum de la primera perquè dius, ostres, no, realment no recordava, em va agradar la sèrie i no recordava però ni el 80% de les trames.
0: Per què triguen tant, aleshores?
1: Hi ha un tema de producció, de costos de producció, que clar, no són sèries que es rodin molt ràpidament, després també hi ha una qüestió de quantitat, no? De quantitat de coses que tenen per estrenar i que al final doncs, no hi ha lloc per tot i les coses uh-huh. es van endarrerint. Després també hi ha temes de calendaris dels protagonistes, no? Que es donen a conèixer. Això passava amb Stranger Things, on cada cop trigaven més en estrenar les següents sèries perquè bueno, també tothom té els seus compromisos, uh-huh. la cosa creix. Vull dir, al final és una problemàtica que estan tenint moltes plataformes i que perjudiquen no només a l'usuari, diguéssim, el que veu la sèrie, el seguidor, sinó a les pròpies plataformes que no aconsegueixen el que més volen, que és com retenir aquesta gent i que s'enganxin amb una sèrie doncs, que ha costat molts diners. Vull dir, aquí hi ha Guy Ritchie, grans localitzacions, no és una sèrie barata. Llavors és un tema, un debat que està sorgint una mica ara a les plataformes, sobretot als Estats Units, de com intentar doncs, evitar això.
0: D'acord, doncs aquesta...
1: Tot i així ja han confirmat tercera temporada de Gentleman.
0: Per d'aquí
1: dos... Crec que ho havien anunciat just abans de la segona, ara no sé si diran, ui, si potser hem fet bé, però bueno, a veure quant temps hem d'esperar en estrenar la tercera.
0: De moment, la segona, com deies, des d'aquest mes està ja disponible a la plataforma de Netflix. The Gentleman, la segona temporada. I ara tornem a la comèdia i a una vella coneguda que arriba a la seva cinquena...
1: Sisena
0: temporada.
2: What are you doing?
3: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
2: What do you want?
3: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
2: Just a coincidence.
3: Coincidence, yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
2: Oh, shut up. You can leave the way you came.
3: It's all right to come through the house?
2: No.
3: Well, I came in through the house.
5: What is happening?
2: There's a list with all our names. Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
3: It's a bloodbath. Why are we just sitting here? Pick up the others. Head to the safe house.
2: Please come with us.
6: I haven't been in touch for months. So I'm not actually needed.
2: No, I'm afraid you are.
3: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones.
5: Yeah.
3: What don't you understand about going dark?
0: És que m'ha fet riure, clar, diu, no telèfons.
1: El primer que se sent és un telèfon.
0: La trucada, però, what fucking you. Bueno, és la sisena, com deia el Camil, és una de les sèries preferides d'espies del Camil, Slow Horses.
1: Sí, totalment, és una sèrie britànica, una altra de, com The Gentleman, o com les sèries de les que parlarem després, que demostren doncs, la bona forma en què té la ficció britànica. I és una sèrie d'Apple que sí que ha sabut evitar això d'esperar molt de temps entre temporada i temporada. Jo crec que pràcticament van a... No esperes ni un any en què surti la nova temporada, potser perquè hi ha part de la confiança d'Apple que ja els han garantit una sèrie de temporades i roden algunes seguides o fins i tot al mateix temps, perquè tu quan acabes de veure una temporada ja t'està sortint tot el tràiler de la propera temporada, vull dir que ja ho han gravat, ja estan muntant-ho. Vull dir, en aquest sentit és un encert. I Slow Horses, doncs, ja n'hem parlat molt, és aquesta sèrie on, no, dels cavalls lents, és a dir, aquests espies que l'han cagat en algun moment a l'MI5 i acaben en aquest departament que li diuen, no, la Ciénaga, on el Gary Oldman, doncs, és el que porta una mica tots els fils d'allà. Un personatge molt carismàtic, un autèntic geni, un autèntic espia de l'època daurada, no, de la Guerra Freda, però que ara és completament descregut, tio, realment fastigós, sempre està, doncs, això, eructant o bevent o tirant sapets, però té aquesta genialitat i aquesta estima també, per molt que ho amagui, pels seus inútils treballadors, i cada cop sempre és una mica el mateix, no? S'enfronten amb un cas que teòricament no els hi hauria de tocar amb ells. I en aquesta sisena temporada, doncs, comencen a desaparèixer, o sigui, a morir a antics membres de la Ciénaga, i doncs les alertes es disparen i és una mica esbrinar qui està darrere de totes aquestes morts. I ens podem trobar el que sempre ens trobem a Slow Horses, que és molt sentit de l'humor, humor bastant negre, humor britànic, però també molta acció, seqüències d'acció molt ben rodades, i molta intriga, perquè realment sí que és una sèrie que t'enganxa, vols continuar-la veient, i sobretot uns personatges que són... no hi ha ningú que se salvi perquè són autènticament desquiciats, però que els hi agafes com una estima tot i que siguin no gaires bones persones i que siguin uns autèntics inútils amb la major part de la seva feina.
0: Doncs la sisena, com deia el Camil, i no darrere encara...
1: No, han renovat dues temporades més, imagina. I que Apple ha garantitzat dues temporades més, i de fet és una sèrie que es va estrenar una mica així, també no s'esperava massa, i doncs per exemple, en aquest any han guanyat el premi a millor capítol dramàtic i Gary Oldman ha tornat a estar nominat com a millor protagonista d'una sèrie dramàtica, amb una sèrie, això, britànica i que va començar una mica, doncs això, sense gaires pretensions.
0: Slow Horses, sisena temporada, a Apple Plus ja disponible. I ara canviem una altra vegada de plataforma d'una que no hem tractat avui, que és HBO Max.
7: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
9: So what next, or is this just the start of a general decline?
7: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
9: No more what for me? Do you think you can still be sexy when you're 60? Like in a club?
10: That's too much eye contact, sorry.
13: When did you start working with Sam?
9: About 10 years ago. Books are more my speciality. I want you to trust me more, Sam. I want to be a partner.
15: In a business I spent 30 years building. The Caucasity.
9: My son Rory heads off to university next month.
10: Love you.
25: Yeah, love you.
10: I love you.
9: Thinking of getting back out there. Just fun, lightly degrading sex.
25: Mom.
9: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Tops. What are you doing here?
26: You messaged me.
9: Huh?
26: You spelled horny wrong.
0: Doncs hi ha més o menys una miqueta aquest personatge femení que té una necessitat i que, i que la sèrie es diu Youth.
1: Sí. Joventut, no? És una sèrie precisament que aborda una mica el que passa quan aquesta joventut s'ha acabat, no? La protagonista, i que no només és la protagonista, sinó que és la creadora de la sèrie, la guionista de la sèrie, una mica la showrunner, és la Sharon Horgan, que potser el nom no ens diu massa cosa, però és la mateixa

0: que si no troba algú aviat, doncs
1: es quedarà sola.
0: Sola, i que la cosa s'acaba, vull dir que ho deia, no? Una frase, em queden com 10 anys de vida sexual com a màxim i vull aprofitar-ho. A banda d'això, és la mare d'un fill adolescent que comença a estudiar a la universitat, i quan aquest fill marxa, doncs l'Àlex diu, bueno, aquesta és la meva, vaig intentar viure una mica. Llavors, Youth és una sèrie que sempre, des de la comèdia, doncs, parla no només de relacions sentimentals, sinó una mica d'això, de l'envelliment del cos, de la maternitat, de què passa quan els fills s'han fet grans, de si canvien les nostres prioritats amb els anys, vull dir, temes com molt seriosos, podríem dir, però sempre des d'aquest prisma, des d'aquesta comèdia britànica en la qual la Sarah Horgan és una especialista.
1: Doncs aquesta és la primera temporada.
0: No sabem si n'hi haurà més, però com a mínim 8 capítols d'aquesta primera temporada que estrenen HBO Max Youth.
1: Sobre aquest tema de la, diguem, de la...
0: Fer-se gran.
1: Fer-se gran. Quan s'arriba a l'edat prèvia a la bellesa.
0: Exacte.
1: Youth es diu. Joventut, aquesta sèrie de HBO Max. I ara anem a la, diguem, a la plataforma, diguem, més nostrada, que és Filmin.
2: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
3: Tranquilo, todo el mundo. Soy su madre.
4: A ver, mamá, he buscado tus síntomas. ¿Y tienes cáncer o ansiedad?
2: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
4: Constantemente.
2: Ya estoy bien. Si no me trata cuando peor estoy, no me merece cuando voy medicada.
5: Su padre se fue. Tienes que ir recordándoles que no las abandonarás. Y fíjate en Josie. Está perfecta. Creía que estaba aquí.
2: Es el único hombre que trae dinero a casa. Si piensas en otra cosa, es un noble sacrificio por nuestra hipoteca. Las paredes se están derrumbando.
6: ¿Sabíais que tienen problemas de dinero?
5: Ahora que lo dices, algo sí me suena.
2: No voy a aguantar más lastres en esta casa.
7: Se ha liberado de las cadenas del patriarcado.
1: Such Brave Girls. Ja han sentit esbojarrada, una mica, comèdia britànica.
0: Una mica bastant, sí, una comèdia britànica. Ja vam parlar d'aquesta sèrie, no? Aquestes noies tan valentes. Uh-huh. Vam parlar amb la seva estrena, també a Filmin, i és un exemple d'aquestes comèdies on realment es fa servir l'humor, en aquest cas bastant esbojarrat, ja ho veiem al tràiler, d'on comença que la treuen de la universitat, la mare treu la filla de la universitat per casar-la amb no se sap qui, doncs per parlar de temes en realitat molt, molt seriosos, en aquest cas com temes com la salut mental, per exemple, que és un tema sobretot que centra la primera temporada. Està ambientada en una família, com no pot ser d'una altra manera, absolutament disfuncional, on hi ha la mare i les dues filles, la Josie i la Billy, que a més són germanes a la vida real, i que a més una d'elles, que és l'actriu Kat Chandler, és la creadora, l'escriptora, una mica com el cas anterior, l'alma mater de la sèrie, i la que no només protagonitza, sinó que escriu i és la que marca cap on va la sèrie. Uh-huh. I doncs és bàsicament seguir les vivències d'aquesta família a la qual li passen cada cop la cosa va increixent de coses més esbojarrades per acabar parlant d'això, des de l'absurd de temes com la salut mental, les relacions familiars, les relacions entre germans, aquesta cultura del jo on hi ha com una contínua necessitat de parlar d'un mateix i de demostrar a la resta de via xarxes de que un és molt feliç i de que ha aconseguit tot, vull dir, quan en realitat no és així, vull dir, tracta temes molt que ens poden tocar molt de prop, però sempre amb aquest to com bastant estripat. Ja és una, no és una sèrie subtil en aquest sentit. Una sèrie molt divertida i que doncs, arriba a la segona temporada un altre cop a Filmin, que és qui acostuma a donar sortida amb aquestes sèries potser més, no sé si dir de nínxol, però que, no, que passen una mica sota el radar de les grans plataformes.
1: Doncs Such Brave Girls, que com comenta en Camil, la segona temporada arriba també a Filmin. I la última de les sèries que repassem avui és de nou a Apple Plus.
8: Oh. Bingo, bingo, bongo.
9: Ding.
8: Are you really Matthew McConaughey?
9: Son,

0: Would you sleep with my girlfriend?
1: No, I will not.
0: Can I tell people that you did?
1: No, you cannot.
2: They asked me why you wanna ride around.
3: Greetings, McConaughey!
4: Is that Woody?
3: What the hell are you doing here?
5: I just needed time to decompress. Decompress for what?
6: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
7: Honestly, you can be very confounding as a gender.
8: Maybe it's not a total coincidence that you and Matthew are always scrapping like brothers.
7: Mom, Mac, are you saying
9: you and Matthew might be brothers?
10: Yes.
9: Buckle up, Chuckle.
11: I will end you, man!
12: Am I being trafficked?
13: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són germans, brothers.
14: Brothers, sí, doncs torna aquesta parella plena de carisma, però no torna amb una nova temporada de True Detective, tot i que ja estan sonant algunes campanetes, saps? Sinó amb una comèdia també una mica boja, i també si escoltàvem el tràiler una mica diferent, no? Perquè hem escoltat que interpreten, o sigui, estan parlant de Matthew McConaughey, de Woody Harrelson, és a dir, ells interpreten a una versió ficcionada d'ells mateixos, i doncs la premissa és aquesta, comença amb una festa dels McConaughey, de la família dels McConaughey, on sorgeix la possibilitat de que Woody Harrelson, que apareix per allà, sigui o no sigui germà. I això és molt curiós perquè es basa en una història real. Vull dir, són molt amics, els dos són de Texas, ja sentim, sobretot en la versió original, no?, aquest accent texà molt característic dels dos i que no, els dona aquest punt de carisma també als Estats Units. Doncs són molt amics i compartint unes vacances a Grècia el 2017, la mare de McConaughey va deixar caure que, perquè van parlar de que semblava molt de jove, i la mare de McConaughey diu que ella coneixia, de fet, havia conegut el pare de Woody Harrelson i que havien tingut algun lío amb el pare de Woody Harrelson. Llavors aquí comença la cosa de... som germans, tu i jo? I és una cosa que doncs, ho porten al terreny de la ficció i és la premissa de tota aquesta sèrie i és una cosa amb la que han jugat molt a la promoció als Estats Units, amb les entrevistes, on juguen amb aquest equívoc de dir, ostres, potser podríem ser germans tu i jo. Hi ha tota aquesta trama entre ells dos i després tenen unes trames separades en el sentit de Woody Harrelson ha de seguir com com una mica per desconnectar i Matthew McConaughey vol aspirar, que potser és la trama més divertida, aspira a convertir-se en governador de Texas i és tota una trama també una mica boja però molt graciosa. Sobretot exploten bàsicament el carisma dels dos actors, el carisma que tenen ells dos, la mare, el personatge de la mare també realment està a l'alçada en aquest cas, no és la mare real de cap dels dos. I el que sí que es queda una mica a mitges, no? Hi havia com molta expectativa, potser això els ha jugat en contra, feia molt de temps que volíem veure la reunió d'aquests dos actors i doncs la sèrie potser es queda una mica amb això, amb quina gràcia fa la premissa, però no la porta molt més enllà. Té gags molt bons, té línies de diàleg molt bons, però com a sèrie potser li falta això, avançar cap a algun altre lloc que no t'esperessis, a més de donar-li voltes contínuament al tema central de la sèrie.
13: Doncs Brothers, germans, a Apple Plus, aquesta hipotètica relació de germanor entre Matthew McConaughey i Woody Harrelson, com dèiem, a Apple Plus. I ara, bàsicament, repassem una mica els resultats dels Emmys i per sobre de totes les coses i per sobre de totes les sèries, la gran triomfadora, sobretot en la categoria de comèdia de terror, perdó, de comèdia, les comèdies, comèdia de terror, però la categoria és comèdia, ha estat La maldición de Widow's Bay.
15: Soy Tom Loftis.
16: Encantado, Tom. Arthur.
15: ¿Te apetece tomar un café?
16: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
15: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
16: He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
15: ¿El qué?
16: Que aquí pasan cosas malas.
15: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
16: ¿Hubo canibalismo?
15: No. No creo que sea cierto.
13: I és que aquest tràiler ja l'havíem passat aquí, i és que darrere hi ha un pòster on diu canibalisme a la illa, oi?
14: En majúscules. I és això amb el que juga la sèrie, que ha estat la gran sorpresa d'aquest any, als Emmys i en general amb la recepció, que és aquesta fina línia, i que és molt difícil, crec, d'aconseguir, entre el terror i la comèdia, no? El to sempre està com allà, en el punt just en què la cosa no es desmadra molt cap a la comèdia ni es converteix en una sèrie de terror. Recordem que és la història d'aquest alcalde d'aquest poble fictici, que aquest també és un dels grans èxits de la sèrie, d'haver creat aquesta mena d'univers amb un poble que no existeix, una mica com pobles estranys entranyables com el Pawnee de Parks and Recreations o el Sisley de Doctor in Alaska, no? Que tenen com la seva pròpia mitologia. Doncs aquest alcalde que vol convertir aquell poble en el nou destí turístic de moda als Estats Units, a la costa est, tot i que hi ha tota una sèrie de llegendes, cadascuna més terrorífica que la següent, i que ell intenta doncs, dir que amagar o dir que són mentida. I com es va adonant que en realitat tot això que semblaven llegendes són la crua realitat. Doncs Widow's Bay es va endur la comèdia d'Apple 14 Emmys, un rècord per una comèdia amb una mateixa edició. A més, els tres protagonistes principals van ser premiats, vull dir, la tripleta protagonista és sensacional, està l'alcalde, està després un redneck d'aquests ja gran del poble i una dona que és l'ajudant de l'alcalde, que és un personatge absolutament deliciós i que ha estat un dels favorits dels fans en aquesta primera temporada. I sobretot Matthew Rhys, aquest protagonista, que recordem que a més és de Gales, no és nord-americà, però ha fet papers com The Americans o ha fet aquest paper de l'alcalde, que ha fet història no només perquè ha guanyat l'Emmy per Widow's Bay, sinó que s'ha endut a la mateixa nit un altre Emmy per la minissèrie La bèstia en mi, i que passa a ser el primer actor, l'únic actor que ha guanyat tres grans premis d'interpretació en drama, en comèdia i en minissèrie, perquè recordem va guanyar el drama amb The Americans, una altra fenomenal sèrie. A part d'això, doncs, Widow's Bay es van dur tots els titulars, però The Pitt va repetir com a millor drama, no va haver-hi massa sorpresa aquí, Noah Wyle com a millor actor, i després la Pluribus, que és potser una del Vince Gilligan, no? aquesta sèrie una mica més raruna, doncs que aconsegueix també algun premi per millor guió i millor actriu per la Rhea Seehorn, que també està sensacional. I és això, una nit que va premiar doncs, una sèries en realitat com molt clàssiques, perquè avui us veig no deixa de ser una sèrie com clàssica, però amb aquest punt potser original i raruno que la fa com diferent i que, doncs això, que havia estat 15 anys a un calaix i en aquesta era d'algoritmes i de que tot sembla com molt pensat i tal, doncs és una esperança que coses diferents es poden fer i atractives per l'espectador.
13: Era previsible el resultat? Sí o no?
14: Sí, jo crec que Widow's Bay havia estat com, sí, les crítics, la gent, s'havien creat molts memes, havien creat com aquesta onada, i jo crec que sí, tothom esperava que Widow's Bay fos la guanyadora com a mínim en comèdia, i sí que és veritat que The Pitt ho tenia com una mica més fàcil.
13: Més clar. Camil, fins al mes que ve.
14: Gràcies, fins al mes que ve.
13: Doncs, i a tots vostès, gràcies per l'atenció, reposin, ressaca de Santa Tecla. Són les 12, que passin un molt bon dia i demà tornem.

0: Ampules, 12 del migdia. El Departament d'Educació recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat i obligarà escoles i instituts a tenir un pla de centre per fomentar la lectura, tot plegat a partir del curs que ve. L'objectiu del Departament és reforçar els aprenentatges bàsics i millorar els resultats acadèmics a totes les etapes educatives. Els socis de Pedro Sánchez al govern pressionen perquè l'executiu torni a aprovar dimarts el decret per frenar els desnonaments. El president espanyol es compromet a reactivar-los i culpe Ayuso, que una dona de 87 anys a Madrid perdés el seu habitatge. Ayuso li respon que a Catalunya hi ha més desnonaments. Pedro Sánchez es mostra convençut que la ciutadania sabrà afrontar la crisi migratòria de Ceuta respectant els drets humans i sense deixar-se portar per l'extrema dreta. El president espanyol ho ha afirmat durant la seva intervenció a la seu de les Nacions Unides. En aquest mateix escenari, el president iranià Massoud Pezeshkian desafia Donald Trump, l'acusat de terrorisme, i diu que el seu país mai no es rendirà. També a les Nacions Unides, Volodymyr Zelensky ha culpat Vladimir Putin del fet que la guerra d'Ucraïna s'allargui. Austràlia denuncia la infiltració d'un programa d'intel·ligència artificial en els arxius del Servei de Salut del país. El primer ministre ha anunciat una revisió de tot el seu sistema i reclama més control global sobre la IA. L'empresa OpenAI, responsable del model informàtic, diu que no s'han obtingut dades de pacients. Els Estats Units i la Xina prorroguen fins al gener la treva comercial coincidint amb la reunió a Washington entre Donald Trump i Xi Jinping. El president nord-americà ha rebut el seu homòleg xinès a peu d'avió amb una inusual cerimònia d'honor. La trobada busca també acostar posicions en qüestions com Taiwan. Els Mossos troben el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en un habitatge de Cabrera d'Anoia i vivien la seva dona i la seva filla, que han explicat que va morir al sofà i que el van deixar en una habitació. La policia investiga ara les circumstàncies d'aquesta mort. I la Festa de la Mercè ofereix una programació gratuïta i amb companyies catalanes, estatals i de fora a 7 espais de la ciutat. Entre aquests, el Parc del Fòrum, l'Estació del Nord i, per primera vegada, la plaça de les Glòries. Al llarg del dia es farà també una cavalcada, castells i l'espectacle de drons a la Barceloneta. Eudald Serra, bon dia.
1: Bon dia. El Barça de bàsquet s'estrena aquest vespre a l'Eurolliga rebent la Nadal UEFES al Palau Blaugrana. El partit començarà 8:45 i es podrà seguir la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Avui també juguen els primers partits de la UEFA Nations League. Destaca l'enfrontament entre els Països Baixos i Alemanya, que suposarà el debut de Xavi Hernández com a tècnic neerlandès. I el Barça femení debut amb una victòria a la Lligueta de la Champions superant el París per 5-2. Dimecres de la setmana que ve disputarà la segona jornada al Camp de la Roma.
0: I el temps tarda d'estiu amb sol i alguns núvols prims. Gran part de les màximes es mouran entre els 28 i els 33 graus. Atenció, demà podríem oscil·lar entre els 30 i els 35 a la majoria de comarques.
2: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Tornen els llibres de text i les lectures obligatòries al batxillerat. Ho acaba d'anunciar la consellera d'Educació, Esther Niubó.
2: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia.
1: I de l'oralitat també i el càlcul matemàtic que ha afegit la consellera com a bàsics a recuperar. Són mesures concretes que afloren ara que la crisi del sector educatiu sembla que ja no pugui empitjorar i està bé rectificar. I després de constatar que alguns dels canvis dels últims anys no han tingut èxit, recuperar pilars fonamentals del sistema educatiu que eren útils i que funcionaven. Cert que, en ocasions, cal provar de fer les coses de manera diferent per intentar millorar-les, però no sempre surt bé i és honest i és necessari redreçar el rumb i tornar enrere. La llei del pèndol, que va de l'accés al defecte, ens ha passat amb els llibres de text, que d'anar amb 15 quilos a les motxilles van passar a eliminar-los. Ens ha passat amb les lectures obligatòries, que fa 2 anys les vam treure del batxillerat. Però també ens ha passat amb la lletra lligada, que la vam menysprear, i amb la memòria, que la vam vilipendiar. I ara, trobant-ho tan a faltar, ens hem adonat de quan bàsic és llegir llibres en paper, fer llegir els nostres autors al batxillerat, aprendre'ns les taules de multiplicar de memòria o fer la lletra lligada.
0: Catalunya al dia.
1: Avui, a més d'això, també pararem bé l'orella al que han explicat el secretari d'Estat d'Energia i la consellera de Territori, Sal, al Gironès, sobre les pròximes inversions en infraestructures elèctriques. I implica això l'Hospital Clínic de Barcelona, el Toreta de Girona, també el polígon de Torreblanca a Lleida. Quim Balaguer, bon dia.
3: Bon dia, Estel.
1: Sobre energia i un altre macroprojecte, el de la central hidroelèctrica reversible que es vol instal·lar a la Ribera d'Ebre i que seria la més gran de tot l'Estat. Sentirem la denúncia d'entitats ecologistes per l'impacte ambiental que tindrà.
3: Per exemple, en espècies com l'àguila cuabarrada o hàbitats com la Reserva Natural de Cebes.
1: I la principal preocupació d'aquestes entitats una vegada més és l'aigua, o més aviat la falta d'aigua.
4: No se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple.
1: De l'àmbit de la salut, 2 punts de focus informatiu, un és a Sabadell.
3: Amb un doble impuls sanitari, d'una banda avui s'ha posat la primera pedra del nou campus de salut de la UAP a l'antiga fàbrica Artèxtil. De l'altra, aquest important en anunci que feia l'alcaldessa Marta Ferrés.
5: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell. Sense cap cost, la caserna permetrà acollir les futures consultes externes de la Corporació del Taulí.
1: Per tant, primer focus a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Segon, l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
3: Que des d'avui té una sala per a pacients que reben quimioteràpia i els seus familiars que han de passar llargues hores d'espera a l'hospital.
6: Un espai amic, no?, on puguin descansar, on puguin estar a l'espera de fer el tractament, de la visita.
3: Fins ara només tenien un espai en un hotel als afores de la ciutat. Tot i això, aquesta opció també es mantindrà.
1: I avui és la Mercè. Serem també al carrer a Barcelona per sumar-nos a la Festa Major.
7: I ja, bueno, no ho podeu veure, però espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
3: Ho farem des del Parc de Glòries, que és un dels 7 escenaris on s'estan fent espectacles d'arts escèniques per celebrar el Dia de la Patrona de la ciutat.
1: I també serem un dia més a Tarragona, encara estan amb Santa Tecla, avui fan els pilars caminants. I avui, des del Catalunya al dia, connectarem amb Milà, a Itàlia. El motiu és que, coincidint amb que arrenca la Fashion Week a la ciutat, s'hi fa una exposició sobre Dalí i la moda.
8: Des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari.
3: En parlarem amb Montse Agué, directora dels Museus Dalí de l'Empordà.
8: Bona part de les pintures provenen del Teatre Museu Dalí de Figueres. Per primer cop, tanta indumentària surt del Castell de Púbol i per lligat com el lloc que els uneix.
1: Avui és la Mercè, com us dèiem, festiu a Barcelona, amb molta gent fora de la ciutat per aprofitar que demà, a més, faran pont, probablement. Per tant, entenem que part de les principals carreteres deuen semblar una bassa d'oli. Equip viari, Mireia Sala.
9: Doncs sí, exacte, Estel. Ha estat un matí molt tranquil, amb poc volum de trànsit als accessos a Barcelona. Ara destaquem només la Nacional 2 a Figueres. S'ha incendiat un vehicle i això obliga a circular en pas alternatiu per aquest punt. Per tant, hi ha cua en els 2 sentits. I a l'Anoia, unes obres tallen un carril a Jorba i hi ha retencions en direcció a Lleida.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
1: Un temps que continua ben estiuenc. Ahir ens deien Tomàs Molina que bé fins dilluns, això?
10: Sí, fins diumenge i dilluns seria el dia, efectivament, que potser comenci a inestabilitzar-se una miqueta el temps i en dies posteriors. De moment, tot plegat queda molt lluny i veurem si hi ha possibilitats que es confirmi o no aquest pronòstic. I el que sembla clar és que l'estiu vol continuar en aquesta setmana, que estadísticament aquesta setmana és la Misericòrdia a Reus, la Mercè a Barcelona i Santa Tecla a Tarragona.
1: Molt doncs farcida de festes, sí.
10: Sí, doncs deies, és la setmana estadísticament més plujosa de l'any en aquestes localitats.
1: Oh, fixa't.
10: I no es veu per enlloc. No. Uns anys sí, però aquest any no. I continuarem així, d'aquí a diumenge, alguns núvols sí, poca cosa, i sobretot, atenció a la calor. Demà repunta, i si avui màximes de 28 a 32 graus a gran part de Catalunya, demà de 30 a 35.
1: Apa, vinga, doncs. Gràcies, Francesc, bon dia.
10: Bon dia.
1: I en temps d'esports, que arribaran quan faltin 6 minuts per les dues, què explicarem avui a Udal Serra?
11: Doncs el Barça femení s'estrena a la Champions golejant el París Futbol Club per 5-2. Les blaugranes van encaixar un gol tot just començar el partit, però van capgirar el marcador ben aviat i al descans ja dominaven per 4-1 i havien deixat gairebé sentenciat el partit. El Girona tindrà fins a 8 baixes per rebre demà a Montilivi l'Albacete en partit de Lliga de Segona. 6 d'aquestes són de jugadors que estan jugant amb les seves seleccions. El Cadí La Seu s'adjudica la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet superant l'Espar Unix Girona 67-72. Aquest és el 8è títol de la Lliga Catalana que aconsegueix l'equip de l'Alt Urgell. I el Calafell i el Reus Deportiu enceten aquesta setmana la participació a la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. Els del Baix Penedès, actuals campions, jugaran contra el Xum Massanet abans de la seva presentació oficial dimarts contra el Noia.
1: Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:07. Comencem.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Dos anys després d'eliminar les lectures obligatòries a les assignatures comunes de batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara ja una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes d'aquest cicle educatiu. El pròxim curs també s'obligarà a tots els centres a tenir un pla de lectura. És una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts, perquè és opcional i no tots l'apliquen. Tot de seguit de mesures que s'han anunciat des de Cornellà de Llobregat, allà hi era la Montse Poblet. Montse?
12: Bon dia. Tot plegat s'emmarca dins l'estratègia del Departament d'Educació per reforçar aprenentatges fonamentals, lectura, escriptura, expressió oral o matemàtiques. Volen recuperar pràctiques d'èxit que han anat perdent pes a escoles i instituts i que està demostrat que milloren els resultats. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn als bàsics.
2: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: I, de fet, anant una mica cap a aquesta direcció, aquest matí el departament ja ha penjat a la seva web una espècie de manual de bones pràctiques per reforçar aquests aprenentatges. Què proposen?
12: Doncs mira, per exemple, s'insta als centres que triïn llibres pels alumnes de 5è i 6è de primària i pels d'ESO i que la seva lectura sigui obligatòria. També recomana que es treballi l'escriptura a mà fent redaccions, resums o punts, que es facin dictats per reforçar l'ortografia i que es practiquin les exposicions orals de manera regular. Pel que fa a les matemàtiques, es demana a escoles i instituts que treballin el càlcul mental i la resolució de problemes en situacions reals. El departament considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.

0: Deixem l'educació, parlem d'energia ara. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum energètic l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual. És un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Això permetrà abastir grans projectes previstos, com per exemple el nou campus de l'Hospital Clínic de Barcelona o el del Trueta de Girona. Anem doncs cap a Salt amb Fèlix Martín, amb el suport tècnic d'en Josep Lluís Santiso, ha estat seguint aquesta presentació. Fèlix, quan parles d'aquest increment tan gran, concretament de quines xifres parlem?
1: Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, mira, hem de tenir en compte que Catalunya té un pic màxim de consum d'energia de 8 gigawatts. Això és molt o és poc? Doncs mira, ara amb aquestes inversions a 4 anys s'incrementarà en 3,7 gigawatts més, per tant, gairebé 4, d'aquí que parlem d'aquest increment del 50%. Han explicat que hi haurà 40 punts nous d'entrada d'electricitat, punts de suport, en diuen, i d'aquí anirà cap a la xarxa repartida per tot el territori. I això dona, lògicament, molta més seguretat per evitar talls, per evitar apagades, i permetrà posar en marxa aquests grans projectes, com deies, com el campus de la salut del Clínic de Barcelona o el campus de salut del Trueta de Girona. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context, ha explicat que, per exemple, per al projecte del nou campus del Trueta calen 20 gigawatts i pel nou campus del Clínic de Barcelona 30 gigawatts més.
2: Com que he dit 3.800 megawatts, potser la gent es dirà això és poc o molt. Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció en la planificació i en recursos, doncs imaginin-se, doncs, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
1: 30 megawatts pel Clínic, 20 megawatts pel Trueta. Tot aquest extra d'energia també permetrà tirar endavant altres projectes. Per exemple, la desaladora de l'Alt Empordà. També connectar a la central hidroelèctrica projectada a la Vells. A Lleida, una subestació per subministrar el gran polígon de Torreblanca, 4 pilans, que tindrà 200 hectàrees. A Tarragona, incrementar la capacitat del polígon petroquímic i així avançar en el procés de descarbonització. O a Barcelona, doncs ampliar la xarxa de 400 kV que hi ha al port.
0: Ens deies, Fèlix, són 40 punts nous d'energia elèctrica. D'on sortirà tota aquesta energia nova?
1: A veure, una part important han explicat que vindrà de la resta de l'Estat, però una altra part doncs es generarà directament a Catalunya potenciant les renovables. Això ho explicava també des del govern espanyol el secretari d'Energia, Joan Groisart.
3: Aquesta planificació el que permet és que Catalunya pugui integrar més renovables també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència d'energia generada a altres parts de l'Estat, que es pugui generar aquí cada vegada més energia de la que es fa servir a Catalunya, tant generar com emmagatzemar i gestionar.
1: El Consell de Ministres haurà d'aprovar aquesta planificació energètica per Catalunya abans de finals d'any. Això es fa comunitat a comunitat, però el conjunt de l'Estat té un pressupost de 17.000 milions d'euros. Ho ha presentat aquest matí, que a migdia fa poca estona, aquí a Salt, perquè és al costat dels terrenys d'on s'ha de fer el nou campus de salut del Trueta.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Josep Martín, amb el suport tècnic de... Fèlix Martín, perdó, amb el suport tècnic de Josep Lluís Santiso, d'aquí l'error. Gràcies per aquest seguiment i aquestes explicacions. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I entitats ecologistes denuncien les conseqüències que tindria que tirés endavant el projecte de central hidroelèctrica reversible prevista a la Ribera d'Ebre.
4: Són centrals que tant generen energia com serveixen per emmagatzemar-la. Perquè funcionin, es necessiten dues basses situades a diferents altures i connectades per canonades que bombegen l'aigua quan hi ha excedents i que la deixen anar quan cal. En el cas de la Gironès Raimats, preveu generar d'entrada 1.500 megawatts amb una inversió inicial d'uns 1.000 milions d'euros.
0: I concretament, Tortosa, Jordi Barranca, critica l'impacte ambiental que tindria aquesta central.
5: Sí, bon dia. Ecologistes en Acció i també l'Associació Sediments diuen que impactaran els hàbitats naturals d'espècies com ara l'àguila cua barrada i que afectarà també espais naturals com és la Reserva Natural de Cebes. El projecte que ens referim englobaria els termes municipals d'Escó, Flix i Riba-roja d'Ebre, això és a la Ribera d'Ebre, i també la Fatarella a la comarca veïna de la Terra Alta. Josep Joan, portaveu de l'Associació Sediments.
6: No s'indica en quin moment de l'any se durà a terme l'extracció de l'aigua ni tan sols se contempla quin règim de concessió tindrà la central en funcionament en períodes de sequera. Això és el que diem sempre. No se sap si en períodes de sequera donaran prioritat a aquestes macrocentrals o als centres de dades per davant de l'agricultura, per exemple. És un tema bastant preocupant.
5: Si es fes, seria la central reversible més gran de tot l'Estat i també del conjunt de la península.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: A punt d'arribar a un quart de dues del migdia, és una notícia que coneixem en les últimes hores i que ha causat un gran impacte, i és que els Mossos han localitzat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia que no sortien de casa. Montse Gené Riba, corresponsal, bon dia.
2: Hola, bon dia, Estel.
1: Tu has pogut acostar-te fins a la casa. Què hi has trobat? Què has vist?
2: Sí, mira, és una urbanització que enformiga amb cases que donen a uns carrers costeruts. Hi ha 3 cases juntes. La del mig es veu descuidada i amb tanta vegetació descontrolada que no s'arriba a veure a la casa. La veïna del costat, que va avisar a l'Ajuntament per l'acumulació de bosses d'escombraries, ens ha deixat passar. Hem pogut veure una gran quantitat de brossa que ahir, quan van venir els Mossos, van haver d'escampar per poder entrar per la porta de la casa. En aquesta casa hi han estat visquent els últims anys una dona de 59 anys i la seva filla de 22, que no sortien mai. Ara s'ha sabut que vivien amb el marit mort des de fa molt temps, que estava tapat amb una manta. Elles demanaven menjar per internet i el repartidor del supermercat el deixava a la porta de fora i quan era fosc sortien a recollir-lo hores després. Un comportament que la veïna Manuela descriu com estrany. A ella, a la veïna, la despertaven els crits dels gats que es barallaven a mitjanit per la brossa.
3: Ella ni salía, ni iba a comprar, ni iba a ningún lado. Y procuraba que yo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella una ventana no la abría, porque yo hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, que voy a hablar contigo un momento. ¿Cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por las noches con el jale de los gatos. Y los perros, sentían a los gatos, ya ni te cuento.
2: El marit, la veïna, fa més de 2 anys que no el veia.
3: Mi marido 2 o 3 veces que bajaba y era muy amable. Se veía una persona, y era más grande también, hablaba con sentido y hablaba... O sea, le daba gusto de sentirlo hablar.
2: Una altra veïna que viu més avall, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
4: Yo paseaba a mi perro y cuando pasaba justo por este sitio olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, nene, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa. Que yo paso por allí digo, y huele, hablando en plata, digo, huele a muerto.
2: Davant la casa hi ha el cotxe d'elles, aparcat des de fa anys, ple de brutícia i amb les rodes punxades. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
1: Doncs, malauradament, una mostra més de l'impacte que va suposar la pandèmia i el confinament que va comportar. Gràcies, Montse Gené Riba, des d'aquí, des d'aquesta casa, des de Cabrera d'Anoia. Bon dia.
2: De res, bon dia.
1: I els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa, al Vallès Occidental. Això va passar la nit passada, Quim.
5: Sí, cap a 11:45 els agents van rebre un avís d'una agressió en un carrer als afores de la cocapital vallesana. Fins al lloc dels fets es van desplaçar diverses patrulles policials i unitats del sistema d'emergències mèdiques. En arribar, els Mossos van localitzar el cos sense vida i amb signes de violència de l'home. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació.

0: Un home s'enfronta a 22 anys de presó per matar la seva exparella a cops de pedra. El judici del cas comença avui a l'Audiència de Tarragona amb jurat popular. Són uns fets que van passar l'any passat a Calafell, al Baix Penedès. Des de Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, és una vista que ja ha començat amb les declaracions dels fills de la víctima i també de les veïnes de l'immoble on es va cometre aquest crim. Han explicat que la relació s'havia trencat una setmana abans dels fets, però que l'acusat insistia molt a trucar a la dona per intentar reprendre aquesta convivència. Un d'ells, un dels fills, també ha assegurat que sovint es discutia i fins i tot que va arribar a amenaçar-la.
2: Se la llamaba constantemente de que quería verse con ella, que quería verse con ella, que quería verse con ella, y mi madre le dijo que bueno, que ya arreglarían las cosas. Pero mi madre no estaba, no quería volver con este chico en ningún momento.
3: Yo siempre estaba ahí y a veces la tenía amenazada.
4: ¿Usted esto lo vio, lo escuchó?
3: Sí.
4: ¿Y cómo ocurría esta situación, si pues la puede describir?
3: Te voy a hacer algo algún día, todo eso yo lo he llegado a escuchar de...
1: Segons el relat del fiscal, l'home va matar la dona a cops de pedra al cap després de quedar amb ella a la casa on havien viscut fins feia uns dies. L'agressor hauria traslladat el cadàver al maleter del seu vehicle i finalment es va entregar als Mossos en un punt de l'AP7 després d'estar hores donant tombs per diversos punts de Tarragona i Castelló. L'home està ingressat a la presó des de l'abril de l'any passat que el van detenir. La fiscalia demana aquests 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb agreujants de parentesc i menyspreu de gènere i una indemnització de 500.000 euros per als 3 fills de la víctima. Les acusacions particulars dels fills de la dona afegeixen una agressió sexual prèvia a l'assassinat i demanen presó permanent revisable. La defensa, en canvi, vol l'absolució perquè ho considera un acte de defensa per l'agressió prèvia que havia fet la dona. El judici durarà 2 setmanes abans no comenci la deliberació del jurat popular.
0: I han condemnat una dona a 6 anys de presó per matar un home amb qui convivia a Alcarràs. L'acusada ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet a l'Audiència de Lleida. Pere Joan Álvarez, bon dia.
5: Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, la sentència reconeix a l'acusada l'eximent d'alienació mental i estableix, com a mesura de seguretat, 4 anys de llibertat vigilada consistents en l'obligació de seguir un tractament mèdic ambulatori. A més, la dona haurà d'indemnitzar els familiars de la víctima amb 385.000 euros. Els fets es remunten cap a 6:45 de la tarda del 20 de juny del 2024, quan els serveis d'emergències van rebre un avís alertant d'una possible o d'un possible suïcidi en un domicili de l'avinguda de Vallmanya. En arribar al lloc, van localitzar el cos d'un home sense vida amb un cable lligat al coll. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra, però, van acabar determinant que es tractava d'una mort violenta i van detenir la dona com a presumpta autora d'un homicidi.
0: Mantenim la connexió encara amb en Pere Joan amb l'Audiència de Lleida. L'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet, ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. Benet s'enfronta a una petició de pena de 12 anys de presó. Està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública, Pere Joan. Bé, doncs sembla que no tenim a punt aquesta nova comunicació amb l'Audiència de Lleida per seguir aquest cas que ja us explicàvem la setmana passada que havia arrencat, el conegut com a cas Carreteres. En tot cas, intentarem recuperar la connexió amb Pere Joan Álvarez després d'aquí a una estona. Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis. Allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb l'inici de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la ciutat. Anem, doncs, cap allà. Marta Vallès, bon dia.
6: Hola, bon dia, Estel.
0: I ha estat en aquest acte el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet costat aquest matí a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.
6: Sí, i la primera parada que han fet ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, precisament, on s'ha fet l'anunci després d'anys de litigi, 20 anys, amb el Ministeri de l'Interior. Així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
7: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell, sense cap mena de dubte, sense cap cost i sense cap perill de tornar en seu judicial i, per tant, que quedi parat de nou. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes externes de la Corporació Sanitària del Taulí.
6: Són 9.200 metres quadrats. Les consultes de l'hospital es podran ampliar per aquí i recordem que aquesta caserna està buida des que la Guàrdia Civil va marxar l'any 1998.
8: Art Tèxtil, on tot el campus de salut vinculat a una universitat autònoma i altra unida per formar infermeres, formar els professionals a l'àmbit de la medicina, que ens fan falta a cada un. De vegades, el món universitari em diuen, escolti, i si ens passem, ja en formem masses. No, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons. També per raons humanitàries i de cooperació. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
0: Doncs ara qui sentíem era el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ja us dèiem que havia estat en aquest acte aquest matí a Sabadell, perquè, Marta, les novetats no només es quedaven aquí, sinó que Illa també feia referència a aquest campus de Ciències de la Vida i la Salut, oi?
6: Sí, a tocar de l'hospital, la següent visita ha sigut a l'Art Tèxtil, que és una antiga fàbrica molt emblemàtica aquí, on s'aixecarà el nou campus urbà de Ciències de la Vida i de la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. I sentíem com el president Salvador Illa deia que projectes com aquests són importants perquè necessitem professionals de la medicina, infermeres i també metges. Un campus que tindrà un cost de 12 milions d'euros. Avui s'ha posat la primera pedra i ja es preveu que el curs 2028-2029 els estudiants ja puguin omplir les aules. L'Art Tèxtil és un edifici que està catalogat com a bé cultural d'interès local. És una obra de l'arquitecte Santiago Casulleres amb una marcada influència de l'escola Bauhaus. És un referent a tot Catalunya.
0: Molt bé, doncs gràcies, Marta Vallès, des de Sabadell. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 5 minuts, 2:15. I encara en l'àmbit de la salut, però ara tornem a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova s'ha posat en marxa una sala perquè pacients que reben quimioteràpia i passen llargues hores amb els tractaments i puguin descansar. És un espai molt reivindicat per malalts i també pels seus familiars que ara havien de desplaçar-se fins a un espai que tenien habilitat a un hotel, però que era als afores de la ciutat. Lleida, Júlia Albacar, què hi ha, per tant, en aquesta nova sala que està disponible des d'ara?
9: Bon dia, Estel. Doncs butaques, punts de càrrega per a dispositius electrònics i una zona de menjador amb nevera i micrones. Tot plegat perquè pacients i familiars que es desplacen des de fora de Lleida i han de passar llargues jornades a l'hospital tinguin una zona on poder descansar entre tractaments i proves. La sala l'ha cedit l'hospital, però l'ha posat en marxa l'Associació contra el Càncer a Lleida. Sentim el seu president, Sisko Maranques.
10: He pensat una mica amb la gent de fora. De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deia, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Saps què fas amb aquestes hores, no? Aquestes hores mortes. Bueno, doncs és un espai per estar còmode, per estar tranquil.
9: He resolt, doncs, una reivindicació que feia temps que malalts de càncer i familiars reclamaven. El gerent de l'hospital, Arnau de Vilanova de Lleida, Oriol Lloguero, destaca que, a més, té nou espais, serveix per humanitzar una mica més els tractaments.
11: I espais com aquest busquen millorar el confort si t'has de quedar o si has de tornar, que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de veure com a sistema.
9: Fins ara, els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat a l'hotel Nastàsia, als afores de la ciutat. De moment, aquest espai es mantindrà i seran els mateixos usuaris els qui podran escollir. La nova sala s'anomena Espai Amic i per accedir-hi els usuaris han d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia de l'hospital.
0: I ara sí que podem tornar a l'Audiència de Lleida, on l'excap de carreteres de la Generalitat de Lleida, Jordi Benet, ha negat haver rebut diners de forma il·legal d'una mateixa empresa constructora. S'enfronta, recordem, una petició de pena de 12 anys de presó. Està acusat d'irregularitats en contractes d'obra pública. Pere Joan Álvarez, des de l'Audiència de Lleida. Bon dia de nou.
5: Hola, bon dia. Doncs sí, Jordi Benet ha reconegut que tenia, diu, una relació d'amistat amb els directius de l'empresa MJ Grues, però ha negat haver rebut sobres amb diners de forma il·legal i haver fet cap desviació pressupostària en l'adjudicació d'obres. Li preguntava el seu advocat.
12: Alguna vegada, des de l'entorn de MJ Grues, us van pagar diners?
13: No.
12: Us van enviar a pagar? Lliurar?
13: No.
12: El mateix senyor Miquel Grues Bardina diu que aquestes oscil·lacions, aquests diners que anaven als sobres, podien anar entre 10.000 i 20.000 euros. Això és veritat?
13: Si no, no he rebut mai cap.
5: Benet ha afegit que tot el seu patrimoni està declarat a Hisenda. A la vista, dos directius d'aquesta empresa constructora, també acusats, han negat els suborns, han negat haver donat diners en efectiu a Jordi Benet. Una vista en la que diversos accionistes de l'empresa van dir que els dos directius els van admetre que pagaven diners a Benet a canvi d'afavorir la constructora en l'adjudicació d'obra pública. Recordem que aquest és una peça derivada del cas Boreas, de suposada corrupció a la Diputació de Lleida, i que al banc dels acusats s'hi asseuen Benet, una filla seva, dos empresaris i un exresponsable de conservació de carreteres a Lleida.
0: Molt bé, doncs, Pere Joan, ho anirem seguint. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia.

0: I ara anem cap a l'aeroport Girona-Costa Brava. L'aerolínia britànica EasyJet hi operarà per primera vegada. És una aerolínia de baix cost i estrenarà aquest 2027, l'any que ve, dues destinacions, Londres i Liverpool, i els bitllets ja són a la venda. A Girona, Pau Bartrolí.
1: Sí, per primera vegada es podrà volar Liverpool des de Girona. EasyJet oferirà dos vols setmanals, de març a octubre, i el primer serà el 28 de març. L'altre destí escollit, Londres, l'operarà menys mesos, de juny a octubre, també en freqüència de dos vols setmanals, excepte juliol i agost, que en seran tres. El director d'EasyJet al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a incorporar més destins.
2: Pero, por supuesto, siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades, siempre y cuando pues haya demanda suficiente, y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
1: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continuen sent els vols d'hivern i els vols regulars a la península. Actualment, un de cada 4 vols que surten de Girona van al Regne Unit.
0: Catalunya al dia. Trens, ferrocarrils de la Generalitat, autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia i del metro i de les bicicletes i tots. Joan García, bon dia.
3: Hola, bon dia, Esther.
0: Compartiran una mateixa identitat corporativa. Uh-huh. Per què?
3: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Un contracte amb un pressupost de 250.000 euros, això només pel disseny de la nova marca, que també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Simalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegarà en 4 grans àmbits, aquesta nova marca: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran llavors sí a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa, recordem-ho, Rodalies a la Generalitat, que s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i que s'ha d'implantar la T-Mobilitat a tot Catalunya.
0: Els mesos d'estiu han portat un repunt dels anuncis i dels problemes també amb els pisos turístics il·legals a Barcelona. La Núria, una veïna de la Barceloneta, s'encaixava així a la bústia de queixes i denúncies del Matí de Catalunya Ràdio.
4: És un mal de cap que tenim, primer perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer, malmeses les escales, els ascensors també malmès per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
0: L'Ajuntament ha explicat en aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio que a l'agost han detectat 525 allotjaments turístics sense llicència que s'oferien a la ciutat. Jordi Canal, bon dia.
5: Sí, bon dia. I això és un 47% més d'anuncis de pisos il·legals dels que el consistori havia trobat abans de l'estiu al maig. Amb tot aquest agost, la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis d'aquest tipus i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400. Airbnb continua sent la plataforma que concentra més il·legalitats, també és la més utilitzada. La companyia assegura que disposen d'una clàusula estricta segons la qual, si els propietaris no acrediten que tenen una llicència, l'anunci no es publica.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet. I també amb Marc Vidal per saber quins continguts són els destacats avui al web i a l'app de 3Cat Info. Marc, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Què destaquem avui?
6: Doncs avui, bàsicament, festes de la Mercè.
0: Clar.
6: Que sàpigues que les festes no tenen un origen històric, no és una data concreta, el 24 de setembre, perquè hi passés res, no? No és allò de que es guanyés una guerra o sí, que hi hagués una ciutat, res, tot això, res. És un, diguem, que està com inventat, en el sentit que va ser a finals del segle XIX. Una persona que després va ser alcalde, Francesc de Paula, Rius i Taulet, que va
0: instaurar...
6: Es veu que venia a visitar, diguem, a Barcelona un rei d'Espanya, Amadeu de Savoia, el 1871, i va decidir fer unes festes en honor d'aquesta visita, i eren el dia 24 de setembre, perquè era la patrona de Barcelona.
0: O sigui, també... ve de l'agenda d'un rei espanyol, diguéssim.
6: Bàsicament. I aquí també el gran debat que hi ha, i que també podreu llegir en aquest article de 3Cat Info, és la patrona de Barcelona, per què a la Mercè, no? I per què un copatronatge, com sabeu, que també hi ha Santa Eulàlia.
0: Exacte, perquè tingui dues.
6: El més important del dia, que és que sembla que avui no hi ha llàgrimes de Santa Eulàlia.
0: Ah, no, ja ens ho ha dit, el Francesc, doncs que això, la setmana de les normalment més plujoses, ni una gota enlloc.
6: No veig que n'hi hagi, que sapigueu que Santa Eulàlia plora perquè va deixar de ser la patrona de la ciutat i va passar a ser copatrona amb la Mercè.
0: Pobre, la va desbancar la Mercè.
6: Cada any per la Mercè acaba plovent i són les llàgrimes de Santa Eulàlia.
0: Doncs escolta, molt interessant. Exacte, no, anava a dir molt interessant i que, a més a més, sembla el preludi del que farem a partir d'ara, que és la pregunta del trivial. I la pregunta del concurs no és d'història, ja podeu anar apuntant-vos i aprenent i memoritzant que això és els dilluns que fem la pregunta d'història. Avui és dijous i, per tant, toca cultura. Com sempre, en Quim Balaguer ara us plantejarà quina és la pregunta i tindreu tres opcions. La pregunta d'avui és...
7: Quin intèrpret català acaba de ser guardonat amb el Premi Nacional de Teatre que atorga el Ministeri de Cultura?
0: Amb l'opció A.
7: Oriol Pla.
0: Amb la B.
7: Julieta Serrano.
0: I amb la C.
7: Josep Maria Pou.
0: I la resposta, com ja sabeu, a l'últim minut del programa, a la 1:59.
8: Catalunya al dia.
0: I ara sí, anem a la Mercè. Amb aquesta festa de la copatrona que torna a convertir la ciutat en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració. Fins diumenge, 7 espais a la ciutat acullen una programació gratuïta amb companyies catalanes, estatals, també internacional, i aquest any amb Xangai com a ciutat convidada. Entre aquests escenaris n'hi ha un de nou aquest any que s'afegeix a la programació d'aquesta Mercè, la plaça de les Glòries, que s'estrena com a nou espai de festa. I s'hi ha passejat la Marta Vives. Marta, bon dia.
9: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint algun dels espectacles simultanis que ocupen aquest punt de la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
10: I ja, bueno, no ho podeu veure, però espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí. Vull dir, les girafes van perseguides, doncs jo et diria així, a bote pronto, com per unes 800.000 persones, però és cert que després la resta del parc està salpebrat d'espectacles.
9: Espectacles de circ, dansa i jocs, però també reivindicació com la de l'artista andalusa Laura Morales amb el seu Nova Bèstia.
11: Por un lado era una reivindicación doble de la danza contemporánea y del pastoreo, también siendo mujer, y traerlo a la ciudad, ¿no? Como meter fardos de paja, lenguaje, ¿no? Como de onomatopeya, como de rebaño, de silbido, los cencerros.
9: I és que són moltes les persones que han escollit aquest nou espai de la ciutat per celebrar les festes de la Mercè, i això ha causat aglomeracions i algunes queixes.
12: Per exemple, dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran, doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no? Bé.
13: Hi ha molts nens i nenes i molts adults.
14: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombres.
9: És només un dels punts on Barcelona celebra la seva festa major. Un altre ha estat, per exemple, a la plaça Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles... Un altre ha estat, per exemple, la plaça Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat.

0: Mercè, la Festa Major de Barcelona, que també pot ser una ocasió per celebrar la gastronomia amb plats de sempre o amb innovacions culinàries. Òscar Callau, bon dia.
1: Bon dia, Estel.
0: Que avui ens presentes una selecció de postres especials per aquests dies festius a la capital catalana, creades per diferents xefs i mestres pastissers.
1: Comencem la ruta amb les postres oficials de la Mercè des de l'any 2021. El pastís de figues i ametlles que van proposar el cuiner Jordi Vilà i el pastisser Antonio Baixur quan es van adonar que Barcelona no tenia postres de festa major. Ens recorda la història el pastisser i professor de l'Escola Hoffmann, Martín de Luca.
2: L'any següent, la recepta es va compartir amb el gremi de pastisseria de Barcelona. A Hoffmann l'elaborem amb figues i ametlla, una melaca de iogurt i té de roses.
1: Ton Cortés, flaquer de l'obrador Sucal, del carrer Rosselló, estrena aquestes festes de la Mercè un brioche reproduint el dibuix de l'icònic panot en forma de flor.
3: Transformant el panot en una cosa dolça, amb molta mantega, vainilla, pell de llimona, i a més feta amb la nostra massa mare, l'Eulàlia.
1: L'enya al restaurant de carns a la brasa de la xef andalús Dani García, situat a l'hotel Hyatt Regency, ha encarregat al xocolatiu zonenc Lluc Cruselles unes postres per celebrar la Mercè. Una proposta, això sí, força exclusiva, que només es podrà tastar des de la Diada de la Mercè fins diumenge 27.
4: Un postre molt xocolater, però a la vegada molt fresc, utilitzant una xocolata d'origen únic indonèsia, que és una oportunitat també per posar més en valor el postre per festivitats tan assenyalades com pot ser la Mercè.

0: Catalunya al dia, amb Estel Bater.
1: Doncs tot això a la Mercè. Sentíem també abans la Marta, que ens deia que hi havia Diada Castellera amb les colles locals, i avui hi ha més castells també a les festes de Santa Tecla de Tarragona. Tornen a ser protagonistes els castells, amb els pilars caminant. És un dels espectacles més genuïns que es poden viure a càrrec de les quatre colles locals. Anem, doncs, cap a la plaça de les Cols i tenim el nostre company, en David Prats, de l'equip del Tres Rondes. David, bon dia.
2: Bon dia.
1: Quin ambient esteu vivint ara mateix aquí, a la plaça de les Cols?
2: Ambient calorós, però ja desenvolupant-se aquestes dues rondes de la Diada de la Mercè. La primera ronda ha vist el 5 de 7 dels Xiquets de Tarragona, el 4 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. L'últim castell de 9 que s'havia vist per la Diada de la Mercè era el 2014, feia 12 anys que no es veia. També hem vist el 3 de 7 dels Xiquets del Serrallo i el 3 de 8 dels Castellers de Sant Pere i Sant Pau. Ara du una ronda més i després començarà la tradicional baixada dels pilars per ordre d'antiguitat. Moltíssima gent a la plaça de les Cols, també carrer Major, per seguir aquesta Diada de la Mercè.
1: I ja acaben els castells de Santa Tecla, perquè clar, és que teniu el concurs ja aquest cap de setmana, no? S'ha de reposar una mica.
2: Sí, aquest concurs de castells que té diumenge la jornada de Torredembarra a la plaça del Castell a partir de les 10 del matí, i el cap de setmana que ve, dissabte 3 d'octubre i diumenge 4 d'octubre, les dues jornades a la Tàrraco Arena Plaça, la gran final de diumenge amb les 12 millors colles classificades del rànquing Estrella. En total participaran 42 colles, també moltíssimes activitats que s'organitzen al voltant d'aquest concurs de castells i que ho seguirem ben de prop a Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info.
1: Des de la plaça de les Cols a Tarragona, pilars caminant amb el nostre company del Tres Rondes, amb en David Prats. Gràcies, David, bon dia.
2: Bon dia.
1: Tres minuts i tres quarts de dues. Parlem d'oli ara. Els petits productors del Priorat s'uneixen per promocionar el seu producte. Volen desmarcar-se dels grans productors i posar en valor la defensa de la biodiversitat i el paisatge. Tornem a Tarragona, no per parlar de castells, sinó d'oli. Manel Sastre, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia de nou.
1: A veure, com funcionarà aquesta iniciativa?
3: Mira, de moment s'ha creat aquesta nova associació que el que vol fer és aplegar tots els petits propietaris que ho vulgui, propietaris d'oliveres, que, de fet, molts ja es fan el seu propi oli. L'objectiu és reivindicar la qualitat d'aquesta producció que fan i promoure la conservació del paisatge tradicional de la comarca. Ens ho explica el Ricard Miró, que és l'impulsor del col·lectiu.
4: Són produccions molt petites, empreses petites familiars, i a través de l'associació el que volem és diferenciar-nos una mica i posar en valor que el producte prové d'una agricultura que és 100% ecològica, que intentem és protegir, pues, la biodiversitat, el paisatge, una mica també el patrimoni agrícola tradicional que tenim aquí.
3: Aquests productors recorden que moltes de les varietats que conreen, de fet, no les poden envasar dins de la DOP Siurana. El que proposen ara és mantenir totes aquestes varietats autòctones, també recuperar les ancestrals i diferenciar-ne la producció.
4: Realment no tenen res que veure els olis que es fan en una comarca com el Priorat, que és una comarca molt seca i molt dura, els olis que realment es fan baix al que seria la part del Camp de Tarragona. Nosaltres, al final, el que busquem és treballar amb les varietats locals d'aquí, com serien Rojal, Negret o Farga, que són varietats que convivien aquí antigament. I que, doncs, aquestes varietats, el problema que tenien és, o que tenen, és que són poc productives i generalment la gent els arrencava.
3: L'associació no preveu crear una denominació d'origen pròpia, sinó que el que farà serà un segell de qualitat per al seu oli i posar en valor la feina que estan fent per dinamitzar i promoure la cultura de l'oli i també l'oleoturisme regeneratiu.
1: L'Ajuntament de Ribes de Freser, al Ripollès, ha habilitat un camió cisterna per subministrar aigua potable a uns 600 veïns. Són els que s'abasteixen d'un dipòsit on el nivell d'arsènic a l'aigua supera, tot i que per poc, el límit permès. La reparació definitiva trigarà i, mentrestant, hauran de fer servir aigua d'aquest camió cisterna. Des de Girona, Maria Rovira.
5: Es calcula que es trigarà encara unes setmanes a tenir els nous filtres i, de moment, a part de la població, no pot utilitzar l'aigua de l'aixeta ni per cuinar ni per beure, segons ens ha explicat l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
6: Estem parlant d'uns filtres per filtrar l'arsènic que valen uns 80.000 euros, per tant, estem parlant d'una despesa important. En el moment de fer la contractació d'emergència, ens diuen que el subministrament tardarà aproximadament de 4 a 6 setmanes, tot i fer-ho d'emergència. No són uns filtres d'aigua normals i corrents i, per tant, no estan a l'abast. i és en aquests moments on serveis jurídics de l'Ajuntament es posa a treballar per fer aquesta contractació d'emergència i, paral·lelament, poder fer aquest abastament d'aigua potable al municipi.
5: Entre 600 i 700 veïns s'abasteixen del dipòsit on s'han de canviar els filtres de control d'arsènic.
1: I tres barrancs de la Vall de Boí rebran actuacions per reduir els efectes de les pluges torrencials i altres fenòmens meteorològics extrems. Són els barrancs de Remediano, Arenys i Ribampietro, on s'aplicaran solucions basades en la natura. Des de la Vall de Boí, Pau Rovira, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia. Sí, exacte. I això vol dir actuacions que aprofiten els processos naturals i la vegetació per reduir els riscos i fer més resilient el territori. El projecte es desenvoluparà entre aquest any i fins al 2028, on també es preveuen accions de divulgació amb la població, tallers sobre tècniques de plantació i activitats amb les escoles i les famílies de la vall. Són Soles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental.
8: El projecte aplica solucions basades en la natura per reduir, en aquest cas, el risc associat a les pluges torrencials i també protegir doncs, a la població i els ecosistemes. I bé, és una actuació que forma part d'una estratègia que és molt més àmplia. De fet, hi ha una trentena d'actuacions.
7: No és la primera actuació, però, d'aquest tipus aquí a la Vall d'Avui. Al barranc d'Arill la Vall ja s'hi han fet treballs per reduir risc d'esllavissades i despreniments provocats per les pluges intenses, amb tècniques de revegetació i estabilització del terreny amb materials naturals i de proximitat. La iniciativa té un pressupost de 570.000 euros.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Directora dels Museus Dalí, Montse Agué, que és a Milà. Montse, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: Estem parlant d'un projecte immens, amb més de 200 peces entre obres mestres, vestits, col·leccions, joies. I és que Dalí, la moda, és una exposició que va més enllà de la moda en si, no? De la modernitat de les peces. El Dalí avantguardista també parla de l'època de la publicitat, de les escenes performance que feia, no, per exemple?
2: Sí, sí. Aquesta exposició el que ens vol dir és que la moda no és només un espai de creació i col·laboració, sinó que també pot ser una forma d'expressió personal, d'autorepresentació. Dalí i Gala s'autorepresenten. I des de ja molt jove, Dalí entén la moda com un territori on experimentar i projectar el seu imaginari, no? I moda en tota la seva complexitat. Per exemple, tothom remet als bigotis de Dalí, als seus bastons, com Dalí i Gala vestien diferent quan eren a Port Lligat, d'una manera molt més casual, o quan eren a París, Nova York, quan eren en societat, no? I la imatge la volíem projectar a través de grans fotògrafs de moda, com Man Ray, Cecil Beaton, Horst, també en col·laboració amb dissenyadors, a través de revistes com ara Vogue o Harper's Bazaar, no? Era acostar-se en aquesta cultura de masses i donar una imatge volguda.
1: I l'Empordà, el Museu Dalí de Figueres, Púbol, Port Lligat, hi tenen un paper primordial aquí a Milà, no?
2: Exacte. Bona part de les pintures provenen del Teatre Museu Dalí de Figueres, la indumentària del Castell de Púbol. Per primer cop, tanta indumentària surt del Castell de Púbol i Port Lligat, com el lloc que els uneix, no? Tant Púbol i Port Lligat són Dalí Gala, aquesta gala Salvador Dalí. I Púbol, per tant, té un paper també destacat a aquesta exposició.
0: I els vestits i els accessoris, la indumentària, ja va ser, com deies tu, una identitat de Dalí de Gala. De fet, Dalí va treballar sense complexes amb dissenyadors del moment, per exemple, amb Christian Dior. Oh, quines col·laboracions s'hi poden veure aquí, Montse?
2: Sí, ens hem centrat en les quatre. A part de Dior, com molt bé dius, hi ha la representació de Coco Chanel, d'Elsa Schiaparelli i Paco Rabanne. Són quatre dissenyadors amb els quals va col·laborar. Va col·laborar creativament, no només portant els seus vestits, sobretot Gala, sinó també col·laborant des del disseny de vestuari, fins ballet, publicitat, etc. Vull dir que va ser una col·laboració molt àmplia i fins i tot d'amistat. D'amistat, ells van estar a casa de Coco Chanel, prop de Mònaco, abans de marxar cap als Estats Units. L'amistat també és que per ell també va ser molt estreta. Dior, abans de dedicar-se a la moda, era galerista i va ser un dels primers galeristes de París que va exposar obra seva. Per tant, unes relacions de complicitat d'aquells anys 30 tan potents.
0: Doncs ja ho veus, Estel, una part de l'Empordà s'exposa a Milà. Gràcies, Montse Agué, directora dels Museus Dalí. Bon dia i bona exposició.
2: Bon dia, moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies, Montse Agué. També gràcies, Laia Claret, per explicar-nos aquesta nova i única mostra internacional del geni empordanès. La podreu veure fins al 31 de gener al Palazzo Reale de Milà.
3: Catalunya al dia.
1: I ara amb aquesta música viatgem cap al segle XVIII i cap a Castellciutat, a la Seu d'Urgell, que va ser un dels últims bastions dels austracistes a la Guerra de Successió. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté, bon dia.
4: Hola, Estel, bon dia.
1: I ara ho rememoren amb una jornada de recreació històrica.
4: Exacte, reivindiquen que fa més de 300 anys i sota el comandament de Josep Moragues, la Seu va ser un dels últims grans escenaris de la Guerra de Successió. Va capitular el 28 de setembre del 1713, un any abans que Cardona i Barcelona. Ana López és la responsable de l'Espai Armengol, el Museu de la Ciutat.
5: Tot i que a vegades que hem parlat que hi ha molt centralisme i que es parli molt també dels fets, també amb el jaciment del Born de Barcelona i que Barcelona també resisteix un any més, Cardona i la Seu d'Urgell i aquí aquesta ciutat passen uns fets històrics. Hi ha una capitulació, però sí que sobretot la figura del general Moragues és una figura també important. Va estar comandant tota aquesta zona d'aquí del Pirineu, un lloc estratègic.
4: I per recordar recordar-ho, faran dissabte una jornada de recreació històrica

0: històric als mateixos escenaris, Castellciutat i la Torre de Solsona.
1: Hi haurà un campament històric, una demostració, farem balls històrics amb música del segle XVIII, hi haurà desfilada, farem una exhibició de combat, i llavors hi haurà també dues passis de visita guiada.
0: És el primer cop que aquí a la Seu es fa aquesta jornada de record de la Guerra de Successió, tot i que durant tot l'any ja en parlen des del museu i a les visites guiades.
2: I l'escriptor i col·laborador d'aquesta casa, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català, que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys.
3: Sí, Serra rep el sisè guardó d'aquesta categoria que en edicions anteriors ha distingit noms com Xavier Grasset o David Goodman. El Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a un personatge públic que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació, promoció i projecció de l'edició i la literatura en català. Màrius Serra agraeix amb aquestes paraules la distinció.
4: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honrat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i el Lectoral i a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria, al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
3: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
2: Molt bé, doncs gràcies, Montse Pujol. Bon dia.
3: Bon dia.

0: Esports.
1: Sis minuts i les dues del migdia, com sempre, en dediquem cinc a parlar d'esports en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Comencem parlant del Barça femení, que es va estrenar ahir al vespre a la Champions, golejant el París Futbol Club per 5-2.
2: Les vigents campiones de la competició van sumar la primera victòria de la lligueta amb dos gols d'Eva Payor i un també de Caroline, de Clara Serra Jordi i de Caroline Graham. Sentim precisament una de les golejadores blaugranes d'ahir, Clara Serra Jordi.
3: Sí, la veritat que molt contenta pel meu primer gol a Champions, molt contenta per la victòria de l'equip i pels 3 punts.
2: El París es va avançar molt d'hora amb un gol al minut 5, però l'equip que entrena Pere Romeu va aconseguir capgirar el marcador ben aviat i a la mitja part ja guanyava per 4-1.
4: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy, la reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol, cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
2: El Barça va acabar el partit jugant amb diverses jugadores joves del planter, com ara Laia Cabetes, Carolina Ferrera i Lua Arufe. Clàudia Pina va haver de ser substituïda per unes molèsties físiques i pendent de les proves que li faran les pròximes hores. Tot indica, però, que no es tracta d'una lesió important. Precisament, la Roma serà el pròxim rival del Barça a la Champions femenina. Aquest partit es jugarà dimecres de la setmana que ve.
1: Encara en futbol, aquest vespre debuta el terrassenc Xavi Hernández com a nou seleccionador dels Països Baixos.
2: Avui es juguen els primers partits de la UEFA Nations League i dels enfrontaments d'avui destaca el partit que jugaran els Països Baixos i Alemanya al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que suposarà, com deies, el debut del terrassenc Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Amb Alemanya també s'estrenarà Jürgen Klopp com a nou tècnic de Klopp. N'ha parlat precisament l'entrenador de Terrassa.
5: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
2: Dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. D'aquest partit n'ha parlat avui el davanter anglès del Barça, Anthony Gordon, així com també de les diferències del joc entre els dos equips.
6: We don't have that strength like the Spanish where we control games like they do.
7: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
6: But we can definitely get better.
2: El jugador del Barça també ha afegit que el seu company, Lamine Yamal, és ara mateix el millor jugador del món.
7: És difícil per mi, perquè encara no em trobo en aquest nivell. És més aviat cosa dels periodistes o els seguidors, ara per ara. Per mi, està entre un d'aquests dos, pensant en el que han aconseguit. La mena de jugador que és absurd amb 19 anys. Ha arribat a tot el nivell possible. Si Lamine és el millor del món, crec que sí. Les coses que fa com a jugador pur, les seves capacitats, és el número 1. Però per mi és complicat dir-ho perquè jo no ho soc.
1: El Barça de bàsquet, en aquest cas, debuta aquest vespre a l'Eurolliga.
2: Rebent l'Anadolu Efes d'Istanbul, serà el primer partit d'aquesta temporada al Palau Blaugrana dels d'Alexander Sekulić. El tècnic eslové demana una reacció dels seus jugadors després de la derrota diumenge a la final de la Supercopa ACB.
8: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
9: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Euroliga.
8: Efes team is built to play at this playoffs.
2: Els Blaugrana tenen per avui la baixa de l'aler pivot Tosan Ebuoman. El Barça Anadolu Efes començarà a 8:45 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem a l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
1: I acabem parlant d'hoquei patins i de waterpolo.
2: En waterpolo ahir es va jugar un partit pendent de la Lliga, Mediterrani 15, Sabadell 17. I en hoquei patins, el Vilafranca juga aquest vespre a partir de les 9, partit a la pista del Lleida Llista, Lliga Catalana Masculina, primera jornada.
1: Molt bé, gràcies, Eudald, bon dia.
2: Que vagi bé, bon dia.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Vinga, i anem per la pregunta del dia. Avui és dijous, avui tocava cultura. Recordem quina pregunta plantejàvem als oients, Quim.
2: Quin intèrpret català acaba de ser guardonat amb el Premi Nacional de Teatre que atorga el Ministeri de Cultura?
1: Com sempre, tres opcions, amb la...
2: Oriol Pla.
1: Amb la B.
2: Julieta Serrano.
1: I amb la C.
2: Josep Maria Pou.
1: I la resposta correcta és...
2: És la A, Oriol Pla, que ha estat guardonat pel seu paper a l'obra Gola. Julieta Serrano va guanyar el mateix premi el 2018 i Josep Maria Pou va rebre el guardó l'any 2006.
1: Doncs avui pregunta molt estretament vinculada a l'actualitat, perquè és un premi que vam saber ahir, Oriol Pla, del Ministeri de Cultura. Nosaltres hi tornem demà, amb més històries i més preguntes, que acabeu de passar un bon dijous.
3: El govern espanyol reactiva la norma per frenar desnonaments després de l'impacte social del cas Mari Carmen. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: L'anomenat cas Mari Carmen, el desnonament ahir a Madrid d'una dona gran, sola, amb discapacitat reconeguda i que sempre havia pagat el lloguer de renda antiga, obliga el govern espanyol a moure fitxa amb l'habitatge, Joan Botà.
5: Els contactes amb Junts per convalidar el reial decret que surti del Consell de Ministres s'han accelerat aquest matí. Els independentistes, que han tombat les dues últimes propostes del govern espanyol, reclamen que la futura norma diferenciï clarament entre petits propietaris i grans tenidors.
3: Madrid, Paula Brujats.
6: Negociacions en marxa per intentar rescatar una norma que fins ara ha fracassat al Congrés. El govern espanyol confia arrencar aquest cop el suport de Junts i tancar el text el més aviat possible. Sumar pressiona i urgeix Pedro Sánchez a prendre mesures, però el PSOE no es compromet a aprovar la norma dimarts que ve al Consell de Ministres. Ernest Urtasun i Òscar López.
7: Li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
8: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda.
3: La bronca política, per aquest cas, enfronta també el govern espanyol amb el govern de la Comunitat de Madrid i, de retruc, el govern madrileny amb la Generalitat.
5: Pedro Sánchez ha culpat Isabel Díaz Ayuso del desnonament i la presidenta madrilenya ha replicat disparant contra Catalunya, sentiu Ayuso, i la rèplica de la portaveu del govern i consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5... en la Catalunya d'ella i de Sánchez.
10: Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
3: Aquesta és la discrepància entre els polítics, però les dades què hi diuen?
5: Doncs que a Catalunya hi ha hagut el primer trimestre de l'any, l'últim de què tenim dades, 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants. A Madrid n'han estat 8,2. Són més aquí, doncs, però no 5 cops més.
3: Que és el que havia dit Isabel Díaz Ayuso. Més qüestions. La Generalitat recuperarà les lectures obligatòries a batxillerat el curs que ve.
5: És la punta de llança d'un replantejament de les inèrcies dels últims anys que ha coincidit amb una baixada radical en els resultats educatius. La tornada als bàsics va més enllà de restringir l'expansió de les pantalles. Sentiu la consellera Esther Niubó.
11: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge. Recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
3: I a la cultura avui és la Mercè, la Festa Major de Barcelona, Marta Vives.
12: Bon dia. La plaça de les Glòries és un dels 7 escenaris que acull la programació de les arts escèniques per celebrar aquesta Festa Major. El nou espai ha desbordat expectatives i afluència.
13: Espero poder transmetre la quantitat de gent que tenim aquí.
14: Després hem arribat aquí i la massificació és tal que es fa difícil, no?
12: Més d'un centenar de propostes omplen carrers i places de Barcelona.
3: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
3: Avui el Tot Costa entrevista Fermín López.
15: És un dels jugadors del Barça que ha començat la temporada més en forma i en aquesta entrevista a Catalunya Ràdio parla del gran moment de l'equip i també de Mourinho.
16: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid.
15: Avui també debuta Xavi a la banqueta dels Països Baixos i debut també del Barça de bàsquet a l'Eurolliga.
3: Avui és festiu a Barcelona, però no pas a tot Catalunya. Això com incideix en la circulació, Mariluz García?
17: Doncs ha estat un matí força tranquil. Ara només hi ha complicacions per dos accidents. Tallada a la C12 al Dover, al Baix Ebre, retencions a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda Litoral, hi ha cua entre Fòrum i Poblenou en direcció Llobregat a causa d'un vehicle avariat.
3: I ens falta el temps.
0: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Francesc Mauri, bon dia.
18: Bon dia, bona hora.
3: Podríem passar gairebé la crònica d'ahir del temps per avui, sí, i gairebé per demà, no? Igual.
18: Sí, el que passa és que avui té com al·licient, això d'al·licient entre cometes, que demà toquem sostre, patem el marcador i les temperatures a gran part de Catalunya es mouran entre els 30 i 35, a gran part dels observatoris catalans. Cap a l'Ebre es podria arribar als 37-38, i al Pirineu alguns dels valors de 32-33 podrien ser màximes històriques en un mes de setembre, ja veurem això. Però bé, en definitiva, molt, molt amunt en aquesta setmana darrera de setembre de forma completa, la que ve queden pocs dies. I tot això s'allarga fins diumenge, tot i que baixant un palet la temperatura el cap de setmana, i sempre amb l'esperança aquella llunyana de la setmana que ve, que podria afluixar una mica més la calor i produir-se alguns ruixats que ja veurem al seu abast. Aquest afluixar de la calor la setmana que ve no vol dir que arribin aires de plena tardor, vol dir senzillament que faria menys calor.
3: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, a veure si cada dia ens vas dient quan i on plourà i quin abast, i anem esperant que vingui la tardor de veritat, la de haver-nos d'abrigar una miqueta. Fins ara, Francesc.
18: Vinga. Fins ara.
0: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. L'onada de desnonaments dels últims dies, especialment el cas de la veïna de 87 anys de Madrid que vam conèixer ahir, accelera la negociació per rescatar la llei que congela els lloguers i que prohibeix desnonar persones vulnerables. El govern espanyol intensifica les converses en Junts mentre suma pressió a Pedro Sánchez per aprovar-ho dimarts que ve. La norma, recordeu, està encallada des d'abans de l'estiu per falta de suports al Congrés dels Diputats. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
19: Sí, què tal? Bon dia. El drama dels desnonaments ha forçat el govern espanyol a desenterrar el paquet de mesures. Pedro Sánchez s'hi compromet, però demana a tots els grups que remin a favor.
20: El gobierno, por supuesto, que va a dar una respuesta a esta tragedia social. Pero yo lo que pido es altura de miras y responsabilidad por parte de los grupos parlamentarios.
19: I el govern espanyol confia a convèncer Junts aquest cop. Hi ha converses, hi ha intercanvi de papers segons les dues parts, i Junts ha enviat una proposta on reclama garanties per als petits propietaris en cas d'impagament. De moment, però, avisen que estan al mateix punt que el juliol, quan no hi va haver acord. La crisi de l'habitatge també enfronta els socis del govern espanyol. Sumar marca perfil propi, reclama expropiar el pis de la Mari Carmen i urgeix que les mesures s'aprovin dimarts que ve. El PSOE, però, no s'hi compromet. Ernest Urtasun i Òscar López, ministres.
21: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Real Decret el proper dimarts.
22: No le puedo confirmar, pero desde luego, insisto, van cuatro veces donde la derecha y la ultraderecha han votado en contra de evitar los desahucios.
19: Però aquest cop Vox i el PP tampoc s'immuten. Feijo deixa clar que no pensen negociar res.
23: El sanchismo ha convertido a España en un país invivible. Hoy por hoy, la inmensa mayoría de las familias españolas pueden concluir que aquí no hay quien viva.
19: I Esquerra Republicana, que també negocia amb el govern espanyol, avisa que és un perill deixar la negociació en mans de Junts. És un error, diu Rufián, cedir al xantatge de la dreta catalana.
3: Bé, doncs el president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha sumat a la pressió i ha reclamat a Junts, al Partit Popular i a Vox que facilitin l'aprovació del decret per frenar els desnonaments quan arribi al Congrés dels Diputats i que no el tornin a tombar.
24: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que s'ho rumiïn. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
3: Aquest cas de la Mari Carmen, que vam viure ahir a Madrid, també ha derivat en una picabaralla política entre els governs madrileny i català. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no només s'ha expulsat qualsevol responsabilitat en el desallotjament d'ahir, sinó que, a més, ha presumit de tenir a la seva comunitat una de les dades més baixes de desnonaments del conjunt de tot l'Estat, comparant-se, a més, amb Catalunya. I des del govern de la Generalitat, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha acusat Ayuso de mentir. Marta Corbalán.
1: Després que Pedro Sánchez hagi acusat Ayuso de no moure ni un dit per evitar el desnonament d'ahir, la presidenta madrilenya s'ha defensat posant-hi Catalunya pel mig.
2: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez.
1: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, ha qualificat de falses les dades que ha donat la presidenta de Madrid.
10: És fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Comparant Catalunya en un trimestre ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
1: Paneque creu que Ayuso menteix per ocultar les vergonyes pròpies, com el cas del polèmic àtic de luxe.
3: Bé, doncs, hem anat a mirar les dades oficials de desnonaments que publica el Consell General del Poder Judicial. Les últimes dades són del primer trimestre d'aquest any. I aquestes dades indiquen que a Catalunya, sí, s'han fet més desnonaments dels que s'han fet a Madrid. N'hi ha hagut 11,3 per cada 100.000 habitants a Catalunya davant dels 8,2 per 100.000 habitants que hi ha hagut a Madrid, Sara Riera.
4: En xifres absolutes són 921 desnonaments a Catalunya i 582 a Madrid, la majoria de persones que vivien de lloguer. I això, segons els experts, per la simple raó que Catalunya té més famílies vivint de lloguer que a Madrid, especialment a la ciutat de Barcelona. Héctor Simón és el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya té més població, aproximadament 1 milió més d'habitatges i, a més, compta un mercat residencial i de lloguer més extens territorialment. Tot això implica que, proporcionadament, hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagi, doncs, més contractes, més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
4: De tota manera, són unes xifres que han anat baixant els últims anys. De fet, ara hi ha un 80% menys de desnonaments que en el pic de la crisi econòmica. Si ho comparem amb com estàvem fa un any, els desnonaments s'han reduït a la meitat. Simón, però, ja avisa que el segon trimestre hi haurà un repunt d'aquests desnonaments, justament perquè la llei no està protegint aquestes persones.
6: I això podria fer que alguns procediments, no, que anteriorment estaven suspesos, ara es reprenguin i acaben en un llançament durant els pocs mesos.
4: És important posar sobre la taula també que Catalunya té el 21% de la seva població en risc de pobresa i Madrid el 19%, segons la taxa Arope.
3: I no deixem de parlar d'habitatge, perquè els pisos turístics són un altre dels fronts oberts en aquesta matèria. Bé, doncs la Núria, una veïna de la Barceloneta, es queixava així de l'existència d'allotjaments il·legals al seu edifici a la bústia de queixes i de denúncies del matí de Catalunya Ràdio.
7: És un mal de cap que tenim. Primer, perquè no tenim vivendes per la gent del barri. I aleshores això és un continu passe de gent. Això comporta que poden trencar els panys de les portes dels portals del carrer. Malmeses les escales, els ascensors també malmeses, per les maletes que porten, que són molt pesades moltes vegades, és un daltabaix.
3: Doncs davant d'aquesta queixa i d'altres similars, l'Ajuntament de Barcelona ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que, coincidint amb els mesos d'estiu, han detectat un repunt d'aquests pisos turístics il·legals que s'oferien a la ciutat, Jordi Canal.
25: Sí, el consistori ha detectat 525 anuncis d'allotjaments d'aquest tipus sense llicència. Són un 47% més dels que havia trobat al maig, abans de l'estiu. Amb tot, aquest agost la xifra ha estat lleugerament més baixa que l'agost de l'any passat. L'Ajuntament recorda que des del 2018 ha aconseguit desactivar més de 16.000 anuncis i que s'ha passat dels 6.000 pisos il·legals actius a una mitjana mensual d'uns 300 o 400.
3: Aquest de l'habitatge no és un problema exclusiu de Barcelona, tampoc de Catalunya, fins i tot no ho és de l'Estat espanyol, sinó que és molt més general. De fet, les Nacions Unides denuncien que la política d'habitatge europea exclou cada cop més immigrants. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el relator especial sobre habitatge de l'ONU, Koldo Kasla, ha afirmat que l'auge de l'extrema dreta està propiciant un discurs que culpa els immigrants de la falta d'habitatges assequibles i ha demanat explicacions al govern espanyol. Defensa que no s'ha de tenir por d'intervenir al mercat privat si realment es vol afrontar la crisi de l'habitatge, serà.
4: El discurs que corria fa uns anys que serveis públics com la sanitat o l'educació estaven saturats per culpa dels immigrants s'ha estès ara també a l'habitatge, però sense una base empírica, perquè la immigració no té res a veure amb la pujada de preus, segons la majoria d'indicadors. El relator de les Nacions Unides denuncia un gir nativista en països com França, Bèlgica, Irlanda, el Regne Unit i també Espanya, pels acords de govern entre PP i Vox i el seu principi de prioritat nacional.
5: Queda a entender que, bueno, pues que tendrán prioridad aquellos que hayan nacido en España, aunque está por concretar en qué se materializa eso, ¿no? Y ese es el lenguaje utilizado que transmite discriminación y prejuicios, presentando a las personas extranjeras como si fueran ellas las responsables del hecho de que la vivienda es inaccesible e inasequible.
4: Coldo Casla demana als governs que s'atreveixin a intervenir al mercat, que és on hi ha realment el problema.
5: Lo que tenemos que quitarnos es el temor a creer que intervenir en el mercado privado es una intromisión inaceptable en la propiedad. El derecho a la propiedad privada. No lo es.
4: I en aquest sentit, creu que el Tribunal Constitucional hauria de revisar la interpretació maximalista que diu que fa del dret a la propietat i que fa que moltes lleis dels parlaments autonòmics acabin en no res.
3: Deixem els temes d'habitatge i anem a un altre tema, un altre àmbit que també ens ha tingut molt preocupats en els últims mesos i fa pinta que ens en tindrà encara en els pròxims també. Dos anys després d'haver eliminat les lectures obligatòries a les assignatures comunes del batxillerat, el Departament d'Educació fa marxa enrere i prepara una llista de títols que a partir del curs vinent hauran de llegir tots els alumnes del batxillerat. El pròxim curs també s'obligarà tots els centres a tenir un pla de lectura, una guia del que es fa per fomentar-la i que ara només tenen unes 700 escoles i instituts. Cornellà de Llobregat, Montse Poblet.
8: Bon dia. Tot plegat forma part de l'estratègia del Departament d'Educació per recuperar pràctiques d'èxit que està demostrat que milloren resultats i que han anat perdent pes a escoles i instituts. Parlem de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat i d'introduir-ne a 5è i 6è de primària i també a tota l'ESO, o de practicar la lectura en veu alta, com ja fan regularment els alumnes de l'Escola Abat Oliva de Cornellà, els que aquest matí ha visitat la consellera d'Educació.
9: A la ciutat tothom va quedar parat i meravellat.
8: A part de la lectura en veu alta, el departament demana a escoles i instituts que facin dictats per reforçar l'ortografia, que demanin als alumnes que escriguin a mà els apunts, esquemes o redaccions, que practiquin regularment l'expressió oral amb debats o exposicions i que dediquin temps al càlcul mental i a la resolució de problemes en situacions reals. La consellera Esther Niubó parla d'un retorn urgent i necessari als bàsics de l'aprenentatge.
11: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables, estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
8: La guia amb aquestes recomanacions ja està penjada a la web del Departament. Educació considera que les 4 hores que cada centre pot omplir amb el contingut que consideri oportú s'haurien de dedicar a partir d'ara a reforçar aquests aprenentatges.
3: Hem parlat d'habitatge, hem parlat d'educació i els últims mesos també hem parlat molt d'intel·ligència artificial. Bé, doncs Austràlia denuncia la infiltració d'un agent d'intel·ligència artificial creat per l'empresa OpenAI en el portal del Servei de Salut del país. Es tracta del primer hackeig denunciat per un estat que s'hauria fet sense participació humana. El govern australià ha anunciat una investigació a fons per reforçar la seguretat i per determinar si s'ha violat alguna legislació per l'actuació del programa Vicent Mifsud.
25: Els fets han passat al juny, però l'empresa OpenAI, responsable del programa, assegura que no va detectar, o va detectar a l'agost i en va informar a principi de setembre al govern australià. El primer ministre del país, Anthony Albanese, ho ha anunciat aprofitant la seva presència a l'Assemblea General de les Nacions Unides, on s'aborda la seguretat de la IA.
13: Aquest incident va tenir lloc el mes de juny d'enguany i va implicar que un agent d'IA obtingués accés no autoritzat al portal de serveis d'informes d'estadístiques de Medicare, obert al públic i administrat per l'Agència de Serveis d'Austràlia, accedint tant a fitxers públics com reservats.
12: El primer ministre australià s'ha queixat del retard d'informar el seu govern per part d'OpenAI. La companyia diu que el seu model va actuar de forma autònoma, però que no hi ha constància que s'hagi accedit a les dades de pacients. Coincidint amb l'Assemblea General de l'ONU, precisament, els directius de les empreses líders en intel·ligència artificial han demanat una regulació internacional per fer front a riscos d'aquesta tecnologia. En una sessió específica del Consell de Seguretat, el director general d'Anthropic, Dario Amodei, i el d'OpenAI, Sam Altman, han reclamat normes per evitar que els errors de la tecnologia puguen provocar catàstrofes per a la humanitat.
3: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa per la publicitat i de seguida anem a Nova York.
0: Catalunya migdia.
14: Avui, 24 de setembre, és el Dia Mundial de la Recerca en Càncer. Sabies que fer testament és molt més que deixar els teus béns en ordre? És triar quina empremta vols deixar al món. Fent un testament solidari on inclous CRIS contra el càncer, impulses projectes científics que busquen noves teràpies i tractaments contra el càncer. Un gest senzill, avui, pot convertir-se demà en avenços mèdics, en oportunitats per la recerca i en esperança per milers de persones, perquè la teva herència es pot transformar en ciència. Pot impulsar la feina d'investigadors que busquen canviar la història d'aquesta malaltia. Uneix-te a la generació CRIS, la generació que cura el càncer. Informa-te'n sense compromís a testamentosolidario.org. El testament solidari fa per mi.
15: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes per reforçar la seguretat a la feina i els EPI. Cascs, calçat de seguretat, guants antitall, línies de vida i arnesos de seguretat, a més de personalització del vestuari laboral. Perquè tots i cadascú de vosaltres es mereix ser reconegut. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
17: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
26: Compartir, descobrir, viatjar, riure. 130 milions. Amics, llocs, moments, somnis. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 25 de setembre, amb Euromillones, pot especial mínim garantit de 130 milions. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran.
27: Loteria se't recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
29: Inflata tant compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a un preu imbatible de 8 euros amb 49 al quilo. Fins al 27 de setembre, a Carrefour.
30: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
31: De veritat, Mallorca era platja, tio.
30: Torna la travessa 3CAT. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
32: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
33: Vaig al límit amb tu.
30: Aquí la fama no serveix de res.
34: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts. El conflicte palestí-israelí pren protagonisme avui a la tercera jornada de l'Assemblea General de les Nacions Unides amb les intervencions de Mahmoud Abbas i de Benjamin Netanyahu, aquest últim contestat al carrer a Nova York. L'Iran ha centrat fins ara la major part de l'atenció de les Nacions Unides amb el retorn de les amenaces entre Washington i Teheran, que afavoreix una escalada del preu del petroli fins a arribar als $106 al barril de Brent. Pel que fa a Veneçuela, la seva presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha aprofitat el seu pas per Nova York per prometre eleccions, tot i que no ha concretat la data. Nova York, Oriol Serra, bon dia.
35: Bon dia. Avui serà una altra jornada intensa a les Nacions Unides, com ja ha passat en edicions anteriors. Serà el torn de Palestina amb el discurs del seu president, Mahmoud Abbas, que haurà d'intervenir-hi per videoconferència. I també serà el torn del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que serà rebut amb protestes de tota mena, fins i tot com aquesta que hem enregistrat a la segona avinguda de Nova York, protagonitzada per jueus ortodoxes que s'oposen a l'existència de l'Estat d'Israel.
36: Benjamin Netanyahu, shame, shame!
35: Ahir, Volodymyr Zelensky i Masoud Pezeshkian van protagonitzar una sessió en què el president ucraïnès va carregar contra el president rus Vladimir Putin, acusant-lo de no tenir límits i de rebutjar permanentment la pau. Zelensky advertia també del perill que la intel·ligència artificial s'incorpori de ple a la guerra d'Ucraïna.
1: We need to slow it down before we reach the next stage.
2: Hem de frenar el ritme de la guerra abans d'arribar a la següent fase de la intel·ligència artificial, perquè a partir de l'any que ve hi ha la possibilitat real que la IA, i no només les persones, comenci a decidir què passa al camp de batalla. I necessitem la pau abans d'arribar a aquest punt.
1: And we need peace before we reach that point.
35: Per la seva part, el president iranià es va mostrar combatiu contra els Estats Units, advertint que cap atac quedarà sense resposta i tornant l'acusació de terrorisme que el dia abans havia fet el president nord-americà Donald Trump. Qui també va intervenir a última hora de la sessió d'ahir va ser la presidenta en funcions de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ho va fer amb un discurs carregat de contradiccions, en el qual tan aviat feia una crítica tímida als Estats Units com elogiava els acords als quals ha arribat amb l'administració de Donald Trump. Rodríguez també va anunciar que hi haurà eleccions tan aviat com sigui possible a Venezuela.
4: Quiero decirlo muy claro en esta Asamblea General. En Venezuela habrá elecciones. Y en esa dirección hemos iniciado un diálogo político con sectores de la oposición que conduzca a un proceso en igualdad de condiciones para todos.
35: Del president Nicolás Maduro, empresonat no gaire lluny de la seu de les Nacions Unides, ni una paraula.
3: I no ens movem dels Estats Units, perquè Donald Trump ha rebut amb honors inhabituals el president de la Xina, Xi Jinping, a Washington abans de la reunió d'avui dels dos líders a la Casa Blanca. Coincidint amb la cimera, els Estats Units i la Xina han anunciat que es donen dos mesos més de treva comercial, Cèlia Cernadas.
5: El president dels Estats Units ha anat a rebre personalment el seu homòleg a peu d'avió a la base militar de Maryland, on li ha desplegat una catifa vermella. Un gest gens comú que es produeix abans d'una cimera de 3 dies, continuació de la reunió del maig a Pequín, i en la qual Trump i Xi han d'intentar encaminar una relació marcada per les tensions comercials, el futur de Taiwan i la cursa pel desenvolupament de la intel·ligència artificial. El secretari del Tresor nord-americà, Scott Bessent, garantia la pau comercial fins al gener, en una entrevista a la cadena nord-americana Fox.
6: Estendrem la distensió econòmica entre els dos països. Estava previst que acabés el 10 de novembre i s'allargarà fins al 10 de gener per donar-nos més temps per veure què podem fer en el front econòmic.
5: Abans de la reunió a la Casa Blanca, el president xinès ha apel·lat a la cooperació amb els Estats Units, assegurant que els dos països han de ser socis i no rivals.
3: Encara en la informació internacional, el partit del president de la Federació Marroquina de Futbol ha guanyat les eleccions legislatives del país i ell es perfila com el pròxim primer ministre. Fins ara, el partit Autenticitat i Modernitat, una formació liberal, era un soci minoritari del govern. Els comicis han estat marcats, però, per una abstenció rècord, tal com es preveia pel desencant de la societat en el sistema. Enviat especial a Rabat, Nando Zanoguera, bon dia.
7: Bon dia. El govern que gestionarà el Mundial 2030 serà dirigit, si no hi ha sorpreses, pel president de la Federació Marroquina de Futbol. Fusilet ja havia estat el fitxatge estrella del PAM, d'orientació liberal, que ja era soci del govern amb el centre tatà Aziza Hanouch, però que ara li ha fet el sorpasso. Segurament la coalició es repetirà, però amb les forces canviades, perquè el rei ha de nomenar primer ministre a la força més votada. Els resultats els ha anunciat el titular d'Interior, Abdelwahab El Aftit.
9: El partit de l'autenticitat i la modernitat ha obtingut 97 escons. L'Agrupació Nacional d'Independents n'ha obtingut 66 i el partit Istiqlal n'ha obtingut 65.
7: El Marroc està posant tota la carn a la graella per la celebració del Mundial i l'Ajà defensa aferrissadament que la final es faci a l'estadi Hassan II a Casablanca contra els criteris espanyols. Els resultats d'aquesta matinada també han deixat un repunt dels islamistes moderats que s'havien ensorrat després de perdre el govern fa 5 anys i, sobretot, tot una abstenció rècord del 62% sobre la llista d'inscrits, la major dels últims 20 anys. Això vol dir que només ha votat aproximadament un de cada 4 marroquins en edat de fer-ho.
3: Tornem a Catalunya perquè la ciutat de Sabadell recupera l'antiga caserna de la Guàrdia Civil després d'anys de litigis i allà s'hi construiran les noves consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. L'anunci coincideix amb el començament de les obres del Campus de Ciències de la Vida i la Salut en una antiga fàbrica tèxtil de la mateixa ciutat. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
10: El president Salvador Illa ha acompanyat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, en aquesta jornada històrica per la ciutat. La primera parada ha estat en un dels edificis del complex del Parc Taulí, on l'alcaldessa ha fet aquest anunci.
11: La caserna avui sí que hi ha, és de la ciutat de Sabadell.
0: sense cap mena de dubte, sense cap cost. Vol dir que fem un pas decisiu perquè aquest espai finalment pugui tenir l'ús que entre tots i totes volíem, que és acollir les noves consultes eternes de la Corporació Sanitària del Taulí.
10: A tocar de l'hospital hi ha l'Art Tèxtil, una antiga fàbrica emblemàtica on s'aixecarà el nou campus urbà de ciències de la vida i la salut de l'autònoma. El president ha remarcat la importància de projectes com aquest.
8: Tot el campus de salut vinculat a la autònoma i el Taulí per formar infermeres, formar els més professionals a l'àmbit de la medicina, que ens fan falta a Catalunya. A vegades el món universitari em diuen, escolti, i si ens passem i en formem masses, no tinguem por. Hem de formar a molta més gent. El que no podem fer és importar gent de fora. Per moltes raons, també per raons humanitàries. Cada vegada que ens ve un metge d'un país que està en pitjors condicions que nosaltres, estem traient talent d'un lloc on no necessiten més.
10: Avui s'ha posat la primera pedra i es preveu que el curs 2028-2029 l'espai pugui acollir ja els primers estudiants.
3: I ja que parlem de salut, a Lleida, l'Hospital Arnau de Vilanova acaba de posar en marxa una sala de descans pels pacients que fan quimioteràpia i que han de passar llargues hores entre el tractament i les proves. Feia anys que malalts i familiars reivindicaven un espai així. Anem a Lleida, Noelia Caselles, fins i tot s'havia habilitat una sala en un hotel de la ciutat.
11: Sí, perquè l'Arnau és l'hospital de referència per al Pirineu i la Franja més de la plana de Lleida i això implica desplaçaments llargs de molts pacients. Ho explica Cisco Maranges, president de l'Associació contra el Càncer de Lleida.
12: De fet, és una reivindicació dels pacients de càncer de fora de Lleida, no? Que deien, ostres, hem de baixar a Lleida, fer l'analítica, a les 8 del matí hem d'estar aquí, hem d'esperar unes hores que ens donin el resultat. Ostres, què fas amb aquestes hores?
11: Alguns pacients, tot just des de l'any passat, poden rebre tractament a Tremp, però no pas tots. I els que baixen a Lleida ara tindran aquesta sala amb butaques, punts de càrrega elèctrica i una zona de menjador. La idea, humanitzar una mica més un moment complicat. Oriol Lloguero és el gerent de l'Arnau.
13: Que tinguis un lloc on no vagis vagant pel carrer Major, que és on t'enviarien, no? A l'espera de què m'ha passat, tenir espais com aquest, jo crec que és, bueno, és d'obligació, no? I de deure com a sistema.
11: Fins ara els malalts podien anar a descansar a una sala que gestionava l'entitat en un hotel, un servei que es mantindrà. Per accedir a la nova sala, la de l'hospital, hauran d'utilitzar un QR que trobaran als serveis d'oncologia.
3: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Els trens, els ferrocarrils de la Generalitat, els autobusos, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de tots els mitjans, també del tramvia, el metro i les bicicletes. Tots compartiran una mateixa identitat corporativa. I això per què, Joan Garcia?
14: Per reduir la fragmentació actual i crear un sistema simplificat i fàcilment identificable pels usuaris, segons consta el concurs que ha sortit a licitació per dissenyar aquesta nova marca. Té un pressupost de 250.000 euros i també inclouria empreses públiques del sector, com Ifercat, que és la que gestiona les infraestructures ferroviàries, o Cimalsa, que controla les plataformes logístiques públiques. Es desplegaran quatre grans àmbits: transport ferroviari, per carretera, mobilitat personal i infraestructures. I el canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals. En una segona fase, la marca mare guanyarà pes visual, tot i que encara veurem les existents, i al final totes s'integraran a la nova marca. Un canvi que es posa en marxa en un moment que es traspassa Rodalies a la Generalitat, s'amplien les concessions dels autobusos interurbans i s'ha d'ampliar la T-mobilitat a tot Catalunya.
3: Precisament Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030 gràcies a l'ampliació de la xarxa elèctrica actual, en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat avui a Salt, al Gironès. Permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, o el Trueta a Girona, o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Salt, Fèlix Martín.
15: Sí, el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és avui de 8 gigawatts. Amb aquests projectes n'hi afegiran 3,8 més en 4 anys. Amb energia que vindrà sobretot de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Grisart.
16: El que fem ara és preparar la xarxa perquè pugui admetre, perquè pugui entrar, perquè hi hagi portes d'entrada, diguéssim, d'energia al sistema que puguin provenir de renovables, integrant millor, com dic, Catalunya amb la resta de la península i, per tant, que pugui arribar més energia per donar resposta a les equipacions, a les indústries.
15: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ho ha posat en context.
19: Insisteixo en la idea del Clínic, perquè és un gran projecte i fixin-se, són 30 megawatts. Doncs aquesta injecció, són 3.800, són molts megawatts addicionals.
15: A més, els campus de salut ho han presentat avui a Salt, al costat d'on es farà el nou Trueta. Això permetrà disposar d'electricitat per a la nova desaladora que es farà a l'Alt Empordà. A Lleida es garanteix el subministrament del nou polígon de Torreblanca. A les Terres de l'Ebre, la gigafactoria de Mora, i a Tarragona, nous ramals elèctrics al port i també avançant la descarbonització de la petroquímica.
3: I encara una cosa més abans de la publicitat, perquè els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que feia 2 anys que era mort en una casa de Cabrera d'Anoia. La dona i la filla convivien amb el cos i des de la pandèmia no sortien de casa. Des de Cabrera d'Anoia, Montse Gené Riba, bon dia.
17: Hola, bon dia. Els Mossos d'Esquadra ahir a la tarda van trobar l'home de 77 anys mort des de feia temps i en estat de descomposició. La dona de 59 anys i la filla de 22 vivien a la casa amb el cadàver. Elles no es feien amb ningú, demanaven menjar per internet, els el portaven, no el recollien fins la nit i tenien comportaments estranys com anar acumulant bosses d'escombraries. La Manuela, la veïna del costat, va acabar denunciant la brutícia acumulada.
18: Procurava que jo no la viera cuando bajaba a buscar la comida. No era sociable. Ella, una ventana, no la abría, porque yo hace 15 días la vi que salía. Digo, oye, haz el favor, ¿cuándo lo vas a quitar esto de aquí? Dice, ay, sí, no, Manolita, no te preocupes. Digo, bueno, es que esto que ya no se puede, que yo no puedo dormir por la noche con el jaleo de los gatos.
17: Aquesta veïna fa més de 2 anys que no veia l'home.
18: Era muy amable. Hablaba con sentido y hablaba... O sea, daba gusto de sentirlo hablar.
17: Una altra veïna, la Yolanda, ja sospitava alguna cosa.
20: Olía como a putrefacción. Y yo cuando llegaba a casa se lo decía a mi marido, digo, algo raro tiene que haber en aquella casa, que yo paso por allí, digo, y huele a muerto.
17: Davant la casa i el cotxe d'elles, aparcat des de fa anys, ple de brutícia. A mare i filla les han portat a l'hospital a fer una revisió mèdica. L'autòpsia del cos del marit determinarà la causa de la seva mort.
3: Passant 4:45, una pausa i la cultura.
21: Catalunya migdia.
22: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
23: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
24: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
25: Podríem tenir son.
26: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
27: Mare, literalment.
25: Molt poques ganes de treballar.
27: És que tinc molta feina.
26: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
25: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalías.
28: Som pura cafeïna.
3: Catalunya migdia. Passant 5:45, anem de festa major. Per la Mercè, Barcelona torna a convertir-se en un gran escenari obert per desplegar un centenar de propostes d'arts escèniques que conviden a la celebració i a la festa. Des d'avui fins diumenge, 7 espais de la ciutat acolliran un centenar de propostes gratuïtes. D'entre aquests escenaris, la plaça de les Glòries s'estrena com a nou espai de festa. Anem cap allà. Marta Vives, bon dia.
29: La plaça de les Glòries ha quedat petita davant de l'afluència de milers de persones que estan seguint alguns dels espectacles simultanis que s'estan fent en aquests moments en aquest punt de la ciutat. Les aglomeracions han causat algunes queixes.
30: Sempre dèiem, segur que Glòria serà un bon espai, perquè al ser tan gran doncs ja estarà més esponjat, i després hem arribat aquí i la massificació és tal que, malgrat això, com deies, fa difícil, no?
31: Ha faltat una mica més de lloc pels pares, eh? Veure, nosaltres hem quedat aquí fora també per respectar també els altres pares amb nens més petits que estan pujats aquí als ombros.
29: Espectacles de circ, dansa, jocs, itinerància, tots ells lligats sota el concepte del medi ambient dins la ciutat. Cristina Cazorla és la comissària artística d'aquest espai.
32: Precisament en aquest brugit de ciutat, que és com l'hem volgut titular, no? aquest equilibri entre el brugit i el silenci, no? El poder de la natura, perquè penseu que estem en el vell mig gairebé de la ciutat on arriben la Diagonal, arriba la Meridiana, arriba Gran Via.
29: Plaça de les Glòries és un dels molts escenaris d'aquest dia de festa major a Barcelona. Un altre estat, per exemple, la plaça de Sant Jaume, que ha acollit la jornada castellera amb les colles de la ciutat. La programació continuarà fins diumenge.
3: I també estan de festa a Tarragona. I aquest migdia es fa la baixada dels pilars caminant de la Mercè, a càrrec de les quatre colles castelleres locals. Es tracta d'un dels espectacles més singulars de les festes de Santa Tecla que s'acaben avui. Connectem en directe amb la plaça de la Font, amb el company del Tres Rondes, el David Prats. David, bon dia, com van les coses?
0: Bon dia, Òscar. Doncs ara mateix esperant el primer pilar de quatre caminant aquí a la plaça de la Font, un recorregut de més de 450 metres que ha sortit des de la plaça de les Cols, ha pujat pels 20 esglaons del Pla de la Seu, ha girat davant de la Catedral de Tarragona i carrer Major avall amb la baixada de Misericòrdia per arribar aquí a la plaça de la Font, la primera colla que farà l'entrada d'aquest pilar de quatre caminant. Estem a punt de veure si ja arriba aquest primer pilar de quatre caminant dels xiquets de Tarragona en aquest últim acte casteller de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
1: Ja mira el que he vist. Està guapa, no?
2: I això no ho agafo.
1: Robes esglésies, però no a cementiris.
3: I avui s'ha sentit a parlar molt català al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Ha entrat en competició Sants, la segona pel·lícula de Miquel Gurrea, i fora de competició s'ha presentat Burundanga, una comèdia basada en l'obra teatral d'èxit de Jordi Galceran. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
4: Sants és la segona producció catalana a competició aquest any, després de 5 minutos más, però la primera en català. Miquel Gurrea, que ja va competir fa 4 anys amb Suru, i torna amb la mateixa actriu protagonista, Victoria Luengo. El film parla de pertinença, de xarxes de suport, d'aprendre a cuidar, i acaba construint una trama de misteri al voltant d'una banda que roba imatges a les esglésies. Pel que fa a Burundanga, el seu director és José Corbacho, que ha reivindicat la comèdia en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Jo crec que la comèdia i l'humor és necessari des de que existeix la humanitat. Sempre m'ho he pres així, com ja és prou drama a la vida i prou drames ens envolten en aquest món que sembla que cada dia s'acaba, per tenir una estona de passar-ho bé. A més, jo penso també que el que el riure és com que estàs un passet més a prop de la felicitat, no?
4: Els protagonistes són Jordi Sánchez, Marcel Borràs i Adriana Torrevejano. La pel·lícula s'estrenarà el 4 de desembre.
3: I una cosa més. L'escriptor i col·laborador de Catalunya Ràdio, Màrius Serra, ha rebut el Premi Difusió en el marc de la Setmana del Llibre en Català que se celebra aquests dies al Passeig Lluís Companys, Montse Pujol.
6: Sí, el Premi Difusió és el reconeixement que Editors.cat fa en el marc de la setmana a una personalitat pública que destaca per contribuir de manera notable a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català en el seu espai professional. Màrius Serra agraïa així la distinció.
7: Jo sempre he advocat per la naturalitat, no?, en la difusió. És a dir, sí que em sento molt honorat per aquest premi de, diguem, com a difusor, i professionalment jo m'he dedicat a parlar de llibres des de tribunes tan escrites com audiovisuals, i a l'Electoràlia a Catalunya Ràdio, a l'Alexandria al Canal 33, però jo el que he fet sempre és parlar de les coses que m'apassionen amb els meus entorns immediats.
6: La Setmana del Llibre en Català s'allarga fins diumenge.
25: Catalunya migdia.
3: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Sentirem Fermín a Catalunya Ràdio.
8: Aquesta tarda, a partir de les 7, al Tot Costa, entrevista Fermín, però ara al Catalunya migdia n'avançarem un fragment.

0: Fermín López és un dels jugadors blaugranes que han començat més en forma aquesta temporada i avui passarà pel tot Costa. Fermín és ara a Madrid amb la selecció espanyola i allà també hi tenim el Roger Arbusà, que ha estat amb ell fa una estona. I com l'has vist, Roger?
1: Doncs molt bé, molt content de tornar amb la selecció espanyola. Recordeu que es va perdre el Mundial per lesió, per tant tenia unes ganes boges de tornar amb la selecció espanyola. Com deies, a partir de les 7 aquesta entrevista amb Fermín, un dels jugadors més importants del Barça, un dels més destacats, també ho deies, en aquest gran inici de temporada, amb 4 gols en 8 partits. El sentirem sobre aquest retorn aquí a les Roces, sobre el bon moment del Barça, el seu moment de forma, sobre Lamine, la pilota d'or, i també sobre el Madrid i Mourinho. És un fragment que podem avançar d'aquesta entrevista, Fermín, sobre el show del portuguès.
2: Al final crec que és el seu show i ho fa des del 2011 també, i és la manera que ell té d'expressar-se en roda de premsa, que és totalment també respectable, i és el que dic. Nosaltres intentem no mirar molt el que passa a Madrid o altre equip, i és que estem centrats en el nostre lloc, en fer bons partits i en seguir en aquesta dinàmica.
0: Doncs Fermín, aquesta tarda al Tot Costa, i avui es juguen alguns partits ja de selecció, entre els quals el debut de Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos. Ara en parlarem d'aquest debut, el sentirem també a Xavi, però abans, amb tu, Arbusà, dos apunts més relacionats amb els jugadors del Barça. D'una banda, ha parlat Gordon.
1: Sí, demà la selecció espanyola viatja cap a Londres ja per jugar dissabte contra Anglaterra, la selecció d'Anthony Gordon, un estadi, per cert, Wembley, sempre especial pel barcelonisme. Dissabte aquest Anglaterra-Espanya, primer partit de la Nations League contra Gordon, que després d'unes setmanes al Barça al·lucina d'aquesta manera. Ara el sentirem amb la manera de jugar que té l'equip de Flick.
3: We don't have that strength like the Spanish where we control games like they do.
4: No tenim aquesta fortalesa de controlar els partits com fan els jugadors d'Espanya. No és una cosa que estigui en nosaltres i no crec que sigui un aspecte que es pugui ensenyar. Ara que jugo a Espanya puc parlar amb una visió educada de com mantenen la pilota. És molt diferent del que havia viscut fins ara. No estic segur que podem arribar-hi, segur que podem millorar.
3: But we can definitely get better.
0: I des d'Austràlia, el tècnic del Brasil, Ancelotti, ha parlat de Rafinha.
1: Si el Brasil ha de jugar partits amistosos el primer demà a Austràlia, veurem com ho gestiona això Ancelotti, la càrrega de minuts amb Rafinha, però mentrestant el seleccionador brasiler, preguntat per Rafinha i també per Vinícius, celebra com el jugador del Barça s'ha destapat com a nou.
5: El moment de los dos es diferente. Obviamente Rafinha está haciendo cosas espectaculares en una posición que no era suya, pero parece que era suya también esta. El Vini puede ser que no es ahora en su mejor momento. La convicción que tenemos los dos que van a ser jugadores fundamentales para el futuro.
0: El que dèiem fa una estona, avui partit destacat entre Països Baixos i Alemanya amb aquest debut de Xavi Hernández a la banqueta de l'Orange, Montserrat.
6: Parlem d'un Països Baixos-Alemanya que comença a 8:45 del vespre al Johan Cruyff Arena d'Amsterdam i que és el duel destacat de la jornada. El tècnic terrassenc Xavi Hernández es troba en el seu debut com a seleccionador neerlandès a una llegenda de les banquetes, Jürgen Klopp, que també debuta.
7: Jürgen is one of the best...
8: Jürgen Klopp és un dels millors entrenadors del món els últims anys. Ho ha fet molt bé i el respecto molt. És un gran desafiament personal per mi, per l'equip i per tot el país jugar contra aquest tipus d'entrenadors i seleccions.
7: Coaches and this kind of teams.
6: També a 8:45 el Blaugrana, Joao Cancelo, serà partit a Portugal-Gales i, entre d'altres, es juga el Noruega-Dinamarca. Des d'ara fins al novembre es juga la fase Lliga de la Nations League i els 4 millors equips de la Lliga A, on hi ha Espanya, jugaran la fase final el pròxim mes de març. I, d'altra banda, la selecció espanyola femenina sub-20 jugarà diumenge a la final del Mundial de Polònia contra Corea del Nord, l'equip espanyol amb 5 blaugranes, Aixa, Julià, Torres, Jiménez i Rosalía, va superar Itàlia per 2-0 a la semifinal.
0: I ja ha començat el virus FIFA, de moment només pel Madrid, que ja té la primera baixa. Konaté no arribarà ni a debutar amb la selecció francesa i torna cap a Madrid lesionat. Marcos García.
4: La selecció francesa ha fet un comunicat. Informa que el central Ibrahima Konaté deixa la concentració, torna de fet ja a Madrid. Li han fet unes primeres proves amb la selecció i té un esquinç lleu al genoll dret. A Madrid li faran més proves.
0: I el Real Madrid no ha començat bé la temporada i hi ha una dada que posa en dubte l'esforç dels jugadors. És l'equip que menys corre de la Lliga.
4: 96 quilòmetres quilòmetres per partit fan els jugadors del Madrid. Els altres 19 equips de primera corren més. El Madrid està 6 quilòmetres per partit, per sota de la mitjana del que corren els altres. Segons dades de SofaScore, el Barça, per exemple, corre uns 8 quilòmetres per partit més que el Madrid. Si en comparem sprints, també la diferència és importantíssima. El Madrid fa 99 sprints per partit, és el desè equip de la Lliga en esforços curts a gran intensitat. El Barça és el primer en sprints, 142 per partit. Marco Corella ho valora en declaracions a la SER, que el Madrid sigui l'equip que corre menys.
9: Por ejemplo, tener posición y tal, largas, te puede decir que no, pero de correr, yo creo que corremos mucho. Pero no sé, al final pues los datos están ahí, al final también te digo, se habla de estos datos pues porque ahora pues hemos perdido el derbi y perdimos contra el Betis, pero creo que si hubiésemos ganado todos los partidos pues nadie se hablaría de que corremos poco, dirían, corren muy poco pero son muy efectivos o alguna otra titular. Pues bueno, al final habrá que mejorarlo, habrá que ganar los partidos y nos salvará eso, pero bueno, al final pues los datos también van bien para mejorar, para trabajarlos y para saber que quizás pues hay que dar un poquito más.
4: Aquesta dada, que el Madrid és l'equip que menys corre de tota la Lliga, és un dels arguments que fan servir a Madrid a hores d'ara els opositors a Florentino Pérez. L'argument que l'arribada de Mourinho hauria de portar com a mínim més entrega als jugadors de camp no està passant.
0: Dels partits de seleccions a la Champions femenina, l'estrena del Barça a la Champions ahir va ser plàcida. Una maneta per començar.
10: Sidney, amb el primer control, amb la dreta, aconsegueix aguantar la pilota, aixeca el cap, deixa d'Esperó, cap a Lua, Lua fa la passada cap a Payor, la rematada...

0: Aquesta reacció de l'equip de Pere Romeu va ser el millor de la primera part.
1: Creo que ha sido lo mejor del partido de hoy. La reacción que hemos tenido después del gol, ¿no? Pongo en valor la victoria de hoy por las que somos, por las que estamos a día de hoy, por terminar el partido con tanta futbolista joven también, por tener que hacer modificaciones de posiciones. Todo esto lo pongo en valor. Pongo en valor la reacción que ha tenido el equipo después de encajar el primer gol cuando somos un equipo que no estamos muy acostumbrados a ello.
0: A la segona part, aquest cinquè gol de Payor, que ara sentíem narrat a la TDG, i Mateo per les franceses va posar el 5-2 definitiu. Una de les golejadores, Serra Jordi, diu que l'equip està bé, tot i que han marxat jugadores molt importants.
2: Totes les jugadores són importants i crec que les baixes, bueno, pues ens hem sabut també sobreposar bastant bé. Estan pujant moltes joves amb un gran nivell i intentar, bueno, treure els partits de la millor manera possible, i crec que ho estem fent.
0: Clàudia Pina no va acabar el partit, la van substituir per unes molèsties. Caldrà veure la seva evolució per si cal fer proves. Tot indica que no té cap lesió important.
3: De la resta de marcadors d'ahir, destaca l'arrencada explosiva de l'Olímpic de Lió.
0: Servet 0, Olímpic de Lió 8, amb hat-trick de Katotó i Salma, que va jugar als 90 minuts. Chelsea 1, Austria Viena 0 i Lovaina 0, Roma 0. Justament, les italianes, la Roma, seran el pròxim rival del Barça en aquesta Champions dimecres de la propera setmana.
3: I un apunt més a futbol. Javier Aguirre ja és a València per intentar reflotar un equip de capa caiguda. És una de les especialitats de Javier Aguirre. Avui ja l'hem sentit i segueix fidel al seu estil d'habituac.
4: A Mestalla, Aguirre té ben clar que en la seva arribada s'hi trobarà molta feina a fer.
5: Mucho trabajo, hijo. Mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, estamos a trabajar.
4: Aguirre, això sí, ha matisat que a les seves mans tindrà una plantilla de prou qualitat per evitar patiments, i amb el seu característic estil sorneguer, el Vasco ha lloat el club on aterra.
5: Es la institución, la historia. Siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! De verdad era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno.
4: L'ex de l'Espanyol i l'Atlètic de Madrid arriba a València després de dirigir Mèxic al Mundial passat.
3: Menys de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i quan tornem, bàsquet al Barça, debut a l'Eurolliga.
6: Catalunya migdia.
7: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
8: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Erol Hileri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
7: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
9: Únic? S'escriu amb H o sense H?
10: Únic i sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys, aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Informa't a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
13: Si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
12: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
14: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
12: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
15: Me siento súper, me siento fantástico.
12: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
16: amunt,
12: però que al final són falses.
17: El rotllo, no m'agrada.
18: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3Cat.
19: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
20: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 3x2 en el iogurt grec natural o natural lleuger Carrefour al pack de 6. Si en compres 3, un et surt gratis. I no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 12 d'octubre a Carrefour. Entra a la nostra app i juga a la ruleta on sempre guanyes.
21: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
22: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
20: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari, amb megadescomptes cada dia, com el 30% en tots els

0: Refrescos de cola, que t'endús en un cupó que et dona per molt. Només el 24 de setembre a Carrefour.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: I avui, dia important al Palau Blaugrana, el Barça s'estrena a l'Eurolliga, també tornen els partits de l'Eurolliga a Catalunya Ràdio. Ja sabeu, tots els partits de l'Eurolliga del Barça els podeu seguir a Catalunya Ràdio, a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, amb l'Ernest Macià. Ernest, que avui, nou partit, primer partit vaja de l'Eurolliga, oportunitat per veure aquest nou equip d'Alexander Sekulić, a veure com respira en un clàssic de l'Eurolliga.
4: Doncs sí, és un equip que, segons Alexander Sekulić, és un equipàs, això ho veurem. Sí que és veritat que han fitxat a una estrella, que és Mike James, que la tenia al Barça, però que amb el canvi d'entrenador el Barça va dir doncs no, ara no vestiràs la samarreta, i el van rescindir. Això va provocar doncs un petit contenciós entre el Barça i Mike James, que finalment va trobar equip a Turquia, i és el rival que avui doncs tindrà el Barça, que és aquest Efes, que fa 6 anys guanyava l'Eurolliga, però que l'any passat va ser penúltim. I a més l'Efes tindrà a un exentrenador del Madrid a la banqueta, Pablo Laso. Escoltem Alexander Sekulić.
5: First of all, I need a reaction after this 101-point game against...
6: Dels jugadors, després de la derrota contra el Joventut, demano una reacció. Una reacció en termes de més energia i a pujar el nivell defensiu, perquè aquest Efes és un equip construït per jugar la fase final de l'Eurolliga.
5: Efes team is built to play at these playoffs.
4: A aquesta hora de la tarda s'està enllestint un palau al mur est del Palau Blaugrana, on l'artista Fert One doncs, fa la pintura commemorativa al mural dels 100 anys. I bé, el Barça, que jugarà sense dos jugadors, Makundu i Emboa, que estan lesionats, i un pivot que encara trigarà setmanes a arribar.
3: Un mural que, deies ahir, al tot costa, l'acabaran al descans?
4: Al descans, està preparat per acabar-se al descans, sí.
3: Doncs,
4: jugadors de bàsquet, etcètera.
3: Molt bé, doncs això teniu al descans. Si sou al palau, ja sabeu que podreu veure la transmissió del partit d'avui a Catalunya Ràdio, amb la transmissió de l'Ernest Macià, a Carme Lloberes...
4: Joan Fitó.
3: I Joan Fitó.
4: Sí, aquest any no hi ha David Ubach.
3: No hi ha David Ubach, no, que has no fet sé. Canvis també a la plantilla de les
6: canvi
3: transmissions.
6: Canvi plantilla per millorar.
3: Hi ha hagut canvis amb Sekulić i també hi ha hagut a la plantilla de les transmissions del Barça Catalunya Ràdio. Avui, un quart d'hora abans de que comenci el partit, com podreu sentir aquesta transmissió. Seguim en bàsquet perquè el Cadí La Seu és el nou campió de la Lliga Catalana. De les de La Seu d'Urgell van donar la sorpresa derrotant l'Uni Girona en la final jugada ahir a Reus i que va seguir el Xavi Soler.
7: Sí, sorpresa, perquè el Cadí es va carregar a tot un equip d'Eurolliga com l'Uni Girona, però si veiem la competició els últims anys, 5 dels 6 últims títols han anat a parar a La Seu d'Urgell. Sempre superior, l'equip urgellenc, excepte els minuts finals, on una gran Iana Martín va igualar les coses. La jugadora més veterana del Cadí, Laia Reventós, es mostrava satisfeta perquè una temporada més tard han reprès el títol a casa.
8: Sí, crec que hem intentat seguir el pla de partit el millor possible i estic molt contenta. L'equip ha fet una gran feina i, òbviament, també contenta per recuperar aquest títol que l'any passat se'ns va escapar.
7: Mentrestant, decepció a Girona. Un Girona que ara pensarà en el partit de la setmana vinent, la prèvia de l'Eurolliga, que ja saben amb qui s'enfrontarà. Serà l'Emlat Konuk Turk. Serà un partit únic. Qui guanya va a la fase regular de l'Eurolliga a Fontejau.
3: Tornem al futbol perquè aquest cap de setmana no juguen a primera divisió, però sí que ho fan els equips de segona divisió. Això vol dir que el Girona i el Sabadell tenen partit. El Girona, de fet, juga demà, rep l'Albacete, i Quique Álvarez ja ha fet una roda de premsa. A Eduard Solà, quina és l'última hora de l'equip?
9: Doncs que entre els internacionals i els lesionats tindrà 8 baixes. Benat, Pixur, Krapitsov, Júnior, Las i Esprilla són amb les seves respectives seleccions. I Brian Hill i Justin estan lesionats. I encara sort que Unai i Mate Morey sembla que estaran recuperats. Problemes, per tant, al davant, sobretot als extrems. L'entrenador Quique Álvarez en parla i també confia que per al dia del Mallorca pugui recuperar algun dels internacionals.
10: Quan un té baixes concentrades i a la mateixa posició, un pensa possible solució, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? Intentar, amb els jugadors que tenim, treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno... Però s'està treballant amb algun que pugui arribar el dia a Mallorca. Però, bueno, dels 6 que hi ha, igual un o dos, intentarem que puguin almenys estar.
9: El Girona Albacete de demà a 8:45 obrirà la 7a jornada de la Lliga de la Segona Divisió amb el Girona, que ve de guanyar a Cádiz, i l'Albacete, que és en zona de descens, i és un dels 3 equips que encara no han guanyat.
3: I el Sabadell avui han operat el seu golejador, Nico Joaquini, David.
6: Que ja ha passat en les últimes hores doncs, pel quiròfan. El golejador dels vallesans l'han operat satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior del seu genoll dret, segons ha informat el Club Vallès. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, n'acaba de parlar fa ben poca estona.
2: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
3: Mundial de ciclisme a Montreal. Avui ja tenim contrarrellotges. Es passa de les contrarrellotges a les proves en línia i al Canadà hi tornem a tenir participació catalana aquest vespre. Isaac Vilalta.
11: Doncs sí, en una cursa que començarà a 7:45 del vespre. La prova en ruta en categoria júnior. I serà el ciclista de Ripoll, Aitor Martínez, de 17 anys i que aquesta temporada ha aconseguit ja 7 victòries. El seu rol principal serà el de treballar pel seu company, l'asturià Benjamín Noval, però tot i així no descarta res.
12: El Mundial jo crec que serà una cursa sobretot d'eliminació, ja que són tot el rato 10 pujades d'un quilòmetre 800, però encara així s'acumulen 2.700 desnivell, i crec que serà una carrera molt dura on es faran durs les últimes passades. Jo crec que així intentarem estar sobretot davant i crec que tinc una bona oportunitat, ja que al final sóc una persona bastant ràpida a l'esprint.
11: Les reflexions d'Aitor Martínez, com la resta de catalans que participen en aquest Mundial, es podeu sentir a Ràdio Volta, a la plataforma 3CAT i a l'app de Catalunya Ràdio.
3: I què més expliquem, David?
6: Doncs que la primera federació de futbol ahir, el Sant Andreu, va empatar a un al seu partit a casa de la quarta jornada contra el Madrid-Castella. Els andreuencs queden cinquens per la cua amb 4 punts. I per cert que a primera hi ha hagut nova lesió d'un ex del Barça al Deportivo de la Coruña, com és Aubameyang, que ha de passar pel quiròfan per un trencament parcial del menisc del genoll dret i s'estarà entre 2 i 3 mesos sense jugar.
3: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa. Avui entrevista amb el jugador del Barça, Fermín López. Seguim al Catalunya Mitja amb l'Òscar Fernández.
13: Són les 3.
14: Catalunya migdia.
13: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia explicant-vos els contactes entre el govern espanyol i Junts per Catalunya per reactivar la llei per frenar els desnonaments. Això després de l'anomenat cas Mari Carmen, que ha causat un gran impacte social arreu d'Espanya. També hem sentit la consellera d'Educació, Esther Niubó, que defensa tornar als bàsics en l'educació, és a dir, a la lectura, a la memòria, al càlcul mental i al llibre de text, per revertir els mals resultats dels alumnes catalans els últims anys. I hem connectat amb la Festa Major de la Mercè a Barcelona. Avui és festiu local a la capital del país i, de fet, l'aturada de la capital es nota a tots els nivells, començant pel trànsit a tot el seu entorn. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjà. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
15: Doncs és notícia de fa pocs minuts. La Casa Blanca continua impedint l'accés a periodistes de la CNN i el diari Politico, dos mitjans de referència, malgrat que un jutge federal ha revocat aquesta matinada el veto imposat per Donald Trump. Els dos mitjans han informat que el personal de seguretat ha impedit l'accés dels seus equips desplaçats a cobrir la informació presidencial. El magistrat havia determinat que la prohibició d'accés als periodistes per part de Trump no estava justificada i ha rebutjat els motius de seguretat nacional al·legats per l'administració. El jutge havia retirat la prohibició durant 2 setmanes per analitzar el fons de la qüestió. Més qüestions. Per primera vegada es podrà volar a Liverpool des de Girona. La companyia EasyJet hi aterra aquest 2027 amb dos destins, Liverpool i també Londres. Anem a Girona, Pau Bartolí.
16: Bona tarda. EasyJet oferirà 2 vols setmanals a Liverpool de març a octubre i 2 vols setmanals a Londres Gatwick de juny a octubre, excepte juliol i agost, que n'hi haurà 3. El seu director al sud d'Europa, Javier Gándara, obre la porta a poder incorporar més destins.
17: Pero, por supuesto, siempre estamos abiertos a explorar todo tipo de oportunidades, siempre y cuando pues haya demanda suficiente y esa demanda la podemos satisfacer de forma rentable.
16: Uns 2 milions de passatgers passen cada any per l'aeroport de Girona, que aquest estiu tenia connexió amb 49 destins de 15 països diferents. El repte continua sent els vols regulars d'hivern i els vols regulars a la península.
15: I ara ho deies, Òscar, avui és la Mercè, és Festa Major a Barcelona i l'habitatge serà protagonista de la campanya per les municipals a la capital l'any que ve. El dia central d'aquestes festes, els responsables polítics a l'Ajuntament admeten que caldrà buscar fórmules perquè deixi de ser impossible trobar un lloc per viure a la ciutat a un preu raonable. Connectem amb l'Ajuntament. Anna Escura, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Doncs mira, efectivament, tal com deies, tots els partits són conscients que l'habitatge és una de les problemàtiques que més preocupen els barcelonins. De fet, tots els partits de l'oposició han coincidit a responsabilitzar els governs de Jaume Collboni i Ada Colau de la situació habitacional en què es troba la ciutat, i tots han assegurat que les coses s'han de fer diferent. El PSC, per la seva banda, considera que el govern municipal ja està fent tot allò que s'ha de fer per solucionar i posar remei a la crisi. Escoltem Marta Villanueva, que és la portaveu del grup municipal del PSC, Elisenda Alemany, presidenta del grup municipal d'Esquerra, i Jordi Martí Galbis, president de Junts.
19: Aquí estem treballant perquè aquests fons que estan expulsant els seus veïns i les seves veïnes a casa seva a Barcelona no estan actuant amb la mateixa llibertat que ho fan a Madrid.
20: Caldrà molta més ambició. Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat.
21: Ara és persecució, restricció, multa, amenaça. Haurem de fer coses diferents. I un gran pacte polític i social i de sector.
13: Passant gairebé 4 minuts de les 3, fem una pausa per la publicitat i de seguida saludem els nostres convidats d'avui.
1: Catalunya migdia.
22: 205 cavalls i només 4,3 litres?
23: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
26: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
27: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
26: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
27: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
28: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
29: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
30: Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Catalunya migdia.
31: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
32: Joel Parra l'enfonsa.
31: La Lloberes.
33: Bloc directe sempre central.
31: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dijous a partir d'un quart de nou, Barça F és el canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
32: Barça fins saltar la banca.
31: Fem que Europa ens escolti.
1: Som 3Cat.
31: Catalunya Ràdio.
1: Som
31: 3Cat.
1: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
13: Passen 6 minuts de les 3 de la tarda, juntament amb la Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda, Lourdes.
34: Hola, què tal? Bona tarda.
13: El Ferran Casas, director adjunt de Nació. Bona tarda.
35: Bona tarda, Òscar.
13: I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
35: Bona tarda.
13: Que no m'ha quedat molt clar si has guanyat o perdut l'aposta, perquè tenies una mena de juguesca amb tu mateix, crec,
35: estava,
13: no?
35: Estava profundament preocupat aquest matí, un dia festiu, he vist la televisió una estona, i he vist el Ferran Casas amb tratge, anat a la televisió,
13: sí,
35: i clar, anava amb tratge.
13: Amb
35: la meva preocupació era si es mudava per anar a la tele, o si... Clar, el
13: si tot
35: era,
13: el dia aniria amb americana, no, no?
35: A veure com me'l trobaré.
13: Ha vingut sense americana.
35: Ha vingut sense americana. I amb texans, o sigui que...
36: I amb texans, no curts, de miracle.
35: Ha fet una...
36: Perquè avui no treballo, i per tant, per he anat boxes. A casa, m'he canviat.
13: Per tant, t'has canviat, eh?
36: Sí, m'ha canviat, m'ha fet el dinar...
13: Som de segona a la ràdio, ja ho veus.
35: Sí, sí, sí.
13: Els de primera,
34: què
13: els de
34: va?
13: Tele...
34: No,
13: bé,
34: a veure, no... Quines interioritats.
13: No, tot, aquí tot, s'explica tot aquí.
36: No, no, no ploris, Òscar, no ploris.
13: No, no, no, escolta'm, no ploro gens, no ploro gens. No sé com va vestida... La Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
37: Bona tarda.
13: Vas amb vestit de primera divisió o vestit de segona divisió?
37: Amb texans i samarreta, com sempre, quasi sempre. No, però m'ha preocupat això d'en Ferran Casas, que ha dit... Jo, com que avui no faig feina, però ha estat al matí a la tele, ha estat a la ràdio... Per mi això és fer feina, no sé com ho
13: vols. Són dies de festa una mica sui generis,
36: volia dir. És a dir, no vaig a la redacció. No estic tot el dia allà a la redacció, de sol a sol.
0: amb un moreno fluorescent.
13: Molt bé, molt bé. A veure, Llucia, sembla que el tema avui de la dèria és, de rabiosa actualitat, eh?
37: Sí, sí, gens original, gens original. Parlarem d'habitatge, perquè ahir van desnonar Mari Carmen, una dona de 87 anys, en cadira de rodes, 71 anys vivint al mateix lloc, a Madrid, no ha deixat de pagar mai el lloguer, a les 7 del vespre hi va haver concentracions convocades pels sindicats de llogateres, varen ser multitudinàries, sobretot a Madrid i Barcelona, avui tothom en parla, i ha quedat una sensació a la societat de això com és possible, no? com ha pogut passar. Tractem sovint els problemes de l'habitatge, però no és fins que coneixem casos com aquest que entenem la magnitud de la tragèdia. I és que els mercats com el de l'habitatge no responen a criteris tant de justícia, de vegades, com d'eficiència, no? I quan ho converteixes tot en producte, aquest producte ha de ser rendible, i això és el que sovint acaba per fer-lo inaccessible. Per tal que funcionin, cal humanitzar aquests deshumanitzar aquests mercats, no? I això es pot fer a través de les xifres. Les xifres impressionen, però no ens acabem de fer una idea del que representen, i també es pot fer a través del llenguatge, emprar paraules despectives que fan que percebem l'altre com una amenaça. En el cas de l'habitatge, hi ha les paraules ocupa o inquiocupa, que és especialment perversa, que alerten d'aquelles persones que s'han instal·lat a viure en un lloc sense pagar, no? Tota l'estona sentim anuncis d'alarmes antiocupació. Integram, que si ens n'anem de vacances, quan tornem, potser hi haurà una família instal·lada a casa nostra i no la podrem fer fora, quan això afecta a menys del 0,06% de la població. I sobre la paraula inquiocupa, si ets propietari i llogues un pis, vés en compte, perquè potser el llogater no et pagarà la mensualitat, tria gent solvent per no tenir problemes, etcètera, etcètera. No? Això provoca no només una dificultat afegida a les rendes més baixes per poder accedir a un habitatge, perquè la gent recelarà d'aquestes persones, no només un recel vers els altres, veure l'altre com a qualcú de qui t'has de protegir en comptes de qualcú a qui pots ajudar i que et pot ajudar, sinó que, a més, trenca el teixit social i reforça aquesta deshumanització. No? Un exemple, el 99% de les immobiliàries accepta clàusules discriminadores. No? Segons la procedència de la persona interessada en veure un pis, els diuen que allà està llogat fins i tot abans de mostrar-lo. D'altra banda, és molt difícil crear teixit social, veïnat, barri, amb persones que només passen uns mesos al bloc de pisos, no? No hi arribes a tenir confiança, i d'aquí que hi hagi un interès a fomentar el lloguer de temporada, no només perquè s'hi poden guanyar més diners. Tot això qui beneficia? El petit propietari que ha posat de lloguer el pis que va heretar de l'àvia? No. Beneficia en els fons, beneficia les entitats, les empreses que necessiten poder actuar d'una manera absolutament cruel, com estem veient aquests dies, emparats per la llei o pel sistema, i que l'únic risc que estan disposats a córrer és el risc reputacional. No? És a dir, es crea tot un mecanisme pel qual es criminalitza el vulnerable, es qüestiona qui l'ajuda i es reforça l'abusador. Què passa? Que quan ens fixem en les vides que hi ha darrere d'aquest llenguatge deshumanitzador, veiem que la cosa no és exactament com ens l'havien explicat. No? El cas d'Anna Mari Carmen ha estat especialment esfereïdor. Ella pagava un lloguer a una immobiliària fins que una altra empresa va adquirir el pis, li va oferir comprar-lo per un preu que ella no es podia permetre, llavors el va comprar un fons i li apujaren el lloguer de 500 euros al mes a 2.650, molt per sobre de la pensió que té Anna Mari Carmen i que no pot assumir. No? Però és que aquesta mateixa setmana coneixíem els casos d'en Olga i d'en Sílvia. En Olga feia 20 anys que vivia en un pis al barri de Santa Eulàlia. Es va suïcidar el 7 de setembre, després que la desnonassin a l'abril. Vivien les seves filles, es va separar, va perdre la feina, no podia pagar la hipoteca, va obtenir un lloguer social fins que un fons ja no li va voler renovar el contracte i la va demandar per impagament. No? Ina Sílvia ha estat desnonada després de viure 13 anys en un pis del carrer Sardenya, tot i tenir una discapacitat per motius de salut mental. I si mireu els titulars, en van plans. Dos jubilats al límit del desnonament a Badalona després d'avalar el seu fill, fa més de 40 anys que viuen allà, o el cas de la família amb 5 fills a punt de ser desnonada al Besòs. El pis és de propietat municipal i els darrers mesos havien estat ells abonant el doble per reduir un deute que varen contraure durant la pandèmia, però es reclamen el pagament íntegre de 7.000 euros en un màxim de 20 dies. No? Tot això és el que hi ha darrere les xifres, tot això és el que hi ha darrere d'un llenguatge sovint deshumanitzador. No? Unes xifres que repasso ràpidament. El 2025 hi va haver 6.814 desnonaments a Catalunya. Això representa el 26,6% de tot a Espanya. Equival a gairebé de 9 desnonaments al dia. La majoria han estat per impagament de lloguer. Hem normalitzat els desnonaments. Semblava increïble el 2008, però ho hem normalitzat. I cal recordar que la moratòria antidesnonaments va expirar el desembre de 2025, que havia durat més de 13.000 desnonaments i, per tant, enguany se n'esperen molts més.
13: La història que hi ha al darrere d'aquest i altres desnonaments, aquest de la Mari Carmen, que ja s'ha convertit en un cas Mari Carmen, i que ha provocat que la llei de l'habitatge torni a estar d'actualitat, perquè, de fet, arran de les protestes pel seu desnonament que vam viure ahir, sumar pressió en el PSOE, perquè ja dimarts que ve es torni a aprovar un reial decret antidesnonaments que el Congrés ha tombat dues vegades, els socialistes, que estan d'acord en reactivar aquesta carpeta, que porta dormida des d'abans de l'estiu, volen, però, abans, lligar el suport de Junts per Catalunya. Els juntaires posen com a condició que la futura norma diferenciï clarament entre grans tenidors i petits propietaris. Veurem si se'n surten o no, però en tot cas, no sé què sembla això que ens explicava la Llucia, del cas particular, a tots els que hem viscut aquesta setmana, els que hem viscut durant els últims mesos i anys, els que segur que viurem en el futur, i els que acaben marcant una mica l'agenda informativa. Ui, quin silenci.
36: No, jo, senzillament, escolta'm, no sé, l'hospitalet, no pots pagar, et desnonen, et poses fatal, entres en una depressió, t'acabes suïcidant, com l'Olga. Mala sort. Madrid, tens 87 anys, no pots pagar un lloguer que multiplique per dos la teva pensió, et desnonen amb 87 anys, estàs fatal, et fots. Badalona, si tu avales el teu fill, ell perd el pis i venen a tu i et desnonen, haver-hi pensat millor. Tot això és legal. Tot això cap dins de la llei. Els que fan això, les immobiliàries, els fons, els propietaris de tota mena que activen, diguem-ne, aquests desnonaments i els jutges que els avalen, no estan cometent cap delicte, no estan fent res il·legal. O sigui, estan fent coses que no ens semblen ètiques i estan fent coses que no ens agraden i estan fent coses que ens escandalitzen, però no estan fent coses il·legals. Per tant, el que s'ha de fer és canviar la lògica i canviar la llei, i que l'habitatge, doncs, deixi de ser un negoci i deixi de ser un bé per especular. És a dir, si considerem que l'habitatge és prou important per estabilitzar les vides de la gent, que és un dret, que no pot ser que gent de 87 anys es vegi en aquesta edat fora de casa seva perquè li multipliquen el lloguer per 5 o per 6, doncs, aleshores, cal canviar la llei i cal posar tota la pressió sobre això. I això vol dir, també, un canvi cultural, i crec que aquí està una mica el problema. És a dir, som un país on hi ha hagut molts propietaris, on, lògicament, doncs, es respecta la propietat privada, i on aquesta propietat privada, en aquest cas, doncs, el totxo, l'habitatge, ha estat també una font d'especulació i una forma d'inversió i de guanyar molts diners i de gent que s'ha dedicat, doncs, al rendisme amb l'habitatge. Doncs, aleshores, això cal canviar-ho. No és fàcil, no és fàcil. I aquests casos, doncs, fa que ens escandalitzem molt. Però, repeteixo, i em sap greu, és que entren dins del que preveu la llei. Per sort, d'aquests ens n'entrem i ens sensibilitzen, però n'hi ha molts que no els veiem perquè els mitjans de comunicació a vegades no tenen capacitat de recollir-ho tot, perquè els que estan implicats no tenen capacitat d'arribar, no tenen capacitat d'explicar-ho, o perquè els protagonistes, doncs, prefereixen no comunicar-ho, no explicar-ho i entomar-ho en silenci. Però és que hi ha desenes de desnonaments al nostre país cada dia.
34: I això no és nou. O sigui, això ja ho portem patint des de la bombolla immobiliària, que van començar, doncs, amb els desnonaments per falta de pagament d'hipoteques, que això eren 2012, 2013, 2014, som al 2026. I el drama de l'habitatge és un drama social, és un drama que impacta en la projecció de les vides de totes les persones, dificulta el progrés d'un país, dificulta l'emancipació dels joves, dificulta tornar a recuperar una vida que pot haver truncat per mil motius, siguin de salut, siguin de separació, etc. Avui tenir un habitatge està esdevenint un luxe i no s'està solucionant. I malgrat no estar-se solucionant, persistim amb els errors que s'estan cometent. O sigui, hi ha d'haver una legislació adequada, i adequada vol dir que sigui participada de tots els agents. No es pot legislar com s'està legislant actualment. I per tots els colors polítics, perquè vull recordar, perquè això és el principi del drama, en la meva opinió, quan vam salvar i rescatar els bancs que venien, tenien actius tòxics, que veien tòxics perquè s'havien donat hipoteques que la gent no podia pagar per culpa de la crisi, aquells bancs doncs es van sanejar, els vam sanejar amb els nostres diners, 80.000 milions d'euros, van anar a fer cap aquells actius a la Sareb, una entitat participada pel govern espanyol amb un 49%, i avui 2026, 24 de setembre del 2026, doncs encara no sabem aquests pisos on són. És a dir, els bons s'han venut, els ha venut la Sareb i ha cobrat uns diners. Les rampoines no s'han venut, estan a pobles perduts i a llocs que no tenen cap interès per les persones anar-hi a viure, i més amb la dificultat del transport. Tot això que des del 2012-13 es va doncs sanejar la banca, avui encara no té solució. Avui encara estem patint les conseqüències d'allò. I a més, afegit que, com que l'administració no ha ocupat diner públic en fer habitatge, doncs no hi ha habitatge. I què passa? Doncs que si tu pots tenir, per dir alguna cosa, una sanitat pública i pots tenir una escola pública, no tens habitatge públic perquè l'administració no ha fet els deures. I llavors veiem com es tronquen vides i com el drama de no tenir un sostre impacta en totes les famílies i cada vegada en persones doncs, vulnerables i no vulnerables.
2: Clar, però també diguem-ho clar, no té solució, no té solució perquè hi ha partits polítics als que els hi sembla bé que es desnoni a una persona de 87 anys que no pot pagar un lloguer que es multipliqui per 5.
34: Jo crec que això que dius no és veritat, Ferran, perquè la legislació s'ha de fer escoltant només a un davant de la taula. No escoltant, perquè totes aquestes legislacions que s'estan fent en res han revertit a incrementar el parc d'habitatge. En res. Al contrari, el que han posat traves és els privats. Aquell que té habitatge l'ha dissuadit de posar-lo en disposició de lloguer. Estem d'acord que els topalls han d'existir, que s'ha de regular el que és l'accés a l'habitatge per tothom. I aquest accés a l'habitatge s'ha de fer amb una legislació que sigui participada. És a dir, el problema de l'educació, i amb això acabo, ara faran un pacte nacional per l'educació, amb tots els agents, ha dit la consellera, clar, perquè es va dedicar a escoltar només a un sector de la balança i com estem, fatal. I a l'habitatge perpetuarem l'error si continuem legislant així, dient que hi ha partits que volen que la gent es desnoni. Això no t'ho creus ni tu ni s'ho creu ningú. El que passa és que forma part d'un mantra, que el que convé és ser seriosos i rigorosos. La manca d'habitatge ens impacta a tots de ple. I el que no pots fer és, per exemple, tractar igual grans tenidors patrimonials que tenen més de 5.000 habitatges, grans tenidors que poden ser els que tenen 5 habitatges. Això és una aberració. Tot el que s'està fent no està afavorint que hi hagi habitatge a disposició. I els responsables són aquells que estan escoltant els que tenen representants minoritaris al Congrés espanyol i a Catalunya, que fan ballar sardanes a la resta, amb discursos i relats completament contaminats, com ara que els agrada fer fora la gent de casa seva. Això és mentida i ho sabeu. Per tant, no, jo crec que és una irresponsabilitat jugar ideològicament amb el drama de l'habitatge i no legislar des del 2012, repeteixo, perquè hi hagi, efectivament, més habitatges suplint les mancances de l'administració.
3: Marc. Jo em costa donar l'opinió no per manca de claredat, perquè tinc clar o intento esclarir les idees, bàsicament, a veure si sóc capaç. En primer lloc, tant la dèria que ens planteja la Llucia com les imatges de la Mari Carmen, d'aquesta senyora, són l'evidència, la icona, la reflexió que sobre un mateix tema, no? Que és el fracàs sistèmic en matèria de vivenda. Aquesta és la premissa de la que crec que no ens podem sostreure, no? Penso, a més, que no hi ha cap norma ni cap interpretació que avali o que justifiqui un desnonament com aquest, ni molt menys, evidentment, un procés depressiu que pogués portar algú a suïcidar-se. És a dir, no hi ha norma ni hi ha interpretació possible que avali aquesta, el que estem veient, el que està passant.
2: Però està passant.
3: Dit això, perquè està passant, en aquests canvis de la lògica, o canvis de la llei que plantejava el Ferran, i molt al fil de la reflexió que fa la Lourdes, hem de ser curosos, no? Perquè el que ens diuen les dades és que aquest mantra que també s'han convertit els fons voltors representen el 8% de la propietat de les vivendes. L'altre 92% són vivendes d'estalviadors, de famílies, que l'han rebut en herència o que han estalviat i han comprat.
2: De bancs.
3: I que, no, el banc seria probablement tindria aquesta condició de supergran tenidor, no?
35: però ni tan sols distingiria en atenció al volum. És que per mi l'essencial, el que distingeix i el que ha d'ordenar la ratio legislatoris, no? la intervenció normativa, és l'actitud amb la que es compra o es té l'immoble. Perquè si acceptem que l'immoble té una funció social, perquè així ho diu la Constitució, i acceptem que la legislació estatal tendeix a concretar aquesta funció social, mm-hmm. quan topa els preus dels lloguers, protegeix el vulnerable, qualsevol tenidor, amb independència del número d'immobles que tingui, que compleixi la llei, està respectant aquesta funció social i, per tant, no el podem criminalitzar. Tingui un 121 o el 21% d'una propietat indivisa. És a dir, si l'actitud és d'una legítima explotació d'acord amb les normes, sense fer els clàssics fraus de llei, de converteixo un contracte d'arrendament en un arrendament de temporada, o intento pressionar perquè marxi el llogater, o pressiono... És a dir, si l'actitud amb la que s'explota l'immoble és una actitud coherent amb la norma, crec que no se li pot fer cap retret. I, en canvi, amb independència de que en tingui un 21 o 121, si quan s'adquireix aquest immoble, què és el que passa a Urba Gestión, perquè parlem de la Mari Carmen, ja s'adquireix, sabent que hi ha una escletxa legal que permet qüestionar si aquesta segona subrogació era una subrogació correcta i, per tant, puc desahuciar, si aquesta és la vocació amb la que s'adquireix, per mi no hi ha cap factor, amb independència del volum i el número d'immobles que es tingui, que justifiqui i legitimi un desahuci com aquest. Per tant...
13: El que passa que en aquest cas, i agafant aquest cas com a únic, en el cas de la Mari Carmen, el propietari, que és un fons voltor, compleix la llei.
2: Clar.
37: Bueno, dir... i de fet vol demandar-los per dir fons voltor, perquè diuen que no són un fons voltor.
13: És a dir, la llei, perquè clar, aquesta és una renda antiga, que eren dels seus pares, el pare va morir, va quedar per la mare li va passar amb ella, que ella és qui ho tenia, i llavors hi havia...
37: I que està amortitzat, de tant de pagar lloguers, sí, sí. També.
13: Però vull dir que la llei... Sí, sí, sí. És probable que es compleixin, perquè sí, no, la meva mare va dient que no.
2: De fet, aquí es va fer una llei al Parlament de Catalunya contra la compra especulativa, uh-huh. i va haver dos partits, que van ser Junts per Catalunya i el Partit Popular, que la van portar al Consell de Garanties Estatutàries per mirar-la de tombar, perquè hi ha partits polítics que legítimament els hi sembla bé que es faci la compra especulativa, que és el que ha passat amb el cas de la Mari Carmen, és el que va passar amb la casa Orsola, que hi va haver tot el debat ciutadà i que mm-hmm. va acabar amb l'Ajuntament comprant-ho i sabent que això no es pot convertir en la norma, és a dir, la norma no pot ser que l'Ajuntament de Barcelona vagi a tanteig i retracte de tots els edificis que hi ha per impedir la compra especulativa, senzillament, si nosaltres creiem en aquesta societat que l'habitatge no pot ser un bé especulatiu, cal legislar contra això. I això no treu que es pugui construir, que pugui haver altre tipus de regulacions que no només són necessàries, sinó que són imprescindibles.
35: Dos qüestions.
34: Una cosa molt important, a la meva opinió. La legislació de la compra especulativa el que pretenia era limitar l'adquisició d'habitatges per part d'algunes persones. Per mi aquest és l'error. Per mi el que nosaltres necessitem és habitatge. El que volem és que la gent compri habitatges. A mi és igual que els comprin, sempre i quan s'ajustin a la llei a l'hora de llogar-los. L'especulació esdevé quan un compra per dos i vol vendre per 22.
35: Exacte.
34: Però si un compra per dos i el lloga a preu de mercat perquè tenim un topall de rendes i aquest topall de rendes es fa amb criteri, no només pensant com es pot sancionar, sinó vetllant per la seva bona aplicabilitat i perquè hi aflori mercat al lloguer, al parc de lloguer, aquest és un bon punt. Però l'administració no està fent habitatge i el que farà trigarà 3 o 4 anys. El necessitem avui. La compra especulativa, el que volem és que la gent compri habitatge i el posi en lloguer. Per tant, amb un preu topat i regulat, tal com tenim en el Parlament de Catalunya, per exemple. I una altra cosa, cal informar bé. És molt important informar bé, i més amb aquests temes tan sensibles. Aquell decret per aturar els desnonaments, en aquest cas no aplicava, perquè estem parlant d'una llei franquista. Una llei franquista que permetia les subrogacions i que fou l'any 85 el decret de Boyer que va... intentar acabar amb aquestes rendes antigues que perpetuaven lloguers molt baixets, doncs 100 pessetes, 150 pessetes, que dificultaven moltíssim que després aquests habitatges es poguessin mantenir i rehabilitar per part dels propietaris. I el 94, l'AU, va donar doncs, una segona vida en aquests habitatges que estaven llogats en renda antiga. Per tant, no desinformem en general quan diem que, com que es va aturar aquell decret, això ha pogut passar. No, aquell decret no afectava una norma franquista. Dit això, i acabo amb una cosa, aquesta persona feia 70 anys que vivia en un habitatge. Els nostres joves avui... habitatge de l'època franquista, repeteixo. Per tant, que vivia del franquisme feia 70 anys. Avui els nostres joves no poden aspirar a viure tot això en un mateix habitatge, perquè els contractes vencen, perquè hi ha unes renovacions, etc. Per tant, hi ha una regulació que s'ha d'explorar, treballar bé i donar-li continuïtat, però de forma que sigui assequible l'habitatge. No perseguint aquell que compra pel fet de comprar, sinó aquell que lloga mal llogat i, com deia el Marc, incomplint la llei. Aquest és l'objectiu, aflorar habitatge i perseguir el que ho fa malament.
35: Marc. Sí, jo una discrepància en el sentit de que el que està passant és d'acord amb la llei, perquè no, perquè crec honestament que no. És a dir, la llei és molt clara, i la Constitució és molt clara quan consagra la funció social de la propietat i l'esperit de la llei és precisament evitar aquestes situacions. Aquesta situació s'ha produït perquè hi ha una escletxa en aquest cúmul de normes que regulen l'arrendament urbà, la LAU del 64, el decret Boyer del 85 i la LAU del 94, que a més és fruit d'una elaboració jurisprudencial molt complexa. S'ha trobat una escletxa que no converteix en legal, converteix en lícit, potser, no? Però no en legal ni en just. És a dir, l'esperit de la norma és precisament garantir el dret a la vivenda i evitar situacions com aquesta. Per tant, jo no ho considero com a mínim contrari als valors constitucionals i potser sí que si es dona aquest buit legal o aquesta escletxa, el que haurem de fer és modificar la norma per evitar que es repeteixi. Però insisteixo, l'esperit de la norma és clar. En segon lloc, si en comptes de parlar d'especular amb la vivenda, parlem d'estalviar amb vivenda, canvia, no?, el fil precisament de la dèria de la Llucia, de la importància de les paraules. És una forma d'estalvi que, explotat de forma lícita, entenc que és com a mínim adequat a la norma. És a dir, no veig per quina raó un petit estalviador o algú que rep en herència pot explotar si ho fa d'acord amb les normes i complint amb aquesta funció social. I en tercer lloc, perquè el que és evident és que hem de donar un pas, perquè no ens pot tornar a passar el que estem veient amb la Mari Carmen o el que hem vist fa pocs dies a Hospitalet. Això no pot passar. I per això hi ha d'haver, hem de decidir fins a on ha d'arribar la regulació, la capacitat del nostre legislador, de l'administració, de protegir el vulnerable, i aquí sí que podem fer retrets amb noms i cognoms, perquè la moratòria dels desahucis que no es va aprovar amb els vots de PP, de Vox i de Junts. És a dir, en una altra situació estaríem si aquella moratòria que pretenia tirar endavant el Partit Socialista s'hagués aprovat. És a dir, donem passos endavant, però que la llei faculta i legitima l'especulació salvatge en matèria immobiliària, dir això jo crec que no és correcte.
2: Bueno, però hi ha hagut moltes
34: iniciatives... I per quin motiu, Marc? Per quin motiu el propietari que ets de la... que, per exemple, una família que està esperant el pis perquè, per exemple, un dels fills es casa, que és com algun supòsit que m'he trobat al despatx, de dir, jo ara, com que tindré el pis lliure, la filla es casa, doncs el recuperaré l'any que ve, i li apliquen la moratòria i no el pot recuperar. Per què aquest propietari, o aquesta persona, aquest privat, que té un habitatge legítimament llogat, que està cobrint la seva renda de lloguer, però que necessita l'habitatge, no el pot recuperar perquè hi ha una moratòria que impedeix, per exemple, donar el contracte per cancel·lat quan va ser un contracte signat amb unes condicions determinades i que les dues parts sabien de què anava.
35: Haurem d'anar cas per cas, però Lourdes, una possible resposta seria perquè la persona que està a la vivenda té la condició vulnerable i la vulnerabilitat s'ha de tutelar.
34: No és el cas. És perquè si tu notificaves, segons deia la llei, dintre d'un termini determinat, a tu se prorrogava automàticament. Vulnerable o no vulnerable? Home, si a més no paguessis el lloguer, només faltaria que se prorrogués. Llavors, igualment, has d'anar al jutjat a fer el llançament oportú. Però fer aquestes normatives, aturar els desnonaments, penso que és anar en contra de l'esperit del contracte de lloguer, que és col·laboració, és a dir, corresponsabilitat entre les dues parts, drets i deures. Quan una part no compleix, l'altra el pot donar per resoldre, com si el propietari no compleix.
2: Busquem casos particulars,
34: que no ens semblin bé, però jo també tinc un altre cas particular, que és, per exemple,
2: aplicar-ho al general i tombar els decrets antidesnonaments. Mira, jo crec que aquí...
34: No, és que això no es pot fer així d'aquesta manera, perquè estàs perjudicant, estàs jugant a loca amb normes del parxís, Ferran. Sí, sí. I això el que porta és un desori, que és el que tenim vivint, el que portem vivint des del 2013,
2: clar,
34: que no sabem ni com s'aplica la normativa.
2: Que fan aquest argumentari, porten al Tribunal Constitucional les lleis, les porten al Consell de Garanties
34: Estatutàries... És que no pot ser d'altra manera, perquè s'està jugant malament les regles del joc.
2: Perquè aleguen qüestions formals o que no està prou ben feta la norma, però no proposen una alternativa que reculli l'esperit de la norma.
13: En el cas de Junts per Catalunya sí que està proposant una cosa en la línia del que diu la Lourdes, sí, de diferenciar més quan el propietari és un gran tenidor, un fons voltor, o quan és un petit propietari que té un parell o tres de pisos i que entén Junts per Catalunya que...
34: I no són escoltats.
2: Jo estic parlant bàsicament del Partit Popular i de Vox.
34: Realment és els comuns.
2: Ara aniré per Junts. Perquè després aquí, evidentment, hi ha una polèmica política. Hi ha una polèmica política i, per exemple, els de Sumar estan molt enfadats amb el govern del PSOE. Jo crec que aquí hi ha una primera qüestió, que és que al Congrés dels Diputats hi ha una majoria de dretes. És a dir, tenim una paradoxa, que és que hi ha un govern d'esquerres i amb una retòrica i amb una dialèctica molt d'esquerres, però... la majoria parlamentària és de dretes. És a dir, qui investeix el govern de Pedro Sánchez amb Sumar és una majoria plurinacional. Val? Per què? Perquè hi ha una majoria de dretes al Congrés que no és capaç de posar-se d'acord per fer una alternativa de govern. Però aquesta majoria de dretes sí que és capaç de posar-se d'acord per baixar els impostos a les energètiques, per baixar els impostos a la banca, o per bloquejar determinades lleis en matèria d'habitatge. Ara bé, aquesta majoria de dretes no és monolítica, i aquesta jo crec que és la crítica legítima que fa Sumar al PSOE, que li diu, home, no és el mateix el PP i Vox, que estan en una posició molt dogmàtica en temes d'habitatge i d'absolut bloqueig i acoso i derribo, diguem-ne, al govern espanyol, perquè volen ser una alternativa, no és el mateix que dos partits de dretes, com Junts i el PNB, que s'hi pot negociar. I el que li estan dient al PSOE és, escolta'm, activa't per buscar incentius perquè aquests partits que no tenen una posició dogmàtica i que, tocant determinades coses, arriben a determinats acords, doncs intentem-ho, perquè és que si no, que és el que està passant ara, no ens en sortirem. És a dir, si no són hàbils en la negociació tant el PSOE com Sumar, doncs el fàcil per Junts per Catalunya i en menor mesura pel PNB, sobretot en aquest cas, doncs per Junts per Catalunya, per marcar perfil i per marcar un perfil de dretes a Madrid, com està fent aquesta legislatura, és no donar suport en totes aquestes iniciatives.
13: Bé, en tot cas...
34: Però és que, a més, perdoneu una cosa. Deien que no hi ha alternatives. O sigui, jo no sé qui no ha fet alternatives o qui no ha donat propostes, però jo us garanteixo que des de diferents col·legis professionals, advocacia, registradura, registradors, notariats, APFES, APIS, administradors de finques, hem inundat de propostes. Inundat de propostes consensuades per poder negociar amb el govern de Catalunya. No s'ha atès cap ni una sola proposta. I, a més, ens han verbalitzat, que és perquè doncs, han de seguir les pautes que marquen els comuns en aquesta matèria.
2: Bueno, això està perjudicant el dret... Però és que vosaltres sou tant de part com el sindicat de llogateres.
34: Això, però sí, és que la vida, Ferran...
2: No pot semblar tan malament que tinguin el sindicat de llogateres i que això de què no t'atenen a tu?
34: Ferran, jo t'he escoltat, permeta'm que acabi. La vida està formada per gent que pensa molt diferent. I no només és bo el que pensen uns i els altres sempre és dolent, sinó que les normes són fruit del consens i d'un mirall que té moltes arestes, que és el que faran ara amb educació, benvingut sigui. I això és el que s'hauria de replicar en un tema tan candent de l'habitatge i que fa gairebé 15 anys que repeteixo el mateix i que no passa. I aquí estem, cada vegada pitjor regulat, perquè estem jugant amb regles diferents. I per acabar, no podem personalitzar, però estem legislant amb noms i cognoms, tant amb dret penal com amb dret civil. Si voleu, us explico que tinc un tema d'una persona que fa 7 anys que no cobra una renda de lloguer si se li deuen 40.000 euros. Encara no els ha cobrat. D'acord? I aquesta persona, que és una persona estalviadora, que té els seus habitatges, que sí, amb la llei actual és gran tenidora, però són fruit de, no és un fons voltor ni molt menys, sinó que és un propietari que fruit de l'estalvi té aquests 5, més de 5 habitatges. Doncs, però fa 7 anys que li deuen 40.000 euros. Això no és ni mig normal. Aquesta persona, aquest habitatge, si el recupera algun dia, el que no farà serà tornar-lo a llogar. I el portarà i el retirarà del mercat de lloguer.
13: El que passa és que si busquem casos particulars, Lourdes, sí, evidentment que trobaràs propietaris que no cobren.
34: I
13: segur que trobes molta gent que està buscant un pis i que no pot accedir
34: i no
13: perquè,
34: troba,
13: perquè amb el seu sou no hi entra.
34: Ah. La senyora que es va suïcidar no és un cas particular. Sí. O el senyor de Reus que li van ocupar la casa i li han fotut les multes amb ell.
13: Sí, dir, sí,
34: tot això són casos particulars, hem de legislar.
13: Però el que s'ha de veure és que quin d'aquests casos particulars és més representatiu del que li passa a la immensa majoria. Jo crec que és molta més gent la que no troba un pis per entrar al mercat del lloguer o del mercat de l'habitatge que no pas la gent que té problemes per cobrar-los. M'hauria de fer una balança, però jo crec que és més clarament.
34: la manca de l'habitatge afecta socialment a tothom.
13: Sí, sí, clar.
34: Però evident. No s'està legislant per posar habitatge perquè aflori. Al contrari, s'estan retirant de l'accessibilitat. Com més va, menys n'hi ha. I això és objectivament cert.
13: Veurem què passa dimarts. Veurem què és el que passa dimarts, en què, en teoria, el PSOE té l'encàrrec, per dir-ho d'alguna manera, dels comuns de sumar, de portar el decret d'habitatge a aprovar al Consell de Ministres. El PSOE resisteix a fer-ho si abans no té lligats els suports al Congrés dels Diputats per tirar-ho endavant. I per això estan negociant amb Junts per Catalunya, que és la peça, diguem-ne, que li falta a l'hora de fer el puzzle per poder-ho doncs, aprovar al Congrés dels Diputats. Veurem com evoluciona tot plegat. Lucía, gràcies. Bona tarda.
37: Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bona tarda.
13: Passant 7 minuts de 2:15, farem una pausa i després anirem a un altre tema que no és que sigui molt més optimista ni de bon tros. Estem a les portes d'una tercera guerra mundial? Déu-n'hi-do, eh?
4: Catalunya migdia.
5: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
6: Aquí el tens.
5: Ja?
7: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
8: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Catalunya migdia.
9: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marisc, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
10: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
11: Buena entrada en la Champions de los Seminuevos, Dalí.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, será chiqueado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
12: Huele a venta.
11: Huele a venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche Seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
15: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
14: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè.
4: Catalunya migdia.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbach, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
16: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
14: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
13: 20 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i en Marc Molins. Abans de la publicitat deia, estem a les portes de la Tercera Guerra Mundial? Si voleu, és una pregunta allò un punt exagerada, però és veritat que en els últims dies diverses informacions reals han esquitxat l'actualitat amb titulars com ara que la intel·ligència europea preveu més atacs de guerra híbrida russa en els pròxims mesos, o que Alemanya prepara els seus hospitals per una situació de guerra. Aquestes notícies, que insisteixo, són reals, i les hem vist en mitjans amb credibilitat contrastada, com The Guardian o Bloomberg, han derivat, però, en altres continguts, amb milers de visualitzacions i en comentaris que asseguren que la Unió Europea és qui està encaminant cap a una guerra imminent contra Rússia. Tot plegat s'ha amplificat amb mitges veritats o amb titulars fora de context que han contribuït a generar certa alarma depenent de l'algoritme de xarxes que tingui cadascú. Saludem Carlos Baraiber, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona tarda.
17: Bona tarda.
13: A veure, aquesta onada de psicosi bèl·lica té una base real, però també té una altra de base manipulada.
6: Sí, en aquest tema, la frase que potser hauríem de posar davant de tot és que no cal que una notícia sigui falsa perquè desinformi, no? Podríem dir. Perquè aquests dies el que hem estat veient és una seqüència d'esdeveniments, com tu deies, que potser alguns sí que eren certs, però que se'ls hi han sumat altres notícies que també són certes, i quan has fet la mandonguilla grossa, si ho poses tot de cop i ho presentes d'una manera espectacular, doncs pots tenir aquesta sensació de què passa, que de fet és el que s'ha generat o s'està generant fins al punt de que ha arribat a preguntar-se-li a dignataris europeus. Ara en parlarem. Per aquests dies, avui, per exemple, llegim al Mundo, no?, que podria haver-hi atacs amb drons a França, Espanya i Itàlia, no? Clar, aquesta notícia la cita una font de la intel·ligència o de la propera al Ministeri de Defensa de Lituània, no? En el teatre d'operacions que ens movem, Lituània té un interès relatiu en que Europa, doncs, es cregui aquesta massa russa i intervingui d'una manera o d'una altra, o es mobilitzi d'una manera o d'una altra. Per tant, aquesta notícia és real. Bé, el periodista la dona, té aquesta font, i darrere aquesta font ens haurem de preguntar el que hi ha. Però, clar, s'arriba a aquest punt, perquè també aquests dies ha circulat molt, per exemple, que s'acosta o podria passar una invasió russa per terra, no?, en algun punt d'un país de l'OTAN. I es parla, doncs, no sé, d'una zona, que un poble que es diu Narva, que està a la frontera d'Estònia, justament al costat de la frontera russa, o el passadís de Suwalki, que és el que uniria Bielorússia amb Kaliningrad, que és aquesta part de Rússia que està com una mica separada de Rússia. Clar, si heu jugat al Risc, no?, qualsevol estratega d'estar per casa, diguéssim, si mires, són punts com calents, no?, que tu diries, bueno, doncs els bàltics estan molt a prop de Rússia, però no hi ha cap base realment que acrediti que això s'està passant. Dos setmanes abans de la guerra d'Ucraïna, els Estats Units estava avisant de s'estan acumulant tropes a l'altra banda de la frontera, estan passant coses que indiquen una altra, i eren dues setmanes abans, que és veritat que ningú potser no ho concebien que pogués ser, però hi havia avisos, no?, i els avisos al final es van concretar. Doncs avui, fins i tot, clar, hi ha hagut líders d'Estònia o dels països bàltics que han hagut de dir, escolta, ara no està passant res, no hi ha aquest risc. Si hi arribés aquest risc, ja us avisaríem, però ara no està passant. Fins i tot, clar, d'aquestes notícies que no saps ben bé d'on surten, que és una hipòtesi, que es difonen a xarxes, que les difon aquest, que les difon l'altre, això s'acaba convertint en una pregunta, ni més ni menys, que el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que li han preguntat si veu probable una invasió russa al territori de l'OTAN, no? I ell ha dit que veu que considera que seria molt improbable, tot i que diu no hem de ser ingenus, però diu que és improbable. Però aquesta escalada d'especulació arriba a generar després una notícia que retroalimenta encara més aquesta sensació, no?
13: Deixa'm que faci algunes afirmacions que es poden llegir aquests dies per xarxes. Per exemple, Alemanya prepara els seus hospitals per una guerra blindant les finestres.
6: Sí, això, clar, si ho dius així i t'ho trobes en un tuit i en una llista de mesures, doncs impressiona, no? Això surt d'un reportatge de Bloomberg, que és un mitjà, com dèiem, no?, seriós, i que fa un reportatge de com està Alemanya treballant la seva xarxa de sanitat pública perquè es coordini o perquè s'adapti a una situació d'emergència, com podria ser una guerra, no? Això està passant? Sí. Aquesta notícia fins i tot també diu que un hospital militar d'Ulm, no?, tenia un búnquer a sota de la Segona Guerra Mundial i que potser es podria haver... S'ha mirat si es podia rehabilitar, però que després es veu que és molt car i no es farà. Però ho emmarca, evidentment, en un termini, des d'ara i fins a futur, per tenir prevista aquesta eventualitat. Clar, en aquest cas, el que hem vist, els missatges que s'han difosa, que Alemanya està ara blindant els seus hospitals...
13: Com si la guerra fos la setmana que ve.
6: Exacte. I aquest és la tònica dels últims dies, no? Com, bueno, hi ha altres afirmacions, com, per exemple, no? S'ha escampat això que Polònia podia acceptar acollir armes nuclears, no?, en el seu territori, que això, no se'ns escapa a ningú, seria una escalada molt important per posar a la frontera de Rússia una arma nuclear. Doncs bé, això es basa en què? Hi ha hagut algunes converses relatives a això, amb els bàltics implicats també, però Polònia ha dit, ja fa temps va dir, que no es contemplava l'opció d'acollir aquestes armes nuclears al seu territori, perquè, entre altres coses, els seus mandataris saben el que significa geopolíticament posar unes armes nuclears a la frontera amb Rússia, no? Són dos exemples, per exemple.
13: O que el Regne Unit ha demanat a la població que acumuli menjar a casa seva per una situació d'emergència.
6: Clar, aquest cas ens semblarà més familiar, perquè això surt d'un article que també ha fet la BBC aquesta setmana, que també és un article real i que també, en certa manera, contribueix a aquesta escalada, que es diu: podria estar-se acostant una guerra. Estem preparats psicològicament? I en aquest article diu que el govern britànic li està demanant a la població que acumuli menjar. Clar, això no és ara que ho fa, és un programa de 2024 que es va llançar i que té a veure amb aquesta defensa civil i la protecció civil, perquè, si ho recordem, aquí a Catalunya el govern doncs, també ha fet la petició o ha anunciat o ha demanat a la població que tingui aquest petit kit a casa seva amb una mica d'aigua, una mica de menjar, uns llumins i quatre espelmes, que bé, aquí ho emmarquem més amb la pagada perquè, evidentment, és el que hem patit, o potser en desastres naturals, que hi hagi unes inundacions que deixin incomunicat, una nevada, etc. Però, clar, els països, com més a l'est estan o més al nord estan, doncs, més inclouen la idea de guerra en la preparació aquesta de la protecció civil i defensa civil. Fins al punt que, per exemple, a Suècia, una altra cosa que corre, que ha repartit llibres de com preparar-se per la guerra, etc, etc, als seus ciutadans. Clar, això és cert, però des de... És una tradició que Suècia ha anat mantenint després de la Segona Guerra Mundial per tenir la seva població preparada, entre cometes, per eventualitats i emergències i que han inclòs la guerra. I el 2018, per tant, 4 anys abans de la invasió d'Ucraïna, ja es feia, ja es contemplava el supòsit d'una guerra i et deien, escolta, prepara't per si de cas, hi ha gent, doncs, són països determinats en els que pot haver-hi una nevada que et deixi incomunicat, etc, etc, i cadascú té les seves particularitats. És cert que està passant això? Sí. El que passa és que si ho poses tot junt, sí que dona la impressió que s'estan prenent mesures a marxes forçades que t'encarin cap a un conflicte. I en aquí és el punt aquest que dèiem, no? Que aquestes narratives van juntes, ajunten totes aquestes mesures, fan el caldo gros, i el que diuen és que és la Unió Europea qui s'està preparant per atacar Rússia, o que aquests preparatius són una amenaça implícita cap a Rússia, o que el que s'està fent és collar Rússia i que és Putin el que aguanta. Clar, aquí el que s'obvia, no?, és aquesta guerra híbrida que està donant a terme a Rússia.
13: Tot això és el que ens arriba perquè nosaltres estem molt més en contacte amb els mitjans de comunicació i amb les opinions públiques dels països de la Unió Europea o dels països europeus. Però i a Rússia? Què arriba de tot això? Anem a Moscou. Cristina Solies, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
13: A Rússia arriba tot això?
1: Sí, a Rússia arriba, però el Kremlin sempre diu el mateix, és a dir, ell no reconeix estar al darrere de cap atac híbrid dels que Europa els culpa i diu que se'ls acusa sense proves i que això ho fan els governants europeus per treure'n rèdit electoral, és a dir, perquè anar en contra de Rússia els cohesiona, perquè tenir un enemic comú és la cosa que més uneix del món...

0: govern rus i, sobretot, creu que els països europeus són els principals responsables dels atacs ucraïnesos contra territori rus. És a dir, aquest és el relat que més sentim aquí. Sense armes intel·ligència europees, el Kremlin creu que no podrien estar incendiant refineries o magatzems o duent a terme accions de sabotatge. Per tant, segons el relat oficial rus, Ucraïna és només el braç executor. És a dir, els països europeus s'han implicat directament a la guerra d'Ucraïna i, per tant, Rússia ara s'està enfrontant a tots els països europeus i, per extensió, als països de l'OTAN.
1: Per tant, tenim a dues parts que s'acusen mútuament d'haver iniciat una guerra híbrida. Rússia creu que és Europa qui ho ha fet i Europa creu que és Rússia qui ho ha fet. Per acabar-ho de duar, Cristina, hem tingut un viatge del director de la CIA aquest estiu a Moscou, que és el que faltava per aquest ingredient i aquest caldo gros, perquè tot plegat encara la gent encara hi cregui més, no?
0: Sí, i a part hi ha hagut moltes especulacions, perquè el Kremlin l'únic que ha dit és que John Ratcliffe va venir a parlar amb el cap del Servei d'Intel·ligència Exterior rus, amb el Sergei Naryshkin, i amb el cap dels serveis secrets, amb Bornikov, i que això és una pràctica habitual entre les agències. Ara bé, no se'ns escapa ningú, que això no és normal, que el cap de la CIA aparegui de cop i volta un dia a Moscou. No havia passat des d'abans de la guerra d'Ucraïna, i no sabem a hores d'ara què és el que van parlar en aquelles reunions. És a dir, sí que n'han parlat experts en intel·ligència russa, que diuen que aquestes reunions Washington només les fa quan té informació rellevant per la seva seguretat, però no necessàriament per la seguretat europea, i fins i tot hi ha una tesi molt sustentada aquí que diuen que tindria molt més a veure amb el conflicte de l'Iran i amb el rol que juga Rússia com a soci de Teheran, i que això no ho admetrien els nord-americans, i que ja els hi va bé a Washington que s'hagi parlat d'Ucraïna i no de l'Iran.
1: Jo, Marc, Lourdes i Ferran, us recomano que no feu un exercici que jo em va passar aquest dissabte, i és que aquest dissabte vaig llegir un parell de notícies d'aquestes, d'allò, i les vaig clicar amb el meu telèfon. No, vaig clicar per llegir-les. És a dir, d'on surt això? Per interès particular. Clar, l'algoritme devia entendre que a mi allò m'interessava. Bé, diumenge al vespre, que se'm va acudir donar una volta per les xarxes socials, vaig estar a punt de començar a construir jo a mà un búnquer a casa meva, perquè la Guerra Mundial estava, no la setmana que ve, no, és que venia aquella mateixa nit. Clar, realment, si busques això, trobes mil i una teories, moltes d'elles, com deia el Carlos, basades en fets reals. No tot és inventat, no tot és mentida, hi ha una part que és certa, és veritat que hi ha episodis de guerra híbrida, de Rússia cap a la Unió Europea i probablement també de la Unió Europea cap a Rússia. Segur que Ucraïna està tenint ajuda dels serveis secrets d'Europa i dels Estats Units en els seus atacs cap a Moscou. Però, clar, d'aquí a l'escalada que es pot viure, que al final no sap si tot és inventat, si no, però realment és com per posar-se molt, molt,
2: bueno, és
1: molt
2: que
1: nerviós.
2: També això ens porta una mica el fet que el Carlos parlava de mitjans de comunicació prestigiosos, no?, que fan aquest tipus d'informació. Quina és la funció social del periodisme, no? És a dir, si la funció social del periodisme és agafar sempre les coses per on més creme i allò més cridaner i més escandalós, no? Clar, perquè una cosa és, doncs, no sé, que ho fem, si fem una notícia, si se'm permet ja que estic en aquesta casa, de la gran travessa, no? Mm. O d'un programa de televisió, o de si el joc de cartes, que sempre doncs les foten i es barallen entre restaurants, doncs ho agafem per la banda més picant o cridanera, no? Però quan estem parlant d'aquests temes, doncs, de seguretat, que tenen una afectació, o, per exemple, de temes econòmics, jo crec que, com a periodistes, doncs, també hem de ser responsables de com manipulem, com servim, com cuinem el plat i com utilitzem la matèria primera, que és la informació, no?
1: Però és veritat que hi ha alguns missatges d'algunes cancelleries europees, hi ha reunions, Emmanuel Macron s'ha reunit, per exemple, i ha actualitzat els plans de defensa, és a dir, que hi ha aquest ambient prebèl·lic, o, per exemple, aquests dies sentíem l'Oriol Serra, el nostre company a les Nacions Unides, a Nova York, que estava cobrint l'Assemblea de les Nacions Unides, i deia, no, és que els discursos estan en un ambient prebèl·lic que realment posa els pèls de punta de si tots els mandataris són prou responsables com per no atiar aquesta sensació.
2: Estem en un continent...
1: Hi ha guerra oberta ara mateix.
2: Hi ha guerra al continent, hi ha guerra aquí al costat, que és a Gaza, on el gran soci militar i estratègic que eren els Estats Units, doncs no cal que entrem en qualificatius sobre Donald Trump i sobre les seves posicions geopolítiques i en matèria de seguretat, i on els països d'Europa que són de l'OTAN estan fent créixer de forma molt significativa els seus pressupostos militars.
3: Jo precisament volia fer una referència, Òscar, a la que tu feies fa un moment. És a dir,

0: Per mi un termòmetre claríssim de la situació global, més enllà del que puguem veure a les xarxes i de més, és precisament l'Assemblea General, no? I de la ONU, i precisament en aquests moments en què hi ha un debat general. I estic d'acord amb tu perquè m'interessa, i la veritat és que els vaig seguint, he seguit d'una forma molt concreta d'aquesta matinada, Pedro Sánchez, i estic molt d'acord amb que es veu clarament la contraposició de dues formes diferents d'entendre la governança del planeta, per això és la ONU. És a dir, penso que hi ha un ressorgiment del sobiranisme, del més malentès, del sobiranisme malentès, no? El sobiranisme energètic territorial, que permet ocupar estats, quedar-se o apropiar-se fonts energètiques d'un tercer país. És a dir, estem veient un ressorgiment, hi ha un plantejament d'una extrema agressivitat al fil d'aquest concepte, d'aquesta sobirania, però per contra, i per mi aquest és el motiu d'esperança, també hi ha un ressorgiment d'un discurs i d'un lideratge molt més carismàtic, molt més basat en els drets humans. Jo poso noms i cognoms. Per mi, Carney, el líder canadenc, és l'abanderat d'aquest concepte, de drets humans, de justícia, d'equitat, de la sobirania ben entesa, del multilateralisme, de la justícia universal, i celebro que aquesta matinada Pedro Sánchez hagi fet un discurs i un debat, un discurs per mi molt valent, abonant-se sense límits a aquesta opció, no? A la de Carney, i sent explícitament contrari, com ho ha sigut, aquest concepte, aquest sobiranisme malentès, que efectivament ens podria acabar portant a tots plegats en un conflicte.
1: I el gran repte davant de tot això és que el ciutadà mig normal del carrer, la persona que va treballar, que té una vida, que té una família, es mantingui informada, no? Que continuï mirant les notícies, que continuï llegint les coses, que perquè en un temps, diguem, no diria social, diria en uns temps que vivim sempre en estat d'alerta, per l'alerta climàtica, per alerta de guerres al món, per alerta de pobresa, per alerta de manca d'habitatge, hi ha una tendència a desendollar, no? Una tendència a dir, bueno, escolta, me'n vaig a mirar una sèrie, me'n vaig a mirar una pel·lícula, perquè això no s'aguanta, no? I el risc de tots aquests missatges adulterats pel clickbait, o perquè la gent m'obri la notícia, perquè puguin sigui el meu mitjà, doncs, el meu mitjà digital, sigui el més llegit, en detriment d'un altre que doncs, fer aquests titulars punxeguts perquè doncs, hi entrem, o aquestes alertes de climàtiques que per menys de 3 et deixen la gent a casa i alerten de no sortir, doncs al final hi ha la por de dir, escolta, mira, saps que jo ja us ho fareu, el dia que hagi d'arribar ja arribarà, i jo crec que aquest és el gran problema i el gran risc que correm realment, perquè la desinformació és la pitjor de les situacions en què es pot trobar una societat, no? I entre tots aquí també amb això, igual que amb l'habitatge, hem de ser tots responsables amb els relats que matem.
2: Evidentment, però, Carlos, és veritat que hi ha una mena de preparació europea per la guerra. O sigui, s'estan fent, i per exemple, Alemanya, per exemple, està recuperant alguns discursos que fa uns anys semblaven impossibles.
3: Clar, això és evident, no? I no pot negar ningú, no? I aquest discurs de remilitarització, d'augmentar la despesa en defensa. El que passa és que, clar, segurament, i això porta doncs, a que les poblacions de molts d'aquests països també contestin i diguin que no els sembla bé per uns interessos o per uns altres, però també s'ha de posar en context doncs, que tens aquest veí, no?, que és Rússia, que té un historial que ja comença a ser més llarg d'agressions territorials, perquè ara ens en recordem sempre d'Ucraïna, però clar, abans havia intervingut militarment a Geòrgia, es va accionar directament Crimea, el Donbass, i això que ha sigut tan gradual, Rússia no pot fer veure que no ha passat res o que ells no han fet res, no? Perquè realment aquest expansionisme existeix. Una altra cosa és això, no? Que les societats europees estiguin d'acord o estiguin a favor d'aquest procés de remilitarització, però que d'altra banda s'està produint i s'estan adaptant les estructures dels estats. El Regne Unit, sense anar més lluny, també ha dit que actualitzarà una cosa que es diu els war books, que són doncs això, uns llibres que tenien les guerres mundials, de dir què ha de fer el país per arribar a un estat de guerra i com ha de reaccionar doncs, les infraestructures, la coordinació, etc. Això s'està revisant per si de cas. Ara que arribi, doncs esperem que no, i segurament estem molt lluny i a molts passos, perquè han de passar moltíssimes coses abans i que tant de bo no passin mai, no? Però que hi ha moviments i que els governs s'estan posicionant, això és indiscutible.
2: Doncs ja hem quedat d'allò més optimistes. Cristina Solías des de Moscou i Carlos Baraibar, gràcies a tots dos.
3: Adéu, bon dia.
4: A vosaltres.
2: Adéu, Cristina. Queda un minut i mig per arribar a les 4, minut i mig per passar el testimoni al Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: T'has preparat tu per una guerra o no?
5: No.
2: No.
4: ara mateix em va bastant malament.
2: Clar, jo m'ho crec.
4: Doneu-me 15 dies de marge.
2: No. A més, avui estàs envoltat de llibres i de cultura.
4: I d'autors, ah. i de gent que escriu coses interessants. Sí, avui som al carrer, a la fira, a la Setmana del Llibre en Català. A la Setmana del Llibre en Català, aquí al Palau de Triomf, a Barcelona. I, per tant, si algú ens vol venir a veure, ens podran seguir aquesta tarda des de les 4 i fins a les 6, en aquestes dues primeres hores de la tarda. Amb, mira, tinc la Sílvia Coppolo aquí.
5: Hola,
4: aquí a Parada.
5: També
4: tenim la Rebeca Carranco, que ens ha d'actualitzar coses, però després llibres i llibres amb el Marc Artigau, el Francesc Soler, la Juliana Canet i la Marina Porres. Vull dir que literatura, llibres...
0: Com? Has comprat?
4: Encara no, quan acabi. Ah. Primer fem el programa, després anem a comprar.
2: Jo hi vaig passar el cap de setmana i ja vaig...
0: Sí, vas tirar?
2: Sí. I tant, sí. Jo i la meva dona, vull dir que ja... No ens entren els llibres a casa, els haurem de fer...
4: Però escolta'ns igual, eh?
2: Sí, home, i tant. Ah, no en tinguis dubte.
4: Si ja té els llibres, ja no escolta.
5: Sí, jo sí, en tinc. Molts. Sí. Regalo.
2: Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garrigo, els blocs informatius al 3Cat Info. Nosaltres ho deixem aquí. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la setmana que ve.
0: Bona tarda.
1: A reveure.
2: Nosaltres tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

Hola, què tal, companys i companyes? Benvinguts a una nova edició de Hit Parade 70s, 80s, 90s, a vegades una mica de 2000s. I rebeu les cordials salutacions de Jordi Casas. Més endavant tindrem a l'Esteve Llop, que ens presentarà alguna cançó. I res, que estigueu fent el que estigueu fent, us agraïm de tot cor que estigueu aquí a l'altre cantó en aquest programa, que s'emet per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes i també a la televisió. Els divendres a 8:45 al canal 39 de la UHF per Barcelona i el Vallès, i els dissabtes, si no recordo malament, a les 14:00.

a la FM al Ripollès, a l'Empordà, a la Selva, a Girona Capital i al Gironès, Manlleu i l'Osona, al Baix Llobregat, també al Vallès, a tots els companys i companyes del Maresme, Barcelona, tot el barcelonès i l'àrea metropolitana, també al Bages, a l'Anoia, a Lleida, Andorra, Formentera, Eivissa, també directament a Sitges i a Cunit, a la Costa Daurada. Molt bé, doncs res, anem a començar el programa d'avui. Tranquil·lets, ens anirem, com és habitual, animant progressivament, i ho farem amb una cançó original del Grand Prince que l'any 1990 va reversionar des d'Irlanda Sinéad O'Connor, que també ens va deixar. Una cançó que es deia Res comparable a tu, Nothing compares to you.

Aquest programa conté una sintonia i algunes veus en off generades amb intel·ligència artificial. En Jordi Casas, en canvi, és 100% humà i encara no han trobat el botó per reiniciar-lo quan es queda penjat.

de Hippie Zone, una cançó que va compondre Harold Faltermeyer, el de Axel F., per la pel·lícula Beverly Hills Cops, amb Eddie Murphy, superdetective in Hollywood. És directament Glenn Frey, un dels membres dels Eagles, els creadors de The Hotel California, amb una cançó de l'any 1985 de la sèrie de televisió de Don Johnson, Miami Vice, aquí coneguda com Corrupción en aquest cas, Miami. Molt bé, una mica de Glenn Frey, You Belong to the City. Glenn Frey ens va deixar malauradament i ara el que farem és recuperar una cançó d'un duet molt, molt famós als anys 80. Sandra, pel seu I'll Never Be Maria Magdalena, i el seu marit Michel Cretu. Ells van formar directament aquest duet, aquesta banda, que es deia Enigma. Temes com Sadness o aquest que es deia Return to Innocence. Recordo d'haver-la posat cada 5 minuts.

Estàs escoltant Hit Parade amb Jordi Casas, l'enciclopèdia musical. Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

Amazing Loving You. Una cançó que, òbviament, com us podeu imaginar, dedico a totes les noies que es diuen Marta.

Quanta poesia que hi havia en aquelles cançons, eh? Res a veure amb Bad Bunny i amb l'actualitat musical. Com ha canviat tot, eh? El món, la música... I ara mateix recuperarem un tema que segurament havíeu ballat al màxim i també per Sant Joan. Això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, també a la televisió, al canal 39 de la UEFA, ara mateix amb Opus i això que es deia Life is Life.

0: Aquest és el show de cada setmana. Això és el Hit Parade amb Jordi Casas.
1: El Hit Parade, com Jordi Casas.

0: Una de les primeres cançons que vaig punxar amb uns plats Lenco, eh? No hi havia ni els tècnics, imagineu-vos.
1: Fa anys, eh, d'això, Casas?
0: Sí, fa uns quants anys, senyor Casamajor. Molt bé, abans escoltàvem Enigma, creadors de Sadness, i Return of the Innocents, amb Sandra i Michel Couture, directament des d'Alemanya. Quan aneu a Eivissa, abans d'aterrar a l'aeroport, doncs, aviam, ja es veuen unes cases. Una d'aquestes és de Sandra i Michel Couture i l'altra és de Mike Caulfield, vale? En propers programes posarem una mica més de Mike Caulfield. A vegades repetim cançons, però, clar, no podem estar un any sense posar aquests grans èxits de la música, no? Ostres, què tal si després de I'll Never Be Maria Magdalena amb Sandra anem a recuperar això de Italian Boys.

0: Molt bé, senyors i senyors, un dia d'aquests posaré... És que hi ha diferents versions d'aquesta cançó. Aquesta era una versió d'app, això una miqueta instrumental, oi? De Italian Boys Forever Lovers. Molt bé, com és habitual, cada setmana tenim amb nosaltres el plaer de donar la benvinguda a l'Esteve Llop. L'Esteve Llop, un home que també doncs fa ràdio directament des de temps memorables. Esteve, què ens has preparat avui perquè els oients i les oientes de Hit Parade puguin gaudir?
1: Hola, què tal? Com anem? Salutacions. Anem a fixar el focus en una cançó de la història de la música. Viatgem ara als anys 80, concretament al 1982. Recuperem una cançó de l'agrupació de Pointer Sisters, un grup musical nord-americà format l'any 1969 a Oakland, a Califòrnia, i que, atenció, encara segueix en actiu. Una cosa realment increïble perquè aquestes senyores deuen tenir... De fet, us ho podem dir. Mireu, per exemple, la seva cantant Ruth Pointer té ara mateix 80 anys. No sabem si fan encara moltes actuacions o no, però el que fem avui és recuperar una de les seves cançons més paradigmàtiques. Música divertida, música 100% ballable, com aquest èxit del 1982 que es deia I'm So Excited.

Crec que Hit Parade necessita millorar. Amb mi. Nova secció. El guapo que no demana permís. Jo parlant amb el meu encís cultivat als anys 70, 80 i 90 i dient frases mítiques com aquesta cançó era més bona que la meva cara al matí. I mira que jo ja surto guapo fins i tot sense esforç, eh? Jordi, posa'm el programa, ja tu. Soc més atractiu que tu. I lo sabes. Apuja el volum del teu radiocasset per escoltar... Hit

0: com a George Benson, l'home guitarra, un home que fa fusió de jazz i que, ajuntant la seva veu amb una guitarra, fa uns sons, com heu pogut comprovar, espectaculars. Aquest va ser un èxit dels 80, George Benson, Give Me the Night. Dóna'm la nit, no? Ja us imagineu per on van els trets. Els trets van directament, i no mal interpreteu, a Vietnam amb Paul Hardcastle, que deia que l'edat mitjana dels combatents era 19. Però si un dia aneu a Tailàndia, Kanchanaburi encara és pitjor. Allà veureu The War Cemetery, on hi ha 5.000 nois de 18, 19, 20, holandesos, britànics, allà enterrats.
1: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In

de les grans cançons dels anys 80 de l'anomenat The House Sound of Chicago. Jo ja posava house als anys 80 i això dins l'àmbit del Acid House. S-Express amb Them from S-Express. Una cançó que vaig presentar com a novetat i una altra que vaig presentar també com a novetat més o menys a la mateixa època. Anem a recuperar això de Yes and the Plastic Population, The Only Way Is Up.

0: una mica de Yasmin Evans, que actualment té 66 anys, aquella russassa que l'any 88 va ser número 1 a Anglaterra amb aquesta cançó que es diu The Only Way's Up, Yes, and the Plastic Population.
1: Hola, què tal, apreciat Jordi?
0: Doncs bé, apreciat Esteve, a punt de marxar. I us esperem a la propera edició de Hit Parade. Us hi volem a tots i a totes. Us deixo amb Per Gessler i la malaurada Mari Fredriksson des de Suècia, Roxette amb Dangerous. Hola.

0: Nenes i sobretot les mares de les nenes. Si veieu en Jordi Casas, sortiu corrents. És pitjor que per la ràdio.
1: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

por la vereda y recuerda que

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: El nou escrit del Constitucional sobre l'amnistia deixa en mala posició el Tribunal Suprem. Afirma que es va apartar de la finalitat de la llei per fer dir a la norma el que no diu ni va voler dir expressament. Així figura textualment en l'esborrany que ha redactat el magistrat conservador José María Macías, que, malgrat que estava d'acord amb les tesis del Suprem, es va comprometre a escriure una nova ponència que agradés a la majoria progressista del Constitucional. Bona nit, són les 9.
0: Catalunya Nit, Catalunya Ràdio.
1: Hem tingut accés al text que es discutirà al ple del Constitucional del 6 d'octubre i que pot activar el retorn a Catalunya de Carles Puigdemont. Anem cap a Madrid, Paula Rugats. Bona nit.
2: Si el Constitucional defensa que el Tribunal Suprem s'ha extralimitat en interpretar l'amnistia i diu que és esbiaixat i il·lògic defensar un enriquiment personal dels líders del procés, com fan els jutges Marchena i Llarena, la sentència es votarà d'aquí 15 dies i després obligarà el Suprem a aplicar d'immediat l'amnistia, començant per aixecar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont i les inhabilitacions de Junqueras, Bassa, Romeva i Turull.
1: De seguida ho expliquem amb detall i ho analitzem també amb un expert en dret constitucional.
3: Ja hi ha un altre motiu de rivalitat entre Madrid i Catalunya, i és un motiu molt delicat. Els desnonaments. L'impacte social que ha generat el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que ahir es va quedar sense pis a Madrid, està obrint diversos fronts. Per una banda, Ayuso s'ha defensat dient que desnona més Catalunya que no pas la seva comunitat. Això és veritat, tot i que posarem les xifres en context. Però el cas de la Mari Carmen també ha aconseguit que els grups polítics se sentin assenyalats. Per què no aprova en una llei que eviti casos com aquests? Madrid, Dani Sáenz de Aja.
4: El govern espanyol no ha aconseguit fins ara posar d'acord els seus socis per recuperar la llei que prohibeix els desnonaments de persones vulnerables i que va decaure a principis d'any. Ara el cas de Mari Carmen empenya el PSOE i Junts a reprendre els contactes. Miren de trobar un encaix, mentre que Sumar pressiona Sánchez per tirar endavant el decret tant si té els suports garantits com si no.
3: De tot plegat en parlarem amb Carme Trilla, presidenta d'Hàbitat 3.
1: I en educació, la commoció pels resultats en l'informe PISA està portant el govern a postures que fa uns anys haurien semblat conservadores. La gran aposta és redescobrir el llibre en paper i les lectures obligatòries de les mateixes obres al batxillerat.
5: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
1: A partir de les 10, entrevistarem el representant de les direccions dels centres educatius de Catalunya per saber quines són les seves propostes de millora i com veuen l'orientació que està prenent el debat, perquè hi ha gent que es pot preguntar: realment han desaparegut els llibres de les escoles i els instituts?
3: I en la crònica internacional...
6: President Xi, Madam Peng, thank you once again for making this historic visit.
3: Explicarem com Donald Trump ha rebut avui Xi Jinping a la Casa Blanca en un dia marcat per una alerta provinent de Copenhagen. El cap de servei d'intel·ligència danès ha advertit del risc que Rússia ataqui països de l'OTAN. Aquestes són les paraules que ha utilitzat.
7: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
3: I mentrestant, a l'Assemblea General de les Nacions Unides... Escridassada per a Netanyahu, la sala ha quedat mig buida perquè els delegats de molts països han marxat abans que comencés a parlar el primer ministre israelià.
1: I I aquí al Catalunya Nit podreu escoltar una de les actrius de la temporada, Victoria Luengo. El Marc Garriga l'ha entrevistat al Festival de Sant Sebastià, on ha presentat la pel·lícula Sants. Repeteix amb el director de Suro. No us perdeu l'entrevista, us n'avancem aquest detall.
8: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de... vaig dir... Hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quí, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
3: I tenim grans capitals catalanes de Festa Major, Barcelona amb la Mercè, Tarragona amb Santa Tecla, demà s'hi afegiran Reus i també Lleida. I avui al Catalunya Nit escoltarem el nou tema d'Udos. There's a quiet where a baby doesn't cry. There's a hush where a mother might sigh. Es titula Silencio. El títol del nou disc també és en castellà. Es diu Carnaval de Luz. Sortirà el 13 de novembre.
1: Una cançó que ens va bé ja per introduir el bloc d'esports. Damià Aguilar, de què parlarem avui?
9: Què tal, com esteu?
10: La VIP 19.
9: I, per cert, Joan, debut a Xavi Hernández. S'estan jugant
11: partits. Bé, hi ha molts debuts, eh? Molt debut a Xavi Hernández en el futbol, ara us ho explico, però és que està debutant al Barça, l'Eurolliga de bàsquet. Això que sentiu és l'Ernest Macià, el Fitó i la Lloberes fotent-li canya a l'antena digital amb un ambientàs que hi ha al Palau espectacular, però aviam què passa, eh? Perquè el Barça està perdent 24-34 en el segon quart. També hi ha hagut avui un duel d'entrenadors catalans en aquesta Eurolliga, perquè de fet era el primer partit. El Dubai de Xavi Pasqual ha guanyat el Madrid de Pedro Martínez 78-77. I us haig de dir que s'estan jugant també partits de la UEFA Nations League, això que dèiem, aquest partit de Països Baixos-Alemanya. Aviam si ho expliquem tot. Països Baixos debuta Xavi Hernández com a entrenador. Alemanya debuta Jürgen Klopp. Jürgen Klopp que ha posat Ter Stegen a la porteria i Adeyemi, el jugador del Barça, en el titular. I ara mateix és el 19 de la primera part, estan empatats a 0, però acaben d'anul·lar, hi ha hagut un gol anul·lat pel VAR, els neerlandesos a Van Dijk, per tant, Xavi Hernández, que segurament ha saltat pel primer gol, però després ha hagut de dir que no és gol. I Cancelo, que està jugant en Portugal, amb el Portugal 0, Gales 0. Això també és a la primera part. Després ho expliquem tot una miqueta més abastament.
3: Molt bé, gràcies, Damià. Avancem també a aquesta hora, un titular del temps. Gemma Puig, què ens espera? Bona nit.
12: Bona nit. Doncs ens espera un dia demà més càlid. Avui ja ha pujat la temperatura. Per tant, demà una miqueta més. Aquests dies molt d'estiu. Màximes que demà podrien arribar als 36 o 37 graus de forma puntual. Amb molts pocs canvis, amb moltes estones de sol i aquesta estabilitat que també ens acompanyarà al cap de setmana.
0: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Tribunal Constitucional sentenciarà que el Suprem ha estat fent una interpretació esbiaixada de l'amnistia i també reclamarà aplicar-la a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els antics líders de l'1 d'octubre. Això és el que recull l'esborrany de la primera sentència que aplanarà el retorn de l'expresident i que es dictarà el 6 d'octubre i a la qual ha tingut accés Catalunya Ràdio. El text retreu al Suprem que s'hagi apartat de la finalitat de l'amnistia i denuncia que s'han vulnerat drets fonamentals dels dirigents independentistes. Ampliem els detalls d'aquest primer esborrany que hem conegut avui des de Madrid amb Paula Brujats. Bona nit, Paula.
1: Què tal? Bona nit. Si el nou escrit fa retrets als jutges Marchena i Llarena, però sense mencionar-los, ni tampoc s'hi enfronta, però sí que els desmunta la seva tesi sobre la malversació. En resum, diu que s'han extralimitat en interpretar l'amnistia, que s'han desviat de l'objectiu de la llei i que fan dir a la norma el que no diu. El Constitucional deixa ben clar que el referèndum no va suposar cap benefici personal per als líders del procés i afegeix que qui digui que hi va haver un benefici sense un increment econòmic real fa un excés interpretatiu. L'esborrany de la sentència també reconeix que s'ha vulnerat drets fonamentals dels líders del procés. Recorda que l'amnistia preveia extingir tota la responsabilitat penal i restituir tots els drets, com els de participació política, i recorda que això fins ara no ha passat. Tot i el contingut, l'esborrany d'aquesta sentència manté un to amable amb el Suprem, perquè qui el firma és el magistrat conservador, el català José María Macías, contrari a l'amnistia, però que ara s'ha vist obligat a refer el text seguint el criteri de la majoria progressista del Constitucional. Ja avançava ahir ell mateix, al matí de Catalunya Ràdio, que el seu text seria clar.
2: Tinc el defecte, o el defecte del costum, de ser clar. Sempre he estat clar en els meus escrits, a la universitat, a les meves sentències, i naturalment la sentència que digui serà clara.
1: I és rellevant que sigui clar perquè serà la primera sentència, donarà la raó Jordi Turull, però serà d'aplicació a la resta de líders de l'1 d'octubre. Quan es voti d'aquí a 15 dies, el 6 d'octubre, obligarà el Suprem a aplicar l'amnistia immediatament. Això vol dir que en pocs dies s'haurà de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig i posar punt i final a la inhabilitació d'Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Raül Romeva i Jordi Turull.
0: No anirem veient. Gràcies, Paula. Bona nit.
1: Bona nit, una abraçada.
3: Doncs per mirar d'entendre l'esborrany d'aquesta sentència i què comportarà també, podem saludar el jurista Joaquín Urías, que és professor de Dret Constitucional. Bona nit, Joaquín.
4: Hola, bona nit, què tal?
3: Molt bé, amb ganes d'escoltar-lo. No sé si és gaire habitual que un escrit del Constitucional deixi tan malament el Suprem, perquè deduïm que el deixa malament.
4: Bueno, en verdad, sí, yo creo que el Tribunal ha intentado incluso limitar el efecto sobre el Tribunal Supremo. Fíjate que lo que no es nada habitual es que el ponente, la persona que llevaba una propuesta de sentencia contraria a la amnistía, cuando ha visto que no tenía mayoría, ha dicho, bueno, pues yo mismo redacto una sentencia a favor, digamos, de que se aplique la amnistía. El hecho de que se mantenga el ponente, básicamente es porque esta persona, que es del grupo conservador, pues seguramente está redactando la sentencia en los términos más benignos para el Tribunal Supremo, porque la realidad es que en el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra, pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
3: Per tant, en aquesta sala del Constitucional hi podria haver una mena d'acord entre els progressistes també per dir deixem-ho així, o també podrien dir que aquest text és massa suau i que cal endurir-lo més?
4: No, bueno, lo van a endurecer un poco seguramente, porque esto es una propuesta. La semana que viene, en dos semanas, lo que va a haber una reunión donde el ponente va a llevar su propuesta y los demás le van a decir, bueno, que lo que tiene que cambiar, lo que tiene que añadir, lo que tiene que quitar. Seguramente yo creo que se va a endurecer un poco, pero no mucho más, porque tengo la impresión de que en este momento el Constitucional no quiere hacer sangre. Lo que quiere simplemente es acabar de una vez con este asunto y dejar ya claro que la ley de amnistía se tiene que aplicar tal y como dice la ley y que no hay espacio para interpretaciones creativas que lo único que buscan es que no se consiga el efecto final que había querido el legislador.
3: I que, a més, mentrestant, diu, es vulneren drets fonamentals, com el de participació política, per exemple.
4: Claro, y la principal vulneración es el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a que los jueces te den una un argumento razonado, ¿no? Porque le han dado un argumento irracional. Han argumentado algo pues que no cabía, que no es lógico. Esa es la principal vulneración del derecho. Pero claro, al haber de esta manera impedir que se le aplique la amnistía y que recuperen sus derechos civiles, los que ya habían cumplido con sus penas, pues entonces indirectamente les está vulnerando también el derecho a participación política, porque se siguen estando inhabilitados cuando ya deberían, en aplicación de la ley, gozar de todos sus derechos, claro.
3: Una vegada tinguem ja la ponència finalment redactada pel Constitucional, el Suprem hi pot dir alguna cosa més? Pot plantejar-se una mena de batalla entre tribunals o ja no?
4: Podría suceder, pero todo hace prever que no va a pasar. Yo creo que, en parte, por eso decía yo al principio que creo que el Tribunal Constitucional va a intentar no hacer sangre, no ser muy, muy directo frente al Supremo, para evitar que el Supremo mantenga la batalla, porque el Supremo podía aceptar esta sentencia y hacer una nueva interpretación de la ley que no fuera la misma, pero que tampoco fuera la interpretación razonable que lleva a la inmediata amnistía tanto a Turull como a todos los demás. Yo creo que no hay ganas de que eso suceda. Podría pasar, pero yo creo que no, con lo cual lo más probable es que una vez que se apruebe la sentencia, esperemos que de aquí a 2 semanas, pues cuando ya se unan los votos particulares, que tardará otra semana más, un mes, de aquí a un mes, pues se notifica al Tribunal Supremo y lo razonable sería que entonces aceptara el tribunal la sentencia y levantara la orden de detención y además pues aceptara la aplicación de amnistía también a todos los que están pendientes de la rehabilitación.
3: Per acabar, li voldria preguntar la seva opinió sobre fins a quin punt queda malmesa una mica la imatge de la justícia, perquè tenim, per una banda, un tribunal desacreditant-ne un altre i un ponent que sabem que pensa el contrari del que acaba de redactar. Això, a ulls de la ciutadania, pot semblar estrany.
4: Claro, lo que sí está en evidencia, yo creo que últimamente pues cada vez está más evidente, es que en todo lo que relacionado primero con el procés y después sobre todo con la ley de amnistía, los jueces españoles pues no han actuado correctamente. Ya el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dicho que la ley de amnistía es totalmente aplicable, ha dicho que los argumentos de la Audiencia Nacional para no aplicarla no tenían ningún fundamento. El Tribunal Constitucional dice que el Supremo se ha inventado la interpretación de la ley. Hombre, yo creo que más que nada quien queda lastimado en este momento es la justicia española, en la medida en que la imparcialidad de los jueces a la hora de aplicar una ley que ha aprobado el Parlamento pues queda bastante en entredicho.
3: Doncs veurem si això té efectes també dintre del sistema judicial. Li agraïm molt al professor de Dret Constitucional, Joaquín Urías, que ens hagi atès en directe aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
4: Un abrazo a vosotros. Buenas noches.
0: La commoció social que ha provocat el cas Mari Carmen, el cas del desnonament de la dona de 87 anys que ahir va perdre casa seva a Madrid, ha forçat el govern espanyol i també els seus socis a moure fitxa. El PSOE i Junts han reprès els contactes per desencallar el decret d'habitatge que, entre altres mesures, inclou la prohibició de desnonar persones vulnerables, com era el cas de la Mari Carmen. Madrid, Dani Sainz-Teja, bona nit.
5: Hola, Agnès, bona nit.
0: En quin punt es troben ara aquestes negociacions?
5: Doncs tant des de Junts com des del Ministeri d'Habitatge confirmen que hi ha contactes. Junts assegura que ja estan estudiant les seues propostes. Perdó, el Ministeri assegura que estan estudiant les propostes de Junts. Més protecció per als petits tenidors i bonificacions fiscals és el que demana Junts. I des del Ministeri confien que no seran cap obstacle per arribar a un acord. Sánchez no vol fer cap pas en fals i fins que no tinga lligat el sí de Junts no durà el decret d'habitatge al Congrés, on, recordem, ja va decaure al febrer i on encara no ha tornat per falta de suports. Però des de Sumar pressionen per aprovar el decret. Tant sí com no, dimarts que ve al Consell de Ministres sentim els ministres Ernest Urtasun i Òscar López.
6: No podem acceptar aquest pols i que, per tant, li hem de dir en aquests fons voltor que no són benvinguts al nostre país i que no tolerarem que juguin amb la vida de les Mari Carmens del nostre país.
7: Bienvenidas sean todas las propuestas y todas las opiniones. Yo lo que le digo es que hay un gobierno de España volcado en poner medidas de vivienda, por cierto, del que ha formado parte Sumar.
5: I una vegada més, Sánchez haurà d'encaixar demandes dels seus socis, que sovint són contraposades. Esquerra demana mesures per frenar l'especulació i Gabriel Rufián ja acusa Junts de no voler remar a favor.
8: Junts no vol i probablement tampoc pot, ells sabran, votar res que pugui pal·liar o que pugui frenar aquest drama de la vivenda.
5: i el PP, que s'exclou de qualsevol negociació amb un govern que, segons diuen, és l'únic responsable de la crisi de l'habitatge.
3: Doncs moltíssimes gràcies, Dani. Una altra derivada política del cas Mari Carmen ha estat la picabaralla entre el govern de Madrid i el català. Isabel Díaz Ayuso s'ha expulsat tota responsabilitat pel desallotjament d'ahir i s'ha comparat amb Catalunya per presumir de dades de desnonaments. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, ha assegurat que la presidenta madrilenya ha falsejat les xifres.
9: El número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
10: Es falso que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid. Catalunya, en un trimestre, ha aturat 43 desnonaments per esperar que hi hagi un recurs habitacional alternatiu i Madrid només 7.
3: Disputa aquí entre xifres. Podem dir que Ayuso té raó quan diu que a Catalunya hi ha més desnonaments que no pas a Madrid, però no 5 cops més, com ha assegurat la presidenta madrilenya. Podríem dir que són gairebé 3 vegades més, almenys l'últim any. Pel que fa a les dades oficials més recents, dels 3 primers mesos de l'any, el registre indica que de cada 10 desnonaments que es fan entre les dues comunitats, 6 són a Catalunya i 4 a Madrid. Núria Jar.
11: Sí, això en xifres absolutes. De gener a març hi ha hagut 921 desnonaments a Catalunya enfront dels 582 de Madrid. Per tant, aquí hi va haver 339 desnonaments més que la capital espanyola. En números relatius, també entre gener i març, a Catalunya s'han fet 11,3 desnonaments per cada 100.000 habitants, 3 més que a Madrid, on n'hi ha hagut 8,2 per cada 100.000 habitants. Són dades que surten de l'últim registre del Consell General del Poder Judicial que recull les dades del primer trimestre d'aquest any. Segons els experts, la diferència entre Catalunya i Madrid s'explica perquè aquí hi ha més població, més habitatges i més famílies vivint-hi de lloguer. El director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, a Catalunya Ràdio.
12: Tot això implica que proporcionadament hi ha moltes més llars que viuen de lloguer, el que provoca que hi hagin doncs, més contractes i més llars exposades a situacions d'impagament o vulnerabilitat.
11: De tota manera, la xifra de desnonaments ha anat a la baixa els últims anys. De fet, ara n'hi ha la meitat menys que fa un any i un 80% menys que en el pic de la crisi econòmica, tot i que els experts avisen que el segon trimestre hi haurà un repunt.
0: Gràcies, Núria. Podem saludar aquesta hora Carme Trilla. Ella és presidenta de la Fundació Habitat 3 i també de la coordinadora Cohabitat, que agrupa, de fet, les fundacions que promouen i gestionen habitatge social. Bona nit, Carme.
13: Hola, bona nit.
0: Hem parlat del cas de la Mari Carmen, que ha generat estupor i commoció social. Hem vist fins i tot que des de les Nacions Unides s'hi han referit. Ara mateix, què diu la llei? És a dir, legalment aquest desnonament es podia fer?
13: Bueno, això és una cosa que s'ha explicat molt avui durant el dia, no? Que ja s'han aprofitat d'aquesta escletxa que hi havia en la llei d'arrendaments del 94 dels lloguers antics sobre les subrogacions possibles dels lloguers antics i s'han agafat amb això i, per tant, aquí, evidentment, es podia haver aconseguit una sentència atenent la vulnerabilitat d'aquesta persona, però bueno, hi ha aquestes escletxes que venen de lluny i que en aquest cas doncs, ha sigut utilitzada, evidentment, sí, sí.
0: Per tant, entenc que a nivell legal s'ha d'anar més enllà, no? Vull dir, no deixar aquestes escletxes com la dels lloguers de renda antiga.
13: Bueno, és que hi ha un tema legal, però també hi ha un tema de protecció dels llogaters i d'actuació, diguem-ne, preventiva i proactiva abans de que aquestes coses passin, no? I aleshores, bueno, jo crec que hi ha polítiques d'habitatge que s'estan portant en alguns llocs i polítiques d'habitatge que no s'estan portant en molts altres llocs. Llavors, si hi ha un règim de control de lloguers com el que hi ha a Catalunya, doncs això d'alguna manera desestimula les inversions, diguem-ne, clarament especulatives com aquesta que ha passat a Madrid, perquè no es poden pujar els lloguers més enllà del que ja hi havia o del lloguer doncs, que marca l'índex de referència. Això és un sistema per evitar precisament operacions d'aquest calibre, però que també sabem que presenten també escletxes perquè tenim la via aquesta dels lloguers de temporada, que aquests no tenen una regulació de preu i, per tant, doncs, molta cosa s'escapa per aquí. Llavors, el que hem de vigilar, sobretot, són no les escletxes de l'any 94 o de l'any 56, sinó les escletxes del que estem fent ara, de la legislació que estem tenint ara, per intentar que sigui el més coherent possible i el més garantista, per descomptat, pels llogaters, sense, lògicament, anar en contra de la rendibilitat mínima del lloguer a la que aspiren els propietaris. Però aquesta rendibilitat mínima, si ens poséssim d'acord amb que la pujada de l'IPC més una mica més seria lo raonable, doncs segurament no ens trobaríem amb aquests problemes, sinó que la gent podria anar augmentant els lloguers a mesura que els hi van augmentant els salaris. I tots aquests mecanismes s'han d'articular bé perquè no sigui desestimulador de la inversió en lloguer, però al mateix temps no sigui una càrrega excessiva, diguem-ne, pels llogaters, no? Mm-hmm. Que en aquest cas, aquesta senyora, la càrrega que tenia era suportable i l'havia pagat sempre. I aquí tenim una compra feta per uns inversors que fan uns càlculs d'anar molt més enllà del que estaven tenint els propietaris de la finca anterior. Això aquí a Barcelona ens està passant. Hi ha propietaris de finques que no són rendibles perquè estan amb lloguers antics i aleshores és quan apareixen aquestes intervencions a l'Ajuntament o de la Generalitat i que haurien de ser amb més... haurien de poder ser més habituals si hi hagués més recursos econòmics i pressupostaris per fer-ho, de comprar aquestes finques, no uns fons especuladors, sinó la pròpia administració o entitats sense ànim de lucre, no?
14: Carme, quan parlem d'habitatge i de la falta de parc públic d'habitatge, les dificultats que veiem i observem cada dia, parlem de persones en situació de vulnerabilitat, no? Avui mateix hem tornat a parlar, a partir d'aquestes noves negociacions, del fet de prohibir els desnonaments de persones vulnerables. La clau, i tu ara parlaves de la Mari Carmen com una persona vulnerable, tot i que durant tota la seva vida havia pogut pagar el lloguer, no?
13: Clar.
14: Efectivament. Sí. O sigui, com definim què és una persona vulnerable?
13: Clar, perquè
14: sol fet o el sol risc de poder ser desnonat ja és una situació de vulnerabilitat, no? Vull dir que, com ho definim, això?
13: Clar. Sí, estem generant vulnerabilitat. O sigui, de gent que està vivint d'una pensió i pot pagar el seu lloguer, pot viure habitualment, no l'hem de qualificar com a persona vulnerable. Però, esclar, si li posem un lloguer que és el triple del que està guanyant, doncs automàticament l'estem convertint en vulnerable. Per això que la definició de vulnerabilitat a priori és una definició que evidentment té que veure amb les famílies que estan en una situació actual que els hi passa de cara al futur per trobar un pis de lloguer i els està costant molt trobar pis de lloguer si són considerades vulnerables, però és que tenim persones que estan en lloguer i que esdevenen vulnerables si passen coses com aquestes o si amb ells mateixos els hi passa un canvi important en la seva situació, no? Tant, tot això s'ha de parlar amb molta serenitat i amb molt rigor, no? Perquè, precisament, per no espantar els propietaris respecte de possibles persones que puguin ser vulnerables, però al mateix temps evitar que es converteixin en vulnerables, no? Aquí, quan es va fer la compra de la casa Ursola, és que aquesta gent no eren vulnerables. No eren vulnerables mentre van estar pagant els lloguers que pagaven. Però si s'hagués tirat endavant la seva conversió en habitatges de lloguer de temporada, la gent que vivia en aquell edifici no podien pagar aquests lloguers. I, per tant, es convertien de facto en vulnerables, no? A la intervenció de l'Ajuntament, juntament amb Habitat 3, evita això, no? Com s'ha fet amb altres finques de Barcelona. Nosaltres, des d'Habitat 3, estem rehabilitant unes finques a Mont-ral, al barri d'Horta, que va comprar l'Ajuntament i les va comprar precisament per evitar que les 40 famílies que hi viuen anessin a parar en mans d'un inversor que les tragués totes a fora, no? O sigui, tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors que pensen que pujant els lloguers i traient en els llogaters antics en poden treure, evidentment, uns beneficis extraordinaris. No? Mm-hmm. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa per evitar aquestes situacions.
14: Intervenció tan directa com, per exemple, destinar fons públics a pagar el deute dels llogaters davant d'una situació de desnonament i garantir que el propietari cobri.
13: Exacte, aquesta és una altra, aquesta és l'altra via. O sigui, hi ha una via prèvia, que és la d'ajudar a pagar el lloguer, que aquesta ja la tenim, i a Catalunya hi ha més de 100.000 famílies que estan cobrant ajuts al lloguer. I gràcies a això ens poden seguir pagant perquè la seva situació seria una situació de vulnerabilitat, no?
14: Però i l'altra és també quan arriba... Tot, disculpa, Carme, també fins i tot quan la propietat és una gran companyia, un fons voltor, pagant aquestes grans companyies i fons voltor amb fons públics.
13: És que el que estem tenim a Catalunya és la limitació dels lloguers. És a dir, tot això ha de ser sempre amb un esquema de limitació del lloguer. Clar, no estarem ajudant a pagar lloguers de 3.000 euros. Però si tens un lloguer de 800 euros o de 900 euros o el lloguer que l'índex de referència marqui, doncs aquí, dintre d'aquest marge, sí que hi ha d'haver-hi aquesta possibilitat d'ajudar a que això es pugui pagar. Que es pugui... És un tema d'una equació en la que, evidentment, els diners públics no han d'anar a unes butxaques, diguem-ne, especuladores, i, per tant, el requisit previ és que hi hagi aquest control de lloguers, però després, dintre d'aquest marc, doncs sí, ajudar les famílies a que puguin pagar, sobretot quan els hi passa una situació que, doncs, que perden els seus ingressos o que tenen una situació complicada, i evitar que passi el desnonament pel fet de que amb ells els hi passi alguna cosa, no? Yeah. Ara, quan és un desnonament, quan amb ells no els hi passa res, sinó que és perquè un inversor decideix multiplicar per 3 el lloguer, aquesta és una altra història. Aquí ja no podem ajudar-los. Aquí el que s'ha de fer és el que deia abans, és a dir, evitar que aquestes situacions passin comprant els edificis o desestimulant aquest tipus d'inversions. I com es desestimulen? Doncs com s'ha fet a Barcelona. Doncs amb la limitació, amb la prohibició del lloguer turístic, amb la limitació dels lloguers, amb la limitació del lloguer de temporada, amb el control del lloguer de temporada, i amb el lloguer d'habitacions. Clar, s'ha de controlar tot això, no és que no hi ha més remei.
14: Per posar doncs, res al context de les dades que acabem d'explicar, que tot i doncs, que aquí hi ha aquesta regulació del mercat dels preus del lloguer, a Catalunya es produeixen més desnonaments que no pas a la Comunitat de Madrid, ha estat una de les polèmiques polítiques del dia, diríem. Hem explicat que és perquè doncs, hi ha més parc de lloguer, hi ha moltes més famílies en situació de lloguer a Catalunya que no pas a Madrid. És tot just el que hem explicat abans de saludar Carme Trilla. Gràcies, Carme. És un debat llarguíssim i en continuarem parlant de ben segur. Moltíssimes gràcies.
13: Sí, gràcies a vosaltres.
14: Bona
13: adéu,
14: nit.
13: Bona nit.
15: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Passa un minutet de 9:45. Estem acostumats, molt acostumats, a sentir alertes sobre les males arts del govern rus a diversos punts d'Europa, però últimament és veritat que estan pujant de to. Avui Dinamarca ha alertat d'un possible atac rus contra Europa en els pròxims mesos. És un escenari remot, però cada vegada més plausible en el context de la guerra híbrida que Vladimir Putin porta a terme contra els socis europeus d'Ucraïna. Sobre aquesta amenaça, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, diu que és improbable que Moscou envaeixi un territori aliat, però subratlla que tampoc cal ser ingenus i estar preparats per a qualsevol eventualitat. Ignasi Abad.
16: Sí, mira, de moment el cap del Servei d'Intel·ligència danès, Thomas Arienkel, parla de risc petit però real que Rússia faci una incursió de tropes en un país de l'OTAN.
17: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
16: Informacions periodístiques publicades avui destaquen l'amenaça d'atacs des de flotes navals fantasma de Rússia sobre països de l'arc mediterrani, com Espanya, França o Itàlia. El portaveu de la Comissió Europea, Thomas Regner, no li estranya.
18: No ens sorprèn gens. Sabem que el nostre espai aeri l'estan posant a prova i que ha estat violat diverses vegades. Hi ha diversos atacs híbrids en curs que tenen com a objectiu molts dels nostres estats membres.
16: És en aquest context que Polònia investiga com a sabotatge l'incendi d'una estació terrestre de satèl·lits Starlink a l'est del país. Aquest sistema de comunicació és el que facilita justament la connexió d'internet a Ucraïna.
14: I mentrestant, França, que desmenteix informacions publicades sobre una alerta de possibles atacs des de la flota fantasma russa a països de l'arc mediterrani. Però el president Emmanuel Macron diu que es preparen per a un augment d'accions hostils de Moscou. París, Isabel Galí, bona nit.
19: Bona nit.
14: Macron ho ha dit en una entrevista aquesta mateixa nit a la televisió francesa,
19: Sí, Emmanuel Macron ha desmentit només començar l'entrevista que França hagi rebut cap alerta de la CIA sobre la preparació d'atacs russos amb drons contra el sud de França, Espanya i Itàlia des de patrullers fantasmes al Mediterrani, però immediatament després ha aclarit que les amenaces russes s'han de prendre seriosament perquè hi ha un augment inquietant de la tensió amb els estats europeus pel suport que donen a Ucraïna. I a la pregunta de si Rússia està capacitada per atacar França amb drons ha contestat amb un sí rotund.
20: Aujourd'hui, il n'y a pas eu en France des attaques.
21: Avui no hi ha hagut cap atac a França com el que va passar a Leipzig, però quan em pregunten si podria passar, la meva resposta és sí.
20: Ma réponse est oui.
19: Macron també ha confirmat el que alguns mitjans havien avançat avui, un pla per reforçar la seguretat a la xarxa elèctrica, ferroviària, de telecomunicacions i de distribució d'aigua potable a tot França.
21: Regió per regió, qualsevol instal·lació sensible civil que ho justifiqui està subjecte a protecció addicional. El mateix es fa per als llocs militars i els contractistes de defensa.
19: I en aquest moment crític de la guerra, el president francès també considera creïble l'escenari d'una mobilització de 300.000 soldats russos i davant d'això creu que Europa ha de continuar ajudant Ucraïna.
14: Gràcies, Isabel Galí, en directe des de París. Bona nit.
3: I mentrestant, Rússia, com és habitual, no ha valorat les acusacions daneses i franceses d'aquest dijous, però nega per sistema l'autoria de qualsevol atac híbrid contra països europeus. A més, Vladimir Putin sempre descarta que tingui cap intenció d'atacar Europa. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
22: Bona nit. Rússia creu que és Europa qui s'està rearmant i, per tant, qui els està obligant a augmentar el seu nivell d'alerta. El Kremlin considera que els governants comunitaris alarmen la població per treure'n rèdit electoral i per justificar una militarització que els permet recuperar la seva indústria. Rússia també acusa Europa d'estar duent a terme una guerra híbrida contra ells i entén que, sense l'ajuda dels socis de l'OTAN, Ucraïna no podria llançar atacs precisos contra territori rus. De fet, Putin ha donat algunes pistes de com podria escalar la guerra híbrida. Ja ha avisat les capitals europees que, si continuen interceptant els seus vaixells, es reserva el dret a fer el mateix, o ha alertat als països bàltics que, si permeten que els drons ucraïnesos facin servir el seu espai aeri per atacar-los, i respondran. En les últimes setmanes també ha començat a atacar passos fronterers entre Ucraïna i països de l'OTAN a Romania o a Polònia. És l'estratègia del Kremlin per dissuadir Europa de donar suport a Ucraïna, que corre el perill de ser malentesa i de provocar una escalada real.
14: Els líders dels Estats Units i la Xina exhibeixen cordialitat en la primera visita de Xi Jinping a la Casa Blanca en més de 10 anys. És una visita carregada de pompositat. Donald Trump ha qualificat d'amistat sincera la relació amb el seu homòleg xinès i, malgrat reconèixer alguns avenços, ha admès que cal seguir treballant. És un repte que ha assumit Xi, que s'ha mostrat obert a enfortir la cooperació i també el diàleg com a elements clau d'una millor coexistència, diuen. Washington, Oriol Serra, bona nit.
23: Hola, bona nit, Agnès.
14: Comencem per l'anfitrió, Donald Trump. S'ha afanyat a desfer-se en atencions, diríem, en exhibir bona sintonia, amistat sincera, ha dit fins i tot, i posar sobre la taula els temes que l'amoïnen, com ara la intel·ligència artificial o el comerç.
23: Sí, un tram que, quan vol ensabonar, s'hi esplaia. Des d'elogis a l'aspecte físic fins a reverències diverses i moltes declaracions d'intencions i gestos, per exemple, anant a rebre el president xinès i la seva dona a l'aeroport ahir a la nit. Els dos mandataris han expressat una clara voluntat d'entesa per l'interès comú i també han dit que passa per la cursa de la intel·ligència artificial rebatejada per Trump com a superintel·ligència.
24: També abordarem qüestions urgents relacionades amb la tecnologia de seguretat i la superintel·ligència, ja que les decisions que prenguem avui en aquests àmbits poden promoure la pau i la prosperitat durant dècades i dècades.
23: Encara hi ha pendent un sopar de gala aquesta nit, durant el qual també s'espera que Trump i Xi Jinping intercanviïn impressions. Fa tot just una estona ho han fet a la Casa Blanca i a la sortida Trump ha dit que havia estat una gran trobada.
14: El convidat, Xi Jinping, diríem que més hieràtic, ha remarcat que una millor entesa és en benefici de tots. Ara bé, Oriol, clar, hi ha unes quantes carpetes, hi ha uns dossiers complicats, com per exemple Taiwan, també la guerra de l'Iran. Quan surti això, veurem què passa.
23: Sí, segurament aquests temes més espinosos no, ni tan sols els arribaran a tocar, perquè els seus assessors, aquestes persones que han preparat la reunió ja s'han preocupat de que això no passi. En tot cas, Xi Jinping també s'ha expressat en aquesta línia de cordialitat més absoluta, igual com ho ha fet Trump, i ha posat damunt la taula la comunicació militar. En aquest sentit, sí que sempre hi ha aquella mica de preocupació, és a dir, en el sentit que els exèrcits dels dos països tinguin una línia directa per evitar malentesos i crisis. Ha dit que les empreses nord-americanes són benvingudes a la Xina i que cal apostar pel diàleg i que la rivalitat i la competència han de ser sanes.
1: Hauríem de coexistir pacíficament. Com he dit moltes vegades, defenso la cooperació entre les dues grans potències, la Xina i els Estats Units. La confrontació només ens perjudicarà a totes dues. No cal que evitem parlar de competència, però ha de ser sana i mantenir-se dins d'uns límits.
23: Les qüestions que puguin ser espinoses, com deien, s'evitaran. I Xi Jinping, per cert, ha anunciat que la Xina convidarà 100.000 estudiants dels Estats Units a estudiar a les seves universitats durant els pròxims 5 anys. I no me'n puc oblidar, Agnès, sí? Ben aviat arribaran dos ossos panda al zoològic d'Atlanta, a Geòrgia. Aquest, com bé saps, sempre és un símbol d'amistat per part xinesa, però atenció, perquè es calcula que el cost del préstec, que és un préstec d'aquests animals, és $1 milió anual. Per tant, és un gest d'amistat, però que té un preu, eh?
14: Té un preu, eh?
23: Sí, sabem els noms d'aquests ossos, eh?
14: Ah, sí?
23: I jo crec que també, sí, crec que també està tot doncs, molt intencionat, eh? Fu Shuang i Ping Ping, que significa doble benedicció i pau, pau, respectivament.
14: Això és mel, eh? Bé, en fi, aquí està la diplomàcia real. Escolta, sí. Oriol, per cert, avui ha continuat el serial dels mitjans, dels tres mitjans vetats per Trump a la Casa Blanca.
23: Sí, la CNN, MS Now i Politico, que ja tornen a ser a la Casa Blanca, perquè tot just fa un parell d'hores una ordre judicial així ho ha decidit, contradient a Donald Trump, que recordem tot just divendres de la setmana passada va prohibir l'entrada a aquests tres mitjans a la Casa Blanca. Per tant, la pressió que havien fet els mitjans demanant una vista urgent sembla que ha funcionat, i ara està per veure què passa amb aquest pool, que és aquest senyal en directe que ofereix sempre doncs, una televisió, i que ara havia assumit Real Voice of America, que és un mitjà servil de Trump. I un Trump que, curiosament, també en presència de Xi Jinping, ha bromejat aquest matí que Xi Jinping té una premsa més amable que la seva. És a dir, que ara té enveja de la premsa xinesa.
14: Tots són bones notícies.
23: Sí.
14: Molt bé. Gràcies, Oriol Serra. Bona nit en directe des de Washington.
23: Adéu, bona nit.
14: Adéu.
3: Doncs menys concòrdia que aquí a la Casa Blanca. Avui hi ha hagut a l'Assemblea General de les Nacions Unides perquè ha estat protagonitzada pel conflicte palestí-israelià en aquesta tercera jornada que s'està fent a Nova York, amb intervencions destacades del president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, i del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha tingut una benvinguda especial. Clàudia Serra.
2: Sí, de fet, Benjamin Netanyahu fa ben poca estona que ha acabat la seva intervenció amb missatges de gratitud al president nord-americà Donald Trump i crítiques a personalitats com l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, a qui ha recalcat que no el podrà silenciar. Sobre les acusacions de genocidi, s'ha defensat així.
4: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
2: El líder ha parlat davant una sala molt més buida del que és habitual aquests dies perquè, com deies, Manel, diverses delegacions han marxat i s'ha hagut de cridar l'ordre més de 4 vegades abans que pogués començar a parlar. Netanyahu s'ha dirigit als que han marxat com a covards. Abans d'ell ha parlat el president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que ha acusat precisament Israel de voler acabar amb l'existència del poble palestí i alhora amb la solució dels dos estats.
6: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
2: Això ho ha dit en un vídeo enregistrat perquè la seva intervenció ha estat per segon any a distància pel veto dels Estats Units que li impedeix entrar al país, una decisió que el mateix president de l'Autoritat Nacional Palestina ha criticat en aquest discurs.
14: El preu de la benzina continua a l'alça i, de fet, cada cop s'acosta més als 2 euros al litre. És una barrera que ja se supera a França, Alemanya o Portugal. Avui el litre de gasolina costa de mitjana 1,91 euros. El de gasoil és un cèntim més car, 1,92 euros al litre, i això que està, recordem-ho, bonificat pel govern espanyol. Si no, encara seria més car, Núria.
11: Sí, els preus estan al nivell més alt d'aquest any i s'acosten al rècord històric de fa 4 anys, quan a l'estiu del 2022 el litre va arribar als 2 euros i 10 cèntims. Aleshores va ser per la guerra d'Ucraïna. Ara és pel conflicte a l'Orient Mitjà. I la situació es podria complicar encara més si Donald Trump compleix l'amenaça que va fer per primer cop fa 2 dies d'aturar les exportacions de dièsel per abaixar els preus a casa seva, que també estan pels núvols. El portaveu comunitari Olof Gill admet que estan preocupats.
5: La Unió Europea veu amb preocupació els plans dels Estats Units de prohibir les exportacions de dièsel. La nostra cooperació en energia és sòlida, estable i mútuament beneficiosa. Qualsevol disrupció podria afectar negativament les dues parts.
11: Malgrat l'alça de preus, com dèiem, els carburants aquí són més econòmics que altres països europeus. Per això hi ha conductors francesos, per exemple, que travessen la frontera per pagar la gasolina més barata.
7: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
11: La Moncloa estudia prorrogar o ampliar les mesures contra l'impacte de la pujada de preus.
3: Gràcies.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
25: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
26: La setmana del llibre en català. Del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure. Molt, molt per llegir.
27: Com et dius?
28: Josep.
27: On vius?
28: A Blanes.
27: 2+2?
28: 4.
27: Capital de França?
28: París.
27: Qui sóc?
28: En Peyu, no?
27: Amb qui tens el mòbil?
28: El mòbil...
27: La fibra?
28: La fibra...
27: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
28: Ah, això.
27: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
29: Les dones, segons els estudis, tenim millor olfacte que els homes. Aquest dijous en parlarem a Les dones i els dies, segur, perquè coneixerem a Céline Kirbaix, una dona que es dedica a fer perfums, no només dels que ens posem per fer bona olor, sinó d'aquells que s'afegeixen al sabó per sentir la famosa olor de net.
8: Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
29: Destapeu-vos les orelles per sentir-nos a nosaltres.
8: Catalunya Ràdio.
30: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Avui també és notícia. Marc Güell.
31: Passa un minut de 3:15. Catalunya augmentarà gairebé en un 50% la capacitat de consum d'energia l'any 2030. Ho farà ampliant la xarxa elèctrica actual en un projecte milionari que la Generalitat i el govern espanyol han presentat a Salt, al Gironès. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
32: L'ampliació de la xarxa permetrà garantir l'electricitat que necessitaran grans projectes com el nou campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona, el del Trueta de Girona o el polígon industrial de Torreblanca a Lleida. Ara el pic màxim de consum d'energia a Catalunya és de 8 gigawatts. Amb aquest projecte se n'hi afegiran 4 més. La majoria de la nova electricitat vindrà de la resta de l'Estat, però una part també procedirà de la que es generi directament a Catalunya, sobretot amb renovables, ha concretat el secretari d'Estat d'Energia, Joan Groisart.
33: Que Catalunya pugui integrar més renovables, també directament generades aquí, que no hi hagi tanta dependència
0: d'energia generada a altres parts de l'Estat.
32: A tot l'Estat, l'ampliació de la xarxa elèctrica preveu una inversió de 17.000 milions d'euros.
31: Mentrestant, tot el transport públic de la Generalitat tindrà una mateixa marca. El govern unificarà la identitat visual de trens, autobusos, metro, tramvia i bicicletes, Núria.
11: El canvi es farà per etapes. Primer, la nova marca conviurà amb les actuals i anirà guanyant pes visual fins que totes s'integrin sota el mateix paraigua. L'objectiu és reduir la fragmentació actual i crear un sistema més senzill que sigui fàcil d'identificar per als usuaris. El canvi coincidirà amb el traspàs de Rodalies a la Generalitat i la implantació de la T-Mobilitat a tot Catalunya.
31: José Luis Rodríguez Zapatero demana apartar de la seva causa la joieria, que l'Audiència Nacional ha encarregat una nova taxació de les joies. Àlex Giral Robert.
12: Sí, l'advocat de l'expresident espanyol alega que la joieria Llanes no pot ser imparcial perquè el seu director general ja va estimar en una entrevista a La Sexta el cost de les peces que li van trobar al despatx.
13: Pues hablamos de el conjunto, pues son un par de millones.
12: L'instructor del cas va encarregar una segona taxació després que la primera situés en 1,3 milions d'euros el valor aproximat d'aquestes joies.
31: I els Mossos d'Esquadra han trobat dins d'una casa de Cabrera d'Anoia el cos d'un home que va morir fa més de 2 anys. La dona i la filla han conviscut amb el cadàver durant tot aquest temps. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribà.
16: Els Mossos d'Esquadra hi van entrar ahir a la tarda arran de l'avís dels veïns perquè mare i filla no sortien mai de casa i acumulaven muntanyes de bosses d'escombraries al pati. I van trobar el cadàver en una de les estances en avançat estat de descomposició. La veïna del costat, la Manuela, ha explicat el comportament estrany de la dona de 59 anys a qui va veure fugazment fa 15 dies i li va dir que retirés la brossa d'una vegada.
17: Yo la vi a ella, que salió como un relámpago, ¿sabes? Digo, oye, esto se tiene que quitar, ¿eh? Sí, no te preocupes. Llega hasta arriba, ¿eh?
16: L'autòpsia determinarà les causes de la mort de l'home. Davant l'estat de deixadesa de tot plegat, les dues dones que no sortien de casa des de la pandèmia van ser traslladades a l'hospital per fer-los una revisió.
15: Catalunya nit.
18: Mira el que he vist. Està guapa, no?
19: I això no ho agafo.
3: És sens el títol de la segona producció catalana que es presenta aquest any a competició al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El seu director és Miquel Gurrea, que es va endur el Gaudí a millor director novell fa 3 anys amb Suro. En aquesta segona pel·lícula l'acompanya la mateixa actriu protagonista, la Victòria Albuengo. El nostre enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, els ha entrevistat a tots dos.
20: Miquel Gurrea, Victòria Albuengo.
21: Com estàs?
22: Hola, estimat.
20: Miquel, comencem parlant d'aquest canvi respecte a Suro, el teu anterior film, amb aquest entorn més urbà, nocturn, de Sants. Volies deixar clar des del principi que això era una altra cosa ben diferent, oi?
21: Ja ho dius bé, perquè o sigui, jo parteixo sempre a l'escriptura d'estar jo físicament en un lloc concret i de tenir una impressió subjectiva que em porti a la ficció pura i dura, que és el que jo faig i el que m'agrada. A Suro eren els boscos de l'Alt Empordà i aquí deliberadament volia fer-ho al barri on jo visc, que és el barri de Sants de Barcelona. Aleshores, tot parteix d'aquesta urbanitat i d'aquest barri, de mirar aquest barri amb ulls de ficció i interrogar-lo des del misteri.
20: La pel·lícula parla de xarxes de suport, de pertinença a un grup, de tenir cura de la gent que t'envolta. Què volíeu que l'espectador s'emportés exactament a casa seva?
24: A veure, moltes coses. Jo, per mi, una de les coses més importants de la pel·lícula passa per aprendre a quedar-se quan un familiar està marxant i tota la valentia que cal per quedar-se al costat d'algú i donar-li la mà en el moment que està desapareixent, no? I totes les coses que obre, totes les ferides que no has tancat, totes les relacions que no has acabat d'entendre o de poder acompanyar. I no és una pel·lícula que et diu el que has de pensar, no és una pel·lícula que et diu que t'esperes, no és una pel·lícula que dius A, B, C. No, és una pel·lícula diferent i crec que divertida i profundament emocionant al final.
20: Miquel, podem dir que la Vicky ja és la teva musa?
21: Ui, quanta estona tenim?
20: Bé, a banda que és l'actriu del moment, està triomfant amb El Ser Querido, té moltes pel·lícules en cartera i sembla que te la prenen, se t'escapa.
21: No, o sigui, la fascinació és absoluta perquè és una actriu increïble, és una, per mi, la millor actriu que hi ha. Ho sento, és així. I la fascinació també ve de l'aspecte personal, perquè és una amiga estimada que la tinc en el dia a dia de la meva vida, no? Aleshores, bueno, jo estic feliç de veure-la volar com un coet que se'n va, no?, a l'estratosfera, perquè és on sabem que pertany, però també feliç de poder-ho acompanyar, no?, poder-ho acompanyar. I què més em deies, perdona?
20: Que te la prendran?
21: No,
24: jo he dit que no. pels oients que no em veieu, jo he fet un gest molt clar de que no. Jo li he dit al Miquel que jo vull treballar amb ell sempre.
21: Jo també. Jo també amb tu.
24: Ja està. I després farem... Hi haurà pel·lícules, evidentment, que sí. Farem separats, i ell farà sense mi. Exacte. I tal, però jo crec i tinc...

0: Vaig a mi dir, com seria jo si visqués aquí, no? Si m'hagués passat tot això que li està passant a la Lali. Pensant amb el Miquel això de la, una mica la rodamont, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de... Vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Ja sigui perquè no té diners per fer-ho, ja sigui perquè no li ve de gust arreglar-se-la, perquè li sembla que li queda bé, crec que dona una informació sobre una persona, no? I vaig dir, això crec que podria tal, i li vaig proposar al Miquel, i el Miquel em va dir, estàs completament tarada, però si tu, però si ho vols fer, doncs fem-ho, clar. I crec que és el que vam aconseguir, i a més l'única manera d'aconseguir-ho era així, perquè trencar una dent amb pròtesis, sense diner, sense una pel·lícula que tingui milions per fer coses de pròtesis de dents i tal, hagués quedat molt estrany. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada la mà perquè em va fer molta grima el quí, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això? I després, crec que funciona i crec que la pel·lícula li dona una entitat i al personatge li dona una informació i crec que ens acosta a una persona que és tothom.
1: Efectivament, està tarada, com dius tu.
2: Està tarada i la durem.
1: Gràcies.
3: El cel de Barcelona acaba de ser l'escenari d'una de les propostes més atractives d'aquesta Mercè, i és que 750 drons han transformat la foscor nocturna en un pont de llum i color entre Orient i Occident. Aquesta era la proposta en un homenatge a la ciutat convidada d'aquest any, que és Xangai. Anem a l'Espigó del Gas, a la platja de la Barceloneta. Montse Mas, bona nit.
4: Bona nit. L'estudi català Flock Drone Art, que ja va signar l'espectacle nocturn de drons a la Sagrada Família durant l'última visita del Papa a Barcelona, ha tornat a conquerir el cel de la ciutat. Ara ho ha fet amb un show en honor a Xangai titulat El fil vermell, inspirat en una llegenda xinesa sobre el destí. 750 drons han il·luminat la platja de l'Espigó del Gas al passeig marítim, formant figures que han simbolitzat el vincle entre les dues ciutats. S'han vist flors, dracs, guerrers, edificis emblemàtics de les dues ciutats i també institucions com el Pam Tomàquet, que ha arrencat molts aplaudiments. L'experiència ha hipnotitzat durant 20 minuts els milers i milers d'assistents.
5: Nos gustó mucho, estaba buenísimo. No pensamos que seria tan fascinant.
6: La veritat que està molt xulo, ens ha agradat moltíssim, no? Ens ha sorprès, no?, i aquesta barreja entre Xangai i Barcelona.
7: Fer-ho aquí a la platja és com molt impressionant, com que enriqueix molt l'experiència.
8: S'ha agradat molt, sí.
9: Molt interessant i molt curiós.
8: No, especialment el pan tomàquet m'ha semblat, i el de les rajoles de Barcelona.
9: Els panots, que es diuen.
8: Això mateix, tot el que sigui, d'alguna manera, enfatitzar la nostra tradició, sembla que és molt bonic.
4: A les 10 de la nit es farà el segon passi de l'espectacle, però la nit de la Mercè no s'acabarà aquí a la línia de la costa. Molts dels assistents es desplacen cap al moll de la fusta, on a les 11 tindrà lloc un dels altres plats forts d'aquesta edició, Emergency Exit, una proposta immersiva de gran format que combinarà la potència teatral de la Fura dels Baus, la música electrònica de Satori i el videomapatge de l'estudi visual Iceberg per fer una crida col·lectiva a la cura del medi ambient.
1: Gràcies, Montse. També hi ha Festa Grossa a Tarragona. Avui han completat el recorregut dels pilars caminant de les escales de la catedral fins a la plaça de la Font 3 de les 4 colles. A Barcelona, els castellers de Sants han signat la millor actuació de la Mercè. Tarragona, David Prats.
10: Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han estat els més ràpids a completar el recorregut del pilar de 4 caminant. Seguidament han arribat els Xiquets del Serrallo i la colla jove Xiquets de Tarragona. Pel que fa als Xiquets de Tarragona, els ha caigut a la meitat de la plaça de la Font. El pilar caminant s'hi estrenava enguany a l'alineació de la jove de Tarragona, l'Ignasi Salat, que ha descrit què significa ser partícip d'aquest espectacle tan singular de les festes de Santa Tecla.
11: S'ha fet llarga la festa major perquè se l'esperava molt bé i bueno, hi ha hagut una mica d'impaciència, però bueno, abans hem fet castells, han sortit bé i la baixada del pilar, doncs, bueno, és un privilegi i un orgull.
10: A la mateixa hora, la Diada de la Mercè de Barcelona ha deixat la tripleta màgica dels castellers de Sants amb el 4 de 9, el 3 de 9 i el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, que han desmuntat en dues ocasions el 3 de 9, han sortit de la plaça de Sant Jaume amb el 5 de 8 com a millor estructura. La catedral de 8 també ha estat una novetat dels castellers de la Vila de Gràcia.

0: Bé, és la Su que ens obre aquest camí de possibilitats amb aquest potser és la cançó que ens obre la porta al pronòstic del temps, com cada dia amb la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Su i les Miques que es diu Una mica més. I això és el que passarà demà, que tindrem una mica més de calor. Les temperatures podran pujar una miqueta més. Avui hem arribat als 35, demà aquests valors més alts podrien arribar als 36 o 37 cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i en conjunt pujarà ni que sigui 1 o 2 graus. Per tant, demà farà més calor al migdia. També sudarà una mica aquesta propera nit i matinada, després d'una tarda amb més núvols. Però això sí, tindrem un divendres de sol, amb alguna boirina matinal, calor al migdia, aquesta calor i aquestes temperatures que són altes per l'època. De cara al cap de setmana, avancem una miqueta, doncs afluixa una mica la calor. Això no vol dir que vingui la calor de tardor, el temps de tardor, però sí que afluixaria una miqueta. Però demà tocarà pujar una miqueta més la temperatura.
0: Doncs aquesta sensació d'estiu que s'allarga encara uns dies més. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: De seguida entrarem en la crònica esportiva perquè estan passant coses. Aquesta hora, últims minuts del primer partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga contra l'Anadolu Efes d'Istanbul al Palau Blaugrana. De moment, 66 a 69. Pugem al sol, estem retransmetent.
1: Panter, encara Panter. Molt bé. Sasha Delatell al bàsquet.
2: Aquí ho fa bé, quan ell ha resolt...
0: Són les veus conegudes de l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i companyia. Estem estrenant les transmissions de l'Eurolliga en l'exclusiu digital. De seguida, el Damià Aguilar ens explicarà com els hi va als blaugranes i també altres qüestions de l'esport que estan passant ara.
3: I els dijous sempre Àlex Gorina al Catalunya Nit. Avui el tenim a Sant Sebastià, seguint també el Festival de Cinema. Ha vist moltes pel·lícules en els últims dies, entre elles també La Bola Negra, que s'estrena demà als cinemes i ens en parlarà. Com sempre, ell ens farà la seva tria setmanal i tota una sèrie de propostes que avui giraran al voltant de la figura de Federico García Lorca.
0: I atenció amb la música, ja hem parlat d'U2, els punxarem, però és que avui, 24 de setembre, però de fa 35 anys, del 1991, va ser un dia molt fecund en estrenes musicals que han passat a la història. Fa, per tant, avui 35 anys de la publicació, per exemple, d'aquest disc de Nirvana. També fa 35 anys avui del Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers i encara un altre disc que va marcar un abans i un després. Trompe Le Monde dels Pixies, l'últim àlbum d'estudi de la seva primera etapa abans que el grup se separés el 1993. Una coincidència singular que ens explicarà aquí el Marc Ruiz.
3: I quan comencem a mirar a demà, ens aturarem en el full de ruta que ha marcat la Conselleria d'Ensenyament per redreçar el rumb del nivell acadèmic. I apareixen idees com reforçar el càlcul mental, prendre apunts a mà i reprendre les lectures obligatòries a batxillerat. I ens preguntem, tant ha canviat l'ensenyament a les escoles? El president de l'Associació de Directors d'Ensenyament de Catalunya ens explicarà què passa a les aules per entendre exactament on som.
0: I la cirereta final avui a càrrec del dramaturg Xavier Albertí. Tot això fins a les 11 de la nit. Notícies sota la llum de la lluna.
4: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
3: Encarem el final del dia amb les veus que han marcat aquest 24 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
5: En el fondo es un bofetón, claro, en el que le dicen al Supremo que se ha inventado una ley y que donde la ley dice una cosa han interpretado otra. Pero lo van a decir con suavidad y por eso han mantenido al mismo ponente.
6: Tenim aquí un repte molt gran amb les finques que no són rendibles i que cauen en mans d'inversors. Això és una assignatura pendent de la política d'habitatge d'aquest país que ha d'implicar doncs, una política molt més agressiva de compra d'edificis i d'intervenció directa.
7: Si aquest decret hagués estat aprovat en el mes de juliol, segurament ahir Mari Carmen no hagués estat desnonada. I, per tant, la urgència és absoluta per portar aquest Reial Decret el proper dimarts.
8: Demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, que es rumi. El que vam veure ahir no és una visió conservadora, és una visió classista, inhumana, de cobdícia.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez.
10: és fals que s'estigui desnonant més, com diu ella, a Catalunya respecte a Madrid.
9: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres.
11: Hi ha un risc petit, però creixent, que Rússia faci el pas de dur a terme atacs militars limitats contra un país o més de l'OTAN que comparteixen frontera amb Rússia. Per exemple, això podria implicar atacs aïllats amb armes de llarg abast, com ara drons o míssils, dirigits contra infraestructures que contribueixen a donar suport a Ucraïna.
12: President Xi, welcome to the United States of America. Thank you very much.
13: Estic disposat a treballar amb el president Trump per guiar el rumb de les relacions entre la Xina i els Estats Units cap a un progrés constant i durador.
14: Us faré una pregunta. Quin règim genocida subministra milions de vacunes a la població enemiga? Quin règim genocida facilita la distribució de milions de tones d'aliments a Gaza? Això és una tona per persona. Acusar Israel de genocidi és la mentida més grossa del segle.
15: El perill ja no es limita a soscavar la solució dels dos estats i a impedir la materialització de l'estat palestí. Ara amenaça la vida i l'existència mateixes del poble palestí a la seva terra natal.
16: Venim fins aquí per pagar la benzina més barata. És una catàstrofe, és exorbitant, no ens en sortim pas.
17: Sí, s'han fet 60 quilòmetres solament i ja s'han tingut més de 15 litres a més.
18: Pensant amb el Miquel això de la, una mica la roda món, que va per tot arreu, que no té una casa, que tampoc té molta roba, que té dos pantalons i de, vaig dir, hi ha una cosa que parla molt d'algú, que és una persona que té una dent trencada i no se l'arregla. Així que ho vam fer així, vam anar juntets al dentista i el dia que em van treure la dent estava amb el Miquel així agafada a la mà perquè em va fer molta grima, el quiqui, amb la cosa de la serra aquesta. Però després, quan em vaig veure el primer cop al mirar, vaig dir, què has fet? Estàs completament boja, per què has fet això?
19: Anota l'EFES, sí, ja perdem.
2: Ben veritat, jo crec que no era una bona passada d'Osmani, no?
0: 10 i 8 minuts. Sort que tenim dues orelles, perquè ara en tenim una posada al bàsquet i l'altra al futbol. Comencem pel bàsquet. Damià Aguilar, bona nit.
20: Bona nit. Això és l'Antena Digital de Catalunya Ràdio amb el Macià, el Fitó i la Lloberes. En directe, aquest Barça-EFES d'Istanbul està perdent el Barça d'un, però ara mateix amb la pilota al Barça, que no anota. 74-75, falten 4 minuts.
21: Jo t'ho enviaré.
2: Vale.
21: A veure, els tirs lliures pel Futbol Club Barcelona. Humude, que avui, dins de tot, ha començat...
20: Això es pot fer llarguíssim, ja ho sabeu, sí. Són 4 minuts i és bàsquet, eh? Sí. El Barça, que tenia les baixes d'Euoma, que ho sabíem abans, i d'última hora de Jos Nebo, Nebo estarà almenys 15 dies de baixa. Aviam, avui és el dia d'inici de l'Eurolliga de bàsquet, amb un partit, jo diria que molt xulo de veure sempre, perquè és el Dubai de Xavi Pasqual contra el Real Madrid de Pedro Martínez, i avui Xavi Pasqual li ha tornat la pilota a Pedro Martínez, que li havia guanyat la Supercopa de l'Eurolliga, i avui en aquest primer partit, ni que sigui testimonialment, 78-77 per l'equip de Dubai. També Hapoel Tel Aviv 84, Bayern de Múnich 86, i ara tenim diversos partits que estan a punt d'acabar, com per exemple el Baskonia 75, Olympiacos 92, però ens interessa sobretot el que estigui passant al Palau.
2: Veus el Palau com...
21: Strasel, sí, sí. O això...
20: Falten atac.
21: O és atac, o és que ha trigat massa a creuar
20: falten
21: la pista.
20: Falten atac de l'EFES d'Istanbul. Falten 4 això, minuts, 74-75, perd el Barça. Va, seguim endavant amb aquesta altra orella que deies que tenies en la UEFA Nations League. Jo intento tenir-ne 3 avui, si cal. Hi ha partits de la Lliga principal, que és la Lliga A, i està debutant Xavi Hernández amb els Orange, amb els Països Baixos, i estan perdent 0-1 amb Alemanya. Penseu que amb Alemanya, que també està debutant Jürgen Klopp, ha situat Ter Stegen a la porteria, que acaba de salvar un gol claríssim, i el jugador del Barça, Adeyemi, que ha estat qui li ha fet l'assistència a Félix Nemecha per fer el 0-1, que de moment marca s'estableix en el marcador. Diria que estem al minut 60... aproximadament 65 de joc. Tenim un Portugal 1, Gales 0. Està jugant Cancelo, el jugador del Barça, i és titular. El gol de Portugal, que és l'actual campiona de la Nations League, l'ha fet Joao Félix. I tenim altres dos partits, Sèrbia 1, Grècia 0 i Noruega 2, Dinamarca 2. I abans, amb una lliga menor de la Nations League, Andorra 1, Malta 2. Per cert, dissabte la selecció espanyola s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley. Hi ha 8 catalans amb Espanya, però si ho mirem des del punt de vista del Barça, són 6. Un d'ells és Fermín, que ha concedit una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Ha dit que la ferida per la lesió que l'aparta del Mundial és cosa passada i que l'ha sorprès Rafinha fent de nou.
1: No m'ho imaginava perquè mai lo havia vist jugar de nou, però sí sabia les capacitats i les qualitats que té Rafinha com a jugador, i sempre ha sigut un jugador que m'ha agradat molt, i ara crec que de nou s'està adaptant molt bé i està en un estat de forma espectacular.
20: Doncs Rafinha juga demà a Melbourne a les 12 del migdia. 12 del migdia, hora d'aquí, eh? Mm-hmm. Un amistós amb el Brasil contra Austràlia. És una hora xulíssima per veure un partit de futbol. Per cert, estan empatats. Barça 77, Anadolu Efes 77. Ara llencen ells i fallen. 2:32 perquè s'acabi aquest partit. Noi, quin drama, no? Anar seguint tantes coses alhora. Faig un petit salt i me'n vaig al València de futbol, perquè el mexicà Javier Aguirre ha arribat avui en aquella ciutat per prendre possessió com a nou entrenador.
19: Mucho trabajo, hijo, mucho trabajo, porque queda mucha liga, pero hay cosas que hacer, sí, vamos a trabajar.
20: Mucho trabajo, hijo, aquest home també donarà titulars. Segona divisió, demà comença la setena jornada amb el Girona Albacete, és el vuitè contra el penúltim, i el Sabadell jugarà dissabte a Vigo. Doncs mira, tenim a punt
3: d'acabar, queda menys d'un minut. S'han fet avui, és dijous, entrenaments de Fórmula 1, això no és habitual, oi?
20: No és, aviam. Si es fan dijous és perquè la cursa és dissabte, que és el que hem fet aquest any amb l'Azerbaidjan, per raons de logística, diuen. Doncs mira, els primers entrenaments amb els Mercedes de Russell i Antonelli fent por. Demà a les dues classificació, i com dèiem, dissabte a la una hora d'aquí la cursa. A la Fórmula 2 tenim un aranès que es diu Mari Boya, que s'ha classificat quart. I tenim el Mundial de Ciclisme de Montreal, ara mateix en marxa, la prova en ruta júnior. Hi ha un català que es diu Aitor Martínez, aviam si ho sé interpretar. Falten 27 minuts perquè s'acabi aquesta prova. Ara mateix hi ha 3 escapats, hi ha un grup de perseguidors, atenció, a 14 segons, i entre els quals aquest català, l'Aitor Martínez, però encara queden 27 quilòmetres, per tant, encara una bona carretada perquè no s'acabi. Podem pujar a Canal, aviam com està això?
2: Del Jassi Grisos, número 1.
22: M'he confós, assistent, això. Sí.
2: El del Bayer, que tu dius, em sembla que és de Xepa de Pèssig.
3: Ambientàs, eh, al Palau?
20: Brutal. Empat a 77, eh?
23: És alemany, no? Anton Gabel?
20: Sí. L'Efes, que entrena Pablo Lasso, sí. Ja sabeu, l'exentrenador del Real Madrid. Abans no s'acabi, que no sé si s'acabarà, no sé si ens donarà temps, us puc explicar que el Barça d'handbol juga demà contra el Pinheiros de Brasil, primera jornada del Mundial de Clubs que es fa a Egipte, que demà comença un torneig de tenis que es diu l'Eiber Cup a San Francisco, una Europa contra la resta del món, i que Carlos Alcaraz debutarà contra el nord-americà Taylor Fritz. I queden 2 minuts.
2: Lasso, que defensés Mike James a Martin. És a dir, ha canviat una mica perquè se li tocava com amb els canvis, se'n parla.
24: 2 minuts que els haurem dedicant a publicitat, però després a...
20: Tu mateix tens el canal, quan s'acabi l'aixeques, la tornada, i Ernest ho explica.
24: Cantem el resultat.
20: I fixa't que és fàcil, perquè ni li has de dir Ernest.
3: No, ell tira, està parlant.
24: Ja veurem si aquests 2 minuts, per això acaben sent 2 minuts o més, que el bàsquet ja sabem.
20: Ah, també és veritat, perquè podria haver pròrroga, és veritat.
24: Exacte.
20: És el bàsquet.
24: Va, doncs, pausa i tornem de seguida.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3CAT.
27: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
28: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rascats milionaris de l'11, sonaria més o menys així.
29: Risca! M'ha tocat!
30: He guanyat
28: Aquí ho tens. Aquest so és dels guanyadors dels rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'11, que bé que el surt repartir. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
7: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
8: No te la pots perdre.
6: Però si és brutal.
10: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A La Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
23: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
10: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
23: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
10: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
25: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
26: Catalunya Ràdio.
25: Som 3CAT.
26: Som 3CAT.
23: Catalunya Nit. Waiting round the bend. Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Quin millor dona pas, que aquest separador amb Breakfast and Tiffany's per saludar l'Àlex Gorina. És dijous, ja sabeu que sempre amb l'Àlex Gorina parlem de cinema. Com estàs, Àlex?
29: Molt bé. I mira tu que la Penélope Cruz no acaba interpretant el paper d'Audrey Hepburn a una pel·lícula sobre el rodatge d'Esmorzar amb Diamants.
3: Què dius? Ah, sí? Ja ho saps, això? Què?
29: No ho sé, però...
3: D'acord. Coses que circulen per Sant Sebastià. Hòstia, potser, que ens saludem, que ets
29: sí,
3: allà,
29: sí,
3: oi?
29: Sí, sí, exactament, sí, sí. Enmig d'aquest frenesí absolut que portem, 7 dies, 65 pel·lícules he vist, he fet 25 entrevistes...
3: Mare de Déu.
29: I encara queden dos.
3: Però, en fi, 65 pel·lícules?
29: He vist 65 pel·lícules i he fet 25 entrevistes, sí, sí.
24: I el més fort és que el tio sabria quina és cada pel·lícula, perquè jo sempre miro quatre de seguides i faig un aiguabarreig.
29: Bueno, però us ho resumiré una miqueta, eh?
3: Quantes en tries? Aviam, quantes en destacaràs, ara?
29: A veure, jo penso que puc destacar quatre pel·lícules dels que van a concurs i sis més de les que estan fora de concurs o altres seccions que a mi han semblat els top 10 del festival. De manera que, si voleu, comencem amb Tender Loving Care.
30: It's all right, actually. No, I just thought...
31: Too much.
29: She's aquesta pel·lícula jo li donaria la conxa d'or immediatament. O si no, el primer millor director és de Mike Leigh, es diu Tender Loving Care, com deia. Ha anunciat que és la darrera pel·lícula, que està malalt i que no podrà continuar rodant. El director de Secrets i Mentides, El secret de Vera Drake o Mr. Turner. I és curiós perquè parla dels vells i de l'assistència social, no? I ho fa amb amor i ho fa amb humor. I de l'urgència de recuperar el cinema raonable. O sigui que no ser solidari amb una pel·lícula com aquesta és ser un egoista professional, eh? O sigui, ho afirmo rotundament. Totes són estupendes, eh? Però Muyo no Ito, que és una pel·lícula que també he vist a la secció oficial a l'habitació del meu pare, de Maha Harada, una escriptora de 65 anys ha estat la directora del film, per primera vegada ha dirigit una pel·lícula, que descobreix els secrets que no sabem dels pares, no? I que hem de refer el que pensàvem d'ells i hem de modificar els records. I com amb un quadre de Rothko que surt a la pel·lícula i amb un bol antic de te a la mà, que també surt a la pel·lícula, obrir la porta per recuperar els mons sensibles que hem oblidat. La tercera que m'encanta del secció oficial, Mis Muertos Tristes, de Pablo Larraín, que després de Jackie, Diana i Calas, ens explica i descobreix que quan una mare mor perceps la presència dels que ja no hi són. Els veus, els sents plorar, i la terra és plena d'esperits. I ho filma com una sentència de mort a l'Argentina cadàver que l'envolta. Realment la pel·lícula és terrorífica, però és realment admirable. I finalment el debut de Jesse Eisenberg, l'actor de La Red Social, que és la tercera pel·lícula que fa com a director i que és una declaració d'amor als musicals, a la gent que viu una segona oportunitat en la ficció del teatre. Totes les cançons les ha fet ell, les del musical, i Julian Moore i Paul Giamatti estan gloriosos. És a dir, que per mi aquestes quatre pel·lícules, remena-les com vulguis, són les que s'han d'emportar premi. I si anem fora de concurs, Fatherland del Pavel Pavlovsky, el de Cold War, amb la Sandra Hüller i el retorn de Thomas Mann a Alemanya, que és una pel·lícula admirable, rodona totalment. 16 moments de la meva vida, de l'Albert Serra, que té música amb Ingrid Caven a la Carrodat per donar-li més enllà de la realitat un concert de desagravi a un teatre de París, amb molt ben fotografiada, amb els molt forts de Banyoles i el cor de David Lynch obert de canal. Tangles, de Nissi Canes, que ve triomfant de festivals sobre el món de l'animació, que explica la història de la Sarah Leavitt, al San Francisco dels 90, quan intentava dur una vida queer lliure, i a l'altra banda, preocupar-se per la seva mare, que patia Alzheimer, no? Després, una pel·lícula estupenda, Wild Horse Nine, del director de Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh, amb un John Malkovich supersensacional interpretant un agent de la CIA i els tripijocs que poden decidir hora, dia i nombre de morts al cop d'estat de Xile. O sigui, brutal. Jaleos de l'Isaac i la Cuesta, que si ha rodat pel·lícules amb Camarón de la Isla, Entre dos aguas o Flores per Antonio, ara ens explica la història del flamenc, que va néixer el 1847, i no es deixa ni una nota per posar ni un toc de castanyoles. I esta soledat, que és la primera pel·lícula i més admirable pel·lícula del Javier Giner, amb Oriol Pla, boníssim, Marina Salas, boníssima, una història de dos, estripada i amb els gargots salvatges de la vida ben pintats a la pantalla. És a dir, que per mi aquest és el resum del festival.
3: Bon, Déu-n'hi-do, eh?
20: Bona acollida, no, sí, què,
29: sí.
20: Àlex?
29: Sí, no, no, i moltes coses més. El que passa és que, nois, ja aniran arribant, en aquests quatre mesos que venen, i ja anirem puntualitzant una mica tot això que hem vist, eh?
3: Aviam, tu has vist La Bola Negra?
29: Ui, tant! Sóc un superadmirador de La Bola Negra. Estic ansiós de veure què passa amb aquesta pel·lícula. Ja us aviso que aquest cap de setmana pràcticament està tot venut. Estan ampliant sales a tot Catalunya perquè la venda anticipada ha rebentat absolutament totes les previsions. És el Ciutadà Kane del cinema espanyol i català, i jo, encara que tingui alguns errors, la considero una de les fites incontestables del cinema modern. Per tant, sí, sí, l'admiro moltíssim.
3: Quina gran presentació, sí, de l'Àlex. Escolta'm, d'alguna manera marca una mica, no?, la notícia que has triat per inspirar la secció d'avui.
29: Sí, Lorca, evidentment, no? Mira, ara no podrem sentir la seva veu perquè no es conserva cap gravació de la veu de García Lorca. Per més que la busquen, no en troben cap. Però sí, una gravació l'any 31, ara el sentireu, tocant el piano perquè canti l'argentinita Nana de Sevilla.
8: El 18 de agosto de 1936 se convirtió.
9: Paguito no tiene mare.
29: I és que Lorca va fer de tot, eh? No només era poeta i actor de teatre, va fer guions de cinema que no va rodar. Per exemple, Viaje a la Luna, que existeix ara ja, rodada per Frederic Amat, us la recomano que la busqueu. Evidentment, Carlos Saura va fer aquella mítica adaptació de Bodas de Sangre amb Antonio Gades, Cristina Hoyos i Marisol, que va obrir el camí a totes les pel·lícules que va fer, sobretot els gèneres musicals, els que va dedicar els últims anys de la seva carrera, o aquella Casa de Bernard Alba, de Mario Camus, amb Irene Gutiérrez Cava i Florín de Chico fent de la Poncia, que ara és Lolita Sevilla en el teatre, eh? Que són les clàssiques, no?, per entendre'ns. Però jo us porto tres recomanacions a buscar, com sigui, a tot arreu, per aproximar-vos millor al món de Federico García Lorca. La primera és molt rara, La Luz Prodigiosa, de Miguel Hermoso.
8: El 18 de agosto de 1936 se cometió uno de los más viles crímenes de la Guerra Civil Española. El asesinato de Federico García Lorca.
11: No le diga a nadie, este hombre está aquí.
8: O al menos eso nos cuenta la historia.
12: Aquí dice que a García Lorca
0: lo fusilaron el 18 de agosto de 1936, más o menos cuando yo tengo 3.
9: Pero, ¿y si la leyenda continuase viva?
0: Aquí has vivido 40 años sin que nadie lo sepa.
9: La luz prodigiosa.
12: Los muertos, mejor que sigan muertos.
29: És una pel·lícula de Miguel Hermoso, amb Dulce Pontes posant veu a la cançó que va fer Ennio Morricone, titulada igual, La luz prodigiosa, i és una pel·lícula que va ser l'última de Nino Manfredi, que interpreta un Galápago Lorca. Representa que Lorca no va morir en l'afusellament i va continuar viu, però va perdre el cap i continuava caminant per tota Andalusia, on el va trobar Alfredo Landa en aquesta pel·lícula per portar-lo una mica, una altra vegada, al reconeixement total i absolut. Pura imaginació, però bella poesia. La segona pel·lícula que us recomano, A un dios desconocido, de Jaime Chávarri.
13: Desconocido que pasas. No sabes con cuánto ardor te contemplo.
29: Esteu sentint la oda a Walt Whitman, de García Lorca, que acompanya les paraules d'Héctor Alterio en aquesta pel·lícula de Jaime Chávarri, el director del Desencanto. La va fer el 71, està rodada als Jardins de Granada, als perfums dels Jardins de Granada, i ens du al món d'aquell agost de 1936, quan els feixistes maten a Lorca, però també el pare del personatge d'Héctor Alterio, un homosexual, en un moment en què realment el país es trencava definitivament en dos. Lorca no surt, però l'esperit de Lorca és per tot arreu, i evidentment als jardins de casa seva on van rodar la pel·lícula. Aquesta i La luz prodigiosa les podeu trobar a Flixolé, per cert, i a Movistar Plus, i per tant preneu bona nota, que ve ara la tercera. I la tercera l'hem vist al festival i s'estrena el 16 d'octubre als cinemes, i es diu La voz quebrada.
12: Cuando con cerca de 70 años transcurridos he decidido ahora comenzar este relato, es porque considero que estos dolorosos recuerdos no deben quedar escondidos en lo más secreto de mi vida.
14: Desde el primer momento me di cuenta, por la manera insistente de mirarme, de que yo no le era indiferente a Federico.
15: Mi querido Juanito, coincidencia y entre línea, tú debes leer todo el cariño que te tengo y toda la ternura que almacena mi corazón.
29: While leaves are falling. Ara és Patti Smith qui ens acompanya, perquè admira moltíssim a Lorca i va fer aquesta cançó per ell i amb ell, Wild Leaves. I la pel·lícula, La voz quebrada, per ser aquesta veu que no tenim conservada, ens recrea el cos, els documents nous que s'han trobat i que expliquen la història de l'últim company de García Lorca, Juan Ramírez de Lucas, que va ser afusellat també. Això surt també a La bola negra. I l'última cosa que va escriure García Lorca, que va ser una carta d'amor des de la presó al seu amant en aquell moment. En aquella Granada, i això també ho explica molt bé el film, on els reis catòlics primer i Franco, molts anys més tard, van desmantellar aquell conte de les mil i una nits de la ciutat, que era mora, era jueva, era maçònica i era lurquiana. I no va quedar ni un arbre dret de tot plegat. Per tant, no us la perdeu, no us perdeu La voz quebrada, busqueu Un dios desconocido, busqueu La luz prodigiosa i busqueu que pugueu entrades per La bola negra. Perquè ja veureu el rebombori amb els 50 milions que està dedicant de dòlars Netflix a fer la promoció als Estats Units, aquesta pel·lícula arribarà a tot arreu. Potser un Òscar per Gris Jordana, la directora de fotografia catalana. I ja veurem si no per la cançó La nieve, que ha fet refri per la pel·lícula. És a dir, tot és meravellós en aquest ciutadà que any del cinema espanyol. Amigues, amics, per mi, una pel·lícula que domina totalment aquesta secció d'avui. La bola negra i un nom, Federico García Lorca.
16: A mí me da igual lo que sea. Si te quiere enamorar un cocodrilo, te enamora.
3: Sens dubte, una de les estrenes més esperades de la temporada, aquesta La bola negra, que demà arriba als cinemes. Àlex, ganes de veure-la i de comentar-la amb tu. Que vagi molt bé.
29: Agnès, Manel, i a totes i a tots, moltes gràcies per fer-me viure d'aquesta manera i amb aquesta passió el cinema a través de la ràdio.
24: Fins dijous.
3: Gràcies.

0: En punt 11:15, demà que arriba la bola negra als cinemes, i avui que ha arribat una nova cançó d'un grup també que els que el segueixen, doncs el segueixen amb molt fervor. U2, nou tema. Silencio, diuen, eh? Publicarà un nou disc després de 9 anys sense publicar un àlbum amb cançons noves. Es titularà Carnaval de Luz, també en castellà, i sortirà el 13 de novembre, tot i que canten en anglès, eh, Marc Ruiz?
1: Correcte. Havíem publicat el segon avançament de l'àlbum, una cançó que es diu Silencio, amb un vídeo gravat a Mèxic. Per tant, molt probablement aquest serà el fil conductor i la raó per la qual el títol del disc, doncs, també és en castellà. El primer single va ser Street of Dreams, en anglès, publicada el 7 de juliol. Carnaval de Luz, també s'ha sabut que Rosalía col·laborarà en la cançó The Mirror Maker i que el disc inclourà també un tema pòstum de Dolly Parton. Torn, és l'últim que va gravar.
0: Ostres! Quina coincidència, no? Déu-n'hi-do. O sigui, Rosalía, Dolly Parton i U2, de moment grans noms. A veure, tu avui ens has vingut a la tarda a trobar amb l'Agnès. Escolta, avui fa 35 anys, avui, que es van publicar 3 discos que van marcar la història de la música d'una manera o una altra. Amb el primer ja ens has convençut.
1: Correcte, mira, perquè fa 35 anys es va publicar el disc que conté aquest riff immortal. Smells Like Teen Spirit, del disc Nevermind de Nirvana, el de la portada polèmica d'un nadó en una piscina, i el segon disc dels de Seattle. La llista de hits del disc és impressionant. Els que vam créixer amb el grunge, que tot just naixia aleshores, segur que recordem In Bloom, Come As You Are, Breed, Lithium, Poly, On A Plane, Something In The Way...
0: Para,
2: totes.
0: Para, eh?
1: Clar,
0: és que això és... A veure, has dit 3, en portem un. Fa 35 anys del...
1: Blood Sugar Sex Magic de Red Hot Chili Peppers. És una d'aquelles cançons que dius no es pot posar perquè està ja molt sentida, però està molt sentida perquè és boníssima. Té Give It Away, però també en The Bridge, la seva cançó més popular, i que té una història d'addiccions duríssima al darrere. El disc va tenir tant d'èxit que el bateria de Red Hot, John Frusciante, va deixar la banda durant 6 anys perquè deia que no podia suportar la pressió de l'èxit. I és que aquest debat tot just es començava a posar sobre la taula aleshores amb bandes grunys com Nirvana o Pearl Jam.
0: I ara com intentem mantenir el nivell aquí? Perquè aquests dos són impressionants.
1: Doncs amb els seus pares, ja veuràs.
0: Pixies.
1: Això és una cançó, Alec Eiffel, del disc Tremblement dels Pixies. El disc Nevermind que sentim a l'inici de Nirvana veu del so dels Pixies, però, en canvi, Tremblement va ser la fi del grup de Boston. Ells sí que van fer música independent fora de les emissores comercials, i els primers discos, com On Pilgrim del 87, Surfer Rosa i Doolittle del 89 i Bossa Nova del 90, es veuen avui com les bases de la música indie que va venir després. Els Pixies no van tornar a publicar res més fins al 2014, i els discos no tornarien a tenir mai l'èxit dels primers àlbums, tot i omplir festivals amb milers i milers de fans.
0: Quin gran dia, aquell de setembre d'ara fa 35 anys, eh?
1: Quin gran any, eh?
0: Quin gran any, quin gran any. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada parlem d'educació.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
6: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
8: Un món on tothom està de vacances.
9: En creure un món.
10: Un crit roig.
2: Convidem la cantautora Mar Pujol, que publica nou disc, D'aquesta aigua no em veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
4: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
9: Ahir, d'emoció. Però sí, vaig plorar de bellesa. Simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
0: Que bonic, per favor.
9: Sí.
3: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
10: I no en tinc prou.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
12: Catalunya Nit.
13: C'è la luna, mezza mare, mamma mia, mare dare.
12: Les notícies.
13: Figlia mia, tutte care, mamma mia, pentaggio tu.
12: Sota la llum de la lluna.
13: Sei di tu dungo la piscadora, i tu vai, i tu vene, sembra pesce a mare della.
12: Amb Manel Elias.
13: Se ci pilla banda, se la figlio
12: mio. I Agnès Marquès.
14: ...24 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit, així que al Catalunya Nit comencem a mirar cap a demà. Demà hi ha convocada una cimera amb els grups parlamentaris en la qual el president Salvador Illa intentarà cosir un pacte de país sobre educació. I ho farà amb una proposta sota el braç que ja ha llançat avui. Tornar als bàsics de l'educació. Així ho ha dit la consellera Niubó.
15: Plantegem un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, del treball de l'oralitat, de la disponibilitat de materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres. Tots ells aspectes que han anat perdent pes en el nostre sistema educatiu en els últims anys.
14: Aquest back to basics vol dir, ara ho sentíem a grans trets, recuperar el paper, el llapis, el bolígraf, lectures en veu alta, preparar exposicions, debats, recuperar els hàbits d'agafar apunts, fer esquemes, treballs escrits a mà, dictats per millorar l'ortografia. Bé, és un plantejament tan bàsic que ens obliga a preguntar-nos què és el que s'està fent realment a les aules actualment. Saludem Jordi Satorra, president d'Àxia i director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona. Bona nit, Jordi.
16: Hola, bona nit.
14: Què no s'està fent tot això a les escoles i als instituts?
16: Jo crec que sí, que la majoria de les coses s'està fent. El que passa és que s'està fent amb unes condicions, diguéssim, més precaris del que tots voldríem perquè això anés endavant. I si vols puc ficar un exemple, amb l'OMLOE, per exemple, de primer a tercer d'ESO, es van reduir en 5 hores les hores de llengua. Mm. I, per tant, si no tenim el temps per fer les coses, és molt difícil que es pugui fer l'ESO, per exemple. I al final, tot és com un document que són moltes recomanacions, que està molt bé, perquè al final reforça coses, té 3 pàgines de bibliografia sobre recerca feta, i no sé si això és el que necessitem exactament, però vaja, en tot cas, tot el que sigui dir que hem de reforçar coses que són essencialment bàsiques i que s'estan més o menys fent, però sí que també sap que veníem d'una època, sobretot d'uns anys, en tanta innovació havia provocat una mica com de pèrdua d'una mica de la brúixola. Hi havia alguns determinats centres que estaven fent una innovació per la innovació i això possiblement els hi pot anar bé doncs, com una mena de recordatori que hem d'intentar aconseguir allò essencial, no? Que els alumnes entenguin el que llegeixen.
14: Clar, és que plantejat d'aquesta manera, algú pot arribar a pensar és que no hi ha llibres de text a les aules? Què passa? És a dir, com funciona el sistema? Jo crec que és interessant, Jordi, potser ens ho pots explicar, com és possible que hi hagi escoles que no tinguin llibres de text perquè van amb plantejament més digital o amb fitxes que fan els propis centres i d'altres que sí que tenen llibres de text. No hi ha un pla més o menys transversal per tots els centres?
16: No, el que tenim nosaltres és un principi d'autonomia de centre. Això té coses bones i coses dolentes. El principi d'autonomia de centre diu que tu has d'aconseguir un objectiu final, que és l'assoliment de les competències dels alumnes, que es determina amb els resultats, perquè siguin les notes finals de sisè, de quart, de l'ESO, el que sigui, i això és el que s'hauria de detectar si algun centre no va a l'hora. I si no va a l'hora, hauríem de saber què està fent, quina metodologia està en plan, quines mancances té. Aquesta part no sabem si s'ha fet o no s'ha fet aquest seguiment, aquesta contrastació de si això funciona bé o malament. I llavors, quan partim d'un model que pivota sobre l'autonomia de centre, doncs cada director vinculat al seu projecte de direcció, que se'n miralla en un PEC, i que l'aprovi la comunitat educativa corresponent, és el que determina la millor manera d'actuar. Per tant, podem tenir centres. En el meu cas, per exemple, no he deixat ni que entressin els ordinadors al centre educatiu, tal com agafaven els alumnes, els hi donàvem, és a dir, això guardeu-lo a casa i treballareu a casa. És una decisió, algú l'ha de decidir, en aquest cas és el director que decideix aquestes funcions, o bé de les hores que, diguéssim, de capacitat autònoma, que ara ens diuen que podrem fer servir per qüestions més de bàsiques. En el meu cas, quan va arribar la reforma, vaig dir que aquestes hores s'han de tornar on estàvem, en qüestions bàsiques, que és realment la llengua i matemàtiques. Evidentment, això depèn de les decisions de cadascú. És curiós, perquè el que hauríem de fer és garantir que aquesta autonomia al final ha d'aconseguir uns bons resultats. Si hi ha bons resultats, no cal discutir res. Si no hi ha bons resultats, és quan caldria inserir quina metodologia estàs fent en pla, o què estàs utilitzant, o de quina manera, i per què no està anant bé. Jo crec que aquest, al final, és... L'autonomia té una segona cara, que és la responsabilitat.
14: Clar, estem parlant d'un sistema que és molt complex i que és segurament molt, molt desconegut, és a dir, les lleis educatives corresponen al govern espanyol, després hi ha aquesta transferència de competències que en el cas de Catalunya es defineix en aquest sistema de donar molta, molta autonomia a cada centre i que la direcció de cada centre pugui decidir aspectes tan essencials com el que ens estàs explicant. Qui avalua aquests plans que fa cada centre? En el teu cas, deies, doncs, més conservador des del punt de vista de la tecnologia, de no perdre aquests bàsics, no?, que ara es clama per recuperar, però hi ha altres centres, doncs, que han volgut ser més capdavanters amb altres aspectes. Quan un director dissenya el full de ruta del seu centre, el que creu que és el millor camí per assolir aquests objectius, després qui li dona el xec? Qui ho avalua? O ningú... O no hi ha aquesta validació posterior?
16: Mariam, aquí és una mica... A veure, des d'un punt de vista tècnic tens la, diguéssim, el nostre cap jeràrquic seria el director territorial i després la consellera. Nosaltres tenim aquest nivell d'escala. Normalment això no executa directament un director territorial, sinó el que fa és que sigui la inspecció educativa que valore si aquell centre s'ajusta o no s'ajusta, si està anant en aquest projecte de direcció, que aquest equip directiu que s'ha de fer un director, ha proposat treballar d'aquesta manera, doncs amb uns indicadors que diu que a 4 anys i vista vol aconseguir aquests objectius, que són percentuals, agafant indicadors diversos, doncs si això no va bé, hauríem de saltar les alarmes i dir què està passant aquí, com és que aquests resultats no són correctes, o hi ha una desviació, o què s'està fent, o quines propostes d'intervenció s'han de fer urgents perquè hi ha un dèficit. Aquest nivell de saber aquest control que està passant, més enllà dels números, més enllà de moltes vegades d'un control o una supervisió light, per dir-ho així, o molt centrada en xifres, que són molt difícils a vegades de copsar, no ens permeten veure, sobretot, la importància de les avaluacions externes. Digue-li PISA, digue-li les avaluacions censals. Per què? Perquè quan tu tens una avaluació externa, és l'única manera que et pots mirar en un mirall sense poder dir m'estic adaptant al mirall. Per tant, qualsevol avaluació externa és bona pel sistema, és bona pel centre educatiu perquè t'enfrontes amb un mirall. Si això no ho tenim, ara les de quart d'ESO, per exemple, ja no són censals, són mostrals. Tenim, en canvi, censals amb una avaluació diagnòstica segon a part de secundària. Tot això crec que no ens acaba de saber poder fer veure exactament on som. No ens ha de fer por l'avaluació. L'avaluació és per detectar mancances, per millorar. I això, aquest camí, doncs estem amb això, amb un pall sempre de números, de xifres, que no acaba de ser una conseqüència directa. I aquest és, crec que és un dèficit del sistema.
14: Per acotar-ho, com seria aquesta avaluació externa?
16: Bueno, bàsicament, fer unes proves que siguin objectivables, que tu no intervinguis, sinó que vinguin agents externs a fer-te les proves i t'avaluïn els teus alumnes.
14: Clar.
16: Es crec d'aquesta manera, segur que no hi ha trampa. Si no, bé, doncs tu pots pensar que va bé o quina prova fas, si mires només els aprovats o suspens, quin és l'indicador? Jo, per exemple, si puc mirar al meu centre, bueno, estem per damunt de la mitjana, perfecte, però quan jo analitzo quants alumnes tinc de notable o excel·lent, veig que estic perdent. Clar, depèn del que vulguem avaluar. Si només volem saber quants en tenim d'aprovats, potser va bé. Si analitzo d'altra manera el com està evolucionant el centre, on jo crec que hauríem d'estar, doncs puc creure que he d'incidir. La gràcia de l'avaluació és aquesta, no? La gràcia de direcció és veure en què estic quines mancances estic detectant i com, dins els recursos que són finits, el reoriento i faig entendre al claustre també i a la comunitat educativa que aquesta proposta pedagògica és necessària. Poso un exemple també del meu cas. jo vaig agafar unes autònomes i vaig dir, tenim un dèficit en català oral. De primer, segon i tercer d'ESO hi ha una assignatura que és parlem de reforç d'oralitat. Doncs, bé, ho has de detectar, ho has de veure i has de creure que pots, doncs això, i has de fer canvis estructurals perquè això passi. Però quan fas això vol dir que hi haurà algun professional d'una determinada matèria que potser no tindrà feina l'any que ve perquè hem prioritzat els recursos, en aquest cas humans, els professors, perquè prioritzem això o altre. I això és la nostra feina, la de les direccions. Clar. Detectar, avaluar-nos amb les millors maneres possibles i reorientar el centre per que aquests dèficits que detectem siguin menors, i això hauria de ser el que hauríem de tenir més recursos. Yeah. I la proposta és que són el document que ens han passat avui, doncs, que té bondats, fa molt, és un, a nivell de concreció són molt poques concrecions. És a dir, podem estar més o menys com ara, malgrat que sigui com una recomanació, com un horitzó. Caldria, crec, ser més, més contundent en, i més tenint en compte els resultats cap on hem d'anar. No, no crec que sigui el moment de tenir molta laxitud i cal ser doncs, més curosos amb això, perquè ens està escapant una mica tot plegat.
14: Doncs veurem com va demà aquesta cimera. És a nivell polític, però segur que és probable que en surti alguna cosa que us impacti també a mitjà o llarg termini. En tornem a parlar Jordi Satorra, que és president d'Àxia, director de l'Institut Antoni de Martí i Franquès de Tarragona, també. Gràcies i bona nit.
16: Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
0: Passa un minut i mig de 3:15. Seguim mirant el demà. Bona nit, Marc Güell, Txell Garriga.
17: Bona nit.
0: A veure, Marc, aquí, a banda d'educació, de què més estarem pendents a Catalunya
17: Ràdio? Doncs, a banda d'aquesta cimera que ara explicàvem, aquesta cimera educativa, demà els companys de la delegació de Girona també es fixaran en les escoles Bressol de Blanes. En aquest cas, els treballadors d'aquests centres municipals es mobilitzaran per reclamar els increments salarials i plusos que tenen pendents. Denuncien que és una situació que fa massa temps que està bloquejada.
14: Demà també estarem pendents de la paeria de Lleida perquè prohibirà anar pel carrer amb peces que tapin la cara. Estem parlant, per exemple, del burca i el niqab. Ho recull la nova ordenança de civisme. Anem cap a Lleida, Noelia Caselles. Bona nit.
18: Hola, bona nit.
14: Aviam, finalment, l'equip de govern del PSC tindrà el suport per aprovar-la?
18: Sí, perquè si no hi ha sorpreses d'última hora, comptaran amb els vots del PSC i també els 5 regidors de Junts i els 2 de Vox. Amb això tiraran endavant aquesta modificació de l'ordenança que, us ho dic textualment, prohibeix dur qualsevol peça o vestimenta que oculti el rostre en espais públics. No fan referència, per tant, al vel islàmic, però sí que quan justifiquen la decisió en rodes de premsa, per exemple, asseguren que l'argument principal és garantir la dignitat de les dones. Recordem que Lleida, l'any 2010, i també amb govern del PSC, va ser pionera a l'Estat a prohibir el vel integral en espais municipals. Llavors, una entitat ho va recórrer i 3 anys després el Suprem va tombar la prohibició, al·legant, primer, que no atentava contra la seguretat i, segon, que un ajuntament no podia regular drets fonamentals. Ara els socialistes asseguren que aquesta nova ordenança ha estat del tot fonamentada jurídicament.
14: De fet, Noelia, l'any 2010 Lleida no va ser l'única ciutat que ho va prohibir.
18: No, va ser la primera, però no l'única. Després se n'hi van afegir d'altres. En tots els casos, però, aquestes prohibicions van decaure quan el Suprem va fixar jurisprudència l'any 2013, com ara us deia. Però hi ha una excepció, i la tenim molt a prop, de fet jo més que vosaltres, i és Cervera. Allà ho van regular sense esmentar el vel integral, van prohibir anar amb la cara tapada i ningú ho ha recorregut. D'aquesta manera ha quedat al marge d'aquella decisió del Suprem i encara està en vigor. Ara bé, en tots aquests anys, i segons ha explicat el mateix alcalde de Cervera a Catalunya Ràdio, no hi ha hagut cap cas. Mai s'ha posat cap sanció perquè cap dona ha entrat amb vel integral en espais municipals.
0: Doncs moltes gràcies, Noelia. Ara entrem en aquell bloc de festes majors. Sembla que tinguem temporada alta, perquè ahir Santa Tecla, avui la Mercè i demà la Misericòrdia. Això vol dir que Reus celebra la seva festa major. I atenció, perquè serà una de les primeres oportunitats de veure la nova vestimenta dels gegants japonesos que celebren 70 anys. Això ens ho han d'explicar bé, Ricard Boigas.
19: Els gegants són l'Uko i la Hakano. Demà ballaran amb la resta del seguici amb els nous vestits. El president de la colla, Eduard Juncos, ens ha explicat que el consulat els ha recomanat fer alguns canvis subtils que són molt importants en el simbolisme nipó.
20: Hi havia un detall important que sí que no estava bé en com anaven ara, que era en com portava creuat el kimono a la japonesa. El portava creuat cap a l'esquerra i això es veu que és... només ho porten les persones mortes.
19: Això serà demà, que aquesta nit toca a Ravella, la plaça Anton Borrell i la plaça de la Llibertat.
14: I encara més perquè demà també comencen les festes de tardor de Lleida. Fins dimarts omplirà la ciutat amb més d'un centenar d'actes. Lleida, Júlia Albacar.
1: Sí, i un dels més destacats és la Fira Mos, als Camps Elisis, que des de l'any passat substitueix la tradicional Fira de Sant Miquel. El centre neuràlgic de les activitats, però, serà el centre històric, amb actes tradicionals com el Seguici, la Nit del Foc o la Diada Castellera, a banda de propostes musicals en clau local. I un altre punt, aquest any, les festes de tardor inclouen la Trobada Nacional de Balls i Bastons de Catalunya per celebrar que els de Lleida compleixen 325 anys.
0: 10 minuts per arribar a les 11. Demà també tindrem música. Taylor Swift i els seus fans hauran d'estar molt atents aquest divendres. Per què, Txell Garriga?
21: Doncs perquè l'artista ha anunciat que demà estrenarà quatre noves cançons que formaran part de l'àlbum, versió ampliada, de Life of a Showgirl. Només sabem el nom d'un dels senzills que veuran la llum demà. Es dirà Patient Zero i, de moment, n'ha publicat uns 13 segons, aproximadament, però són només musicals i sense la veu de la cantant. Haurem d'esperar fins diumenge per veure el videoclip.
14: Molt bé, doncs això, tot això passarà demà al matí de Catalunya Ràdio. Marc, què faran?
17: Doncs l'anàlisi de l'actualitat per acabar d'entendre moltes de les coses que han passat aquestes últimes hores, com el tema de l'amnistia o de l'habitatge. Si us sembla, saludem el subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
22: Què tal? Bona nit.
17: A veure, tenim el divendres ja aquí mateix i serà un divendres marcat per amnistia i habitatge.
22: Sí, escolta, això de l'amnistia, que ja ens ho heu encarat aquesta tarda, amb aquesta notícia que ha avançat Catalunya Ràdio. És sorprenent, Marc, perquè nosaltres, el José María Macías, el ponent de la sentència, vam parlar-hi just ahir, si no em falla la memòria.
17: Sí, sí.
22: I, ostres, com canvia del plantejament que havia posat sobre la taula del Constitucional fa dos dies al que ja té escrit com a esborrany, no? És evident que tot el que es va plantejar aquesta setmana passada era un sainet, com també ens va dir Ernesto Kaiser, i tot està encarat, però escolta'm, està encarat cap al que una mica ja veia tothom que va estar en aquell judici del Tribunal Suprem, que és que havien interpretat l'amnistia com ells volien i d'allí per la seva mà, és a dir, que estarà bé. Demà ho comentarem, això, i com deies, habitatge, no? I una mica intentant posar xifres a aquesta realitat que s'ha tornat a disparar al debat públic arran d'aquest desnonament de Madrid, però que la realitat a Catalunya és exactament igual. El cas de Madrid era molt, molt, molt violent, diguem-ne, però aquí també n'hi ha hagut altres aquesta setmana que hem explicat nosaltres, vosaltres, que ha explicat tothom. Tindrem el Jaime Palomera, que és segurament una de les persones del país que més en sap d'habitatge, i també del paper que ha de tenir el govern li preguntarem a Irene Montero, la futura candidata de Podem, que tindrem a 2:15 a la hora del matí.
17: Doncs,
22: i també parlarem...
17: Digues,
22: Marc, estic disparat com que ja estic de cap de setmana.
17: Ja ho veig, ja. Digues. Sí,
22: parlarem de la bola negra. És tot un fenomen i en parlarem també des del punt de vista de la memòria històrica, no? Aquesta figura de Lorca, que sempre ha sigut un dels símbols de la repressió durant la Guerra

0: què pensen sobre tu?
1: Uau, que complicat respondre això.
0: És complicat, eh? Doncs és un dels tres que tenim demà.
1: Doncs hi començarem a pensar. Maiol,
0: escolta'm,
1: que vagi molt bé.
0: Que vagi molt bé i, com m'agrada dir aquesta hora, bon cap de setmana a tothom.
2: La de qüestions que hem abordat des de les 9 de la nit i la de coses que passen i les que no ens hi caben, doncs imaginem que tot això ho haguéssim de fixar en una pàgina de paper. Doncs amb aquesta qüestió s'hi estan trobant ara mateix els companys que treballen en diaris. És dijous, toca trucar al País. Miquel Noguer, bona nit.
3: Què tal? Molt bona nit.
2: Doncs què, com ho plantegeu? Com ho plantegeu de cara a demà, això?
3: Doncs és evident que el protagonisme indiscutible és pel problema de l'habitatge, i obrim el diari a quatre columnes, el diari de paper, amb el desnonament de Mari Carmen en reviva l'expectativa d'un pacte. Ens referim al pacte perquè es pugui aprovar de manera efectiva el decret que ara sembla sí que s'està preparant el govern central per aprovar dimarts i que requerirà, doncs, que partits com Junts el votin si és que s'ha d'aprovar. La fotografia, els protagonistes del dia són Trump i Xi Jinping en aquesta reunió a la Casa Blanca, i aquesta advertència de Xi Jinping que li diu a Trump que alerta perquè la Xina i els Estats Units tenen interessos entrellaçats, i també referències al que ens ve de cara a l'hivern, com la tarifa regulada del gas pujarà un 50% a l'octubre si el govern no hi intervé a partir d'ara.
2: Déu-n'hi-do, si haguessis d'escollir una peça de dintre del diari, quina ens destacaria? Yes.
3: Doncs us he reservat una peça que, a més, és catalana o amb referències molt clares a Catalunya, el cas de la Carmen Ortiz, una veïna de Sant Sadurní d'Anoia que va morir assassinada fa més de 5 anys. I ara el que hem sabut és que les filles de la víctima han hagut d'acceptar una rebaixa de la pena de l'acusat de l'assassinat de la seva mare perquè no quedés en llibertat. Portava 4 anys, o anava a fer 4 anys, que estava en presó provisional, se l'havia de deixar en llibertat perquè el judici anava lentíssim, perquè el jutjat de Vilafranca del Penedès estava absolutament saturat. Es van veure obligats a fer un pacte perquè no sortissin de la presó. Això sí, s'ha hagut de rebaixar molt la condemna, i a més, 6 mesos després d'aquest pacte encara no han cobrat la mínima indemnització que havien pactat.
2: Doncs una història que val la pena llegir, fas bé de subratllar-la. Gràcies, Miquel, que vagi bé la nit.
3: Que vagi molt bé, bona nit.
4: Ara tenim 3 minuts i mig al nostre favor per arribar a les 11 de la nit amb el que considerem que és la cirereta del Catalunya Nit, qui fa l'apunt final i que té l'última paraula del programa. Avui és el torn, tornem a saludar-lo, del dramaturg Xavier Albertí. Bona nit, Xavier.
5: Molt bona nit.
4: Com estàs? Com has vist el programa i tot el que m'ha explicat?
5: Doncs Déu-n'hi-do. Si alguna cosa dintre d'aquests mons tan heterogenis, que és un viatge a un noticiari tan extens com el vostre i tan ben fet, m'ha vingut al cap, és la imatge d'un símbol, una línia imaginària que separa legalitats d'il·legalitats, que permet contrabans, que permet línies de circulació, de tràfic, d'avançar, de retornar. Aquesta línia imaginària es diu frontera. Aquesta frontera que separa el dins i el fora, la possessió de la indigència, les escletxes que diuen que han trobat els que han desnonat a la Mari Carmen sobre la rigidesa, la vulnerabilitat contra la solidesa, aquest concepte estrany de la guerra híbrida davant de les guerres convencionals, aquesta idea de atacar les xarxes de distribució, les interrupcions o els serveis que hem anat sentint a través de les paraules del president de Rússia. Aquesta idea del president dels Estats Units centra l'atenció entre petar o autoritzar, o això mateix que acabeu de dir sobre l'Ajuntament de Lleida i el que votarà demà sobre autoritzar o vetar determinats estructures del vestuari de les dones, allò que diu el senyor Netanyahu que ens fa covards o que ens fa valents, allò que ens permet entendre si una cosa és parcial o és imparcial a través del judici de les joies del Zapatero i les seves formes de qualificar-se, allò que ens separa de la realitat i la ficció a través de l'aventura que ens ha explicat el Festival de Sant Sebastià de Cinema, o aquesta preciosa entrevista de la Victoria Luengo de la Vida.

0: aquí le vengo, excel·lent actriu, excel·lent persona, excel·lent amiga. Una entrevista que m'ha portat una mica a la conclusió del que us volia dir. Em sembla que tot això ens ha de permetre, paraules de la Vicky, entendre, acompanyar aquestes línies de ficció, aquests símbols, aquestes línies imaginàries i la nostra forma de relacionar-nos-hi ha de prendre la possibilitat, permetre'ns la possibilitat o de convertir-nos en persones més rígides, més excloents, més tancades en el nostre marc referencial de la nostra frontera, o persones més tolerants, més comprensives, més obertes a poder viatjar a través dels contrabans que siguin necessaris perquè les fronteres no ens tanquin cap món mental.
1: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Dimecres 24 de setembre del 2026. Avui sí que podem donar l'última puntada a les costures de festa major. Els gegants, el drac i l'àliga ja són a dormir, els vestuaris a punt per rentar i guardar, i una nova Santa Tecla plena de vivències queda en el record, especialment, com no podia ser d'altra manera, per a la Maria Dolors i per a les pubilles i els hereus. Els gegants, el drac i l'àliga tornaran a sortir el 29 i el 30 de maig de l'any que ve. Perquè el 2027 el Corpus serà matiner, perquè tot serà abans. Sa Majestat Carnestoltes arribarà el dijous 4 de febrer i les caramelles cantaran per primer cop a la Pasqua el dissabte de Glòria, que serà el 27 de març. I quan els gegants i l'àliga tornin a sortir al carrer, Sitges ja haurà viscut unes noves eleccions municipals. Ja hi arribarem, però. Mentrestant, allò més immediat en el calendari és la Festa de la Verema, 2 i 3 d'octubre, i el Festival de Cinema a partir del 8 d'octubre. Avui que fa 20 anys que la jove de Sitges va aconseguir el seu primer 4 de 8 al cap de la vila, en la que fou una veritable heroïcitat rebuda amb un entusiasme popular fora de mida. Els nostres perfils de Facebook i Instagram ja poden trobar el vídeo d'aquella fita històrica que el temps ha situat com la primera de moltes. I parlant de fites històriques, avui en una estona l'alcaldessa Aurora Carbonell té previst convocar una roda de premsa per parlar del tancament del pícnic, que es farà efectiu aquest diumenge. Aquest proper diumenge es tancarà una etapa històrica de prop de 70 anys. En menys d'un any, doncs, haurem tancat el Club de Mar amb la piscina Maria Teresa, el Kansas i el pícnic, en virtut del procés de recuperació possessòria de les concessions executat per l'Estat. Un procés que es va començar a escriure fa més de 30 anys, quan començaren a extingir-se les concessions. Sí, tot plegat estava escrit. I Sitges, pel que sigui, no ha pogut o no ha sabut aturar-ho des d'aleshores. De 24 de setembre. Com diuen els barcelonins, Barcelona canta quan arriba la Mercè. Bé, doncs, avui és la Mercè, mitja Barcelona és fora, i els sitgetans que estudien a Barcelona avui poden descansar l'endemà de Santa Tecla, que aquesta també és una de les poques virtuts d'estudiar a Barcelona. Avui que tenen portes obertes als museus, com els diem sempre en aquest dia tan preciós que fa, si no poden amb el món, vagin als museus, que com a mínim tindran tranquil·litat i tanta bellesa per admirar que segurament que passaran una bona estona. Portes obertes als museus avui durant tot el dia, Cau Ferrat Maricel i també la Fundació Estample. Avui que s'ha fet clar a les 7 i 14 minuts i el sol ha sortit a les 7 i 42, el sol es prondrà a les 7 i 46 minuts i es farà fosc a les 8 i 14 minuts. El dia s'escurçarà 2 minuts i 43 segons, tindrem 12 hores i 4 minuts de llum solar i 11 hores i 55 minuts de foscor. Estem arribant al punt en què s'igualaran les hores de llum amb les hores de foscor. Aleshores els parlarem de l'equilux. Quin concepte més bonic. L'hem anat a cercar, perquè l'equilux, què és l'equilux? Doncs l'equilux, d'equi d'equivalent, el dia en què la llum i la foscor s'igualaran en el temps. Doncs estem en aquest camí, avui 12 hores i 4 minuts de llum solar i 11 hores i 55 minuts de foscor. Què tenim per avui? Doncs després d'apuntar quatre coses bàsiques sobre l'assumpte del pícnic, abans no escoltem la roda de premsa de l'alcaldessa, que demà a primera hora la podrem escoltar detingudament, però avui ja la podran trobar al nostre perfil a la ràdio i també a les xarxes socials. Santi Terraza, que hem de recordar, fa 20 anys enrere, un 24 de setembre del 2006, que veníem de la inauguració del que aleshores suposadament havia d'acabar sent la casa de la Festa Major o el casal de Festa Major. La regidora Parés ho va inaugurar i corrents i de pressa van venir de l'escorxador cap de la vila perquè havia de començar la Diada Castellera de la Jove de Sitges. I avui fa 20 anys que es va aconseguir aquesta heroïcitat del primer 4 de 8. Després ho recordarem una miqueta amb en Santi Terraza. Després, tant que hem parlat del punt lila, doncs avui, després de la xerrada que va tenir lloc a la Gralla, la Mireia Paretes i també treballadores del Punt Lila ens posaran una mica allò, com en diuen en castellà, negro sobre blanco. Les dades, el perfil de sol·licitant de les atencions, què passa en el Punt Lila i concretament en el Punt Lila de Sitges, que és un Punt Lila, segons sembla, molt sol·licitat. molt sol·licitat. Tant pel que fa a les atencions, òbviament, no totes les atencions, Déu-nos en guard, tenen a veure amb un acte de violència o d'escarni, però algunes d'elles sí. Bé, doncs avui en parlarem a la segona hora de programa i a la tercera, als Seriòfils, que torna amb en Camil Villaverde i en Joan Tutusaus. I amb els Seriòfils arribarem a les 12 del migdia. Vinga, anem per l'agenda. Avui, com els comentàvem, a partir de les 10 del matí, d'aquí una hora i fins a les 7 de la tarda, portes obertes als museus, al Cau Ferrat, al Maricel i a la Fundació Stanfli. Avui, que a partir de les 7 de la tarda, la Jove de Sitges organitza una xerrada al Palau del Rei Moro dedicada precisament a aquest 20è aniversari del 4 de 8. La xerrada es titula El 4 de 8, la frontera dels somnis. 30 anys del primer intent de 4 de 8 el 1996, 20 anys del primer 4 de 8 assolit el 2006 i 10 anys del 4 de 8 recuperat el 2016. Un col·loqui per reviure com van ser aquells moments històrics per la colla amb projecció d'imatges, és a dir, que no és només allò un acte de text, un acte de xerrar, sinó que també hi haurà projecció d'imatges històriques per tots aquells que les vulguin comentar. Amb Òscar Ferrarons, que era el cap de colla el 1996, amb en Josep Antoni Carrasco, que era cap de colla el 2006, amb en Marc Ill, que era el cap de colla el 2016, i amb en Santi Terraza, president de la Jove, el 96, el 2006 i el 2016. Tots ells a partir de les 7 de la tarda al Palau del Rei Moro. Més o menys per anar seguint el fil de la Festa Major de Santa Tecla, que també viu els seus darrers actes, recordar que teniu obertes les exposicions de fotografies sobre la Festa Major, la del grup d'estudis sitgetans i la de l'agrupació. Estic escoltant jo algú de fons, però ben escoltat, eh? Ara no. Però a fi de Déu que ho escoltava. Exposicions de fotografies, el grup d'estudis sitgetans i la grupa de fotografies de Festa Major. El grup d'estudis, l'exposició del 27è, a veure si em poso una miqueta en ordre, del 27è concurs de fotografies de Festa Major i l'exposició del concurs de fotografia de Festa Major Instagram de la grupa. També l'exposició Art a quatre mans amb en Pepe Nebleza i la Carmen Escrivà, de protagonistes a la capella de la Fundació Ave Maria. I avui al Prado encara podeu veure, avui que és dijous, Cronos, a 6:15 de la tarda i a 8:00 del vespre, i demà s'estrena La Bola Negra, una de les pel·lícules que promet ser una de les pel·lícules de l'any, la pel·lícula de Los Javis. S'estrena demà al Prado, La Bola Negra. Avui, però, les darreres projeccions de Cronos. Important, tornem a repetir el que ja els vam dir la setmana passada, però important per tots aquells i aquelles que es vulguin renovar el DNI. Un equip mòbil del DNI tornarà a Sitges el proper 19 d'octubre. Per tant, la unitat mòbil del DNI estarà en el que és als jardins de Can Milà. Hi ha una furgoneta gran. Bé, doncs allà trobaran la unitat mòbil del servei d'expedició del DNI. És una tramitació molt fàcil, molt ràpida. Per tant, només cal que portin el DNI antic, que portin una fotografia, preferiblement sense ulleres. I en principi, el dia que vam anar, el datàfon no funcionava. Però en principi es pot pagar, diguem-ne, trinco-trinco, o es pot pagar amb el datàfon. 12 euros per renovar el DNI i 30 euros si han de renovar el passaport. Se'n van al web de l'Ajuntament, a sitges.cat, allà hi ha la informació sobre l'arribada de la unitat mòbil del servei d'expedició del DNI, i allà hi ha el link perquè vostès puguin reservar tongada, perquè es fa per reserva prèvia, no s'hi pot anar directament. Hi ha 40 places disponibles i acostumen a volar. Un altre, diguem-ne, punt important per tots aquells que es vulguin renovar el DNI. Se'l poden renovar si el seu DNI caduca en el termini de 6 mesos. En el termini de 6 mesos, és a dir, per exemple, si el seu DNI caduca el desembre d'aquest any o el gener de l'any que ve, se'l poden renovar. Han de contemplar aquesta forquilla de 6 mesos. Si entren dins la forquilla de 6 mesos, es poden renovar el DNI. L'oficina mòbil del servei d'expedició del DNI, que el 19 d'octubre tornarà a Sitges una vegada més, que serà ja la tercera. Dissabte 26 de setembre, a part de ser dia de jornada castellera, ja ho anirem comentant, però només per apuntar, Festa a la Llevantina, festa grossa. A la Llevantina, el dissabte 26 de setembre, al Parc de la Creu Roja, a la zona esportiva, xocolatada gratuïta, titelles i màgia infantil, sopar a la fresca, màgia per adults i sessions de DJ. Tot plegat començarà a 6:15 de la tarda i acabarà més enllà de les 11 de la nit. Les festes a la Llevantina, el proper dissabte 26 de setembre. I ho vàrem parlar abans de Santa Tecla, el dimarts, amb una de les responsables del CRAM, ahir precisament que es va trobar un dofí malalt. Diguem-ne que gairebé era un exemple arquetípic del que ens van comentar al CRAM. Quan et trobes un animal, no tocar res, i quan els delfins o els animals amfibis queden varats a la platja, molt probablement queden varats perquè estan malalts. Per tant, no es tracta ni de moure'ls per tornar-los a l'aigua ni res de tot això, perquè molt probablement el destí final d'aquest animal sigui la mort. Bé, doncs, aquest diumenge, dia 27, sobretot pares i mares, com que farà un bon diumenge, perquè en principi la previsió és de bon temps, a la platja de la Fregata a partir de les 10 del matí, un equip del CRAM amb aquesta activitat gratuïta per nens i nenes de 5 a 12 anys. Hem trobat un niu de tortuga marina, de tortuga escareta, que són les tortugues que es poden trobar en aquests nius, en aquesta zona del Mediterrani. Com protegir-les, com vetllar-les, com aprendre, diguem-ne, el cicle de vida de les tortugues escareta. Hem trobat un niu de tortuga marina aquest diumenge 27 de setembre, activitat gratuïta a la platja de la Fregata, a partir de les 10 del matí. No cal apuntar-se, no cal fer res, només presentar-se a les 10 del matí a la platja i endavant. Vinga, anem per l'assumpte del pícnic. El primer que s'ha de dir, com d'aquí uns moments escoltaran les declaracions que ahir donava en Josep Maria Mates a l'ACN, mirarem el dilluns que ve de parlar amb en Josep Anton Mates, amb en Joan Anton Mates, perquè el que volem primer és escoltar, veure què diu l'Ajuntament sobre tot aquest assumpte del pícnic i després, òbviament, poder donar la veu als qui han estat els concessionaris durant tants anys. Bé, l'assumpte és el mateix que ha estat sempre en el cas del Kansas i del Club de Mar. Recordant, i val la pena fer una miqueta de memòria perquè encara no ha passat un any, va ser el 23 d'octubre de l'any passat quan se'n recorden aquell matí en què havien de venir els de Costes perquè la Junta del Club de Mar els entregués els claus de l'equipament i els de Costes no van compareixer. I els del Club de Mar els van esperar i al cap d'una hora ja van dir, mira, escolta'm, tanquem i ja vindreu. Bé, el cas és que efectivament després van venir, es va tancar, mesos després es va tancar el Kansas i aquest diumenge finalitzarà l'activitat del pícnic. Què ha passat aquí? Primer assumpte que val la pena, primera qüestió que val la pena tenir molt clara. Kansas, Club de Mar i Pícnic estan i són concessions de l'Estat, que estan sobre terreny estatal. Estan en terreny propietat de l'Estat. No són de Sitges. No ho han estat mai. Estan en terreny propietat de l'Estat perquè l'Estat, en tot el que és la costa espanyola, té una figura, diguem-ne, jurídica, té una figura legal, que és la línia marítim terrestre que delimita el que és propietat de l'Estat, la part de territori que és propietat de l'Estat, de la part de territori que és propietat del municipi. I aquesta línia marítim terrestre, ho hem dit moltes vegades perquè tots vostès ens entenguin, passa per el voral del parterre del passeig, per el voral que separa el passeig encimentat dels parterres, doncs per allà passa la línia marítim terrestre i, per tant, Kansas, Pícnic, Club de Mar, els gronxadors queden en territori estatal. Molt bé. Dit això, l'Estat, en el seu dia, va atorgar concessions i aquestes concessions varen correspondre en el seu moment als que eren inquilins del Kansas, el Pícnic i, òbviament, al Club de Mar. Aquí val la pena diferenciar, també és important diferenciar-ho, els edificis dels inquilins dels edificis. Perquè els edificis estan considerats bé cultural d'interès local i els edificis tenen un camí i els inquilins dels edificis tenen un altre camí en aquesta història. Per també entendre'ns d'una manera fàcil, el 1990 cada concessió ha tingut la seva història, però bàsicament la més, diguem-ne, cridanera, la més representativa, però totes han seguit el mateix camí, va ser la del Club de Mar. El 31 de desembre del 1990 finia la concessió del Club de Mar. Per tant, des del 90 en endavant, i cada concessió ha viscut, repetim la seva història, però des del 90 en endavant, diguem-ne que ja no els corresponia estar aquests inquilins on estaven, perquè la concessió havia finalitzat. Del 90 en endavant, tot han estat, com vostès poden entendre i poden saber a partir de totes les informacions d'aquestes més de 3 dècades d'històries, procediments judicials, recursos, contrarrecursos, etc. Fins que això ha arribat al seu final i l'Estat ha exercit allò que se'n diu recuperación possessòria. Què vol dir això? Bé, doncs que l'Estat ha executat tots els mètodes per tornar a fer-se seu els edificis, és a dir, per expulsar els inquilins dels edificis, recordem, amb concessions caducades. Què ha passat aquí? Que no hi ha hagut, en aquest sentit, i aquest és un dels debats, cap mena de mirament cap al que fa a la història dels edificis o la catalogació dels edificis o el fet social dels inquilins d'aquests edificis. Primer va ser el Club de Mar, després el Kansas i el Pícnic. Què passarà a partir d'ara? En principi, i a veure què ens diuen aquest matí en la roda de premsa, en principi el Pícnic hauria, vist com ha anat tot fins ara, hauria de quedar tancat amb aquesta, si ens permeten dir-ho d'aquesta manera, com que és l'endemà de Santa Tecla i qui més qui menys estarà mig despert, amb aquesta merda de tanques, quedarà així, i en fi, i l'Estat decidirà. Aleshores, una derivada important. La llei catalana què diu? Diu que no es pot tirar a terra un bé cultural d'interès local. Ho diu, clarament, no el pots enderrocar. Què passa? Que l'Ajuntament de Sitges va declarar Kansas Pícnic Club de Mar i la Piscina Maria Teresa i el Passeig també béns culturals d'interès local l'any 2014, a posteriori de la sentència judicial que combinava l'enderroc d'aquests edificis. Aleshores, el Ministeri creu o fa valer que l'Ajuntament va declarar bé cultural d'interès local aquests edificis amb la intenció, amb la intencionalitat d'evitar el seu enderroc. I aquí hi ha també un altre procediment obert, però que quedi clar que la llei diu que no es pot tirar a terra un bé cultural d'interès local. Ara a veure què. Què li ha dit el Ministeri a l'Ajuntament? Un clàssic, eh? Molt bé, doncs no toquem res. I es poden fer dues coses. O com a Ajuntament aixeques la declaració de bé cultural d'interès local, que evidentment l'Ajuntament no l'aixecarà, o deixem que això es vagi degradant fins que quedi una ruïna i llavors un cop estigui fet una ruïna, aleshores l'enderroquem i au, i avall que fa baixada. En el rerefons de tot plegat hi ha, òbviament, la necessitat d'un projecte nou per a aquesta zona, perquè si això va a terra, bé, alguna cosa s'hi haurà de fer allà. El Ministeri encara no ha presentat el projecte que va dir que l'havia presentat el mes de juny. O que l'havia de presentar el mes de juny. I, com saben tots vostès, el debat polític aquí a Sitges s'ha mogut molt en si l'Ajuntament ha fet prou esforços per presentar un projecte alternatiu per anar al Ministeri i dir, mira, tenim això nosaltres, vinga, a veure què podem fer. I en això estem a hores d'ara. En fi, que comptat i debatut, una petita desgràcia. Però repetim, estava escrit, eh? Estava escrit des de, com a mínim des de l'any 90. O sigui que hem passat 36 anys, diguem-ne, major o menor fortuna, veient-les a venir, intentant incidir o no. I després queda la cirereta del pastís, que és el passeig marítim. Perquè, com saben tots vostès, des de Costes hi ha un posicionament molt clar, molt clar, molt clar, molt clar, sobre la deconstrucció de totes aquelles estructures que impedeixen el desenvolupament de les platges. I des de Costes tenen molt clar que si el passeig impedeix el desenvolupament de la platja, doncs el passeig ha d'anar a terra. Ara que el passeig ha fet 100 anys, el passeig, pel Ministeri, és una barrera. No li serveix per res al Ministeri dir que és patrimoni. No li serveix. És una barrera i, per tant, diguem-ne que ha posat en pràctica el seu criteri. Quin és el criteri? Que es va demostrar fa 4 dies quan es va tornar a ensorrar el parterre proper al monument al doctor Benaprés, i el Ministeri va dir no, jo no pago la reconstrucció d'això, eh? No pago perquè el meu criteri és que tot això vagi a terra. Per tant, si tu vols reconstruir-ho, Ajuntament, paga. i l'Ajuntament, a tots nosaltres, ens ha costat 1 milió d'euros. Enmig de tot això, tempesta política i picabaralla de tota mena. Ahir, a l'Agència Catalana de Notícies, ahir que era Santa Tecla, escoltaran aquestes declaracions d'en Josep Maria Matas, a l'Agència Catalana de Notícies, de fons sembla sentir-se, jo diria que és el so de la sortida d'ofici, de fons, perquè les declaracions són fetes al migdia, però en Josep Maria Matas què feia valer? Doncs home, la pena que després de 70 anys el pícnic hagi de tancar portes. Es tancarà aquest diumenge. Tenia de data límit, si no recordo malament, el dimarts que ve. El dia 29 era la data límit, doncs el pícnic tancarà portes aquest diumenge. Sembla que hi haurà copa de cava per acabar el dia, per brindar, i potser hi haurà alguna cosa més. Això és el que deia en Josep Maria Matas ahir a l'ACN.
1: Ens ha arribat finalment l'ordre judicial en què ens comunicava que havíem d'entregar les claus abans que acabés el mes. I, bueno, és una mort anunciada després dels nostres companys del càncer del Club de Mar, i no ens agrada mai quan arriba una notícia d'aquestes, per més esperada que la puguis tenir. No tenim més obligació que fer el que ens diuen, però de catar-la no l'acatem. Veiem que això s'ha portat molt malament. El pícnic, des del xiringuito que va ser al començament, primerament va ser el Borrador, després va ser la Xateria Valenciana i després nosaltres, tots tres, diguéssim, amb una certa categoria, doncs mica a mica hem anat valorant la nostra gastronomia, l'hem posada al mapa i la gent l'ha sabut apreciar, i nosaltres estem molt contents amb els nostres col·laboradors, que estem patint molt per ells. Són més de 40 famílies i més de 30 i 40 vegades de fixes de discontinus. Llavors ens sap molt de greu per ells també. I nosaltres hem estat lluitant perquè això no passés en primer lloc. I en segon lloc hem demanat a totes les autoritats possibles, a tots els estaments possibles, que ens deixessin estar aquí a precari amb la condició de que quan ells ens ho diguessin ens donessin un temps prudencial per retirar tots els encerts que tenim i plegar. I no hi ha hagut manera. La Generalitat podria tenir més poder en aquest aspecte, però no l'ha tingut ni hem volgut fer-ho poder. No faran res que se sàpiga en un principi. Creiem que menys 3 o 4 anys pot estar la cosa així com està, si no s'enderroca o si no cau abans, perquè també igual pretenen que caigui abans. No sabem el que... Les pretensions que tenen del Ministeri de Madrid és un despatx a Manzanares, no ho sabem.
0: No i 23 minuts, en Josep Maria Matas, explicant aquest final del pícnic. Òbviament, un establiment amb una llarguíssima trajectòria, i qui més qui menys hi ha ficat els peus al pícnic, hi ha sopat i ha dinat al pícnic, ha pres un vermut, ha pres un cafè, s'ho ha passat bé al pícnic, bé, en fi, la història social del pícnic també. Ara a veure què passa. Com els dèiem, avui hi ha convocada roda de premsa de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Ahir en Ramon Francàs, a La Vanguardia, en recollia declaracions de l'alcaldessa. L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, afirma, diu La Vanguardia, que el tancament del pícnic no pot convertir-se en una nova decisió presa unilateralment des d'un despatx de Madrid i d'esquenes a Sitges. Afegeix que la nostra prioritat són els treballadors i posarem a tot l'Ajuntament al seu servei per acompanyar-los i defensar els seus drets. Fet i fet, és el mateix argument que l'Ajuntament va fer valer quan es va tancar el Club de Mar. També manifesta l'alcaldessa que a la vegada reivindiquem la sobirania municipal, ja que la ciutadania té dret a decidir què passa en el seu municipi. En aquest sentit, senyala que exigim que Sitges participi en la definició del futur del seu litoral i que, mentrestant, l'Ajuntament pugui actuar temporalment per posar-lo al servei de Sitges. La Vanguardia també assenyala que la líder de l'oposició municipal, Junts per Sitges i diputada al Parlament, Mònica Gallardo, responsabilitza directament el tancament del pícnic a l'alcaldessa, a la qual acusa d'inacció i mentides constants. Assegura que la seva actitud ens ha portat a la màxima degradació de la façana marítima. Gallardo recorda, diu La Vanguardia, que fa un any, com que estem en roda de portaveus, quan saludem Mònica Gallardo, òbviament també en parlarem, fa un any, a través d'una iniciativa de Junts, el Parlament va aprovar una proposta de resolució per la declaració de bé cultural d'interès nacional de Canses, Pícnic i Club de Mar. Això la porta a assegurar que si el govern de Salvador Illa tingués interès en el litoral català, el Ministeri per la Transició Ecològica no seria l'excusa, ja que la catalogació preservaria la seva continuïtat, però el Partit Socialista i Esquerra miren cap a un altre costat. Recordem, intentarem també parlar-ne, per un costat, En el seu moment, els tècnics de la Generalitat van entendre que no reunia el Club de Mar les condicions per ser declarat bé cultural d'interès nacional. No la reunia, perquè... Bé, per què no la reuneix? Perquè si no, si el Prado no ho és, el Club de Mar no pot ser-ho. Oi que m'entenen? Doncs vist d'aquesta manera. I aleshores hi ha la segona part, que com els dèiem, des del punt de vista de la llei catalana, no cal ser bé cultural d'interès nacional per evitar l'enderroc. Amb que siguis bé cultural d'interès local, pots evitar l'enderroc. Després hi hauria moltes derivades, perquè això de la ruïna, pensin que el patronat fins fa 4 dies era de la Generalitat. Què va fer la Generalitat? Doncs deixar-lo, vaja, el patronat no es va ensorrar perquè Déu no va voler, però era una ruïna que va comprar l'Ajuntament de Sitges quan ja era una ruïna. Can Fals es recuperarà un dia o altre, però si ens descuidem ens cau per barret, i és de la Diputació de Barcelona, Can Fals. O sigui que això de les ruïnes i el manteniment del patrimoni, diguem-ne que bé, cada casa poden explicar coses. A veure què se'ns diu avui en aquesta roda de premsa que tindran vostès publicada al nostre web, i demà, òbviament, també en parlarem i la podrem escoltar. Anem per coses maques, 9 i 27 minuts, tal dia com avui. És una efemèride d'aquestes importants, Perquè ens sembla que no hi ha hagut 4 de 8 aixecat entre més cridòria, ni descarregat entre més cridòria, que la de fa 20 anys al cap de la vila, quan la jove de Sitges va descarregar el seu primer 4 de 8. En Carrasco era el cap de colla i l'escoltaran ara cridant, òbviament, els elements de la pinya i de tot el castell.

0: Com que aquí Sitges som poc ortodoxos en tot, aquests aplaudiments que han escoltat són els que van acompanyar el castell des que es va carregar fins que es va descarregar del tot. Santi Terraza, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Vicenç.
0: En quina posició del castell estava en Santi en aquell moment?
1: Jo anava al segon pis.
0: Vaja. Estava bastant clar que això sortiria?
1: Home, s'havia ensejat molt. El que passa és que tots els precedents que teníem, doncs, no havien estat positius. Avui fa 20 anys que vam descarregar el 4-8, que vam assolir que vam descarregar el 4-8, però abans d'ahir va fer 30 anys que ho vam intentar per primera vegada. I des del primer intentat, el 96, amb una colla que tot just feia 3 anys que anava pel món, i que va ser molt agosarat en aquells moments provar un castell de 8, fins que el vam assolir, doncs hi va haver 10 intents. 9 intents i un intent desmuntat. És a dir, que els precedents no estimulaven. El que passa és que sí que és cert que aquell any 2006 es va planificar l'any per poder arribar al 4-8 i es va fer doncs, una intensificació en els assajos i en la preparació tècnica perquè això fos possible.
0: Què va significar aquell 4-8 per la colla?
1: Les portes del cel. Fer castells de 8 és una cosa extraordinàriament difícil i més en un poble com Sitges. Ara veiem que hi ha els castells de Vilafranca, la Colla Vella, fan castells de 10. Mm-hmm. I pot arribar a semblar que fer castells de 8 doncs, sigui una cosa doncs, relativament poc important al costat doncs, d'aquestes proeses que fan aquestes grans colles. Però és que és molt més difícil fer un 4-8 o un 3-8 a Sitges que no pas fer un castell de 10 a Vilafranca o a Valls.
0: Això demostra...
1: Per tots els condicionants que hi ha.
0: Està clar, això demostra que tampoc va ser tan fàcil poder repetir el 4-8 massa sovint. No ha estat fins aquesta darrera temporada en què gairebé diríem que ens hem acostumat als 4-8, però en aquell moment això de fer un 4-8 no sovintejava tampoc.
1: No, exacte, perquè és que es requereix doncs, bueno, un tronc que sigui bo en tots els pisos, que hi hagi castellers doncs, capacitats doncs, per anar a tots els pisos. Després una canalla que... ser una canalla doncs, d'aquelles que en diem caviar, vull dir que pugi bé, que sigui decidida, que tingui les mides adequades i després necessites un bon gruix de gent, un molt bon gruix de gent per ensejar-lo. I això a Sitges sempre és més complicat. I després també es necessita doncs, un equip tècnic, un cap de colla o caps de colla doncs, que ho liderin i que vagin, que siguin decisius, acompanyat doncs, amb un creixement social i amb un entorn i amb un context social també que afavoreixin tot això.
0: Ho dic perquè no sé si en el seu moment semblava o podia semblar que, mira, havent aconseguit el 4-8, el camí seria relativament fàcil des del punt de vista de captar més gent, de que la colla ja pogués evolucionar amb una certa rapidesa, i el camí no va ser tan fàcil com va semblar després d'aquell primer 4-8.
1: No, i els ha passat a moltes colles també, colles petites que van arribar a fer el castell de 8 i que després doncs, no els van poder mantenir. I en el cas de Sitges, doncs, bueno, per tots els factors aquests. Primer, perquè abans era un poble doncs, que la gent vivia del turisme, ara la gent ja no hi viu del turisme. Però després un poble amb una activitat social, cultural i d'oci molt intensa, i això doncs, amb una activitat com és la castellera, que requereix constància, regularitat, presència, doncs, bueno, genera unes certes incompatibilitats. I ara, recentment, doncs, encara hi afegim un altre factor, que encara és més complicat que els anteriors, que és el de la gentrificació, que obliga el jovent a marxar de Sitges. És a dir, tot això no ajuda... Tot això no ajuda a la vida cultural d'un poble, en general, però és que amb una colla castellera encara menys per la necessitat de ser-hi sempre i molta gent. Mm-hmm. Per això, bueno, acostumem a dir això, que és que fer un castell de 8 a Sitges té molt més valor que no pas de fer-lo de 10 a Vilafranca o a Valls i fer-lo amb la intensitat, doncs això, que ara, en aquells moments, com tu deies, doncs, bueno, se'n feia un, el 2006 mm-hmm. se'n van fer aquest de per Santa Tecla i a la Diada de la Colla. Però després, tots els anys, com a molts, en feia un. Sí que el 2016, quan es va recuperar, se'n van fer 2 descarregats i un carregat. El 17 també se'n van fer 2 descarregats. Però els anys que es feia, se'n feia un a final de temporada. Doncs, bueno, doncs això, perquè requeria tot un esforç que no s'aconseguia arribar fins a final de temporada. Això fins que l'any passat vam dir, home, no, això hem de fer que sigui abans. I bueno, això es va fer tot un pla molt intens per poder-hi arribar abans i es va aconseguir tot el que es va aconseguir l'any passat.
0: Va servir també aquell 4 de 8 per esborrar, prou que ho recordaran, sentit i raça, com els primers anys de la Jove de Sitges anaven, diguem-ne, anaven acompanyats d'aquella brama que sovint apareixia de bé, això durarà 4 dies, vés a saber, perquè Sitges no és plaça castellera, etc. El 4 de 8 va servir per esborrar també una mica del tot aquell comentari, aquella subordinada afegida que molts encara atorgaven a la Jove sobre la seva continuïtat futura?
1: Bueno, les persones amargades ho seran tota la vida, i per tant tampoc cal dedicar-hi gaire temps. Jo crec que ja en els primers anys de la Goya ja es va veure que això era un projecte sòlid que tindria recorregut, malgrat tots aquests condicionants que estaven comentant, que no sempre són positius. Ja vam sortir el 93 i el 95 ja descarregàvem el 5 de 7 i el 4 de 7 amb l'agulla. I aquests castells sempre s'han mantingut en els registres de la Goya. Bueno, fer un 5 de 7 per una colla petita, doncs, bueno, requereix això, també un volum de gent, d'assaig, de gent de canalla, i això s'ha anat mantenint sempre. Ara bé, sí que és cert que la frontera està en els castells de 8, i el que es va assolir el 2006, doncs, bueno, va ser la confirmació de que això realment anava de debò, i que ha tingut, doncs, això, tota aquesta continuïtat, perquè intermitentment durant alguns anys i últimament ja de manera regular, doncs es van fer els castells de 8.
0: Evidentment, aquesta tarda hi ha una trobada, una xerrada amb imatges per parlar de tot plegat a la Seta o Palau del Rei Moro, però a aquestes alçades de la trajectòria de la Jove, els veterans que varen viure aquell 4 de 8, i que ara són més veterans, què els poden dir als joves que no van viure aquell 4 de 8 o que quan ho varen viure eren molt petits i s'han incorporat a posteriori a la colla?
1: Clar, jo és que em venen molt al cap els primers intents, no? Els dels anys 90, el 96 i el 97. El 96 el van provar 3 vegades i totes 3 van caure en l'aixecador col·locat. És a dir, que ja gairebé hi era. I en aquells moments es deia que érem una colla, doncs, molt, molt valenta i que estàvem desafiant moltíssimes coses, perquè en aquells moments no era, ni en aquells moments, ni després, posteriorment, no era gens normal que una colla, doncs, que això, que amb 3 anys de vida, doncs, ja volgués encarar-se els 16 de 8. El que passa és que sí que és cert que fa 30 anys, i fins i tot fa 20 anys, respecte amb ara, hi ha coses que han millorat moltíssim. El castellà ha canviat molt, sobretot en les dinàmiques d'assaig i de treballar. Abans, amb molts menys assaigs, es tiraven castells que avui en dia, doncs, requereixen moltes proves, molta preparació, molts estudis, i que, bueno, que això es tradueix en un resultat més positiu, amb més seguretat, amb menys caigudes, i per tant, doncs, en seguir més a prop de tot allò que es plantejava. La gran diferència, sobretot, és això, que abans, doncs, era en general, tot i que amb molts mateixos, anar més a la valenta, i ara, doncs, està tot molt més tecnificat i molt més estudiat.
0: És que mirant les imatges i escoltant el so, aquell castell de fa 20 anys enrere, allà s'hi va posar molt d'acord, s'hi va posar molt, molt de tot, no? Perquè sí, dona aquella sensació d'heroïcitat gairebé en algun moment, eh?
1: Es va fer amb el cor, però també es va fer perquè prèviament s'havia ensejat.
0: Està clar.
1: Recordo que això va ser, doncs, això, el dia de la Marcela, la Santa Tecla del 2006, i 2 setmanes abans vam fer un gran assaig que ens l'havien programat com aquest dia ha de ser el gran assaig, que era el 8 de setembre i vam fer tota la campanya. En aquells moments, doncs, no hi havia WhatsApp i es feien, bueno, mòbil sí que hi havia, però es feien SMS, i aleshores,
0: sí.
1: Bueno, si se'n recordeu, el del 2004 es va posar de moda, jo, doncs, després dels atemptats de l'11M i la gran mentida que
0: va dir.
1: I el Passa-lo, doncs nosaltres vam fer un missatge similar, i aleshores vam dir gran assaig de Sitges, la 4 de 8, el 8 de setembre, Passa-ho, i va córrer pel poble, no?, a través del SMS. Bé, aquell dia vam alçar tot el castell fins a 2 a sobre de la pinya. Això no ho havíem fet mai en els anteriors intents, en els 10 intents anteriors, posaven 15, com a molt, sobre la pinya, i es feia una vegada, com a molt, una, 4 a 7 net, i aquell any no es van posar 2 a més amb 2 setmanes d'antelació, que encara permetia fins i tot corregir doncs, algunes deficiències que pugues tenir. I allò doncs, ja va ser doncs, una declaració d'intencions i una demostració doncs, que realment estàvem allà. És a dir, aquesta preparació tècnica sumada i afegida doncs, bueno, a posar-hi tot el cor, les ganes, la il·lusió i sobretot la concentració doncs, va fer que arribés a bon port.
0: Mm-hmm. Una qüestió final també pel record, i suposo que en aquell dia també va ser molt important, bé, en aquell dia i en els previs, però en aquell dia les imatges també es poden veure el gran Ricard Baqués, es pot veure Mario Parra abraçant-se amb el cap de colla, amb en Carrasco, el fet que els veterans de l'antiga colla de Castellers de Sitges també fossin allà, no?
1: Sí, home, a veure, sempre diem que el que vam aprendre de Castells a l'inici de tot va ser gràcies al Ricard Baqués, que en molt bona part, o sigui, qui ens ho va ensenyar, també hi havia altra gent, com el Tito, Xavi Moliner, el Pàjaro, i bueno, tota aquesta gent. Nosaltres, que en aquells moments, quan vam muntar la colla, que érem joves, doncs, que no havíem fet castells, perquè no havíem anat als Castells de Sitges, doncs van ser ells qui ens van aportar els coneixements tècnics. Després sí que ens vam espavilar per anar a Vilafranca i en altres places també, i parlar amb altres colles, però la comunió entre la gent que havia portat l'antiga colla dels Castells de Sitges i els que aleshores érem joves que havien muntat la nova colla de joves de Castells de Sitges, doncs bueno, va ser una cosa molt positiva. I en aquí 4 de 8, el 2006, doncs es va visualitzar d'una manera molt clara, perquè estaven tots junts, els que havien portat camisa blava i que després havien posat la camisa de color vi. Alguns que havien portat camisa blava i pel que fos després no s'havien pogut posada de color vi, i els que sempre havien portat la camisa de color vi, doncs estàvem tots junts allà per fer doncs, bueno, aquesta gran fita somiada que també en l'època dels Castells de Sitges havia somiat i que nosaltres des de que vam sortir doncs, també l'havíem tingut sempre com un horitzó a aconseguir.
0: 9:42, Santi Terraza, feliç aniversari.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Que d'aquí 4 dies serà el 25è aniversari, però el temps passa molt ràpid i per descomptat que pels castells cada dia és un dia de reptes i un dia d'aprendre i de tirar endavant.
1: I tant, el proper repte és tornar-ho a fer aquest dissabte al cap de la vila.
0: Vinga. Santi, gràcies una vegada més.
1: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bon dia. Perquè aquest dissabte, dia 26, és el dia de la colla dels Castellers de Sitges i, per tant, el dia de la colla. La diada de Santa Tecla de la jove de Castellers de Sitges i, per tant, una nova intenció de tirar el 4 de 8. Aquest 4 de 8 que ara ja tenim més o menys familiar a la nostra retina, però que en el seu moment, els dèiem, aquella tarda va ser una cosa heroica. Una qüestió més, les altres ja les explicarem, però una que és maca de debò, perquè el Consell Comarcal del Garraf, el 24 de setembre, o sigui, avui a les 5 de la tarda, ha de celebrar ple del Consell Comarcal del Garraf. I en el punt número 3 de l'ordre del dia hi ha l'aprovació de la proposta de candidatura de la Fundació Ave Maria a la Creu de Sant Jordi. O sigui, avui el Consell Comarcal del Garraf porta a debat un punt per que li sigui concedida la Creu de Sant Jordi a la Fundació Ave Maria. Des del Consell Comarcal del Garraf, ara a veure si els diferents ajuntaments del Garraf i en especial també l'Ajuntament de Sitges s'hi afegeix d'una manera o d'una altra, però avui a les 5 de la tarda hi ha ple al Consell Comarcal del Garraf i la Fundació Ave Maria serà proposada per sol·licitar, òbviament, ja ho saben, que es fa la sol·licitud a la Generalitat i després passa el que passa, però en qualsevol cas es demanarà que la Fundació Ave Maria sigui candidata a la Creu de Sant Jordi d'aquest 2027. A veure ara, 1-2, 1-2, això és la pólvora, és el titani, això. Fica aquí dins. Llavors, després, per desembossar, tens feina. 24 de setembre, unes quantes d'ahir d'efemèrides i unes quantes d'avui. No, les d'ahir les vaig dir abans d'ahir, perquè ja assenyalàvem Santa Tecla. Per tant, anem per les d'avui. 24 de setembre, Un 24 de setembre del 1913, la goleta Joaquina de Palma de Mallorca es va incendiar davant de la costa sitgetana. Els 8 tripulants de l'embarcació foren salvats per pescadors de la vila. Un 24 de setembre del 1964, l'Ajuntament, presidit per Josep Ferretti de Querol, acordava dedicar un carrer del sector del Vinyet al pintor Alfred Sisquella. Avui també fa anys, en fa ja 55, que es va presentar en públic la Coral del Patronat, sota la direcció de mossèn Ramon Català. I avui fa 31 anys que s'inaugurava al carrer d'en Bosch l'espai cultural Pere Stanfli, cedit al grup d'estudis sitgetans pel matrimoni Pere i Anna Stanfli, tal dia com avui del 1995. I en què podem encetar les nostres efemèrides d'arreu del món? Bé, amb una obra que ha estat un dels grans èxits de tota la història dels musicals. I és que, tal dia com avui, de l'any 1979, s'estrenava a Broadway Evita. La versió original va tenir molt d'èxit, però a l'estat espanyol en va fer una versió que també es va fer extraordinàriament viral, una cantant que fa molt de temps que no escoltem, però el No llores por mi Argentina, de Paloma San Basilio, en el seu dia va ser un èxit.

El musical basat en la vida i l'obra de Maria Eva Duarte de Perón, anomenada Evita, actriu i destacada política argentina, la dona del president Juan Domingo Perón. I, evidentment, en tot aquest mite del peronisme i ella, com a dona, amb una personalitat enorme, discutida i apreciada a parts iguals. Evita és una òpera rock amb música d'Andrew Lloyd Webber i lletres de Tim Rice, els que van estar en el seu dia darrere, Jesucrist Superstar.

absolutament viral es va fer l'àlbum d'Evita, en aquest cas protagonitzat per Paloma San Basilio. Tal dia com avui, bé, de fet avui si van a la farmàcia poden felicitar perquè és el Dia Mundial del Farmacèutic, o sigui que si han d'anar a comprar unes píndoles, unes píndoles per la gola o qualsevol altra especialitat farmacèutica, doncs endavant les atxes, els feliciten i les feliciten Dia Mundial del Farmacèutic. Tal dia com avui, de l'any 1926, avui fa 100 anys que Ginebra es declarava il·legal l'esclavitud i es va crear un mecanisme per perseguir a qui la practicava. Tal dia com avui, de l'any 2005, han passat 21 anys que Fernando Alonso va guanyar el campionat del món de Fórmula 1 amb Renault. 21 anys han passat ja d'aquell primer gran premi de Fernando Alonso. Tal dia com avui, de l'any 2011, la plaça de Braus Monumental celebrava la seva darrera cursa de Braus. Han passat 15 anys. Tal dia com avui, ara torna. Però el 2020, Duralex es va declarar en fallida i el gener del 2021 la va comprar la propietària de Pirex. Per als plats de Duralex, aquests plats de color ambre i aquests plats de color verd que van estar a totes les cases, ara sembla que tornen i es poden tornar a comprar les vaixelles senceres. Tal dia com avui de l'any 1932 naixia el qui fou president del govern, Adolfo Suárez, i tal dia com avui de l'any 1973 Salvador Puig Antich era detingut a Barcelona. Ella me dijo, mas no te alejes, te necesito. Vinga, acabarem una miqueta més animats. Avui fa anys que va morir Andy Williams, un dels crooners americans més coneguts, 43 àlbums d'estudi, 18 àlbums d'or, 3 de platí, un show de televisió, més de 50 milions de discos venuts, per un home que va cantar temes com aquest.

Estem a l'any 1971 i tot el que sona té aquest punt setentero. D'inicis dels 70, els crooners americans, que acostumava a cantar no només cançons melòdiques, sinó cançons que ja havien tingut èxits. Per tant, era l'època de les versions, de les grans versions. Andy Williams en va fer una de viralíssima, de Love Story, però també, entre els seus grans èxits, aquest, Candida. Oh!

0: 9 i 52, demà divendres, que aquesta setmana és una setmana així una mica mal posada, o ben posada, però bé, demà divendres tornaran les efemèrides. Avui que és la Mercè, que també és Sant Gerard, que també és Sant Tirs, Sant Rústic i Sant Anatoli. A l'edat de 77 anys ha mort el senyor Joan Rusquelles Gil, a l'edat de 77 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc avui a les 12 del migdia a l'oratori del Tanatori. Joan Rusquelles Gil ha mort a l'edat de 77 anys, cerimònia funerària, avui a les 12 del migdia, a l'oratori del Tanatori. Fa 4 dies va ser Sitges, en el Festival d'Ona. La soprano Ainhoa Arteta celebra avui 62 anys. El futbolista Oriol Romeu en fa 35, l'arquitecte Juli Capella en celebra 66, el cantautor Jaume Sis en fa 78 i l'actriu Goya Toledo en celebra 57. No tenim avui la previsió meteorològica, però vaja, crec que ens hi podem atrevir perquè no hi haurà grans canvis, ben pocs canvis. Hem viscut una Santa Tecla amb uns dies lluminosos, esplèndids, amb una temperatura molt agradable. Estem ara 24,3 graus de temperatura amb un 43% d'humitat, o sigui que la temperatura ideal. Si poden sortir a passejar, si s'ho poden permetre, si volen passar la ressaca amb una mica d'aire lliure, doncs avui és un bon dia. Per tant, continuem amb un petit apunt musical i després el repàs als titulars dels diaris.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Seu, Carola, seu. Seu. Que anem avui, anem de... Ui, això és un cacau. Apa, que he ficat la cullera al revés, ara he ficat. Vinga, veus, per remenar el cafè, la cullera al revés. Bé, una mica de cafè, perquè és que si no, avui és un mal dia, eh? Avui és un mal dia. Bé, aleshores, Carola Fernández té un minut, minut i mig, per fer una defensa aferrissada, perquè ho està desitjant de fa estona, i entenem que és un argument vàlid. Ara acabo de remenar, eh? Una miqueta més i ja està. És un argument vàlid, la defensa, així, en general, dels joves i de la seva forma de gestionar les manifestacions festives com la Festa Major. Perquè en aquesta Santa Tecla, diguem-ne que ja d'entrada hem de suposar que hi havia aquest precedent que més d'un, però... Tot ha anat molt bé.
1: Molt bé.
0: Podem dir molt bé. Després posaríem la coma i totes aquelles coses que es poden dir de tantes, tantes coses. Però aquella sensació d'un ambient de molta gent, però de no hi havia aquella pressió i aquella
1: no.
0: Tensió. Aquella, d'això.
1: Molta gent de Sitges, perquè Santa Tecla té això, per les dates, i a més aquest any que ha caigut entre setmana, doncs és una festa molt menys massificada que no pas Sant Bartomeu, i per tant, qui hi havia ahir al carrer... era gent de Sitges, i molt jovent, perquè
0: molt.
1: La Festa Major i Santa Tecla mou els joves d'una manera, amb un fervor desfermat. I jo crec...
0: Que no és el fervor del carnaval, eh?
1: No, és diferent, és diferent. Però jo crec que avui la reflexió que podem fer és que el jovent de Sitges, en general, òbviament estem generalitzant, que és una cosa que no s'hauria de fer, però que es fa, és un jovent que respecta la festa, que l'estima i que la viu a la seva manera, que pot, com bé deies tu abans, agradar més o agradar menys, però respecten i estimen la festa i l'entenen molts d'ells i la coneixen. Aleshores, després del que hem viscut aquesta Festa Major, d'aquells aldarulls, el 23 a la nit, etc, on es va qüestionar i es va estigmatitzar i etiquetar d'alguna manera, també de manera generalitzada, en general el jovent i també el jovent de Sitges, jo crec que avui... és de rebut dir això, perquè i és que crec sincerament que tenim tendència de seguida a qüestionar i a jutjar el jovent.
0: Però sí que és cert que ahir tothom feia bona cara en general,
1: sí.
0: En tots els moments,
1: sí.
0: de viure-ho com s'ha de viure.
1: Bé, que hi participa, no? En els baixos sabrà dir, veu que no, va veure el jovent de sempre. El
0: Joan Totosaus té també un minut d'intervenció, eh?
2: No el gastaré.
1: Quin home,
2: No, a veure, que no, completament d'acord amb la Carola. De fet, és això,

0: Clar, jo veig la part del final.
1: Saben que en Joan forma part d'aquest tabernacle humà que es va fent camí, també, eh?
0: Correcte, però es fa camí sense dificultat, que és el que, que és el que volia explicar. És a dir, que en el fons sí que veus la gent doncs contenta.
1: Intensa, eh? En cert.
0: Però respecten el pas del ball. I em consta que els balls que van davant, que cerculets, que pastorets, que gitanes, cintes, tothom, o sigui, tots els balls blancs, tot el que va darrere del foc, en principi no té normalment, i menys per Santa Tecla, dificultats per circular. Tot i que trobar-se doncs, en moments, i sobretot l'entrada a la plaça de l'Ajuntament és un moment delicat perquè s'ajunta molta gent, però tothom posa de la seva banda per deixar.
1: Balls acompanyats,
0: correcte,
1: per dir-ho d'alguna manera. I entre els balls, si ens permeten també, això dels pastorets és un cas també singular, eh? Pels qui han vist els pastorets d'abans i pels qui veuen els pastorets ara. És un cas singular perquè genera...
2: Té fandom, el ball dels pastorets. Perquè justament qui viu la festa major i aquestes tradicions nostres amb aquest fervor, no sé què, és la joventut, òbviament, perquè és un tema també d'edat.
1: Sí, sí.
2: I clar, és un ball que protagonitza i que només poden protagonitzar els joves, perquè veure aquí, perdó, amb 40 anys, 50, és capaç de saltar com salten aquests xavals de 20 anys, o aquestes xavales, perquè hi ha moltes noies també. Això és clar... realment, jo crec que se senten molt identificats amb els pastorets.
1: Absolutament.
2: Més que amb qualsevol altre ball.
1: Hi ha un pack, de fet hi ha un pack, que és pastorets gitanes,
2: sí.
1: Que, però pastorets, sobretot, aquesta connexió dels pastorets amb tot aquest
2: perquè
1: públic que
2: ells,
1: viu...
2: Perquè són ells, perquè són els seus amics. Clar,
1: exacte.
2: És que no, la resta no tots són ells.
1: Amb una passió enorme. I els que tenim ja una certa edat, ens ve molt de gust veure aquesta passió, perquè és magnífic de veure això. És excepcional aquesta manera de deixar-se anar sense cap restricció. Bé, en fi, que tot ha anat prou bé.
0: I tant. Sí.
1: Tot anar prou bé. Després, com sempre, ja, però és que sempre aniríem a petar.
2: Bé, sempre hi ha qui es queixa.
1: Per cert, que s'ha sentit ja el virolai. I va ser precisament en el pas dels pastorets pel cable. Com van acabar els pastorets, la primera estrofa del virolai. Com a les Santes de Mataró. Ara, a tots aquells que ho cantareu, perquè el virolai no es quedarà en aquesta anècdota, sinó que segurament acabarem cantant tots el virolai...
2: Mare de Déu, senyor! Doncs plourà.
1: Pot acabar passant, això, eh? Pot acabar passant. Bé, doncs, mira, doncs ja està. Doncs ara només cal que cerqueu de qui és el virolai i tota la resta, eh? Ai, senyor...
2: Es pensaran que estem...
0: Això no és el cable, eh?
1: No.
0: No, que ningú es confongui.
1: Aviat se sentirà, també el virolai, però per l'escolania, que és qui més el sap cantar, òbviament. Això serà en aquest concert especial que es farà a la parròquia el 7 de novembre, em sembla que va ser...
2: No recordo.
1: El 7, diria que és el 7.
2: Ara
1: és igual, com que tindrem temps per dir-los perquè ho sent de novembre. Bé, tot això per fer la prèvia als titulars dels diaris, perquè el món continua igual que sempre. Va passar un incident i el Congrés dels Diputats amb aquest... Però...
2: 6 de novembre.
1: 6 de novembre. És a dir, que ni 7 ni abans. Bé, va haver un... Bé, que és allò... Per què es fan aquestes coses?
0: Un disbarat, sí.
1: Tot per fer aquesta teatralització, eh? Perquè al cap i a la fi, si vols fer una teatralització, doncs, escolta, porta un pot de plàstic de casa i li fiques una etiqueta i fas l'efecte. Però entre el marc legal que regula aquestes coses, entre que es va voler buidar el que hi havia en aquest pot...
0: Bueno, perquè per justificar una mentida... De fet, avui ja, a les portades hi ha dos mentiders. La diputada aquesta del PP, que és una mentidera, i Zapatero, que també en el seu moment va mentir sobre les joies. Bé, ho dic per posar mentides de tots els colors.
1: Perquè Zapatero ha dit el que més d'una es pensava, és clar, com arriben aquestes joies? que no aniràs tapatent a una joieria i diràs que vull un collaret i unes arracades.
0: No, és que
1: i...
0: va, però es va parlar d'una herència, sí, de la dona, de no...
2: I resulta que és un regal.
1: És
2: no?
1: un regal
2: d'Aràbia Saudita.
1: D'Aràbia Saudita. Perquè, esclar, per Aràbia Saudita aquestes joies deuen ser...
2: Res, cal... Però... Bijuteria.
0: Clar, aquest regal hauria d'estar dipositat en el patrimoni de l'Estat.
1: Exacte.
0: Perquè, clar, li regalen en tant que president del govern.
1: Exacte, exacte.
0: Aleshores, com és que
1: perquè,
0: el tenia
1: esclar,
0: ell?
1: Això és com tot, eh? Ell va dir un detall. Bé, un detall.
0: Home, clar. Si ets xirric, això és un detall.
1: Un detall,
0: total.
1: Diguem-ne que a casa nostra pot ser per la gent normal i corrent, doncs mira, un pernil. I el pernil, esclar, el pernil no el deixaràs a patrimoni de l'Estat, perquè, perquè no em faran res d'aquell pernil.
2: I que s'assecarà.
1: I que s'assecarà. I m'entens, tornarà agra aquell pernil, no servirà per res. Després, la feina seria que el tallis. Ara, clar, si t'arriba tot això com un detall, bueno... I saps que no t'ho que no s'ho posarà ningú, això.
0: Per això dic que avui parlem de mentides.
1: Sí, sí.
0: Per una banda, Zapatero, que ha hagut de rectificar la versió, entenc que per consell del seu advocat, perquè no té manera, sí, sí, de justificar-ho.
1: I la diputada que ha hagut de rectificar sobre el que va dir, perquè... sobre l'esprai aquest famós.
0: Perquè mentia directament.
1: Perquè mentia
0: directament. Primer deia que no era una arma, quan era una arma, després deia que estava buit, quan estava ple, després quan li van dir que l'entregués a veure si estava buit, van intentar-lo buidar, però li va dir amb un altre que el buidés.
1: Llavors aquest que el va buidar es veu que el va buidar en un lavabo i llavors de l'extractor del lavabo va anar a parar,
0: van a parar
1: a diversos despatxos del Congrés.
2: Home, que una treballadora se'm va bé a l'hospital,
1: no, no,
2: era.
0: Una visitant de la delegació mauritana.
2: Mare meva!
0: Que s'emportarà un bon record d'Espanya.
2: La full experience, eh? Que és...
0: De Mauritània, que dius, home, al Parlament de Mauritània no vaig anar al Congrés de l'Estat i em van haver d'ingressar.
1: Doncs això.
2: Senyor.
1: I la diputada, que és una policia en excedència.
2: Mare meva.
1: Bueno, això és el que va passar ahir mentre
0: dient
1: estàvem...
0: que no era una arma. Una policia en excedència sap perfectament
2: que això és una arma.
0: Què és una arma i què no ho és. O ho ha de saber.
1: Després hi ha una excepció, que és si ho fa servir, però no sé, però de fet, això és pebre, és?
2: Gas pebre.
0: Sí.
2: No pebre negre.
1: No, que és el que s'utilitza davant de les agressions, sí, de la possibilitat de ser agredit com a eina de defensa. Doncs ahir estaven en això, aquí hi havia també un altre debat, que era el del president Illa, dient que sí, que això de les proves PISA va ser un crasso error, i que mesures i tot el que vulguis. O sigui que ahir, sort que vam tenir Santa Tecla, perquè vaia fracàs de dia també per tot arreu. I aquí, mentrestant, ens ho passàvem bé, mínimament bé, davant de com està el món. Perquè què us hem de dir? Un altre, aquest cas de la Mari Carmen, d'aquesta senyora desnonada per... En fi, vostès ho poden dir casa seva, és que hi ha mala gent pel món. Perquè una actuació d'aquesta mena davant la vulnerabilitat d'una persona amb 87 anys, bé, en fi, un disbarat com una casa. Anem a fer un repàs als diaris. Vinga, ràpidament, i anirem també al cas de la Mari Carmen, que és una història d'aquelles de por, però com diu en Joan... Zapatero diu al jutge que les joies són un regal del rei saudita. Acabàrem-nos. Doncs ja està.
0: I com doncs és que les tenia?
2: Digue-ho, no?
0: Sí, però el problema és que ell no les pot tenir.
1: L'expresident espanyol demana a les autoritats de l'Aràbia Saudita que certifiquin que són un present, un regal, de l'any 2007, és a dir, fa gairebé 20 anys. Uh-huh. Òbviament, Zapatero fa temps que no és president del govern. El socialista Clarés diu ara que aquestes joies representen el 90% del valor de les peces requisades al seu despatx.
0: Sí, entenc que amb aquest reconeixement el que vol evitar és que això de és vincular-ho això amb un delicte fiscal que ja estaria prescrit. I d'aquesta manera
1: evita
0: un problema, d'acord, amb aquest reconeixement, perquè clar, com fa 20 anys això s'hauria d'haver declarat en el cas que realment s'ho queda
1: sí,
0: ell.
1: Sí, sí, sí.
0: Una altra cosa és que és el que dèiem ara, si ho rep en tant que president del govern, això ha de passar a patrimoni de l'Estat. clar, això no és una gorra o un pernil, com dèiem, sinó que és una cosa de més valor. Però bé...
1: Ell ha arribat a dir si ho va rebre com en tant que president del govern o en tant que...
0: És a dir, el president del govern, qualsevol obsequi que rebi d'un govern estranger...
2: S'entén que el rep és un... perquè és president.
1: Sí, sí,
2: perquè...
1: però vull dir que el va rebre quan ell era...
0: Home, el 2007.
1: 2007,
0: ell era president. Clar, és a dir, si no el rep com a president del govern, com a què el rep?
1: És que
0: no el pot rebre com a res més, a no ser que sigui una espia del govern d'Aràbia Saudita.
2: O que sigui un amic íntim de tota la vida d'infància que estudiaven junts, no ho sé.
0: Clar,
2: no?
0: O sigui, per això, és a dir, a sant de què coneixes el rei d'Aràbia?
1: És veritat, no ho coneixeria si no fos...
0: Doncs clar. Ja està, és que al final...
1: Sí, sí.
0: Estem al cap del carrer.
1: Bé.
0: La història aquesta... avui La Vanguardia, que titula com a principal titular de portada del dia, que el Tribunal Constitucional creu que el Suprem va incomplir la Constitució en interpretar l'amnistia. Atenció, perquè va molt més fort del que inicialment semblava, i entén el Tribunal Constitucional que el Suprem va vulnerar fins a 3 articles de la Constitució, 3 articles de la Constitució, el 23, el 24 i el 25, en no concedir l'amnistia. Clar, jo em pensava que la cosa aniria més per la banda suau, però realment, si va així, què ens està dient el Constitucional? Que els jutges del Suprem, Llarena i Marchena, van cometre delicte?
2: Clar.
0: Perquè van negar el dret a la tutela judicial efectiva, van negar el principi de legalitat. És que... cosa que, per altra banda, diguem... podríem dir-ho d'així, sospitàvem que
1: sí,
0: van fer.
1: Sí, sí.
0: Però una cosa és que tu ho sospitis, però no pugui. I una altra cosa és que algú en una sentència ho posi per escrit. Clar, el Suprem queda bastant malament, per dir-ho d'alguna manera, i a més la cosa anirà ràpida, perquè sembla que ja això sortirà a principis d'octubre, segons explica avui la Vanguardia, i la faran extensiva a la resta de casos, perquè en principi només s'està tractant el cas de Turull, que és el primer que va entrar, però hi ha tot de recursos. Però ja diu el Constitucional que això s'ha d'aplicar immediatament a tots els casos.
1: A tots els afectats per aquesta mala interpretació.
0: I no anar resolent cas per cas.
1: És això... a dir, que ha de ser una decisió conjunta.
0: Exacte.
1: Que afecti conjuntament i no que es vagi demorant en el temps la resolució de cada
0: fet,
1: cas.
0: Que de fet la pilota passa al Suprem, és a dir, aquesta sentència no allibera...
1: així directament, d'acord.
0: Sinó que aleshores és el Suprem el que ha de, diguem, rectificar els seus actes. De fet, en l'última interlocutòria del jutge Llarena s'intuïa que la cosa aniria per aquí, perquè ja es veia una, diguem, una baixada de revolucions. Pel que sembla. Però, però ha cridat molt l'atenció i si ho deixen a La Vanguardia...
1: D'aquesta manera
0: vol dir que ens estan preparant a tots perquè la cosa va més seriosa del que semblava.
1: Bé, com els dèiem, el cas de la Mari Carmen, que és aquesta senyora de 87 anys amb cadira de rodes, que ha estat desnonada del seu pis. Ella rebia una pensió de 1.300 euros al mes, en pagava 500 de lloguer. El pis se'l va quedar un fons d'inversió, Urbagestión, Desarrollo e Inversión, i plantejava un increment del lloguer fins als 1.650 euros.
2: 2.650.
1: Ui, l'ara diu 1.650, 2.650. O sigui 2.650.
2: Després es veu que va haver una negociació per reduir-ho. Igual aquesta reducció va quedar en 1.650.
1: Va quedar en 1.600, però és a dir, el plantejament...
2: Inicialment eren 2.650. Que
1: fossin 2.600, com diu la Carola, fossin 1.600, és evident que la Mari Carmen no podia afrontar de cap manera aquest lloguer, i aleshores es va consumar ahir en el quart intent de desnonar aquesta dona, que apareix en tots els mitjans de comunicació, òbviament, amb una llitera traslladada, perquè, bé, en fi, ja no és a casa seva. El govern de Madrid diu que té una plaça d'emergència en una residència, bé, en fi, i aleshores tot el debat polític...
2: De residència a 30 quilòmetres, d'on viu. Aquest cas comença l'any 1956, que és quan els pares de la Mari Carmen lloguen aquest pis. El lloguer...
1: De renta antiga.
2: Exacte. El lloguer es posa... Clar, 1956.
1: Sí, sí,
2: el lloguer es posa a nom del pare, perquè la llei franquista d'aquell moment no permetia que les dones signessin cap lloguer de contracte.
1: Sí. Uh-huh.
2: El pare mor i la mare, hi ha la primera subrogació de contracte. La mare passa a ser la llogatera, sí, sí, qui sí. signa el lloguer. Es mor la mare l'any 2005 i la filla, Mari Carmen, passa a ser... hi ha una segona subrogació.
1: D'acord, fa 21 anys quan la filla tenia 66 anys.
2: Ah, exacte. I aquí és on, jurídicament, la llei permet que s'extingeixi aquest contracte de renda antiga. És en aquest moment en el que d'alguna manera es posa fi a aquest contracte de 500 euros al mes, que és el que la Mari Carmen no ha deixat de pagar ni la seva família, ni els seus pares,
1: sí,
2: al llarg de 70 anys que hi ha viscut. Per tant, diguem que aquesta és la raó jurídica. Fora d'això, el que ja no s'explica, diguem, és aquesta, com deies, deshumanització, no?, de les institucions, òbviament dels fons d'inversió, etc. Però tot neix d'aquí, i al final ho penses i dius, tot neix d'una llei absolutament masclista que no permetia, perquè si la seva mare hagués pogut signar aquell contracte de lloguer junt amb el seu pare,
1: tot resolt.
2: No hagués passat això. És fort, eh?
1: Sí.
2: És l'origen, diguem, del mal que ha acabat amb aquesta
1: Acabes
2: dona.
1: Acabes apel·lant a una llei que consideres, perquè ho és, manifestament injusta, però que encara és vigent.
2: Efectivament.
1: Després, ja, com diu la Carola, ja depèn al final del criteri de cadascú, eh? Si el propietari del pis, que és aquest fons d'inversió, considera que una senyora de 87 anys en cadira de rodes a la qual li deu quedar una esperança de vida, de posin vostès el que vulguin, davant el que pot generar de facturació en fons d'inversió, si és un problema molt gran. Però, com que evidentment aquest pis l'acabarà tenint algú que pugui pagar 2.600 euros, bueno, doncs una història que apareix avui a tots els diaris, no només, òbviament, pel fet del desnonament, sinó per tota la càrrega, per tota la reflexió social que hi ha al darrere. Què hi afegim més, Carola? Si és que...
2: Sí. Sí, un tema que també apareixerà en un futur a Crims... a la sèrie de Crims, perquè
1: saber,
2: ja sabeu, de què va.
1: Sí,
2: ahir van detenir a la dona de l'arquitecte català barceloní Josep Joan Pere, atenció, amic íntim d'Isaac Andic. Aquest cas és com una cosa híbrida entre el cas Isaac Andic, que com saben és el directiu de Mango, no?, que està en sota sospita el fill per haver-lo tirat pel barranc, i el cas Mainat, en el que recordareu,
1: que
2: com el Mainat,
1: la
2: parella el va enverinar. Doncs aquest arquitecte, amic íntim d'Isaac Andic, fa el Nadal passat va morir a la seva casa de Becaire, després està un parell de dies trobant-se malament.
1: El dia de Sant Esteve.
2: Sí. Sí, sí. Es veu que el 24 ja es troba malament, el 24 de desembre de l'any passat, i va passar un parell de dies malament i finalment va aparèixer mort el dia 26. Inicialment es va dir que havia mort per causes naturals, però sembla ser que Mossos d'Esquadra de seguida ja van sospitar de la parella, que era una dona de 65 anys, una mica 10 anys més jove que ell, i era la parella des de feia fa 2 anys, és a dir, no era la seva primera dona ni res plegat. La parella de feia fa 2 anys, i sembla ser que les declaracions inicials d'aquesta dona, quan van trobar-se l'home, ja va ser sospitoses i ara l'han detingut. Això seguríssim que continuarà i serà un cas d'aquests, tindrem un altre futur crim seguríssim com el de Jacques Andic, i no sé si fins i tot hi haurà algun moment en què connectaran, tenint en compte que eren amics íntims, però vaja, aquesta jet set barcelonina, diguem que...
0: És un esport de risc.
2: Exacte.
1: 10 i 17 minuts. Avui a Champions femenina?
0: No, ahir.
1: És ahir, eh?
0: Ahir,
1: era ahir.
0: Ahir durant la processó,
1: oi, noi,
0: jugava el Barça contra el París, es van imposar les blaugranes amb un gran partit de Payor i de Gran Hansen, que van liderar una remuntada. El París s'havia posat per davant i finalment van guanyar les blaugranes el seu primer partit de Champions per 5-2, i avui s'estrena, avui a 7:15, aquest nou, absolutament nou Barça de bàsquet en l'Eurolliga contra, atenció, l'Anadolu Efes de l'exentrenador del Real Madrid, Pablo Lasso.
1: 10 i 18 minuts, acabem. Després que els digui això que els diré ara, vostès diran, ai, mira, encara estem bé. A Cabrera d'Anoia, els Mossos d'Esquadra han trobat el cadàver d'un home que portava 2 anys, mort a casa seva, i a casa seva hi vivien la dona i la filla. L'home es va morir, la dona el va portar cap al sofà de casa i li va posar una manta al damunt.
2: No pot ser veritat.
1: Aquestes dues persones no sortien des de la pandèmia. els veïns van trucar als Mossos i van dir, escolta, fa temps que no surt ningú d'aquesta casa. I, com diu l'article del País, la dona i la filla de la víctima convivien amb les restes del mort en el domicili del que no sortien des de la pandèmia.
2: Però escolta'm, deuria tenir cucs ja, 2 anys després.
1: Deuria tenir, vés a saber que hi havia sota la manta quan la van aixecar. Bé, les dones han estat traslladades a un centre hospitalari, els Mossos investiguen el que ha succeït, la veu d'alarma l'han donada als veïns de l'urbanització de Camp Formiga, on està ubicada la casa. Van trucar al 112 i van explicar que feia temps que no veien sortir del domicili els seus veïns i que la vivenda estava en molt males condicions. Textualment, el País diu «con mucha maleza en el exterior, restos y suciedad». Poden vostès imaginar com havia de ser aquesta vida? També continuava aparcat, sense que ningú el mogués, un vehicle que havien comprat anys enrere. Però, diu que malgrat tot això, a l'interior de la casa escoltaven soroll. És a dir, els veïns deien no veiem sortir ni entrar ningú, però escoltem soroll. Sí, sí, estic pensant com, el mateix que tu. Com
0: Exacte, aquí. Què
1: passava? Finalment, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar cap al lloc, van trucar a la porta, llegeixo textual, y les ha abierto una mujer de 59 años que ha manifestado que vivía en la casa con su hija de 22 años, que también se encontraba en el interior del domicilio. Al interior, tapado con una manta, los policías han localizado el cadáver de un hombre de 77 años. La mujer ha explicado que era su marido y que llevaba 2 años muerto, según fuentes policiales, que murió sentado en el sofá. Perdón. L'any 2024 i que se limitaron a taparlo i a dejarlo en una habitació. Les dues dones han estat traslladades a l'hospital per una revisió, òbviament, i perquè rebin també assistència psicològica.
2: Home, és evident.
1: Es poden imaginar? Veuen com estan vostès més bé del que... Perquè com havia de ser la vida en aquest pis, al veïnat?
2: També hem d'aprendre una cosa. Potser no cal esperar 2 anys
1: jo si no
2: veus
1: no.
2: sortir el veí. És a dir, si fa 2 mesos que no veus a un veí que veus habitualment sortir de casa, comença a sospitar. 2 mesos, alguna cosa ha passat. No cal esperar 2 anys, no?
1: Però un home de 77 anys que mor en el sofà, el traslladen i el tens 2 anys a casa.
2: Mare meva. No ho sé.
1: Però, bueno, en fi, i les notificacions oficials, que no contestava ningú, que no,
2: clar,
1: que no havia trucat...
2: No sé.
1: Jo què sé. Sí, sí, i el que diu en Jordi, pel menjar, bé, algú deuria arribar a aquella casa, un repartidor d'Amazon, jo què sé, o del supermercat...
2: Deixeu anar a la porta.
1: Algú deuria fer alguna cosa en aquella casa. Bé, la notícia és aquesta, surt al País, que estan més bé del que estaven fa uns minuts, doncs nosaltres també.
2: Bé, vius.
1: Bé, vius. Com a mínim, vius. Carola, gràcies, Joan, gràcies.
0: Gràcies, Vicenç.

0: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
3: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No ho perdem en la informació.
2: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
3: Exacte.
4: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.

0: parlarem avui del punt lila, d'aquests espais segurs que s'instal·len doncs, en entorns festius, en concerts, en llocs d'oci, per atendre doncs, situacions de violència masclista o LGTB-fòbiques i que, com saben, a Sitges els tenim habitualment des de fa ja uns anys a les nostres festes i que, a més, malauradament, aquest estiu, durant les barraques, doncs, un dels punts liles, bueno, el punt lila que hi havia va patir una agressió. Avui volem saber una mica més de què va tot això del punt lila i entre d'altres tenim amb nosaltres la Júlia Pardo, que és la coordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes de la cooperativa Cúrcuma, que és qui s'encarrega dels punts lila. Júlia, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, moltes gràcies.
0: D'entrada, el primer que et preguntaria, Júlia, és què és un punt lila? Per a aquella gent que no sàpiga què és, no? I que en senti parlar, com definim què és un punt lila?
1: Mira, doncs un punt lila és un espai que normalment, com bé has explicat, s'hi troba en contextos de festa, sobretot d'oci nocturn, i és un espai de sensibilització i de prevenció envers les violències masclistes, que nosaltres dins de violències masclistes entenem no només les que s'adrecen cap a les dones, sinó també cap al col·lectiu LGTBIQ+, i les persones racialitzades. Uh-huh. Llavors, a partir d'aquí, a part de totes les actuacions que es fan, com més de dinamització i d'informació, també és un espai on rebre atencions i fer acompanyaments a persones que han patit in situ o en el passat algun tipus d'agressió.
0: Uh-huh. Entenc que això neix fruit d'una demanda, no? D'una necessitat de generar espais segurs.
1: Sí, això a Catalunya, sobretot a partir de entre 2017 i 2019, és quan es comença a treballar per garantir la presència d'aquests espais, d'aquests serveis, als llocs de festa d'oci nocturn. I és una demanda tant, diguem, de la ciutadania com també per part de les persones i de tots els agents que estan implicats a les festes, no? Des de les comissions i també des dels propis ajuntaments.
0: Uh-huh. Per tant, neix amb aquesta demanda, són ara cada vegada més freqüents. I l'altre dia conversàvem, deien que l'objectiu, l'ideal seria que anessin a menys, però la sensació és que no només això ha d'anar menys, sinó que ha d'anar més, no? És a dir, fins a quin punt els punts lila s'estan convertint en indispensables en aquests espais?
1: Bé, sí, tens tota la raó, tant de bo la nostra feina no fos necessària, però malauradament encara ho continua i sí, potser ara estem presenciant un augment dels discursos, sobretot d'extrema dreta, i també nosaltres pensem que, tot i les agressions cap al punt lila, precisament això és una cosa que posa de relleu la necessitat de que siga el punt lila.
0: I ara, perquè ens ubiquem una mica, imaginem-nos en un punt lila amb una festa, Sitges, festa major, o barraques, com per exemple que hi han estat aquí Sitges, no? O que hi seran, per exemple, ara, o hi han estat també per Santa Tecla. Es col·loquen, entenc, sempre en locals de visibilitat, no? És a dir, el propi espai on se celebra la festa, no? És a dir, han de ser visibles, entenc, que és la primera, no? el condicionant, han de ser visibles, accessibles, i a partir d'aquí com es treballa? Perquè, és a dir, esperen a que vingui la gent, hi ha un procés també d'explicació a l'entorn a qui passa, d'explicar què és, com es treballa en un punt lila?
1: Mira, doncs podem treballar de diferents maneres, en concret a Sitges treballem amb la modalitat de punt lila fixe i de parelles itinerants,
0: sí.
1: Perquè sobretot en espais com les festes de Sitges, que són molt multitudinàries, sí que pensem que el fet que hi hagi parelles que es desplacen per on es troba la major quantitat de gent...
0: Sí.
1: Fa que es pugui donar a conèixer molt millor el recurs. Llavors, nosaltres sempre, tant amb les persones, sí que s'acosta moltíssima gent perquè ja coneixen, o sigui, cada vegada més, coneixen el servei de punt lila i la gent té moltes ganes de participar-hi. Llavors, si no, igualment nosaltres sempre convidem i tenim molts materials així de reclam que generalment ens proporcionen els ajuntaments, no? Polseretes, bosses de tela, ventalls, que això el que ens permet a nosaltres és començar una conversa d'una manera així amable i a partir d'aquí, doncs, bueno, treure temes i sempre respectant el, bueno, el desig de participar o no de les persones a qui ens acostem, però intentem sempre doncs, començar aquesta tasca de sensibilització.
0: I una tasca de sensibilització, entenga, cap a, diguem, un entorn de possibles violències, és a dir, com evitant possibles violències, i no sé si fins i tot com d'ajudar a detectar-les, no? Que no sé si és la gran dificultat. I ara una mica, la pregunta va una mica dirigida, és a dir, quan ve la gent al punt lila, què us expliquen principalment, no? O amb quin dubte arriben principalment, o amb quina necessitat arriben principalment?
1: Mira, doncs tenint en compte que la majoria d'atencions, en concret a Sitges, però en general la majoria d'atencions fan a persones en una franja d'edat entre 14 i 18 anys, o sigui, estem parlant d'adolescents. Llavors, la majoria d'atencions que nosaltres fem és pel que fa a dubtes que tenen o pors que tenen entorn a relacions sexuals, al plaer, al desig... també parlem molt també d'anatomia dels genitals. Nosaltres tenim un clítoris en 3D, així amb uns colors cridaners, i nosaltres, bueno, a partir d'aquí podem parlar d'altres temes. I, bueno, estratègies de prevenció i de reducció de riscos en les relacions sexuals, però també altres coses com... temes relacionats amb assetjament als espais educatius, assetjament també als espais de festa, i és el que tu dius. Nosaltres fem una tasca tant d'una banda de sensibilització per reconèixer aquestes violències i també d'altra banda d'encoratjament per a que la gent pugui desenvolupar eines també de... per afrontar aquestes situacions.
0: I per detectar-les, no? I entenc que a partir d'aquí, doncs, donar-se'n. Per tant, entenc que la majoria de consultes o atencions que es fan són informatives? És a dir, és com una necessitat de saber?
1: Sí, la majoria són informatives. No només de... O sigui, nosaltres treballem també donant informació sobre recursos per prevenir i atendre violències masclistes, però també això, informació sobre què ens està passant al nostre cos, com ens podem relacionar d'una manera més plaentera amb els altres. I després sí que hi ha aquesta part que et comentava abans de fer uns acompanyaments quan s'explicita la necessitat per part d'algú, o bé que ha patit una situació d'agressió al moment, o bé doncs, gent que s'acosta per explicar-nos situacions de violències que estan vivint en altres espais o situacions que han viscut en el passat i bueno, com han pogut sortir d'aquesta situació. En realitat és molt divers.
0: Que ja ho veig, que hi ha molta diversitat. I en aquests casos que diguéssim que poden ser de més gravetat que simplement una necessitat informativa, no? És a dir, gent que quan arriba algun cas d'algú, entenc que deies que principalment us adreceu a gent jove, no? I us explica doncs, això, que igual està sent víctima o està patint algun tipus d'agressió o de violència. El punt lila, què li ofereix?
1: Doncs nosaltres, el primer de tot que li oferem és escoltar-nos. Això és el primer. Nosaltres sempre creiem que és molt important escoltar i també respectar com vol actuar aquesta persona. Nosaltres podem oferir i oferim... recursos i serveis i circuits cap a on aquesta persona es pot adreçar en cas de que ho consideri necessari. Però nosaltres, a no ser que estiguem davant d'una cosa flagrant o que estiguen menors, que llavors sí que actuem, nosaltres sempre respectem la voluntat d'aquesta persona. Però sempre oferint i donant suport a tots aquests casos que se'n venen, i moltes vegades coordinant-nos també amb altres serveis.
0: Quantes atencions aproximadament podeu realitzar en una nit festiva a Sitges?
1: Mira, jo et puc dir el que sí que tinc, si vols, de les tres nits de barraques i de la nit de festa, de la festa dels focs, em sembla que va ser.
0: De Sant Bartomeu, no? De la nit de foc, d'aquest que va passar cap de setmana, eh?
1: Vam fer un total de 842 atencions.
0: 842 atencions. Sí. Aleshores, Què hem d'entendre aquí? És a dir, 842 atencions, no hem d'entendre que són 842 agressions, és a dir, gent que s'ha sentit agredida i ha vingut a explicar-vos-ho, eh? No és aquesta, eh? El trasllat de la xifra en contingut no és aquest, eh?
1: No, de fet, nosaltres quan parlem d'atencions aquí agrupem tant les atencions que fem més de sensibilització i més pedagògiques com els acompanyaments. Però acompanyaments són, diria, menys de l'1% del que fem. La majoria, ja et dic, d'aquestes 842, la majoria són més informatives, més lúdiques, de gent que vol participar en les dinàmiques.
0: D'acord. Sentiu que, jo no sé si una mica, que aquesta feina una mica de formigueta, no? D'anar allà, d'estar més o menys instal·lats, que les festes d'alguna manera hi ha gent que us conegui, que s'atreveixi potser a anar. Sentiu que aquesta informació cada vegada s'estén més, és a dir, que està funcionant això dels punts liles?
1: Sí, i tant. Sí? Pensem que la presència del punt lila no només actua com a visibilització, no?, contra les violències masclistes, sinó que com que es ve un espai com molt educatiu i molt pedagògic, això és una cosa que any rere any ens adonem que cada vegada més gent, i més gent jove, perquè això no era... abans la gent ja costava, era gent d'una, pot ser més a partir dels 20 anys, però sí que en els darrers anys que s'apropin tants adolescents, pensem que sí que s'està fent una molt bona tasca, no només des dels punts líders, sinó des dels espais educatius també, de prevenció i de sensibilització envers les violències masclistes.
0: Més noies que nois s'hi apropen?
1: Sí, això sí. També sí que és una constant. Per exemple, ja et dic, aquestes quatre nits, el 55% de les persones ateses van ser persones socialitzades com a dones, davant del 44% de socialitzats com a homes i només un 1% d'identitats dissidents. Sí que t'he de dir que nosaltres no preguntem a les persones ateses el gènere amb què s'identifiquen. Aquesta segregació és, bueno, una aproximació que tampoc, a no ser que s'identifiquen de manera explícita i específica, no ho recollim, però bueno, sí que tenim...
0: Ho entenc, en funció de com un l'interpreta a partir del nom o de la dada que t'hagi donat, no? D'acord, queda clar. Però vaja, en qualsevol cas, igual més o menys es pot reajustar d'alguna manera, però la dada més o menys és prou significativa. Júlia, per acabar, Barraques aquest any va viure aquesta situació realment incòmoda, no?, i terrible d'una agressió justament al punt lila i a les treballadores que ja hi eren. No sé si això és una tendència que esteu veient, si això fa també que us sentiu més insegures cada vegada als punts liles.
1: Sí, és de veres que trobem, ja ho sabem, hi ha un augment de discursos d'extrema dreta envers les dones i les dissidències, però també cap a les persones migrants i racialitzades. I nosaltres sí que també hem detectat que hi ha un augment d'agressions a diversos municipis cap al punt lila. La majoria dels nostres dispositius sí que és de veres que es desenvolupen amb normalitat i que tenen molt bona acollida, no? Sempre se'ns apropa algú reconeixent i agraint la nostra feina i que estiguem allà, no? Però, bueno, sí, és de veres que bueno, sí fa patir una mica, tot i que alhora hem de valorar també que la resposta tant de les institucions com i de la resta de gent, no?, a Sitges especialment, la CAP d'àrea de drets civils, coses de seguretat, també les persones organitzadores de la comissió de festes s'estan implicant moltíssim i també la ciutadania ens va recolzar i ens va donar suport. Nosaltres igualment també treballem des de Cúrcuma per cuidar els equips, per cuidar-nos entre nosaltres i també tenim un protocol de cures intern que pot posar també... és com per posar-nos fil a l'agulla per tractar d'això, d'aturar o de que no hi vagin en augment aquestes situacions.
0: Però en tot cas, i seria lícit també que arribat el cas si això es produís més vegades o d'una manera més assídua, seria lícit també que les treballadores sentissin d'alguna manera doncs, inseguretat en aquest espai i que potser s'haguessin de prendre altres mesures. Entenc que de moment no s'ha pres cap altra mesura, no? Més que l'estar alerta, no? Més que el fet d'avisar, i entenc que i el fet de perseverar, no? D'insistir, de seguir, de dir seguirem presents, no? Malgrat alguns no els hi vulgui, seguirem presents.
1: Sí, nosaltres sí, és de veres que de les quatre nits que et comentava, només una es va poder acabar el servei amb normalitat, les altres tres es va haver de tancar per seguretat de les persones treballadores.
0: Això Sitges? Sí, a Sitges. És a dir, de les quatre, aquestes quatre nits que em dius, que són tres de barraques, i entenc que una és de festa major, que deuria ser finals d'agost, no? Deus tenir, 23 d'agost.
1: Sí, 23 d'agost.
0: D'aquestes quatre nits, només una es va poder tancar amb normalitat?
1: Sí, la resta del servei es va haver d'acabar una mica abans, precisament per això. Vam haver d'activar el protocol.
0: Caram, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, sí. És força representatiu. Sí. Això passa a altres municipis? Ha passat a altres municipis?
1: Sí, ha passat. Malauradament ens ha passat i aquest estiu especialment és un estiu on s'ha notat moltíssim això. Ja et dic que, i a mi em sap greu, perquè bueno, i és molt necessari fer-nos ressò de tot això, de quan hi ha una agressió, però també el que des de Cúrcuma volem deixar com també molt palès és que la majoria dels municipis no passa això, passa tot el contrari. I hi ha moltíssima gent, aquesta gent fa molt de soroll, però hi ha molta més gent que ens dona molt de caliu i molt de suport, perquè és una feina complicada, necessària, però estar al carrer posant-hi el cos.
0: D'acord. Però en tot cas, no és a la majoria de municipis que passa això?
1: No.
0: No és a la majoria de municipis? Vaja, no, ho dic perquè com a Sitges diem que d'alguna manera, clar, si de quatre nits tres us heu vist obligades a tancar abans per algun tipus d'agressió o aldarull o tot plegat o cap al punt lila, és prou significatiu si tenim en compte que, com dius, ha passat en altres municipis, però no és en tot cas majoritari, una acció majoritària, no?
1: No, sí que no ho és. I de totes maneres, nosaltres, tot i això, pensem que és necessari continuar i tot i que un dia tanquem més aviat, l'endemà hi tornarem.
0: Seguireu venint a Sitges, doncs.
1: Sí.
0: I tant. Júlia, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Que tingueu bones festes.
0: Un plaer, gràcies, igualment.
1: Adéu.

0: És la breu conversa que vam mantenir amb Júlia Pardo, la coordinadora de l'àrea de prevenció de violències masclistes de la cooperativa Cúrcuma, que és qui s'encarrega dels punts Lila. Saben que és una empresa externalitzada que contracta, en aquest cas, l'Ajuntament de Sitges a través del Servei de Drets Civils. I avui volem ampliar aquesta conversa amb més informació, seguir parlant del punt Lila, de la seva tasca, de la seva presència, també d'aquestes agressions viscudes a les passades nits de Barraques, i ho fem amb la cap del Servei de Drets Civils, Mireia Paretas. Què tal?
1: Bon dia.
0: Escoltàvem ara la Júlia. Clar, jo d'entrada, hi ha dues dades, no? D'aquesta conversa hi ha dues dades que criden l'atenció, d'entrada. La primera és la de les atencions, no? 842 atencions. És veritat que després, diguem que apaigava una mica l'ensurt inicial, que dius, home, 842 atencions en 4 nits sonen moltíssimes, quan ja diu que menys d'un 1% realment són acompanyaments, agressions. Te n'adones que és més una tasca informativa, divulgativa, no? Sí. Explicativa. No sé si també és una tasca, és a dir, si aquest també és l'objectiu, és a dir, si aquesta tasca també d'alguna manera, Mireia, des del servei el que veieu és que està funcionant, és a dir, si vol dir que 842 persones han passat per allà i han fet alguna pregunta o han fet una consulta, per petita que sigui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és part de l'objectiu, vull dir, quan parlava, i la Júlia crec que ho ha explicat prou bé, quan nosaltres parlem del punt Lila, es relaciona i sobretot des de fa uns anys cap aquí ha anat canviant, no? Una mica la visió del punt Lila, vull dir, ara podem fer un històric de per què va començar i com ha començat, però realment ara que ho tenim més integrat dins de les festes, que hi ha la ciutadania en general, no sols aquells que ens dediquem, no? En el tema, sabent que és un punt Lila, sí que la gent s'hi apropa i pregunta. Nosaltres, quan valorem atencions, és veritat que és una dada que ressona, no? Perquè quan et diuen 800 i alguna cosa, no tot és agressió, lògicament. Vull dir, per sort per nosaltres és un percentatge baixíssim. Però sí que és veritat que denota que hi ha aquesta predisposició de la ciutadania d'anar a preguntar davant de... Bueno, ella deia que, a més, molts són adolescents.
0: De 14 a 18 anys, la majoria, I que ha baixat, no? Deia que ha baixat aquesta edat,
2: ha canviat,
0: no?
2: La tendència. Abans, quan les primeres vegades del punt Lila era al revés i la gent era més gran i sí que s'apropaven una mica encuriosits i encuriosides de què era realment, quina carpa havien posat allà, no? I sí que ha anat canviant...
0: Què donen aquí, no? Anem a veure què donen.
2: Sí, era una mica d'anem a veure què és això. Sí que els hi sonava, hi ha gent que li sonava, però no s'acabava d'haver instaurat de la manera que està ara. Llavors, realment ha baixat l'edat de les persones que s'hi apropen. Aquí hi ha hagut una tasca darrere. No apareix perquè sí i no es manté perquè sí. Aquí sí, és el que et deia, no? Si mirem l'històric, que des del 2019 doncs s'està treballant, primer se li va anomenar Pontsegur, però després no hem parat d'estar des del 2019, des de l'estiu del 2019, per tant ja són uns anys. Això ha anat calant, també és veritat que hem anat als instituts, des de fa un any, una mica més d'un any, anàvem a l'institut amb un punt Lila mòbil per poder explicar, vull dir, a la gent ja li va sonant, i ha baixat l'edat. I està bé, vull dir, perquè s'apropen i no és com allò de vaig apropar-me i a veure què diuen o si em veuen. No, vull dir, i és una mica el joc. Jo vaig estar a l'oportunitat d'estar doncs una estona per Carnaval i em va semblar molt interessant veure un grup de nois que s'apropava una mica allò, vinga, no? Doncs fent broma i tal i qual, i van acabar jugant amb un joc de les preguntes, no? Una mica a veure qui encertava més, i eren preguntes variades, lògicament, de tot, però em va semblar curiós que s'hi apropessin, que volguessin jugar. I potser fa uns anys enrere no hagués passat, no passava.
0: Per tant, hi ha més predisposició, diguéssim, sentiu que hi ha una més predisposició, sobretot del jovent, a interessar-se, a saber, a conèixer, no? Sobre aquesta realitat. Per tant, hi ha un objectiu educatiu, entenc, aquí també.
2: És educatiu. Jo penso que part del punt Lila, a part d'estar visibles i que hi ha qualsevol tipus d'agressió, t'hi puguis avançar en un punt on saps que seràs acollida, acollit, que seràs escoltat, que a més, bueno, hi ha
0: que no seràs mirada, jutjat. No?
2: Exacte. Vull dir, aquesta mirada més oberta. Aquesta... A part d'això, hi ha una tasca informativa i una tasca pedagògica important. Vull dir que se n'ha de parlar. És igual que hi ha vegades que no parlen no personalment d'una persona sola que va allà i diu, mira, doncs jo tinc aquest problema, o a mi em passa això amb la parella, o jo no sé com enfrontar això, no sé com explicar als pares que... Jo... Vull dir, hi ha molts dubtes. És que ens pensem que tot està, no, après, i no, hi ha molta gent amb dubtes i que comença doncs a tenir relacions o tenir parella, o... Pues, també estan allà. Home, no faran una masterclass, uh-huh. vale? Vull dir, no és l'objectiu, però sí que hi ha una vessant pedagògica i fins i tot d'orientar. Uh-huh. I que si hi ha alguna cosa que puguin atendre des d'un altre servei, les orientaran a que vagin a l'altre servei. Vull dir, també hi ha això, a Sitges hi ha un SIAT, a Sitges podem, uh-huh. vull dir, i uns centres educatius, i ens coordinem. Vull dir que realment a vegades cal donar l'orientació oportuna, doncs de dir, escolta, si passa això, vés aquí, o vés allà, o vés al CAP, o vés al SIAT, uh-huh. o vés cap a tal, o vull dir, o fins i tot amb els centres educatius, no? Pues uh-huh. vés amb el coordinador, la coordinadora. Vull dir, es fa aquesta tasca informativa i pedagògica, i jo penso que aquí ho hem de posar en valor. Sí que és veritat que sona molt fort, dius 800, no sé què. Sí.
0: Bé, perquè la gent ho relaciona moltes Exacte. Vegades punt lila a punt d'alguna manera d'espai sí. segur per davant de possibles agressions, no? I clar, diuen 842 i dius...
2: T'esgarrifes,
0: home, d'entrada. 842 agressions en quatre nits és una barbaritat, no. Clar, no és això.
2: No és així. No
0: menys d'un 1%, d'aquestes 842, menys d'un 1%, explicava ara la Júlia, no? Corresponen a acompanyament, diguem, a una agressió, a una violència, etcètera.
2: Exacte,
0: eh?
2: Exacte. I això també va bé explicar-ho i està bé que se'n parli, no? Que ara, bueno, portem un estiu que se n'està parlant sí. molt. Llavors, sí que val la pena diferenciar una mica entre això, perquè diu, llavors per què serveix? Uh-huh. No, és que serveix. O sigui, jo no vull que hi hagi, bueno, ni jo ni ningú, vull dir que la dada sigui, no, és que hi ha tantes agressions, no, ja està bé que sigui menys d'un 1%, està bé. Les altres 800, no, és que no val la pena potser, perquè què fan, encara hi ha gent que pregunten, però exactament què fan? Fan això, i això que estem explicant, i això que volem posar en valor, i això que portem uns anys treballant-hi perquè sigui així, perquè ho integrem. Integrem un recurs que se'n diu Pulila, que estarà a les festes, que també ho comentàvem i s'ha comentat i ho ha comentat sí. la Júlia també, que tant de bo n'és en retriment, però no, anirà en augment un temps. Jo penso que a vegades bueno, fluctua, no? Però dic, tant de bo sigui un temps que ara estem en aquest punt, no? De que necessitem doncs ampliar, per què no? Pues si s'han d'ampliar festes de barri, s'ha d'ampliar perquè Sitges atrau a moltíssima gent uh-huh. i hi ha festes molt multitudinàries uh-huh. i qualsevol festa de barri també ho acaba sent. Uh-huh. Vull dir que està bé que potser la mirada ara sigui doncs ampliem els punts liles i s'acabi consolidant, però això, hi ha gent que diu, i llavors per què serveix? No, serveix. Estan aquí i s'atenen a molta gent. Vol dir que molta gent ha passat per aquest punt lila, per diversos motius, però que acaba passant i ho acaba integrant com un recurs a la festa. És que ha de ser això.
0: Clar, i entenc que al final aquesta tasca educativa, pedagògica, no, divulgativa, etc, al final entenc que l'objectiu final és que aquesta xifra d'acompanyament d'agressions, que ara no és ni un 1%, acabi sent zero. És a dir, no? És a dir, al final no sé si una manera d'evitar futures agressions o comportaments violents, diguéssim, no? En diferents, en els entorns que siguin, la millor manera és educar abans, no?
2: Clar, és que quan nosaltres diem, és que no, ja es fan molts estudis, nosaltres mirem molt, després clar, estem coordinats a nivell vegueria, a nivell...
0: Sí.
2: I parlem molt sovint, no?, entre les mateixes companyes. Llavors dèiem, què ha passat, no?, que ha baixat l'edat
0: sí.
2: de les agressions. Home,
0: Sí.
2: La, vull dir, hi havia un... Si hi havia els casos eren una mica més grans, ara no, estem rebent, no?, doncs atencions d'adolescents, sí que ha baixat, no?, en temes de violència. Llavors, com és que està creixent la violència amb edats més primerenques, no? I llavors, tot això, acabem estudiant i mirant què està passant una mica a la societat, al nostre entorn, com per ficar-hi a l'ull, vull dir, la mirada sobre el que està passant. Clar que hi ha una funció pedagògica. Si no comencem des d'aquí, què vols fer? Vull dir, no podem planificar, no podem fer una campanya, no podem tal, sense tenir en compte què és el que està passant al nostre voltant. Llavors, una funció pedagògica des dels centres educatius, que ho fan, i que a més aquí Sitges tenim uns centres educatius que si s'han trobat mai demanen suport i demanen com es pot, no?, doncs, treballar en un cas d'un uh-huh. institut o això, uh-huh. vull dir, hi ha una coordinació i n'hi haurà més perquè ens hi estem trobant, vull uh-huh. dir que hi ha bona predisposició pels centres educatius i això s'ha de dir, i llavors realment és la base. Vull
0: per
2: dir,
0: tant,
2: que
0: els
2: no coneix,
0: punts lila no es col·loquen en espais festius perquè necessàriament els espais festius siguin espais, diguem, propicis a les agressions, sinó perquè són espais multitudinaris on trobar, diguem, la clientela, poso entre cometes, no? Diguem, la ciutadania, diguem, potencial, no?, a rebre tota aquesta informació i aquesta divulgació, no? És a dir, no es tria una festa perquè s'entén la festa com un espai propici per l'agressió.
2: No. Val? I a més es fan moltes altres accions relacionades, no li diem polila potser, però es fan moltes accions. Vull dir, quan parlem de pedagogia, també es fan tallers, es fan xerrades, bueno, doncs el dispositiu que et deia, doncs, sí, doncs als instituts mateixos, sí, és si tu no vens, ja vinc jo, estem allà a l'hora del pati i llavors es dona informació, és un polila mòbil, li diem, vull dir, d'apropar-nos, de que la gent comenci a sentir que sigui qualsevol dubte i si cal derivar, es derivarà. En l'espai festiu, el que respon, i el recurs del punt lila, també dona resposta en un dels punts d'un protocol que tenim, que és el segon, vull dir, perquè el 2019 se'n va fer, sí, i se n'ha fet un altre nou, que es va aprovar l'any passat, és un dels recursos, però n'hi ha d'altres. O sigui, el punt lila és com només visible. És veritat que llavors relacionem i sembla que tot es quedi aquí. No. Vull dir, hi ha un protocol de, doncs, per l'assetjament, per de violències masclistes i les LGTBI-fòbiques, que nosaltres, sí, a Sitges sempre ho hem inclòs. I llavors és un dels recursos que recull el protocol. N'hi ha d'altres. I un és molta pedagogia. I fer un curs, i fer un curs online, i anar a les entitats, i donar aquesta, no, aquest recursos, aquesta
0: eina, no?
2: Eines, eines perquè les entitats, les pròpies entitats i qualsevol persona que estigui interessada sàpiga que és un protocol i a què respon.
0: Després anirem a això dels protocols, que t'ho vull preguntar també arran d'aquella conversa que ve, aquella xerrada, no?, que va haver a la Graia, on justament parlàveu de seguretat i on hi vas participar i vas fer un comentari sobre protocols i relacionat una mica amb entitats que em sembla interessant. Però, sense deixar el punt lila, tenint en compte que també aquesta conversa ve donada, òbviament, perquè hem viscut aquest any a Barraques el que hem viscut, i aquesta dada que ens comentava la Júlia, que em sembla prou rellevant, que de les quatre nits que ha estat el punt lila a Sitges aquest estiu, les tres nits a Barraques i la nit del 23 d'agost de Festa Major, només una han pogut tancar el servei, diguem, amb normalitat, les altres tres han hagut d'avançar aquest tancament, justament perquè es va haver d'activar aquest protocol de seguretat que tenen per diferents punts. Un d'ells va ser aquella nit de Barraques on que va rebre una agressió i tot això, doncs, va fer titular. Aleshores, clar, diu la Júlia, ha passat en altres municipis, però tampoc no és majoritari. Clar, la pregunta és, a Sitges tenim un problema? Tenim algun problema? O no sé si heu detectat que Sitges té un problema en particular?
2: No, i no crec que sigui el cas. El que detectem és que hi ha festes, bueno, doncs això, que s'ajunta, sí, molta gent. Mm-hmm. Nosaltres comentàvem, home, jo la pregunta que vaig fer a Cúrcuma directament, sí, és clar, vull dir, és el meu poble també, clar, saps? I hi ha un moment que penso, uau, està passant aquí. No perdem de vista una cosa, estem parlant molt de Barraques, estem parlant, sí, de Festa Major, venim de 3 anys, eh? O sigui, de fet, això no ha passat ara. Això ve passant, i abans hi havia una altra entitat, vull dir, que ens estava fent, en aquell cas eren Octàmbules, sí, i també s'hi havia trobat. Ha anat com creixent. Des de Santa Tecla de l'any passat, que va haver un moment que van desendollar, estaven en un punt de llum, van desendollar i es va quedar totes les fosques perquè es pensaven que desendollaven el punt lila i van desendollar també les barres, vull dir que també va haver moviments i també s'hi apropava la gent amb insults. Allà no van plegar, va passar que va haver un moment que, no, que es va generar, doncs, certa confusió i va haver un moment de dir, ui, què està passant aquí? Va passar per Carnaval. Per Carnaval, quan estaven a la zona de Camparico, sí, doncs també va haver un moment que s'hi van atensar un grup de joves i que van anar cridant i que els hi van tirar, doncs, una copa, fins i tot amb una van tirar les xapes que tenien per allà. Llavors, bueno, no ve d'una cosa, no és allò que diguis,

0: podríem dir, no?
1: És així, és que escrits anaven això, que si feminat, és que si vull dir, és un recurs.
0: Hi ha com
1: que...
0: una politització, és a dir, hi ha una visió política del punt lila,
1: sí, sí,
0: que entenc que perjudica el servei.
1: Evidentment. I a més s'ha creat com aquesta fer la no és la paraula, però com fer la gràcia d'anar allà a molestar i a increpar i a que em vegin, perquè jo estic en contra del que esteu fent perquè tot és una mentida i aquí esteu dient que hi ha violències i no n'hi ha, vull dir, el discurs ja el coneixem prou, no? No anirem aquí a fer-los propaganda, ja el coneixem. Però, clar, voler negar una evidència, tampoc, eh? Vull dir, a més, se'ls van plantar davant allà fent saludo, mà en alça, sí, i dient, jo soy votante de, i jo no sé què. A veure on estem. Vull dir, ojo. Perquè, clar, si tu prens així i et vas retroalimentant i no passa res, no. Vull dir, no hem de permetre que hi hagi un punt, això, de que hi hagi un focus, de jo vaig allà i descarrego tot el meu discurs. Sí, és una realitat. Passa Sitges, perdona, ara ja acabo. Vaig trucar amb una altra entitat i dic, per no quedar-me sol, però no per res, no perquè no me'n refiri del que deia Kurkma, vull dir, vaig a veure altres companyes i altres entitats. Mira, Mireia, passa. I passa perquè està passant en altres municipis, però depèn una mica del nombre d'habitants i del ressò que tinguin les festes. Què passa aquí? Pa lo bueno, pa lo malo. Vull dir, que ve molta gent. Passa a Sitges i no, a Sitges està passant, però és veritat que tenim un tipus de festa, hi ha un... Bueno, pues de la comarca ve molta gent que viu aquí... Hi ha un cúmul, no podem agafar sol una dada sinó veure una mica. És d'estudi, Vull dir, per què no? Per què no?
0: Home, la dada, que és curiós, de quatre nits, només tres podem tancar, sí, només una podem tancar el servei amb normalitat, home, perquè ens increpen o pel que sigui, no?
1: Sí, sí, i es va tancar, també és veritat, que també ho he sentit, no? Que és que es va tancar a mitja... No, es va tancar una estona abans, vull dir que es va donar el servei. Hi ha un protocol intern que a mi me'l van fer validar, entre cometes, que m'han dit, mira, ens està passant això i el fem, no per Sitges o perquè sol passi aquí, però va dir, ens ha donat com el toc d'atenció de que hem de fer alguna cosa per protegir-nos, perquè ens està passant. I llavors van fer aquest protocol intern, me'l van passar, es va validar, es va dir, sí, la vostra seguretat doncs va per davant. Val? Sí que és veritat que hem de coordinar, i s'ha coordinat, de què passaria sí, què passaria tal, no? Vull dir, ara... Dada significativa, evidentment, tens quatre nits i has d'activar aquest protocol intern en tres, sí, és una dada significativa i hem de ficar-hi remei i hem de saber per què passa i què poder fer, o sigui, quina coordinació hem de fer.
0: I heu arribat a alguna conclusió de per què passa o és el que deies, és una cosa multifactorial?
1: Jo crec que és multifactorial i sempre ho penso, sincerament, igual que quan hem d'afrontar una cosa, sempre dic, pensem transversalment, no és una cosa que depengui d'igualtat ni de festes, ni de policia, ni tal, sinó que ens hem d'ajuntar tots els departaments i veure el que... No crec que hi hagi una sola causa. Jo crec que aquí s'han juntat moltes, i s'ha juntat la festa, s'ha juntat, això, no?
0: Un espai d'oci, no?
1: L'alcohol, que dius, l'alcohol fa que... Sí, l'alcohol desinhibeix, i llavors hi ha un moment que entre uns i altres un discurs molt potent que ens està passant a tota la ciutadania des de fa uns anys, però que ha calat molt fort entre els joves,
0: vull dir, no és una... Xarxa, sí.
1: Clar, no és una cosa que estiguem dient aquí, no, vull dir, se sap, no cal culpabilitzar els joves i que tots els joves són, això ja ho hem dit, per activa i per passiva, vull dir, no, però sí que hi ha un sector que se l'ha agafat seu aquest discurs, que li motiva, que se sent còmode i que a més es reforça constantment. Cal mirar les notícies, vull dir, és que al final jo penso, bueno, és que tot allò que a tu no et funciona i t'estan donant un discurs que sí que et funciona i a més enmig d'una festa tens un punt allò visible, on està recollit tot allò que estem negant. És que clar...
0: Sí, és com és un perfil, diguem, de gent que se sent agredida pel fet de que hi siguis allà, no?
1: Sí, evidentment.
0: Se senten agredits i com que se senten agredits actuen. Com actuen? Agredint.
1: Bueno, és la manera de funcionar.
0: El tema és que perceben com a agressió el fet de la teva existència. Clar, i aquest seria el tema i probablement el que dèiem abans, també es polititza tot molt i que es polititzin aquest tipus de serveis entenc que ajuda poquíssim.
1: Poquíssim. Jo ara, poquíssim. Està bé, s'han fet, vull dir, no puc dir el contrari, vull dir, perquè aquest any o aquests dos darrers anys és veritat que se n'ha parlat més. A nosaltres ens va bé com a servei d'igualtat, que se'n parli, que la gent... Hi ha hagut un canvi molt significatiu des de quan es va començar a espolir les i en el punt que estem. Però per què hem anat calant? Perquè és un treball de mica en mica, d'anar explicant. Ho he explicat molt, jo ara penso, vull dir, potser una mica pesats i tot. No, però s'ha anat explicant. I llavors s'ha entès, ha canviat, però hi ha gent a qui li molesta, no? Però en general ho hem fet

0: bé com a municipi. Vull dir, al final, ajuntaments des de fa temps, vull dir, no ha estat el darrer, sinó ja portem fa un temps treballant i tothom ha anat en sintonia. Vull dir, s'ha fet una bona feina. Al final, quan parles de Polila, la gent sap de què estàs parlant. Fa uns anys enrere, no. Vull dir, érem un bolet, jo ho vaig dir, érem un bolet allà enmig que ningú acabava d'entendre bé. Per tant, s'ha fet una bona feina. Hi ha gent a qui li molesta? Sí. Això ens està passant els darrers anys també. Per què? Doncs perquè hi ha aquest discurs. I hi ha gent que el compra i ja li molesta que tu estiguis allà perquè si t'estan dient que és que bueno, pues els homes estan reprimits, que estan, que anem en contra de... No, no, no es tracta d'anar en contra. I comencem a entendre-ho això. Ningú Polila no va en contra de res. I és un servei més, és un recurs més, que el pots utilitzar o no. Però no vindran allà a assenyalar... Passa, vull dir, tant de bo no passessis i vinguessis allà a interessar-te, no? Però vull dir, en tot cas, no som l'enemic, vull dir, i... però estem allà, ja t'ho dic, és com el focus, pam. Si m'estan dient que és que els homes estem reprimits i aquí tinc unes persones que m'estan dient, doncs sí, l'atac és fàcil.
1: I el lila hi ha associat també això, perquè els colors també els associem a les coses. I aleshores és... Bé, vaja. Per tant, en tot cas, continuarem veient punts liles, no? Hi haurà punts liles per Carnaval, és a dir, això continuarà, eh? Sí, sí. És a dir, que malgrat, diguem, aquesta dada, no? I entenc que aquesta revisió, aquests protocols que heu activat, perquè diguem que és una tendència que esteu veient alça, persevereu amb el tema.
0: És que més que mai, és que ara, vull dir, al revés, cosa que volíem nosaltres, que també, no?, que s'ha explicat a vegades, que era anar reduint, però no anar reduint, sinó que les festes i els espais, doncs, no reduint Polila, crec que han vingut i estaran uns anys més, però sí que no fos tan necessari pensar en cada festa, no?, activar un Polila. Aquesta era la idea, de que poguessin ser més autosuficients les entitats i... No, doncs ara, clar, han vingut i per quedar-se un temps més i fins i tot fer una revisió interna a nivell protocol i si cal aplicar-los en altres espais, ho farem. Vull dir, estem a temps de fer-ho i si la tendència és aquesta, doncs escolta, ficar-hi remei. Vull dir, són coses vives i un protocol no ha de quedar com una cosa estanca i de dir que d'aquí no ens movem perquè el protocol... No, no, no, vull dir, tenim l'oportunitat de fer-ho. És una licitació, per tant tenim oportunitat d'ampliar-la quan toqui i d'ampliar i de donar, doncs, aquest... doncs oferim més espais fins al moment que calgui. És que...
1: Anem als protocols, perquè en aquesta xerrada que es va viure a la Graia els dies previs a Santa Tecla, en la que vas parlar i que d'alguna manera es parlava de seguretat, no?, i de seguretat a la festa i tot plegat, una de les preguntes del públic va deixar una frase prou contundent que ens va cridar l'atenció. Va ser la Lorena, que va dir que d'alguna manera explicàvem tots els protocols i totes les mesures que com a comissions, entitats, com a ajuntament, no, s'havien de fer per evitar, diguem, situacions de violència i agressions, i ella va posar sobre la taula que quin exemple donàvem quan als balls hi ha agressors. Més enllà d'aquesta frase que va deixant així, sense dir res més, la teva resposta al respecte va anar a parar un tema que ens sembla molt interessant i és l'existència d'un protocol, no?, que s'ofereix a les entitats, no?, i m'agradaria saber una mica en què consisteix aquest protocol, no? Un protocol, diguem, és a dir, que el que feu és com acompanyar a les entitats, associacions, als balls, a qui ho necessiti, no?, que es vegi en una circumstància on s'ha produït algun tipus d'agressió o hi ha una denúncia o hi ha algú que s'està sentint incòmode, que les entitats, els balls, les institucions puguin tenir una eina on anar a buscar i dir, a veure, què haig de fer aquí, no? Com actuo, no? Què faig amb aquesta persona que em diu això? Què faig amb la persona que diuen que és l'agressor? Què faig amb la persona que diuen que és l'agredida, no? Com funciona això? I quina és aquesta eina? I què és el que es troba? Què és el que ofereix aquesta eina?
0: A veure, diversos punts. Una és, a nivell Generalitat, per exemple, ja s'ha treballat fa un temps i se'n van donar compte que de cop proliferen, però no les agressions dintre les entitats, però sí que surtin a la llum, no? O que hi hagi algú que digui, escolta, a mi m'està passant això, anem a ficar remei. Llavors, la Generalitat sí que activa, i Diputació, vull dir, en el cas són les dues administracions, com per donar suport a les entitats que ho demanin a fer protocols interns. Per què? Perquè una cosa és el protocol que hi ha a nivell municipal. Però d'altra és que també hi hagin aquests més... dona cobertura, diguéssim, a tota la ciutadania. I després cada entitat hauria de disposar d'aquesta eina.
1: Del seu propi port.
0: Per què? Doncs perquè si tu et trobes presidint una entitat i passa això, és que hi ha un moment... No m'estranya que diguis, ai Déu, la que m'ha caigut sobre.
1: No, clar.
0: Saps? Perquè digui com ho entomo. No? Si tu tens protocolaritzat, això s'aprova per junta, els socis ho saben. Vull dir, hi ha maneres de divulgar, no?, que aquí, doncs, com a entitat X, públics. No permetrem que passi això. I si passa, que tothom sàpiga que s'actuarà així, així, així. Que si tu ets president, presidenta d'una entitat, o que t'hi trobes, diguis, hi ha una cobertura, perquè el que ha anat passant és que si t'hi trobes tu al capdavant, ho entenc perfectament que hi hagi una persona que diu, la que m'ha caigut sobre, que no sé ni com començar. Vale?
1: Vull dir, o que hagi de ser com una decisió particular,
0: particular,
1: no?
0: Exacte. Que diguis, ala, jo que estic aquí amb els 1.000 marrons que tinc com a entitat, doncs ara resulta que no sé com afrontar això, no? Parlant així molt
1: sí,
0: planer, però ja m'enteneu, que diguis, uah,
1: sí,
0: ara
1: sí.
0: Vinga, vale. Doncs llavors és veritat que això, com ha anat en tendència de que afloren, vull dir, abans es callava, es tractava molt intra, no, doncs ara la gent, vull dir, és normal que digui, a mi m'està passant això, ho poso sobre la taula. Vale. Doncs llavors que hi hagi tot aquest acompanyament intern, ja ho vaig dir, que hi ha ateneus, però que també hi ha altres entitats que no estan doncs, en consorci, o que no, però que també poden fer. Què passa a Sitges? Doncs que el protocol que es va aprovar l'any passat té una part que és de suport a les entitats. I llavors, ajudem a fer un protocol intern que no deixa de ser una com en petit, una mena de protocol intern que s'aprovi per junta, que expliqui particularment què faríem.
1: Per tant, aconselleu d'alguna manera quins són els passos a seguir, quins haurien de ser els passos a seguir, no? Per cada entitat en cas de viure una situació d'aquestes, no?
0: Sí, que hi hagi un protocol de cada entitat i que neix d'un protocol mare, no sé com dir-ho, vull dir, perquè al final no estem inventant res, vull dir, al final el protocol de Taneus, el protocol de tal, vull dir, acaba dient el mateix, tu el que has de tenir és un circuit clar i una resposta clara com a entitat, perquè si no ve quan es personalitza, quan llavors hi ha malentesos, quan llavors...
1: Quan es posa el focus en la víctima, etcètera,
0: clar,
1: etcètera.
0: I llavors focus en víctima, no t'expliquen com fer-ho.
1: I a grosso modo, que entrem, que no entrem en detall, quina és aquesta manera d'actuar? Quina és la manera d'actuar correcta? Més enllà d'òbviament, entenc que escoltar la persona que ve a fer la denúncia de la possible agressió, i, és a dir, quan t'arriba una persona a entitat, quins són els passos allò, el 1, 2, 3, l'ABC, a seguir en casos així?
0: Bueno, d'entrada és això, després s'hauria de mirar, però tu escoltes a la persona que ve, no? Que s'apropa pues, a la persona de l'entitat i els diu, m'està passant això, tu has d'escoltar, i d'entrada has d'escoltar, i no t'hi creure, però has d'escoltar el relat i no començar a jutjar, perquè no som jutges, vull dir, és que al final et pot caure millor, pitjor, tal, aquí entren, quan són entitats, és molt difícil.
1: És difícil.
0: Perquè aquí ja entren amistats, entren...
1: Vincles,
0: vull dir, de tota mena, de parelles, de tot, vull dir, realment, i fan molta vida junts, depèn quines entitats, vull dir, que al final, és escoltar el relat, no jutjar, i sí, escoltar l'altra part del relat, i a partir d'aquí, el que marqui el protocol, vull dir, si un protocol diu que hi ha una agressió, o que hi ha hagut una agressió dintre de la colla, potser hem de separar, val? I si una persona ha escoltat el relat, has escoltat l'altre relat, fins i tot a vegades s'ha parlat amb gent, no? De la colla, per dir-ho, ara m'imagino la colla, i diu de la colla que puguin donar com una mica més de relat, però no es tracta de fer un judici en paral·lel, perquè no som jutges. Vull dir, al final és escoltar el relat i veure si es pot solucionar d'alguna manera.
1: Però sí que cal una actuació,
0: claro,
1: no?
0: Que cal una
1: actuació. És a dir, no es tracta tampoc d'escoltar i no fer res.
0: No, i cal una actuació, si una actuació al final... com a entitat es decideix, però com a entitat i seguint les pautes, no? De dir, bueno, doncs arribarem a aquest punt, pot ser que vagis aquí, pot ser que vagis allà, no cal sempre acabar, perquè si no es denuncia és que no existeix. No.
1: Aquí anava.
0: No caiem amb el
1: aquí
0: tema
1: anava, de... perquè aquesta frase que va sortir així en aquesta xerrada de bar, clar, és una frase punyent. Tenim agressors als nostres valls. La frase sona forta. Clar, i aquí hi ha molta gent que pugui dir... Però per què no denuncien? És que estem sempre en el mateix.
0: Sí, però...
1: Doncs espera, que denunciar probablement no és una cosa tan fàcil de fer i no ho sé, sempre acabem posant el focus aquí, no? És a dir, entenc que aleshores que d'alguna manera aquesta eina, aquests protocols, el que fan, Mireia, és acompanyar aquestes entitats sense necessitat, obligatòriament, de que hi hagi una denúncia pel mig.
0: No, i pot haver-la, i tu dius, hi ha agressors, es vaig... O sigui, clar, parlem d'agressors i a mi ja entenc que la gent se... Agressors, n'hi ha tota... O sigui,
1: sí, és que agressor pot ser algú que insulti de manera recurrent i que és una cosa que fa 30 anys igual veiem normal i ara, doncs, Jo crec que de bona manera, no, diguéssim, és a dir, positivament, no ho veiem tan normal.
0: No, no hi ha alerta.
1: I ho diem, no?
0: Sí,
1: és a dir, ara es diu, s'explica obertament i a més es diu que et molesta, no?
0: Sí, que molesta i a més et pot passar amb altres, no sé, amb una escala de veïns. Sí, no sé com dir-ho, vull dir que al final està, però està perquè socialment està fa molts anys. Passa que ara ja comencem com està això, alerta, i doncs per què no passo? Llavors, realment, el focus no sempre és víctima, per què no denúncies? No tot ha d'acabar amb una denúncia. Sí que pot ser, i depèn si l'agressió és d'una manera o d'una altra, vull dir, també. Però no tot passa per una denúncia. Donem, o sigui, tenim interioritzat que si no arriba a judici o no arriba al jutjat, no té el pes suficient. I s'entén, no, jo no dic que no ho entengui, però si coneixes l'altra part i tu dius, no, és que denuncio i es soluciona tot o em faran... No, no, llavors comença un periple judicial que a vegades, déu-n'hi-do, per acabar què? Perquè llavors comencen que si tens proves, que si no tens proves, que si... a més, la persona ha d'explicar no sé quantes vegades el relat, a vegades pues no es dona suficient pes i diuen... Això
1: ni
0: no
1: credibilitat,
0: no,
1: sí,
0: no tindrà recorregut, perquè és veritat, perquè quan arriba el judici, no perquè Mossos o policia en aquest cas diguin, va, m'ho trec de sobre, no, és que a vegades també saben, tenen molta experiència, que un cop arriba al jutjat no té més recorregut, però la persona ha passat doncs un calvari,
1: peripre, sí.
0: M'entens? Per arribar a fer la denúncia, per tornar a explicar a no sé quantes persones. Sí que és veritat que el que dèiem, no? Com nosaltres no som jutges ni jutgeses, hi ha un moment que sembla que la denúncia doni aquest pes, aquesta credibilitat i aquest empaque a tot un històric. Però a vegades no cal arribar aquí. A vegades cal mediar d'alguna manera i tenir aquesta eina com a dir, vinga, anem a escoltar relat, anem a veure què podem fer, no? Com a entitat. Es pot anar cap aquí, es pot anar cap allà i si al final ha d'acabar denunciant, l'acompanyem. Vale? Vull dir, t'acompanyo, sí, fes la denúncia, ok, no m'hi ficaré d'esquena, no et diré tal... No, vull dir, hi ha un relat i hi ha una manera d'actuar. Cadascú se l'ha de fer seu, aquest protocol, perquè no és el mateix parlar.
1: Per tant, entenc que la idoneïtat seria que cada entitat tingués el seu... o sigui, la seva adaptació d'aquest protocol, diguéssim, el seu com protocol particular.
0: Seria la manera, de que tots i totes tinguéssim com la... tranquil·litat d'estar una mica avalats, de treballar-ho, però no tenir un document i tenir-lo allà al calaix. No, és que es pot treballar de moltes maneres el protocol, i sap greu perquè no ho hem pogut implementar com volíem, Vull dir, perquè això també depèn de nosaltres. Però dins del protocol hi ha una carpeta que es diu d'activitats, i llavors hi ha tot com un portfoli on s'explica tot, on hi ha un model, no, de protocol menys extens, on hi ha eines, on hi ha recursos, on hi ha exemples. Vull dir que aquesta eina, qualsevol entitat on té socis i sòcies i que, que pertany a Sitges, que digués, ei, jo vull saber com funciona això, per si m'hi trobo, que a més sapigueu el telèfon, que si teniu algun dubte que pugueu trucar, vull dir que estigui tot coordinat, però sí, seria l'ideal per tranquil·litat també, o per donar resposta a possibles situacions. I el que dèiem abans, sortir una mica, no? Fer com mirar-ho des del focus, des de dalt, que passi qui passi, que de president, presidenta, de tal, allò quedi i es treballi, i que no sigui una cosa que no es pugui modificar. No, el podem modificar, però que passi, que ja estigui instaurat a cada entitat. Sí, seria l'ideal, mica en mica.
1: I sobretot que garantís que es dona resposta, no?
0: Clar.
1: És a dir... que entenc que és aquí la qüestió, que es dona resposta, i la resposta pot ser una i poden ser milers, és a dir, no hi ha una única resposta,
0: però
1: es dona resposta, és a dir, que en el moment en què, i aquí, ara per què hem començat parlant de festes, perquè parlàvem del punt lila on es col·loquen, però entenc que aquí entren entitats i clubs esportius, és a dir, qualsevol associació, grup de gent, no?
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: S'això plugui sota una entitat, una institució, una associació, vaja, que sàpiga que seria interessant que tingués o que tingués coneixement i que tingués aquest protocol o quatre passes marcades, perquè en cas de que arribi mai el cas, no, poder anar al document i dir, mira, farem això, primer parlem amb un, després parlem amb l'altre, després, en cas, depèn de la qüestió, doncs decidim separar o no, anem a buscar assessorament, el que sigui, no? Com quatre passes.
0: Quatre coses, a més, per exemple, els clubs esportius,
1: sí.
0: Doncs ho tenen, perquè des d'esports, des de Generalitat també, tenen protocols, i llavors tu pots agafar i dir, el modifico, el faig... Jo entenc que és una tasca més a tota gent que, també, moltes vegades és voluntari, moltíssimes vegades.
1: Sí,
0: i llavors
1: sí, bueno, gairebé totes.
0: Sí, gairebé tot. I llavors dius, no, és que a més, sí, i amb suport, però de veritat és una eina que acabarà facilitant-te no? Si mai passa res, que tant de boca no, vull dir, ens estem ficant...
1: Sí, però passen les
0: però,
1: coses.
0: Sí, però més... no podem mirar cap a una altra banda, clar. És real, vull dir, està passant, i després surten a la llum alguns casos, però és que està passant. Doncs acaba facilitant aquesta de dir el que dèiem abans, ara s'obre... Sí, doncs des d'esports, des de la Generalitat també en tenen, i els podem adaptar, i el Consell Comarcal va fer un, no, juntament amb els altres municipis, vull dir, amb els municipis de la comarca, i hi ha un protocol penjat a la pàgina del Consell Comarcal que el pots adaptar. Mm-hmm. La història és treballar una mica, si al final costa treballar-ho perquè dius, no sé, bueno, doncs demana
1: ajuda. O assessorament a les professionals.
0: I quan estigui el document, està allà, però no per quedar-se en un calaix i dir, uf, estic tranquil·la, no? Vull dir, ja està, ja el tinc, sinó per treballar-ho, per si mai passa, perquè no només si hi ha una agressió, sinó en què m'hi puc trobar o com treballar perquè no passi. Perquè també la gràcia, tornem a lo de pedagògic, però potser la gràcia és que entre entitats, clubs esportius i totes les entitats que tenim a Sitges, cadascuna a la seva manera pugui fer aquesta reflexió de fer la prevenció i la pedagogia. I si des de la pròpia entitat és difícil perquè jo em dedico a tal... demanar assessorament, perquè al final estem per això, i si cal, doncs es farà més, vull dir que precisament és una de les tasques que tenim des del Servei d'Igualtat, és acompanyar en aquest sentit, però perquè s'instauri, perquè sigui una cosa que faciliti, si no volem donar més feina, segurament amb un protocol, però ha d'existir, perquè no pot ser que després ho deixem una mica...
1: Bueno, els criteris no, particulars criteris, i més en al final un municipi com Sitges, que tenim aquest terreny de poble encara, no, en el que moltes vegades t'hi trobes que resulta que qui ve a explicar-te el cas la coneixes o coneixes la persona de qui està parlant, no? Hi ha com un vincle, llavors aquí clar, es barregen moltes qüestions. Entenc que si tens un document al que agafar-te, no? I al que seguir, pots com separar aquesta part emocional, o és més fàcil separar aquesta part emocional, perquè és que, clar, si no, realment es clar, fa molt penso, difícil.
0: Exacte, penso que és facilitador, que el que hem d'intentar és facilitar-nos tot, i ja t'ho dic, i més amb entitats, que hi ha gent voluntària, que hi ha això, el vincle, és que estem parlant de coses molt sensibles, però has de poder dir, ei, això està aquí, llavors deia moltes vegades, això ha de ser un document aprovat per junta, que es passi fins i tot a tots els socis i sòcies, no? Que puguis passar i dir, ei, està penjat aquí, sapigueu que si mai passa res, actuarem així.
1: I que llavors... fins i tot serveixi com a fre, no? Davant de possibles futures agressions, és un fre.
0: Bueno, de fet, a vegades quan diem que un polila també té una funció dissuasòria, és perquè tu com a municipi estàs dient, aquí no vull dir, no
1: permetrem això, no?
0: Exacte. Doncs com a entitat de dir, hi ha un protocol, sapigueu, està penjat a la pàgina del club tal o de l'entitat tal, no? I a més està aquí, i us el passem, o us passem l'enllaç perquè li donem un cop d'ull, perquè si passa actuarem d'aquesta manera. I tu ja estàs deixant no? Sobre la taula una manera de fer. Això seria el més interessant, perquè aquí d'alguna manera tu t'estàs cobrint també com a entitat. No? Vull dir, no els hi deixem tota la responsabilitat, al revés, no volem donar responsabilitat tal, però sí que tenim una responsabilitat social, totes les entitats i tal, vull dir, d'educar també i de dir... Tu com a entitat dius, ei, vull dir, a part de fer això i això i això i de tal, el protocol està aquí i us el podeu llegir, perquè actuarem d'aquesta manera si passa res. I ja estàs deixant sobre la taula el teu posicionament davant les agressions. Bueno, doncs llavors, si passa, escolta'm, el document està aquí. Si no, tornem a caure amb el moment, la persona...
1: No? El judici, sí.
0: I llavors, aquí seria l'ideal. Anem cap aquí, jo penso que moltes entitats ho han entès, o molts clubs, i es treballarà cap aquí. No sé si serà en un any, si serà... Però la història és anar treballant en aquest sentit.
1: Mireia Paretas, moltes gràcies per la conversa i per obrir-nos una mica la llum amb tot el que té a veure amb la prevenció, no? Sí. Davant de violències i agressions, i sobretot també explicar-nos juntament amb la Júlia Pardo què és això del punt lila. Gràcies.
0: A tu, moltes gràcies.
2: Subies amb Heidi corrent pels Alps.
3: I Pipi que em fas largues pujant al cavall, pequeño tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa't les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.
2: Accelera amb la Vespino fins a l'infinit.
3: I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Walmart i que mai Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
4: Hi, this is Michael Jackson.
3: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
5: Posa en marxa la pel·lícula.
6: Espera, per què no la poses en català?
5: Està disponible.
7: L'oferta de continguts en català a les plataformes de streaming s'ha multiplicat per més del doble en els últims 2 anys. Abans de mirar una pel·lícula o sèrie, reviseu la disponibilitat del català al menú de llengües. A més, com que les plataformes acostumen a tenir memòria lingüística, si consumiu un contingut en català, la pròxima vegada que la llengua estigui disponible, ja la tindreu configurada per defecte. Informeu-vos-en a cultura.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Vinga, 6 minuts passa d'un quart de 12 d'aquest matí de dijous, la Mercè, 24 de setembre, i nosaltres que repassarem les estrenes d'aquest inici de temporada amb el nostre seriòfils i amb el seriòfil de capçalera, en Camil Villaverde. Camil, bon dia.
1: Bon dia.
0: Unes estrenes amb algunes sèries, especialment comèdies d'una certa qualitat.
1: Comèdies, moltes comèdies britàniques que no sé per què s'han posat d'acord amb estrenar-les bàsicament a la mateixa època. Per tant, no la clàssica comèdia potser més blanca i tal, sinó més aviat doncs, punyent i tractant temes seriosos. I també és veritat que és una època, doncs, allò, ressaca dels Emmys, s'han estrenat coses grosses a l'estiu, doncs ara és una mica d'això de ressaca abans de venir amb propostes potser més ambicioses, com a mínim en el sentit d'apostes de les plataformes.
0: D'acord, doncs repassarem això i també repassarem com va anar la gala dels Emmy, que són els premis amb una, en el cas de la comèdia, en una indiscutible guanyadora, que és La maldició de Widow's Bay.
1: Per fi, sí, s'ha fet justícia, una gran sèrie, ja en vam parlar en el moment de l'estrena, una sèrie que també es va estrenar sense massa... Vull dir, portava, crec que vaig llegir l'altre dia, no sé si 12 anys, amb un calaix, fins que algú va decidir produir-la, i s'ha convertit en la gran sorpresa, més amb una plataforma com Apple, que estrena coses interessants, però no arriben massa al gran públic. Doncs sí, s'han dut al final premis i parlarem també del protagonista, el Matthew Rhys, que també ha batut rècords en aquesta edició dels Emmys.
0: Doncs això serà la part final d'aquest seriòfils d'avui, però d'entrada comencem amb la sèrie de la que tothom parla, que no pot ser una altra que el rescat, la recuperació d'un vell conegut, d'un entrenador de futbol que ha tornat al Richmond.
2: ¿Qué cojones haces tú aquí?
3: Me alegra verte.
4: Igualmente.

0: I és que aquest 3-2-1 hem canviat l'equip. Ara ja no són nois, són noies les que dirigeix Ted Lasso.
1: Doncs sí, torna Ted Lasso quan realment ningú, ni tan sols el Jason Sudeikis, el protagonista, donava un duro per tornar. Doncs Apple recupera aquesta sèrie que va ser com una mica l'emblema de la plataforma, no? quan va sortir, una sèrie que va triomfar per tot el món amb aquesta barreja potser, no? de comèdia blanca i alhora doncs, aquesta sensació de feel good que diuen, sempre en parlem, no? Els americans d'aquestes sèries que les veus i et quedes com, bueno, que tot està al seu lloc, és el teu lloc feliç, no? Doncs després de la tercera temporada, doncs semblava que tot havia acabat, torna 3 anys després, que això és una cosa que potser després en parlem quan parlem de l'escena de Gentleman, que és un tema que cada cop s'estan trobant més les plataformes, que és que, clar, tu estrenes una sèrie i després potser la segona temporada arriba 2 anys després, 3 anys després, mm-hmm. quan ja ningú, ni tan sols els fans de la sèrie se'n recorden, i això és un problema pels espectadors i per les plataformes. Doncs 3 anys després torna Ted Lasso i li han volgut donar la volta, ja estava esgotada una mica tota la trama d'entrenar al Richmond, i el bo d'en Ted torna al mateix lloc però entrenar a l'equip femení del mateix club. No canvia massa res, seguim amb els mateixos protagonistes, les mateixes dinàmiques, sí que d'alguna manera recupera una mica o vol recuperar una mica la màgia inicial de les primeres temporades, no? aquest humor, aquesta tendresa, aquest optimisme, que potser en alguna temporada s'havia quedat una mica més pel camí. I amb noves secundàries, això sí, clar, tot l'equip ha canviat, totes les trames dels futbolistes ja són molt diferents perquè la problemàtica d'un equip femení no és la mateixa que de l'equip masculí i professional, i doncs com el bo d'en Ted doncs, anirà amb la seva filosofia, les seves galetes i les seves metàfores, doncs anirà tirant endavant aquest equip.
0: D'acord, amb el Belief sempre present al seu despatx.
1: I la gent tenia ganes perquè el primer episodi va registrar el millor dia d'estrena d'una sèrie d'Apple, des de, o sigui, en tota la seva història, o sigui que la gent esperava amb ganes a aquesta nova temporada de Ted Lasso.
0: Doncs Ted Lasso que ha tornat i, com dèiem, en aquest cas per dirigir un equip femení amb les seves trames, com sempre, optimistes. És a Apple Plus ja des d'aquest mes. Altres estrenes, doncs bé, una sèrie espanyola que es pot veure a Netflix.
2: Antes de ayer pensé en nombrar a Chemi. Y ayer me dije, Damaso tiene más experiencia.
3: Es como elegir entre que te mande un niño de 10 años o Satanás.
4: Fenomenal.
3: Casi que prefiero un niño.
2: ¿Y hoy? Pues no sé, hoy estoy que no me decido.
5: ¿Tú quién crees que va a ganar? Entiendo que yo no. Moriré siendo el eterno sucesor. Ilusión, hostia.
6: Otro director más para marearnos.
7: Yo solo quiero jubilarme.
8: Cada día voy a poner en marcha una idea revolucionaria que sacaré de este bote. One day, one boom.
7: ¡Pum! Qué mal me cae.
9: ¿Por qué centrarse en el target pequeñito de los que sí mueren?
10: Porque somos un tanatorio.
9: Funeral para vivos.
7: ¡Boom!
10: ¿Es en serio?
2: Siesta.
7: ¡Boom!
11: Ella la dormía.
12: Liga Interempresas.
2: Con lo que me gusta a mí la NBA.
13: Yo nunca he cogido una bola naranja de esas.
2: Pues toma.
5: D'aspecte directe.
0: Doncs ja podem veure una miqueta de què va el clima d'aquest Muertos SL.
1: Muertos SL, sí, i en parlem, de fet, amb el seu comiat, perquè aquest estiu, a l'agost, s'ha estrenat la quarta temporada d'aquesta sèrie espanyola, que ambientada, com ja hem pogut escoltar, amb una funerària. No? El primer capítol de la primera temporada comença amb que el propietari de tota la vida doncs, mora, i a partir d'aquí s'inicia una lluita, diguéssim, de successió, una lluita absolutament boja, no? Per qui porta les regnes de la funerària. I és una sèrie curiosa perquè és una sèrie que va començar produint Movistar amb un toc així com molt The Office, perquè són capítols molt curts, amb molt ritme, amb personatges, no?, com molt estereotipats i que donen molt de joc, amb diàlegs molt ràpids, amb aquesta espècie de llenguatge semidocumental. A la segona temporada, després de la segona temporada, tot i que havia estat ben rebuda, la van cancel·lar i d'alguna manera Netflix va rescatar aquesta sèrie per produir la tercera i la quarta. El tema és que els propis autors, l'Alberto Caballero i la Laura Caballero, que són els creadors de Qui no hi ha qui en viva, de Machos Alfa, moltes d'aquestes comèdies espanyoles, doncs havien previst fer una cinquena I l'anunci de que no renovaven aquesta sèrie, doncs els va fer una mica de sorpresa. És la típica sèrie que té com un grup de seguidors molt fidels, molt fans de la sèrie, però que no arriba a l'impacte crític que necessita Netflix en les primeres setmanes d'estrena. És a dir, si tu no arribes a un cert nombre de visualitzacions a les teves primeres setmanes, probablement no continuïs. Tot i que aquesta sèrie ha anat cada cop creixent més, perquè és aquesta sèrie una mica de boca a orella i que va pujant si li deixen l'oportunitat. Llavors, bueno, és una sèrie que ha acabat i és una bona manera tens tot a Netflix, de rescatar aquestes quatre temporades que es veuen molt ràpid perquè són capítols molt curts, les temporades són curtes i realment molt gracioses. Per fi una sitcom espanyola que té aquesta cosa de les nord-americanes, no? Aquest ritme, aquests, uh-huh, aquests personatges graciosos, aquests diàlegs ràpids i una mica afilats, i a més molt més nostrada, perquè clar, és, bueno, a part de la funerària, doncs hi ha molts personatges, molts estereotips que tothom reconeixerà ràpidament de la nostra proximitat, no? De la nostra vida.
0: D'acord, és més un Succession
1: a petita escala. Sí, és un Succession amb The Office, diguéssim. És com si Succession fos una comèdia d'oficina, perquè realment tot passa en aquella ja. Funerària. No?
0: I el que li comentàvem al Camil...
1: No és a dos metres bajo tierra,
0: exacte. Sí, bàsicament... Sí,
1: sí. És una cosa molt boja, ja ho estem sentint, no? Un dels personatges que és com admirador de Steve Jobs comença a tenir idees de, doncs això, funerals per vius, o després té una low, vol crear una branca low cost de la funerària, vull dir, és tot una mica esbojarrat, però amb uns actors realment molt, molt, molt bons. El Carlos Areces és el protagonista principal i doncs una sèrie molt recomanable si vols riure una estona.
0: Uh-huh. Doncs, com dèiem, Muertos SL, que ja es pot veure a Netflix, l'última, quarta i última temporada. Vinga, ara passem de tema. Aquesta sí que és una sèrie d'una temàtica força dura que podem trobar a Movistar Plus.
4: He ganado un montón en el casino. Quería celebrarlo, pero ¿te apetece tomarte una copa por mí?
11: Creo que me han violado.
14: El taxista me metió una pastilla en la boca.
15: Cuéntenos, ¿qué le hizo?
11: Pues no puedo porque no recuerdo nada.
15: El taxista no tiene antecedentes penales y es una persona de buena conducta.
11: Me están llamando mentirosa.
4: ¿Quieres que te lleve?
16: 43 posibles casos.
17: No vemos negligencia por parte de la policía.
14: No creyeron nada de lo que dije.
0: Creednos.
1: Sí, doncs en això, estem parlant avui de moltes comèdies, de fet que crec que quasi totes les escenes que avui destaquem són comèdies, i aquesta és potser l'excepció, una sèrie que està basada en un cas real, on van descobrir d'això, un taxista de Londres que va ser condemnat per agressions sexuals a diverses dones després de moltíssimes i moltíssimes denúncies que van passar una mica desapercebudes. No? El taxista sempre utilitzava el mateix mètode, que és els oferir una copa de xampany, les drogava i a partir d'aquí doncs, violava les víctimes. El tema llavors de la sèrie no és tant qui ha fet això o esbrinar com ha anat el cas, sinó preguntar-se com pot ser que, ho sentíem, no? El tràiler, després de 40 no sé quants casos, doncs aquest home encara voltés lliure, i com pot ser que quines coses han fallat amb el sistema perquè això pugui succeir. Una sèrie britànica ben feta amb la Amy Fiona Edwards, que és la protagonista, aquesta Sara que puja en aquest taxi, és la que comença a denunciar i la que veu que res no funciona, però ella segueix endavant. I el Jeff Pope és el creador, un guionista especialitzat sempre en adaptacions d'històries reals i responsable de títols com Filomena o The Walking. Una minissèrie, 4 capítols, un tema dur, i una sèrie que parla d'això, dels prejudicis, dels errors policials i la dificultat, sobretot, que moltes víctimes tenen perquè el seu testimoni sigui considerat creïble.
0: D'acord. Sobretot doncs, aquesta ignorància inicial que fa la policia envers les denunciants, que és el que més indigna del cas, més enllà, evidentment, dels delictes. Creednos, aquesta minissèrie, que es pot veure tot a Movistar Plus. Mm-hmm. Vinga, i ara tornem a Netflix, en aquest cas en una segona temporada.
18: 400 years ago, this estate spread out as far as the eye could see. I want it all back. I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
19: Nobody knows the business better than we do.
20: The Duke, he's evolving.
21: What if he's evolving into something volatile?
20: We need him, and he fucking needs us.
22: You are destined to rule. Forge your own path. Move away from Bobby Glass.
0: I es tracta de la segona temporada de Gentleman.
1: The Gentleman, sí, una sèrie de Guy Ritchie, que no està directament relacionada amb la pel·lícula de Guy Ritchie, també, que es diu The Gentleman, sí que es mou en aquest univers, i torna a la segona temporada d'una sèrie que protagonitza doncs, un aristòcrata britànic a qui li mor el pare, llavors passa a ser com el duc d'aquella zona, i descobreix que totes les propietats i tot l'imperi que semblava tenir el seu pare, que estava una mica vingut a menys, en realitat es basen en el negoci del tràfic de droga, en aquest cas de marihuana. I llavors si en la primera temporada era una mica estil Breaking Bad, en el sentit d'una persona, no?, completament aliena a aquest món, que comença a descobrir on s'ha ficat i com pot ensortir-se'n, i per això doncs, també s'alia amb la filla d'un mafiós, vull dir, hi ha tota una sèrie de coses. En aquesta segona temporada és un cop ja descobert on està i ja s'ha fet un lloc, és, doncs, no ho deixo, sinó que anem a ampliar una mica l'imperi. I, ja, clar, això durà a problemes. I és una sèrie, la clàssica sèrie de Guy Ritchie, doncs, amb aquest humor barrejat amb violència, barrejat amb aquest estil visual, no?, ràpid, amb aquestes acceleracions. Vull dir, és una sèrie molt reconeixible i que fa... Bueno, a mi em fa una mica de gràcia el tema d'això, que Guy Ritchie és algú que coneix de primera mà, no anava a dir el tema de les drogues, sinó el tema de la classe aristocràtica britànica. És un director que crec que es va criar amb els millors i més elitistes escoles d'Anglaterra, coneix molt bé aquesta classe social, i és graciosa aquesta mena de crítica que hi ha, on tots els personatges així aristòcrates que passen en aquesta sèrie o són uns inútils i uns autèntics paràsits, o són gent doncs, directament criminals, no? Hi ha aquesta mena de lectura social de tot això. La sèrie, la primera temporada va ser com una gran sorpresa, va ser una de les sorpreses de Netflix. El tema és el que parlàvem abans, que es va estrenar el 2024, clar. Què ha passat? Doncs que han estrenat la segona temporada, el primer capítol, doncs, més o menys bé, però la resta no ha acabat de funcionar. Per què? Perquè molta de la gent que s'havia enganxat i que doncs, deies, bueno, això m'agrada, doncs clar, 2 anys després és molt de temps. I això és una problemàtica que s'estan trobant cada cop més plataformes, de com enganxar, com mantenir enganxada la gent que ha vist la primera temporada si tu trigues 2 anys, 3 anys a estrenar-la. I a part que no te'n recordes res, és la clàssica, no?, que et passen tot el resum de la primera perquè dius, ostres, no, realment no recordava, em va agradar la sèrie i no recordava ni el 80% de les trames.
0: Per què triguen tant, aleshores?
1: Hi ha un tema de producció, de costos de producció, que clar, no són sèries que es rodin molt ràpidament. Després també hi ha una qüestió de quantitat, no?, de quantitat de coses que tenen per estrenar i que al final doncs, no hi ha lloc per tot i les coses es van endarrerint. Després també hi ha temes de calendaris dels protagonistes, no?, que es donen a conèixer. Això passava amb Stranger Things, on cada cop trigaven més en estrenar les següents sèries perquè bueno, també tothom té els seus compromisos. La cosa creix, vull dir, al final és una problemàtica que estan tenint moltes plataformes i que perjudiquen no només a l'usuari, diguéssim, el que veu la sèrie, el seguidor, sinó a les pròpies plataformes, que no aconsegueixen el que més volen, que és com retenir aquesta gent i que s'enganxin amb una sèrie doncs, que ha costat molts diners. Vull dir, aquí hi ha Guy Ritchie, grans localitzacions, no és una sèrie barata. Llavors és un tema, un debat que està sorgint una mica ara a les plataformes, sobretot als Estats Units, de com intentar doncs, evitar això.
0: D'acord, doncs aquesta...
1: Tot i així ja han confirmat tercera temporada de The Gentleman.
0: Per d'aquí
1: dos... Crec que ho havien anunciat just abans d'estar a la segona, ara no sé si diran, ui, si potser hem fet bé, però bueno, a veure quant temps hem d'esperar han estrenat la tercera.
0: De moment, la segona, com deies, des d'aquest mes està ja disponible a la plataforma de Netflix. The Gentleman, la segona temporada. I ara tornem a la comèdia i a una vella coneguda que arriba a la seva cinquena...
1: Sisena
0: temporada.
3: What are you doing?
6: What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden. And we improvise from there.
3: What do you want?
6: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
3: Just a coincidence.
6: Coincidence, yeah. But it's pretty hard to lock yourself in a shipping container. You didn't piss anyone off other than me recently.
3: Oh, shut up. You can leave the way you came.
6: It's all right to come through the house?
3: No.
6: Well, I came in through the house.
8: What is happening?
3: There's a list with all our names. Anyone who's ever worked at Slough House is being targeted.
6: It's a bloodbath.
8: Why are we just sitting here?
6: Pick up the others. Head to the safe house.
3: Please come with us.
23: I haven't been in touch for months.
3: So I'm not actually needed.
23: No, I'm afraid you are.
6: I cannot emphasize this enough. Stay dark, yeah? No phones.
8: Yeah.
6: What don't you understand about going dark?
0: És que m'ha fet riure, clar, diu, no telèfons.
1: La primera que se sent és
0: la trucada, però, what fucking you. Bueno, és la sisena, com deia el Camil, és una de les sèries preferides d'espies del Camil, Slow Horses.
1: Sí, totalment, és una sèrie britànica, una altra, com The Gentleman, o com les sèries de les que parlarem després, que demostren doncs, la bona forma en què té la ficció britànica. I és una sèrie d'Apple que sí que s'ha hagut d'evitar això d'esperar molt de temps entre temporada i temporada. Jo crec que pràcticament van no esperes ni un any en què surti la nova temporada, potser perquè hi ha part de la confiança d'Apple que ja els han garantit una sèrie de temporades i roden algunes seguides o fins i tot al mateix temps, perquè tu quan acabes de veure una temporada ja t'està sortint tot el tràiler de la propera temporada, vull dir que ja ho han gravat, ja estan muntant-ho. Vull dir, en aquest sentit és un encert. I Slow Horses, doncs, ja n'hem parlat molt, és aquesta sèrie on, no, dels cavalls lents, és a dir, aquests espies que l'han cagat en algun moment a l'MI5 i acaben en aquest departament que li diuen, no, la Ciénaga, on el Gary Oldman, doncs, és el que porta una mica tots els fils d'allà. Un personatge molt carismàtic, un autèntic geni, un autèntic espia de l'època daurada, no, de la Guerra Freda, però que ara és completament descregut, un tio realment fastigós, sempre està, doncs, això, eructant o bevent o tirant sapets, però té aquesta genialitat i aquesta estima també, per molt que ho amagui, pels seus inútils treballadors, i cada cop sempre és una mica el mateix, no? S'enfronten amb un cas que teòricament no els hi hauria de tocar amb ells. I en aquesta sisena temporada, doncs, comencen a desaparèixer, o sigui, a morir a antics membres de la Ciénaga, i doncs les alertes es disparen i és una mica esbrinar qui està darrere de totes aquestes morts. I ens podem trobar el que sempre ens trobem a Slow Horses, que és molt sentit de l'humor, humor bastant negre, humor britànic, però també molta acció, seqüències d'acció molt ben rodades, i molta intriga, perquè realment sí que és una sèrie que t'enganxa, vols continuar-la veient, i sobretot uns personatges que són... no hi ha ningú que se salvi, perquè són autènticament desquiciats, però que els hi agafes com una estima, tot i això, tot i que siguin no gaires bones persones i que siguin uns autèntics inútils amb la major part de la seva feina.
0: Doncs la sisena, com deia el Camil, i no darrere encara...
1: No, han renovat dues temporades més, imagina. I que Apple ha garantitzat dues temporades més, i de fet és una sèrie que es va estrenar una mica així, també no s'esperava massa, i doncs, per exemple, en aquest any han guanyat el premi a millor capítol dramàtic i Gary Oldman ha tornat a estar nominat com a millor protagonista d'una sèrie dramàtica, amb una sèrie, això, britànica i que va començar una mica, doncs això, sense gaires pretensions.
0: Slow Horses, sisena temporada, a Apple Plus ja disponible. I ara canviem una altra vegada de plataforma d'una que no hem tractat avui, que és HBO Max.
7: It looks like it's arthritis in your lower jaw.
9: So what next, or is this just the start of a general decline?
7: It's just an age thing. You have a decreased range of opening, so no more blowjobs for you.
9: No more what for me? Do you think you can still be sexy when you're 60? Like in a club?
10: That's too much eye contact! Sorry!
12: When did you start working with Sam?
9: About 10 years ago. Books are more my speciality. I want you to trust me more, Sam. I want to be a partner.
24: In a business I spent 30 years building. The Caucasity.
9: My son Rory heads off to university next month.
10: Love you.
25: Yeah, love you.
10: I love you.
9: Thinking of getting back out there. Just fun, lightly degrading sex.
25: Mom.
9: When did it all stop being fun? In 4 years, I've not had a man in my bed. I need to meet someone now. I think I've got like 10 years left as a sexual person. Top. What are you doing here?
26: You messaged me.
9: Huh?
26: You spelled horny wrong.
0: Doncs ja, més o menys una miqueta aquest personatge femení que té una necessitat i que, i que la sèrie es diu Youth.
1: Sí. Joventut, no? És una sèrie precisament que aborda una mica el que passa quan aquesta joventut s'ha acabat, no? La protagonista, i que no només és la protagonista, sinó que és la creadora de la sèrie, la guionista de la sèrie, una mica la showrunner, és la Sharon Horgan, que potser el nom no ens diu massa cosa, però és la mateixa actriu i creadora que està darrere de sèries com Catastrophe, de la qual ja en vam parlar, Divorce o Hermanas hasta la muerte, i que s'ha tornat com una mica un especialista en retratar amb bastant sentit de l'humor doncs les crisis familiars, les relacions de parella i tot això que la vida et va posant pel camí a partir dels 40, no? I en aquest cas, doncs, aquí interpreta una dona divorciada, entre la cinquantena, i arriba a la conclusió de que si no troba algú aviat,
0: es quedarà sola.
1: Sola i que la cosa s'acaba, vull dir que ho deia, no? Una frase, em queden com 10 anys de vida sexual com a màxim i vull aprofitar-ho. A banda d'això, és la mare d'un fill adolescent que comença a estudiar a la universitat i quan aquest fill marxa, doncs l'Àlex diu, bueno, aquesta és la meva, vaig intentar viure una mica. Llavors, Youth és una sèrie que sempre, des de la comèdia, doncs, parla no només de relacions sentimentals, sinó una mica d'això, de l'envelliment del cos, de la maternitat, de què passa quan els fills s'han fet grans, de si canvien les nostres prioritats amb els anys, vull dir, temes com molt seriosos, podríem dir, però sempre des d'aquest prisma, des d'aquesta comèdia britànica en la qual la Sarah Horgan és una especialista.
0: Doncs aquesta és la primera temporada de...
1: No sabem si n'hi haurà més, però com a mínim 8 capítols d'aquesta primera temporada que estrenen HBO Max Youth.
0: Sobre aquest tema de la, diguem, de la...
1: Fer-se gran.
0: Fer-se gran. Quan s'arriba a l'edat prèvia a la vellesa.
1: Exacte.
0: Youth es diu Joventut, aquesta sèrie de HBO Max. I ara anem a la, diguem, a la plataforma, diguem, més nostrada, que és Filmin.
27: ¿Dónde está? Si no estás matriculada. ¡Qué vergüenza!
28: Tranquilo, todo el mundo. Soy su madre.
29: A ver, mamá, he buscado tus síntomas. ¿Y tienes cáncer o ansiedad?
30: Yo siempre tengo. ¿Y eso me frena?
29: Constantemente.
30: Ya estoy bien. Si no me trata cuando peor estoy, no me merece cuando voy medicada.
31: Su padre se fue. Tienes que ir recordándoles que no las abandonarás. Y fíjate en Josie. Está perfecta. Creía que estaba aquí.
30: Es el único hombre que trae dinero a casa. Si pienses en otra cosa, es un noble sacrificio por nuestra hipoteca. Las paredes se están derrumbando.
32: ¿Sabíais que tienen problemas de dinero?
31: Ahora que lo dices, algo sí me suena.
30: No voy a aguantar más lastres en esta casa. Se ha liberado de las cadenas del patriarcado.
0: Such Brave Girls, ja han sentit, esbojarrada, una mica, comèdia
1: una mica
0: britànica.
1: Bastant, una mica bastant, sí, una comèdia britànica. Ja vam parlar d'aquesta sèrie, no? Aquestes noies tan valentes. Vam parlar amb la seva estrena, també a Filmin, i és un exemple d'aquestes comèdies on realment es fa servir l'humor, en aquest cas bastant esbojarrat, ja ho veiem al tràiler, d'on comença que la treuen de la universitat, la mare treu la filla de la universitat per casar-la amb no se sap qui, doncs per parlar de temes en realitat molt, molt seriosos, en aquest cas com la, temes com la salut mental, per exemple, que és un tema sobretot que centra la, la primera temporada. Està ambientada en una família, com no pot ser d'una altra manera, absolutament disfuncional, on hi ha la mare i les dues filles, la Josie i la Billy, que a més són germanes a la vida real i que a més una d'elles, la, que és la, l'actriu Kat Sadler, és la creadora, l'escriptora, una mica com el cas anterior, la, la, l'alma mater de la sèrie, i la que no només protagonitza sinó que escriu i és la que marca cap on va la sèrie. I doncs és bàsicament seguir la, les vivències d'aquesta, d'aquesta família a la qual li passen cada cop la cosa va increixent coses més, més esbojarrades per acabar parlant d'això, de, des de l'absurd de temes com la salut mental, les relacions familiars, les relacions entre germans, aquesta cultura del jo on hi ha com una contínua necessitat de parlar d'un mateix i de demostrar la resta de via xarxes de que un és molt feliç i de que ha aconseguit tot, vull dir, que, quan en realitat no és així, vull dir, tracta temes molt que ens poden tocar molt de prop, però sempre amb aquest to com bastant estripat. Ja és una, no, no és una sèrie subtil en aquest sentit. Una sèrie molt divertida i que doncs, arriba la segona temporada un altre cop a Filmin, que és qui acostuma a donar sortida amb aquestes sèries potser més, no, no sé si dir de nínxol, però que, no, no, que passen una mica sota el radar de les grans plataformes.
0: Doncs Such Brave Girls, que com comenta en Camil, la segona temporada arriba també a Filmin. I la última de les sèries que repassem avui és de nou a Apple Plus.
2: Bingo, bingo, bongo.
4: Ding.
5: Are you really Matthew McConaughey?
11: Yes, I am.
5: Would you sleep with my girlfriend?
11: No, I will not.
5: Can I tell people that you did?
11: No, you cannot.
12: They asked me why you wanna ride around.
13: Greetings, McConaughey!
14: Woody?
13: What the hell are you doing here?
11: I just needed time to decompress. Decompress for what?
15: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
11: Honestly, you can be very confounding as a gender.
16: Maybe it's not a total coincidence that you and Matthew are always scrapping like brothers.
11: Mom, are you saying...
17: You and Matthew might be brothers?
18: Yes.
17: Buckle up, Chuckle.
19: Am I being trafficked?
0: Matthew McConaughey i Woody Harrelson són germans, brothers.
1: Brothers, sí, doncs torna aquesta parella plena de carisma, però no torna amb una altra, una nova temporada de True Detective, tot i que ja estan sonant algunes campanetes, saps? Sinó amb una comèdia també una mica boja. I també si escoltàvem el tràiler una mica diferent, no? Perquè hem escoltat que interpreten, o sigui, estan parlant de Matthew McConaughey i de Woody Harrelson, és a dir, ells interpreten a una versió ficcionada d'ells mateixos i doncs la premissa és aquesta, comença amb una festa a la, dels McConaughey, de la família dels McConaughey, on sorgeix la possibilitat de que Woody Harrelson, que apareix per allà, sigui o no sigui germà i això és molt curiós perquè es basa en una història real, vull dir, són molt amics, els dos són de Texas, ja sentim, sobretot en la versió original, no?, aquest accent texà molt característic dels dos i que no?, els dona aquest, aquest punt de carisma també als Estats Units. Doncs són molt amics i compartint unes vacances a Grècia el 2017 la mare de McConaughey va deixar caure que, perquè van parlar de que s'assemblaven molt de joves, i la mare de McConaughey diu que ella coneixia, de fet, havia conegut el pare de Woody Harrelson i que havien tingut algun lío amb el pare de Woody Harrelson. Llavors aquí comença la cosa de... som germans, tu i jo. I és una cosa que doncs, ho porten al terreny de la ficció i és la premissa de tota aquesta sèrie i és una cosa amb la que han jugat molt a la promoció als Estats Units, amb les entrevistes, on juguen amb aquest equívoc de dir, ostres, potser podríem ser germans tu i jo. Hi ha tota aquesta trama entre ells dos i després tenen unes trames separades en el sentit de Woody Harrelson és, ha de seguir com un bé, com una mica per desconnectar i Matthew McConaughey vol aspirar, que potser és la trama més divertida, aspira a convertir-se en governador de Texas, i és tota una trama també una mica boja, però molt graciosa. Sobretot exploten bàsicament el carisma dels dos actors, el carisma que tenen ells dos, la mare, el personatge de la mare també realment està a l'alçada en aquest cas, no és la mare real de cap dels dos, i el que sí que es queda una mica a mitges, no? Hi havia com molta expectativa, potser això els ha jugat en contra, feia molt de temps que volien veure la reunió d'aquests dos actors, i doncs la sèrie potser es queda una mica amb això, amb quina gràcia fa la premissa, però no la porta molt més enllà. Té gags molt bons, té línies de diàleg molt bons, però com a sèrie potser li falta això, avançar cap a algun altre lloc que no t'esperessis, a més de donar-li voltes contínuament al tema central de la sèrie.
0: Doncs Brothers, germans, a Apple Plus, aquesta hipotètica relació de germanor entre Matthew McConaughey i Woody Harrelson, com dèiem, a Apple Plus. I ara, bàsicament, repassem una mica els resultats dels Emmys. I per sobre de totes les coses i per sobre de totes les sèries, la gran triomfadora, sobretot en la categoria de comèdia de terror, perdó, de comèdia, les comèdies, comèdia de terror, però la categoria és comèdia, ha estat La maldició de Widow's Bay.
3: Soy Tom Loftis.
4: Encantado, Tom. Arthur.
3: ¿Te apetece tomar un café?
4: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
3: ¡Oh, estupendo!

0: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
1: ¿Hubo canibalismo?
0: No. No creo que sea cierto.
2: I és que aquest tràiler ja l'havien passat aquí, i és que darrere hi ha un pòster on diu canibalisme a la illa,
3: oi? Amb majúscules. I és això amb el que juga la sèrie, que ha estat la gran sorpresa d'aquest any als Emmys i en general amb la recepció, que és aquesta fina línia, i que és molt difícil, crec, d'aconseguir entre el terror i la comèdia, no? El to sempre està com allà en el punt just en què la cosa no es desmadra molt cap a la comèdia ni es converteix en una sèrie de terror. Recordem que és la història d'aquest alcalde d'aquest poble fictici, que aquest també és un dels grans èxits de la sèrie, d'haver creat aquesta mena d'univers amb un poble que no existeix, una mica com pobles estranys entranyables com el Pawnee de Parks and Recreations o el Sisley de Doctor in Alaska, no? Que tenen com la seva pròpia mitologia. Doncs aquest alcalde que vol convertir aquell poble en el nou destí turístic de moda als Estats Units, a la costa est, tot i que hi ha tota una sèrie de llegendes, cadascuna més terrorífica que la següent, i que ell intenta doncs, dir que amagar o dir que són mentida. I com es va adonant que en realitat tot això que semblaven llegendes són la crua realitat. Doncs Widow's Bay es va endur la comèdia d'Apple 14 Emmys, un rècord per una comèdia amb una mateixa edició. A més, els tres protagonistes principals van ser premiats, vull dir, la tripleta protagonista és sensacional, està l'alcalde, està després un redneck d'aquests ja gran del poble i una dona que és l'ajudant de l'alcalde, que és un personatge absolutament deliciós i que ha estat un dels favorits dels fans en aquesta primera temporada. I sobretot Matthew Rhys, aquest protagonista, que recordem que a més és de Gales, no és nord-americà, però ha fet papers com The Americans o ha fet aquest paper de l'alcalde, que ha fet història no només perquè ha guanyat l'Emmy per Widow's Bay, sinó que s'ha endut a la mateixa nit un altre Emmy per la minissèrie La bèstia en mi, i que passa a ser el primer actor, l'únic actor que ha guanyat tres grans premis d'interpretació en drama, en comèdia i en minissèrie, perquè recordem va guanyar el drama amb The Americans, una altra fenomenal sèrie. A part d'això, doncs, Widow's Bay es van dur tots els titulars, però The Pitt va repetir com a millor drama, no va haver-hi massa sorpresa aquí, Noah Wyle com a millor actor, i després la Pluribus, que és potser una del Vince Gilligan, no? aquesta sèrie una mica més raruna, doncs que aconsegueix també algun premi per millor guió i millor actriu per la Rhea Seehorn, que també està sensacional. I és això, una nit que va premiar doncs, unes sèries en realitat com molt clàssiques, perquè avui us veig no deixa de ser una sèrie com clàssica, però amb aquest punt potser original i raruno que la fa com diferent i que, doncs això, que havia estat 15 anys a un calaix i en aquesta era d'algoritmes i de que tot sembla com molt pensat i tal, doncs és una esperança que coses diferents es poden fer i atractives per l'espectador.
2: Era previsible el resultat? Sí, no?
3: Sí, jo crec que Widow's Bay havia estat com, sí, les crítics, la gent, s'havien creat molts memes, havien creat com aquesta onada, i jo crec que sí, tothom esperava que Widow's Bay fos la guanyadora com a mínim en comèdia, i sí que és veritat que The Pitt ho tenia com una mica més fàcil.
2: Més clar. Camil, fins al mes que ve.
3: Gràcies, fins al mes que ve.
2: Doncs, i a tots vostès, gràcies per l'atenció, reposin, ressaca de Santa Tecla. Són les 12, que passin un molt bon dia i demà tornem.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: De la finalitat de la llei d'amnistia segons la sentència que prepara el Constitucional per al ple del 6 d'octubre. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'esborrany del text que serà determinant perquè